0: que no és només del nostre repertori, que mos remou coses i que sabem que el públic també. I tot això al final va derivar que vam dir, i si la gravem? I vam dir, doncs vinga, anem a intentar-ho. I bueno, la veritat és que Xavi va respondre superbé, mos va en seguida dir que sí, que cap problema, que per descomptat podíem fer la versió. I ha sigut un procés molt, molt xulo poder fer este homenatge a la nostra música, no? Revisitar eixes cançons i poder aportar, crec, el meu granet d'arena o almenys poder recordar-la un poquet ara que comença l'estiu també, així que ha sigut un poquet així.
1: O sigui, que guai, no? Quan contacteu en Xavi Sarrià, sí. És Xavi, tio, que anem a...
0: Sí, perquè a més en Xavi tenim molt bona relació. Sí,
1: Aquest
0: sí,
1: Àlex
0: sí.
1: Que has mencionat és Àlex Blat.
0: Sí, Àlex Blat, que és el meu productor.
1: Quin percentatge de... en la paternitat, diguem, d'este canvi té Àlex?
0: Un 80%.
1: Hola, sí.
0: O sigui, Àlex ha fet tots els arranjaments.
1: Té una producció, esta cançó.
0: Sí, sí.
1: Una quantitat de capes.
0: Total.
1: De paradetes, molt en el rotllo també de...
0: Els dos molt clar que volíem que anés en la sonoritat del disc, ja. Que volíem que tingués molt de sentit en el que portàvem fent i que fos una cançó molt canyera de directe, respectant tota l'energia i la força que té l'original, però transportant-la al meu estil. I Àlex té una gran part, però sí que és de veres que en darrere de la producció i dels arranjaments de la gravació hi ha moltíssima gent, com són tots els meus músics de la banda, que han gravat elles i ells, és una cosa que mai havien fet encara, perquè al final el temps sempre vas volant i pues, per desgràcia moltes vegades no hi ha el temps com de dedicar-ho a això, i la banda també se va reformular més tard de la gravació del disc, aleshores ha sigut la primera vegada que hem gravat totes juntes, i bueno, també està Guille, que també sempre és el tècnic de directe, qui me grava el disc també, i també està ahí sempre posant la maneta fent que tot sigui increïble. Està Bearoid fent la part més de capetes més electròniques i síntesis i tal, però bueno, està Maria, està Saúl, està Nacho, està Àlex Moragues, i espero
1: tot
0: no
1: deixar portat, de
0: i Xandre, estan tots, està tothom aquí.
1: Hi ha uns coros aquí. També brutals, i hi ha aquests canvis de ritme, hi ha moltes guitarres, hi ha molts síntesis, hi ha moltes capes, una cançó sí. Per escoltar,
2: allò, en els cascos
0: bons. Molt bé.
2: Per a gaudir-la, també.

0: I això toca en directe ja.
1: Sí.
0: Això serà la bomba.
1: Sí, la veritat és que...
0: Ja l'ho provada?
1: La provem este cap de setmana. Este cap de setmana.
2: Perquè porteu de gira, ja, o sigui, temps.
1: Sí, sí, un anyet.
2: Però pel que veig aneu incorporant a la gira i a cada proposta, doncs, bueno, això és un regalàs.
1: Sí, hem anat fent xicotetes incorporacions al llarg de la gira perquè al final la gent també ve a veure moltes vegades. La veritat és que tinc la sort de tenir un públic que repeteix molt. Entonces, a mi també m'agrada que s'enduguen una sorpresa o que puguen anar descobrint coses noves. Al final, una vegada el directe s'ha sentat, doncs pots proposar-te, fem una cançó nova, o ara anem a incloure això, saps? I jolín, segon any de gira ja, enguany tanquem la gira de presentació d'este disc, per a que vinguin coses noves, entonces pues, també volíem una miqueta d'aire fresc i que diguen, hi ha algo més que l'any passat, saps? I el directe està més segur, però és que a més mos està fent alguns regalets que fan, pues, això, que seguís que em donen ganes de vindre a veure a la tia, saps?
0: Bueno, recorden, si vos sembla, un dels temes d'este disc en el que Esther parla precisament d'aquesta màgia de connectar quan ella està dalt i nosaltres baix.

0: Ei, però este no és Esther.
1: No.
0: Este és Miqui. A veure, conta'ns. Sí.
1: Bueno, Miqui és una persona a la que admiro profundament. Ens vam conèixer fa molt de temps. I quan estava fent este disc, jo... Claro, a mi sempre la típica pregunta de... Bueno, ¿y colabos? I, claro, és que jo parlava d'algo tan íntim, tan personal en totes les cançons que... M'era molt complicat, la veritat. Hi ha vegades que una cançó naix més oberta a una col·labo i hi ha vegades que naix més de tu per a tu.

0: Esta cançó, concretament, que jo havia dedicat una mica a com s'havia vist influït el meu projecte, no?, per tot aquest procés que jo estava vivint, que estava compartint amb el meu públic també, que estava compartint amb la meva banda, perquè al final convivim amb les nostres emocions dia a dia, amb la gent que mos vol escoltar, però jo vaig fer esta cançó i vaig dir, qui podria cantar-la amb mi? Perquè jo esta cançó la volia cantar en algú. No, per a mi esta cançó és com un crit col·lectiu. O sigui, m'encantaria que qualsevol dia, qualsevol artista, qui aconsegueix que en el cartell digui, me pujo a cantar-la amb tu, saps? Nosaltres sempre tenim un micro de col·laboració preparat. Entonces, vaig parlar amb Miki perquè tenia el seu WhatsApp, m'encanta el que fa, i vaig dir, vaig enviar-li un àudio de WhatsApp en la cançó, i estava en Àlex al local, sí, i a veure com respon. Li vaig dir, mira, tio, tinc esta cançó, he pensat en tu perquè crec que l'entens la música d'una manera molt similar a mi, i m'encantaria que poguessis col·laborar. Què te pareix? I la veritat és que va respondre superbé, tant que...
1: I el Núñez, ahí estem, pam, no? Sí. Cal compartir-ho tots els artistes, i aquesta part d'estar dalt de l'escenari, que és una comunió, és una cosa, sí, una connexió que la resta d'éssers humans no sabem ni coneixerem mai, que sentiu allà dalt. Però també allò que els anglesos diuen el stage fright, la por escènica, el dir, o sigui, tinc un concert, o sigui, sí, el dir, he d'enfrontar-me. I alguns artistes, i de ben coneguts i de ben famosos, han hagut de retirar-se de l'escenari perquè hi ha un moment en el que l'escenari també crema, no? Com és això, aquesta dualitat, tu com la vius?
0: Jo no vic dualitat. O sigui,
1: tu desfrutes abans, no?
0: Moltíssim, però jo crec que també perquè he tingut la sort des de xicoteta estar damunt d'un escenari. Jo en 3 anys estava a l'escola de música, en 8 anys vaig començar a fer dansa, també teatre, aleshores... Jo sempre dic que per a mi l'escenari és com el meu hàbitat. Sí que és de veres que hi ha dies en els que igual si emocionalment doncs estàs una miqueta pitjor i les cançons saps que són una miqueta més tristes, doncs dius, ostres, vaig a preparar-me una mica pa pujar ahir. De fet, inclús, de dir-me, Esther, si avui no vols cantar aquesta cançó perquè te pugues oposar, no passa res, no la cantem i ja està. No ha tingut que passar i m'he posat per davant d'això, però és de veres que jo crec que on més soc jo mateixa és damunt de l'escenari. I ara, pues, disfrutant de... És que m'agrada tot. O sigui, me disfruto des del moment d'estar a la meva habitació fins al moment d'estar compartint-ho per primera vegada, de rebre les primeres mescles, d'anar a l'estudi a gravar, de fer la promo, d'anar a fer un xicotet showcase, d'anar a un escenari al Zira davant de 10.000 persones. És que...
1: Es disfrutona, no?
0: Jo xalo de tot, tio.
2: Xalo, m'encanta. És que és el nord, xalar. Atén-me una cosa, i per què no es fas un directet, una coseta?
0: Vale,
2: sí? Què podria ser, això?
0: Pues,
1: algún
0: sí.
1: Hit.
0: Vale, un hit. Venga, un va. Hit el disc, voleu?
1: Va, tira-li. Va. Tira. Va.

0: A mi m'impacta moltíssim esta cançó, perquè jo penso, com pot escriure una xica tan jove? Això que a mi, que sóc prou més vella que ella, me representa també, no? I clar, és la fascinació de les persones que tenen la capacitat de parir i de crear aquestes meravelles, no?
1: Moltes gràcies, la veritat. Jo sempre dic que per a mi una de les coses més boniques és que jo faig un concert i hi ha gent de totes les edats. I crec que quan la música d'alguna manera és transversal i té un missatge que és capaç d'aplegar qualsevol persona, és molt bonic. Jo simplement vull fer cançons que a la gent li faiguen sentir bé, saps? I generar un espai bonic.
0: Tu, a més, tens un espai interior ric, vull dir, perquè saps? Pensar, viure això i després traspassar-ho o transcriure-ho a vocabulari o a llenguatge musical em pareix fascinant a mi, personalment.
1: Moltíssimes gràcies, de veres.
2: Tots passem per passos estrets, tots passem per moments foscos i per rotllos xungos, però tindre el talent per a contar-ho i per a més que els demés estiguem escoltant i diguen, hòstia, està contant-me el que jo estic ara mateix vivint, el que estic sentint, això és molt gran.
0: Fascinació màxima.
2: Sí. I tant que sí. El tema que dona... Espera, que crec que estic sobresaltant el tono. Això no és fàcil. Sí. Al moment que comença... Vinga, va, digue-li.
0: Per la...

0: cosa és el meu cap que em dóna.
1: És que tenim així el Franço, el Franço Brimi.
2: Mira, estic mossegant-me
3: la llengua.
2: Ell està gravant-la, però la seguís des del minut.
3: Clar, clar.
2: Te veiem en ganes de compartir les teves sensacions.
3: Bé, no, dir que... Bueno, compartís totalment tot el que ja li hem dit a Esther, no? Ese art que té per a escriure, per a transmetre les emocions, que com ja has dit, Ximo, totes i tots hem passat per aquestes situacions, no? Sí. Tingues l'edat que tingues, bé, si eres molt, molt, molt jove, igual un desamor, no, sí. Però...
1: Però una pèrdua, sí, no?
2: Però viuràs.
3: Però viuràs, exacte. Cariño, igual ara no, però no te preocupes que la vida és
4: això. Tu ves preparante.
3: Ves preparante. Escolta, Esther, per allà anar a fer teràpia, no? Per a veure què vindrà en la vida. Aleshores, pensa que la seva música connecta amb tots els públics precisament per això, perquè ens parla a nosaltres.
2: Sí, parla del
3: que nosaltres hem sentit. I una altra cosa que vull reivindicar d'Esther, ja que m'heu donat el micròfon i el poder de la paraula...
2: A veure si m'arrepentís.
3: Clar. És que és la nostra diva pop valenciana.
4: Ai, gràcies.
3: Vull dir, és la nostra Miley Cyrus, la nostra Vin Lavin, la nostra 2000era preferida. Vull dir, m'encanta.
4: Pels de punta, gràcies.
2: No sé si us diu tu, perquè...

0: La crítica i el públic li va donar el guardó a millor disc de pop als Premis Ovidi 2025. Això, hi ha molta gent que ho signa.
1: Pues jo, la veritat és que per a mi és una cosa increïble i jo em sento superafortunada de tindre gent que em segueix, que pensa això de mi, perquè, pues jo què sé, jo també he sigut fidel seguidora d'aixes estrelles pop, però jo avui estava living perquè Demi Lovato ha estat a Ibiza. Vull dir-te.
2: Ja quasi l'olorem i tot, no?
1: Aleshores, no sé, és com... És molt bonic, jo estic superagraïda i a la meva gent que... Perquè, jolín, és que al final valoren la meva música, no valoren si sóc guapa, sóc lletja, la talla que porto, el peu que he visto, no, valoren la meva música. I és el que jo busco i és gent increïble.
0: I què li dius a l'Ester? Clar, tu en 17 anys fes el primer concert a Vinaròs, que és el teu poble, no? I tu ara com recordes allò? Què li diries a aquella xicona que no sé si estava assustada, nerviosa, excitada? Totes les respostes són correctes.
3: Disfrutona.
1: Vaig a dir-te dos coses. Vaig a dir-te dos coses. La primera, tenint en compte la situació de Vinaròs ara mateix, voldria dir-la, aprofita el concert, que igual no en fas molts. I l'altra, li diria que seguís que sent ella mateixa, perquè sent ella mateixa ha arribat molt lluny i crec que ha arribat a llocs que mai s'esperaria. Així que continuï somiant a lo gran, perquè hi haurà somnis que no és capaç ni de fer-se la idea que podran arribar.
0: Va, acabem a son música en directe.
1: Vinga.
0: Què fem?
1: Pues ara anem a fer una miqueta el que m'agrada a mi, la muntanya russa. Ara una coseta un poc més íntima. Us pareix?
0: És la fesamita?
1: Això és. Com files, eh?

0: Gràcies, es queda curt com sempre que veniu, la gent tan talenta, a regalar-nos cançons i trossos de la vostra vida per a compartir-la.
1: Per moltes entrevistes més.
2: Per moltes, moltes, moltes més. Moltíssimes gràcies a vosaltres, a la Ràdio Pública, a fer una tasca que és essencial pels nostres projectes, així que de veres de tot cor, gràcies sempre.
1: Esther té un talent incontestable, així que seguiu-la i aneu a veure-la en directe, que vos encantarà. Sabeu que estem recordant els programes de la primera setmana de juny, que sí? I en aquell moment vam poder conèixer un estudiant Erasmus, una estudiant Erasmus de 80 anys, Maria Rosa Medel Ortega. Sí, sí, sí, ho he escoltat bé. Tot un exemple a seguir de motivació per fer coses, de curiositat per la vida i l'aprenentatge, a més de passar-ho bé. I amb ella vam descobrir com de bé s'organitzen en este sentit a la Universitat d'Alacant. Ai, he de posar-me a fer la preinscripció, jo crec.
0: Amb una història més bonica que el món. I una persona a la que tenim moltes ganes de conèixer i de saludar. Perquè no perdre en el pas del temps quan vas complint 60, 70 o 80. Les ganes d'aprendre, la curiositat pel món que t'envolta, les ganes de compartir també coneixement. Inclús d'anar-se'n d'Erasmus, que hi ha qui li diu orgasmus, que tampoc és això, però que, bueno, està molt vinculat a l'alegria també de la joventut i això. I què me pareix? Que una persona, que una dona, fas això, als seus 80 anys, demostra una estima per la vida i una curiositat també per la vida.
1: Unes ganes de viure, una curiositat, una motivació.
0: És que me pareix superbonico.
1: És de veres que sí, és un aprenentatge interessant. La cosa en retrotar a la Universitat d'Alacant, que junta la Universitat Internacional de Catalunya, són pioneres en Espanya dels Erasmus per a majors. Volem conèixer l'experiència d'una d'aquestes estudiants, Maria Rosa Medel Ortega. Ella sempre vol que digui'm el seu segon cognom. Ah, és molt feminista, diu el seu segon nom. Representa ma mare,
0: Ortega,
1: que no se'ns oblide.
0: Filla de son pare i de sa mare.
1: Efectivament. Ha estat d'Erasmus fa poc. Farà els 80, crec, al mes de febrer. Ara li preguntarem. I en entrevistes que he llegit d'ella, diu que li agradaria estudiar dret. De moment s'ha llicenciat en història. És una de les 14 persones de la Universitat Permanent d'Alacant que al mes de març va anar a Brussel·les d'Erasmus a conèixer les institucions europees. Hola, Maria Rosa.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo va a ser la experiencia a Bruselas?
3: Bueno, la experiencia fue maravillosa, dentro de que iba un poco pensando que era un poco insensato por mi parte, ¿eh?
1: ¿Pero cómo?
3: Porque voy a hacer 80 años y me parecía que era como muy mayor, muy fuera de tiempo.
1: Pues ya ves que
3: pero
1: no.
3: me apetecía mucho.
1: De hecho, tú dices, no fue un Erasmus al uso como de la gent jove, diu, porque no era un Erasmus de juerga y todo eso. No era una cosa turística ni de l'inserción ni nada. Es una trayectoria, un treball, estudis. Sí, sí, digues, contan exactamente en qué va a consistir.
3: Es un conocimiento, o sea, lo más importante que tenemos yo, para mí, los humanos, es la curiosidad, ¿no? Realmente, y las ganas de aprender.
1: Sí.
3: Entonces, yo tenía muchas ganas de conocer Europa.
1: Sí.
3: De conocer las instituciones, quiero decir,
1: sí.
3: Y de tener esa experiencia con otros compañeros que yo no conocía,
1: uh-huh.
3: Y que estuvimos esa semana haciendo un trabajo pues bastante importante para nosotros cuando yo

0: biblioteca, a coger un libro, no sé quién, y entonces la inercia es que me dicen, dígale a su nieta, que, y les tengo que decir, no, que soy yo, que la nieta soy yo, que la pues nieta sabes, soy yo.
1: Tú sabes que te digo, María Rosa, simpático. Que a mí me estás dando unas energías, unas ganas, sí, una fuerza... Sí. Eso para seguir tu rollo, muy bien. Y escucha que vamos a incorporar a esta charla a Marian Alenson, que es la directora de la Universidad Permanente de Alacant, de la Universidad de Alacant, es presidenta de la Asociación Estatal de Programas Universitaris para Mayores, vicepresidenta de la Asociación Europea de Alumnes Seniors, que está posada molt en el tema.
2: Que se lo conoce,
1: se lo conéis perfecto. Sí. Hola,
2: hola,
1: Marian.
2: Hola, Marian.
1: Marian,
0: hola, Marian.
1: Esta vez es, estás,
3: hola, Rosa.
1: Estàs escoltant... Bueno, tu la coneixes a Rosa, claro.
3: Sí, sí,
1: esta,
3: sí, sí.
1: Esta vitalitat contagiosa que... Ella té ganes d'aprendre, però ella està ensenyant-nos molt. A mi em fa,
3: moltíssim.
1: Parla'm de la importància d'aquest projecte per a majors i de la vinculació dels majors a la universitat i als Erasmus i al que calga.
3: Sí, sí, sí. Bueno, això és una idea que va començar en els anys 70 en França. Y en España va pues enseguida prendre, ¿no? Porque yo creo que es maravilloso.
1: Uy, te perdem, si boquetes mala cobertura. Sí. Y te perdem, María.
3: Sí, sí, está un poco muy...
1: Fluixa la cosa, bueno, venga.
3: Sí, sí. Ahora sí aguanta la conexión.
1: Vinga.
3: Pues això és una idea que va néixer en la idea de donar l'oportunitat a la gent que no havia estudiat de poder estudiar pues, una volta jubilada.
1: Sí.
3: Però ara, avui en dia, cada volta tenim ja gent que, pues, com Maria Rosa, no? Que ja és llicenciada, no? Però té aquest espírit d'aprendre més. Sí. I tindre l'oportunitat d'aprendre com tu vulguis, d'una manera molt relaxada, perquè no tenim exàmens, això és el més important. Aprenem perquè ens agrada aprendre. Però si
0: bueno,
3: te dic la veritat, com a professor...
0: Tengo,
1: algun examen tiene, Rosa, diu que...
0: Estoy estudiando inglés en la Escuela Oficial de Idiomas.
1: Oh. Ah,
0: y ahí no me los perdonan, ¿eh?
1: No te...
0: Pero en la universidad no.
3: Ahí no me...
0: Gracias
3: ahí
0: a Dios, no.
2: Nice, María Rosa. Perfect.
3: Sí, sí, sí.
0: Más.
3: No. Però no ens cal exàmens perquè la gent no. està motivada, que aprèn perquè
1: sí,
3: vol.
1: Sí, està motivada.
3: I la veritat és que a voltes els cursos són d'un nivell quasi de màster, perquè tindre gent pues, que ha tingut una vida per davant, quan tens que fer un debat, t'imagina't les coses que poden sorgir només parlant en aquesta gent, en aquesta experiència, com a professor, si li preguntes a qualsevol dels meus companys, te dirà que les millors classes i els millors alumnes són els de la Universitat Permanent.
1: Ens ho diuen. Sí, senyora, sí, tens tota la raó. I, a més, han posat en marxa, gràcies a Experiències Erasmus, una biblioteca vivent, un club de debat que diu que va néixer en Islàndia. La idea del club de debat. Que en Islàndia se n'anaven a prendre el bany en Islàndia. I després de prendre el bany en Islàndia feien les tertúlies de baix o el que fora. I això ho han traslladat també així.
3: Sí,
1: a mi em pareix una fantasia tot, de bonic.
3: És que no pots imaginar-te, perquè quan comences en un projecte així, uno no pensa, no, en com acabarà, no? I la quantitat de coses que hem fet gràcies a l'Erasmus per les idees que han portat els alumnes d'allà. Entonces venen en el cap ple de coses, d'idees, volen fer projectes, i de fet ara és que tenim la universitat com tres blocs. El que és la formació, que són els cursos, la part d'investigació, perquè sempre en la universitat tenim aquesta part d'investigació sobre la gent gran i tot això, però és que després tenim ara com una cosa gran que li diem incubadora de valors, que són tots els projectes personals d'aquests alumnes que venen amb ganes de fer coses, i bueno, és un no parar.
2: Que meravella, i com a més la ciència està cada volta més investigant i donant proves científiques que no envellís el cervell amb l'edat, que si es continuen les connexions sinàptiques, si es continua mantenint en forma, igual que la musculatura, també les neurones, i la il·lusió, que me pareix també un motor fonamental,
1: la motivació, sí,
2: i aquestes ganes, aquestes dones i aquests homes tenen molt que aportar. I jo no sé, què és el que més te compensa, Maria, no? Sí. Diguem, impulsant aquests projectes.
3: Sí, sí, totalment. És que tenen unes ganes de viure, que al final t'ho transmitixen, no? I per això és un projecte tan bonico, sí, tan ric i motivador, perquè veus que la gent ho aprofita, ho disfruta, i el que estem aconseguint és tindre persones més saludables, perquè
1: clar,
3: el estar menejant-se, el estar socialitzar, pensant, al final fem un suport a la part de salut increïble. Tenim gent que va menys al metge.
2: Si diu que en Brussel·les...
1: Te crec.
2: Es pegarem un bon tute, diu Maria Rosa, que allí és un operar.
3: Un operar, metro pa camunt, pa cavall, una cosa... Sí.
1: Atén-me, quin perfil tenen els estudiants? Són mariats?
3: Tenim una majoria de dones, perquè per l'edat també, no? És una cosa també demogràfica. Però ara, per exemple, tenim un 60% de gent titulada que ha fet ja la universitat i un 40% que té estudis secundaris, primaris... Cada vegada és una cosa que... Tots més preparats, no? No és el mateix.
1: Ai, que estem perdent-te. Ens hem perdut el perfil.
3: Hola.
2: Sí, ara, Marian, sí.
3: Ara.
2: Sobretot gent que té ganes d'aprendre i en certa formació, diguem, al llarg de la seva trajectòria professional, també, d'alguna manera.
1: Mira, Rosa ha fet al·lusió al tema, al projecte de l'e-book, en el que apareixen 30 dones d'Espanya, Romania i França que conten un poc la seva experiència, com va ser, l'entorn sociocultural en el que van néixer i les seues reflexions a aquest respecte. Fes-nos alguna pincellada.
3: Mira, moltes voltes estem sempre mirant-se molt, no?, en el nostre entorn, en el nostre context, i no ens donem compte que en països de fora, sobretot els europeus, n'hi ha coses que són paral·leles, no? Romania, per exemple, va tindre també el seu dictador, no?
2: França no va tindre... Un xauxesco que era per a donar-li de menjar a banda. Sí,
3: exacte. Senyora. I després França no tenia eixa situació política, no? Era més una situació de postguerra després de la Segona Guerra Mundial, però les dones tampoc ho van passar bé, no? I a voltes, parlem de la revolució del 69, no?, tot això, però la revolució no va arribar a les dones directament com... pareix que siga, no? I aquesta idea de reflexionar críticament sobre la història és superimportant, no només per a la gent que ho va viure, sinó per als col·legis. I ahir vam treballar en un institut d'ací de Sant Vicent, del IES Aigón, i vam tindre aquest contacte amb la gent jove, i van transmetre aquesta història, ells van fer també investigació sobre les seues àvies, no sé, va ser un projecte superbonic i superinteressant, i van aprendre moltíssim.
1: Les dones espanyoles són Amparo, Alexandra Dori, Virginia Pepi, Alicia, Carmen, Maria Queta i la nostra Maria Rosa Medel Ortega, que ella diu en el vídeo, Medel Ortega. Rosa?
0: Medel Ortega. Sí, pero simplemente porque se pierden los apellidos de las madres. Y no puede ser.
2: Esto si los anglosajones si no lo quieren hacer, pues, vale. Pero,
0: si no se pierde
2: pero
0: el mío.
2: No.
1: Acá no.
2: Claro que
0: nada,
2: no.
0: Nada,
2: para
0: nada.
1: Atene, María Marán, ¿estí descanseu o qué?
3: Sí, ara descansem un poquet.
1: Perquè estos tenen les piles enxufades a tope, sí, i que igual no mos dicen, però sí.
3: Ja. No, sí, parem un poquet ara en estiu i comencem ja en setembre la matrícula i tornem a començar la roba.
1: ¿Y qué piensas hacer tu, María Rosa, el curso que viene?
0: Pues ya mira, ya estoy preinscrita en 4.
1: ¡Uy!
2: Caram.
0: En cuatro cursos.
2: También
0: hace falta
2: con mirada, digamos, desde la perspectiva,
0: pues mira,
2: de género y demás, la mirada
0: exóticas.
2: De género te interesa.
1: ¿Exótica?
0: Sí, muchísimo.
2: Ah, mira.
0: Lo que más me interesa es lo de la mirada de género, realmente, porque estoy trabajando en ello y estoy colaborando con plataformas feministas, etcétera. Pero, por ejemplo, este año pues me he apuntado, curiosamente, a un curso sobre Napoleón, que bueno, me apetece.
1: Sí.
0: Me apetecía saber más de él, sé mucho, aparte de lo de la mano en el pecho, no sé mucho.
2: Sí, porque tenía gases.
0: Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, me apunta otro que es sobre los Borgias.
1: Sí.
2: Ah, mira.
0: Que también me gustaba mucho.
1: ¿Sí?
0: Sí, me apetecía.
2: Hay mucho prejuicio y mucho mito, ¿eh?
1: Sí, yo que soy es de interesante.
0: Hay que saberlo todo.
1: Es interesante investigar.
2: Borja, sí.
0: Hay que investigarlo todo. Mira, eso. Yo algunas veces me pongo, por ejemplo, a lo mejor un telediario o una cadena, yo estoy muy metida en el rollo de la sociedad y tal,
2: sí.
0: Y me pongo a lo mejor una cadena que no va conmigo,
2: sí.
0: Pero me la pongo solamente para oírla.
2: Claro.
0: Para ver qué dicen.
1: Para ver qué dicen y tener criterio propio.
0: Si no, no me entero. Claro.
2: A ver por dónde van.
0: O sea que,
2: sí.
0: Claro. O sea que y luego ya te digo que las otras dos, pues ahora mismo me has pillado.
1: Es igual.
0: Me has pillado
1: igual,
0: en mis 80 años. que ahora mismo no lo sé, pero son de mujeres. Las dos que tengo
2: todo nos encanta.
0: son de mujeres. Qué y guay. Bueno, pues pero la cosa es pasarlo bien. La cosa
2: y
0: es
2: lo
0: pasarlo
2: de Napoleón,
0: bien.
2: Pues seguramente aquí no, la que no tuvo mucho foco fue la emperatriz Josefina. Esto habrá que mirarlo.
1: Habrá que mirarlo.
0: Habrá que mirarlo todo.
2: María Rosa,
0: pero después de

0: Después de la sesión que nos hemos dado con el siglo XIX y los Borbones, te advierto que ya estoy superada, ¿eh?
1: Puedo mirar a la monarquía,
0: puedo
1: yo
0: mirar
1: te veo,
0: a la Josefina sin problemas, sin problemas.
2: Ay, María Rosa, gracias. Gracias por atendre'ns, por compartir la teva experiencia.
0: A vosotros por acordaros de mí y por esta labor que hacéis. De verdad que la gente mayor tiene que seguir saliendo a la calle.
2: Sí, señor. Les teues ganes d'aprendre'ns han de contagiar quina lliçó de vida present més valuosa. Gràcies, Rosa. Besitos.
0: Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
2: Marian.
0: Adiós, Marian.
2: Gràcies, Marian. I enhorabona pel que feu.
3: Moltíssimes gràcies per donar-nos veu, que també és molt important.
2: Adeu, xiques.
1: Tot és salut. Gràcies, Marian.
2: Quina energia ens han contagiat, Rosa.
1: És que fa ganes d'apuntar-se a un d'estos cursos. Són molt interessants.
2: A partir dels 50 ja podem, tu i jo ja podem...
1: Ja podríem matricular-nos.
2: Pega-li una ulleta, vinga.
1: Vostè de mirar-ho. I un viatge d'Erasmus, no me digues tu que...
2: Que mola todo, mola todo.
1: Recordant la joventut.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrisse adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de Mili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: Per previndre incendis també en temporada més

0: fresca, no encenguis cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4. De tu!

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Benvinguts al recull d'avui dels millors moments de la vesprada d'A Punt. Ens centrem en recordar com començaren el mes de juny, que, per cert, feia tanta calor que semblava que estàvem en estiu, però sense vacances. Recordem que Javier González, en la secció d'Economia, ens acostumbra a presentar gent ben interessant, com la Lluc Sant Gil, una jove emprendedora d'Alzira que ens va captivar amb la seva personalitat tan simpàtica, creativa i preparada per als negocis. Ens va explicar com fer negoci dissenyant puzzles.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Ja l'heu escoltat. La nostra convidada d'avui ha creat la seva pròpia marca de puzzles. La marca s'anomena Yuki, perquè ella és... Lluc Sant Gil, com estàs, Lluc?
3: Molt bé. Bueno, menuda presentació. M'ha encantat. Bona vesprada a tots i a totes.
4: Ella dia,
5: si
4: jo volguem molt...
5: repetir-la, no ho podíem fer igual.
3: No.
4: Ja has vist que són dos xerraires.
2: Ahí està. A veure, Lluc, jo feia esta introducció perquè a mi em crida molt l'atenció. Tu tens 26 anys, estudiaves disseny industrial, hem dit, i has creat una empresa de puzzles enmig de tota aquesta societat que no té res a veure.
3: Res a veure.
2: Jocs tradicionals.
4: Igual
2: ni de taula,
4: per això, ha dit...
2: Ni de res. Com passa
3: bueno,
2: això?
3: Vos conto un poquet.
4: Sí.
3: Quan vaig acabar la carrera de disseny industrial, que la vaig fer a la UPV, vaig començar a treballar en una empresa que s'han passat 4 anys, que se diu Farmalides Talento, i estava dins de l'ecosistema de Lanzadera. Lo que a mi ja me relaciona un poc en el món de l'emprendedoria. I a mi sóc una persona apassionada del seu treball. Dins d'este treball, el que feia era desenvolupar l'estratègia de la marca, tot relacionat amb veure en comunicació com tenim un producte o un servici i ho comuniquem a la societat a través de les xarxes socials d'una manera que interessa i que siga curiós per a la gent que ho està veient. I bueno, aplega un moment en el que a mi, com vos deia, m'encanta treballar, sóc una apassionada, però aplega un dia en el que comença a comptar les hores del dia. I a mi no m'havia passat mai.
4: Com?
3: I crec que en esto, molta gent pot connectar, pues, al final podem viure diferents etapes i jo sentia que la meva etapa en esta empresa havia acabat.
2: Que t'avorries?
3: No, era avorriment, però començava a contar les hores del dia i era una cosa que jo no havia viscut fins ara. Ja. I vas dir, què t'està passant?
4: Ja no era la mateixa cosa i necessitaves que un grau més de...
3: Una
4: motivació.
3: Sí, necessitava un algo que no estava tinguent. Bueno, en la meva consulta, en la meva psicòloga, Raquel, vaig abordar el tema i perquè el que me va passar és que me vaig començar a qüestionar un poc qui era jo. A mi me passa que jo me relacione molt en el pilar de treball, entonces si el pilar de treball falla...
4: Què ha passat?
3: Exacte. Ja. I entonces la meva psicòloga, molt acertada, me va dir anem a connectar en coses que a tu t'agraden fer de menuda per a connectar en la teua nina infantil i com per a començar a amplificar uns altres pilars que n'hi ha en la teua vida per a que te dones compte que no, Lluc no és sol es treball. I entonces jo vaig dir, ai, puzzles, a mi m'encantava fer puzzles. I vaig eixir de la consulta i me'n vas comprar 3.
2: Tres puzzles,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Però passava una vegada.
3: Jo és que soy o todo o nada.
4: Ixos de 1.000 o 2.000 peces...
3: Exacte.
4: Que cada fulleta és una llàgrima que te cau.
3: Exacte. Me vas passar tot l'estiu fent puzzles. I bueno, quan acabe els puzzles que m'havia comprat, dic, vaig a comprar-me més.
2: Clar, i normal, no? Perquè ja...
4: Te va picar el verí, te va picar el verí.
3: Sí, una altra volta. I vaig començar a mirar els dissenys que n'hi havia dels puzzles i com que l'estètica que n'hi havia en el mercat no encaixava del tot en mi. I vas dir, vale, pues yo me lo guiso, yo me lo como. Me puc dissenyar jo el meu puzzle i fer-ho. Però en ningú moment

0: pensava en que aplegaria la magnitud que tinc ara, ni a la que vull que aplegar encara, perquè acaba de començar, com aquell que diu. I, bueno...
1: Què passa? Que els puzzles són tots iguals? Són com paisatges i coses
0: exacte,
1: així?
0: O sea, a mi em passava que eren temàtiques o relacionades en més món infantil, rotllo ja. Disney, que particularment a mi m'encanta, sóc una forofa de Disney, no tinc sí, cap
2: però,
0: problema, però...
2: Sí, però bueno, que tot el que està bé està bé, no?
0: Sí.
3: Però una vegada fas tres o quatre d'ixos, doncs pues ja canviem deixar, ja. De temàtica.
0: Exacte, sí. O eren paisatges més com sí. Que... Tot, o sea, com que me donava la sensació que en el món dels puzzles la part de disseny no estava explotada.
3: Sí, vas, és veritat, això.
0: I vas dir, o sea, a mi m'encanta, jo de menuda anava d'extraescolar a pintura... I antes d'entrar a esta startup me vaig crear un counter d'il·lustracions personalitzades que vaig vendre més de 100. En el meu iPad i l'Apple Pencil, en una aplicació que es diu Procreate, creava les meves il·lustracions. I entonces, quan me va passar esto, vas dir, vale, pues comença a dissenyar una altra volta, que a mi m'encanta dissenyar, és una cosa que havia apartat un poc per esta etapa de treball, i jo me lo guiso i jo me lo como. I entonces vas pensar i vaig connectar en Isa Yuk, que quan feia les il·lustracions personalitzades no va donar en la clau de poder viure d'això, perquè al final és molt el temps que tu l'invertisses versus el retorno que te dona. I vaig pensar que el puzzle, que és un producte que ja funcionava en el mercat, si jo li donava una volta a l'estètica, me permetia disfrutar en fer diferents dissenys, però produir-ho a volumen i viure d'això.
1: Però, Lluc, lo sabuda que eres, i allà en la,
3: o sigui,
1: en la marina d'empreses i tot això, ole, ole. Però, clar, el primer és dir, però se venen puzzles? O sigui, perquè a mi me pregunto...
2: Vaig a dir-te una cosa, Ximena.
3: Vaig a contestar-te jo.
2: Sí, no? En el seu web quan, estan esgotats.
3: Correcte. Quan l'hem descobert, hem entrat, ens han vist, ens han agradat, a mi m'ha passat, perquè jo em volia un concret i està esgotat.
0: Sí. Parte, este mes faré 6 mesos des de que vas llançar el primer vídeo.
2: 6 mesos com a emprenedora, entrepreneur.
0: Sí, exacte.
2: Autònoma.
0: Exacte. Autònoma. I me queden 30 per haver venut 1.000.
2: 1.000 puzzles, eh?
0: Sí.
1: Que guai. Tu pensaves així quan
0: no,
1: arrencaves?
0: No, no. De fet,
1: però feres un estudi de mercat.
0: No, no vaig fer ningun estudi. Jo me vaig llançar a la piscina en tot.
3: A tu m'hauràs hagut d'estudiar al país és que, de la Puglerilàndia, perquè algú t'ha de fer les peces i tot això. No, això s'ha de averiguar tot.
0: Jo vaig fer un xicotet estudi de mercat de quant era... O sea, si en Espanya se continuaven comprant puzzles. Però jo també vaig pensar, jo m'he comprat uns puzzles, puc dissenyar puzzles per a els puzzles que a mi m'agradaria tindre. I tal, i el que me falta és trobar a més persones que siguen com jo.
1: Ah, la comunidad puzzlera.
0: Exacte, comunidad puzzlera.
1: Ah, però n'hi ha.
3: Està clar que l'has trobat.
0: A mi m'agradaria formar-la en Espanya, perquè sí que és de veres que en Espanya, tant en Madrid, Barcelona, Alacant, se fan competicions de puzzles. La comunitat puzzlera més gran està en Amèrica, però per arreu, tota Espanya se fan competicions de puzzles.
1: I és aquí fa... Sí, sí.
2: A menys temps.
0: Sí, sí, sí.
1: En plan, com el cubo de Rubik, però en puzzle.
2: En efecte.
1: Cristo, Jesús.
0: Exacte.
1: No tenia ni idea. La comunitat puzzlera... La comunitat puzzlera mola molt, no? Però i això ho has estudiat també, ho has averiguat del tema neurològic i tot això. O sigui, les bondats del puzzle.
0: Claro.
1: Perquè estem així, fem també propaganda, perquè claro. La gent diga, ai, mira, jo també n'he feia. Per què aprofita, més enllà de passar el temps, fer un puzzle, ser puzzlero, ventatges de ser puzzlero, diguem, o puzzlera?
0: Pues ara, com antes comentava Javi, en l'època tan hiperconnecta en la que estem, crec que dedicar-te, encara que siga 20 minutets, fent un puzzle anyunyant-te de la pantalla... és un benefici. I jo, per exemple, he de dir que a lo millor els puzzles no són per a tot el món, perquè n'hi ha gent que, per exemple, no té paciència. Ma mare ho ha intentat i per a ma mare no són.
1: Se desenqueta, ella.
0: Però, o sea, per exemple, també està la meditació i a lo millor la meditació ja, no és per a tot,
3: no
0: el món.
3: Tot el món. Correcte.
0: Entonces, al final, cada persona ha de trobar les coses que més li acoplen.
2: En este sentit, Lluc, tu vas buscant això, no? Quin era el producte que més t'acoplava? Buscares una cosa o algo que fora personalitzat, però a la vegada estàndard.
0: Exacte.
2: I vas trobar en la teva primera col·lecció.
0: Els puzzles, el signe del zodiaco.
2: Explica'ns una miqueta, perquè és la primera col·lecció que has llançat, de moment, és esta que va sobre els signes del Cediaro.
0: Exacte. Vale.
1: A veure, si s'ha caixa.
2: Correcte, sí. És que Lluc ens ha portat així una caixa.
0: No demostra,
2: que és
0: Tauro. No demostra, no, de regalé.
2: El de Tauro, en efecte.
3: Càncer.
1: Ja diria jo que eres cabut.
2: Sí, ha usat ma vida, eh?
3: Càncer és un dels que se t'ha esgotat, o Escorpí... I més que s'han escoltat. Són els que me venen a mirar al cap.
2: Però bueno, per què decidis llançar esta primera col·lecció?
0: Vale, a veure, jo quan dic vaig a intentar fer créixer esto, jo ni tenia marca personal, ni tenia xarxes socials treballades, ni absolutament res. Entonces, vaig pensar, si faig un disseny, si aposte per un dibuix, una il·lustració, pues al final, en els nostres ulls, el primer que fem és xusgar. Entonces, sols tenia el filtre de m'agrada, no m'agrada. Mm-hmm. Tu mires un disseny, m'agrada, no m'agrada. Entonces, apostar-ho tot a una era com... un poco de vértigo. Entonces vas pensar, vale, a mi m'agradaria... No sé si se'n recordeu de quan eres menut i vas per la platja i estan les paraetes,
2: sí,
0: i estan les típiques pulseres en el teu nom i vas a buscar el teu...
2: Mira, molt bé. Que això ho hem fet tots, les coses que consiguin.
3: Això ens ha passat a tots.
2: Ens ha agradat a tots.
0: Que m'he passat que jo anava a buscar Lluc i Lluc no està.
2: No el tenia, no el tenia. No.
3: Jo el meu per temporades tampoc.
0: Sí. I vas connectar en esa emoció de ai, vull anar a veure el meu, i vaig pensar com recreé esta emoció, sí, en els puzzles i en un disseny. I vas dir, vale, a lo millor eres més del món del zodiaco o no, però saps que tens un signe. I entonces... era més fàcil connectar en una cosa que ja tenim tots,
2: mm-hmm,
0: que apostar-ho tot a un disseny.
2: Un disseny, simplement.
0: I per fer un poc més gracioset, perquè jo, per exemple, el meu tipus d'il·lustració no és esotèrica, que és la que més se relaciona en el món del zodiaco, vas dir, vale, pues vaig a fer-ho gracioset i vaig a dir que segons el teu signe eres un tipus de tostà, un tipus de planta, un tipus de cafè i un tipus de còctel.
1: Ara entenc lo del cafè.
0: Claro, ahí
2: está,
0: claro.
2: Ah. És que Ximo està fent l'unboxing.
3: A mi pareix molt divertida la proposta.
1: És un pack molt divertit.
3: Clar, és molt divertit.
1: Tu eres maquiato.
2: Mira, veus? Sí. Què t'ha paregut?
3: Però és que, a més, estèticament és preciós tot.
0: Ai, gràcies.
2: Clar, és una de les claus, no? Que al final, bueno, tu eres dissenyadora, això es nota, però a banda també has volgut que tot el que va dins de la caixa siga útil, siga pràctic.
0: Exacte. Perquè jo, com consumidora de puzzles que sóc, me passa que quan compre puzzles, les caixes se m'amontonen en l'estanteria agafant pols.
2: Molt bé. Sí. I vas, la tenim tots.
0: I vas dir, vale, pues vaig a fer que la caixa en la que vinga el puzzle siga útil, que per això té un tancament magnètic que te servís per a guardar-te les teues cosetes,
3: sí,
0: i imita com un llibre fals perquè siga de decoració en casa.
1: Mira.
3: És que Ximo està molt
0: bo. Ell està descobrint. Està com un xiquet.
3: Enxuassat. Està enxuassat. El pack és molt divertit, estèticament preciós.
1: Ara, després és un menú, dius, eh?
2: Clar.
1: Hauràs de tirar un rato.
3: Ha de ser un repte.
1: Diu que no.
2: Lluc, de
3: però
2: que
3: les vols, peces... grans? Com si tingueres 5 anyets?
2: No, parlants, perquè són puzzles fets, al final, per a emmarcar, també.
0: Exacte. Era la idea que no fora soles per a tindre el moment de fer el puzzle, sinó que l'acabes i tens la caixeta de decoració per a guardar-te les teues cosetes, els teus records, i el puzzle te l'emmarques i el tens de decoració en ta casa.
1: I la recepta del desdejuni?
0: Això és que t'explica, quan t'aplega el puzzle, t'explica per què eres cada cosa sense segons el teu signe.
3: Perquè el Taure és un caramel maquillat, o un caramel maquillat.
1: De
3: caramel, no ho sé.
1: De Nutella amb plàtan.
2: Mira. Veus? Que també podria haver sigut un bacon amb queso, però en este cas
3: eres
2: adaptem a d'això.
3: Atén una cosa, i clar, això, i vas estar un temps fent dibuixos, buscant el disseny que t'agradara, que t'apanyara, que condicionara cada un d'aquests passos, perquè n'hi ha com un guió, si me permets l'expressió, hi ha com un guió que explica el que volies contar de cadascun dels signes i després plasmar-ho en aquests dissenys.
0: Exacte, que en realitat, si te fixes, tots els dissenys són iguals, mm-hmm, a nivell de lo que és com retícula de la il·lustració, mm-hmm, lo que canvia són els colors que segons el teu, que jo no m'he inventat res, o sigui, jo per exemple vas buscar, vale, pues tinc aquesta idea, i ara vaig a buscar, segons el signe, quins colors, pues els de terra seran més de terra, els d'aire seran més d'una manera, i entonces lo que faig en la mateixa retícula canvia els colors segons el teu signe,
3: sí,
0: i busque segons les teues aptituds de personalitat si fores un cafè com series, intente buscar una lògica per a justificar-ho.
3: Rafael Acarra, i si fuera?
1: Si fuera
3: un animal, a què seria tu?
2: Però s'ha portat al món empresa, eh? És una cosa
3: no, i supercurrat.
1: Ahí eres pinya colada. Ah,
0: gràcies.
2: Sí, sí, sí.
1: Eres pinya colada.
3: I ha anat bé?
2: Lo que tu vulguis, soc
3: tota aquesta aventura.
1: Sí, diu, Luqui, sí, sí. Jo, així poda, eh?
0: Yuki, Yuki.
1: Ah, Yuki. Ah, no, Luqui no, Yuki.
3: És que és des de Lluc, el seu nom és Lluc.
0: Exacte. I els meus pares de menuda me dien Yuki.
2: Veus? Ah, ahí està el branding.
3: Bueno, a tot això, en tot això que estem, a estem jugant assaig, estem jugant a la història, però això és una empresa. Això és una empresa. Vull dir, això s'havia de construir.
0: Les preguntes sèries, no?
3: No, vull dir, això s'havia de construir.

0: construir, muntar, tindre i vendre-ho.
1: Sí, sí.
0: Pues ara, conta-ho. Vale. Has vençut online, tens tenda, això com se fa la persona?
1: Vale, a veure, ja vas dir, tens una idea que pot tindre sentit, anem a provar. I el primer que vas fer va ser contactar en empreses, en fabricants de puzzles d'Espanya, de França, d'Holanda, d'Alemanya, per a preguntar on fabricaven els puzzles. Que la majoria me va contestar Xina. Perquè, clar, tu, per exemple, seguint ara una nova marca de puzzles, no pots anar a educar a dir-li me fabriques els meus puzzles? O sea, en Espanya no hi ha ningú fabricant de puzzles. El que fabrica puzzles es fabrica per a la seva marca.
0: Comprenc.
1: I tots me responien Xina. Entonces, lo que vaig fer va ser buscar un vídeo en YouTube de com trobar...
2: Com hablar xino?
1: No. Bueno, això estic ara més o menos, per a negociar.
2: Vale.
1: Vas buscar... Sí, algo així la tindré que aprendre. Bueno, vas buscar com buscar proveedor de puzzles i vaig acabar en Alibaba. Mira. Que era el que criticaves al principi.
3: Estic una mania.
4: Al Lluc li han vingut bé.
0: Al Lluc li van resoldre la papereta.
1: A mi,
3: si jo ho entenc, però és que foten molt el comerç del barri.
1: No, el meu objectiu és construir una fàbrica, sí, però ara mateix jo no, si jo tinguera tots els diners del món, ho faria, però com que la situació t'obliga a recurrir a això.
3: I has deixat uns costos també, i
1: però a mi si me preguntes, Lluc, quin és el teu somni? Que construir una fàbrica en així, en València.
2: No hi vols viure, perquè
1: creu-me que és un mal de cap fabricar tan lluny ara mateix en les guerres que n'hi ha, que no saps que fas un pedido, quan va a vindre, o sea,
3: però has dit Alibaba, però Alibaba com?
1: Pues Alibaba, me vas veure un altre vídeo de com comprar en Alibaba, perquè claro, jo no havia entrat mai en ese món i esto es...
0: Mare, eres més valenta que el CIT.
1: No, claro, sí. Y entonces es con que tienes que fijar dos filtros y es asegurarte que la empresa en la que contactes tenga puchat el certificado de empresa y no fer transferències per fora de l'aplicació.
0: Molt bé.
1: Val, perquè per lo menos està segura d'aquesta manera.
3: ¿Y tu soci xino?
1: Yap, li diuen Yap.
3: Yap.
1: Yap.
0: Hello, Yap.
1: Men han a Xena.
4: En abril. Parlem d'això, per favor.
1: Home, claro, conèixer la fàbrica ja conèixer tot.
0: Però clar, sí, molt bé.
1: Que no vas poder conèixer allà, però tornaré.
4: Tenia faena aquest dia, l'home.
1: Sí, sí, sí. Assuntos personals.
4: Molt bé.
3: No estava allà, però anaré a veure la fàbrica. Perquè la Xina és molt gran, Marc, com ja vens a demostrar ja, Clara Extrems en els seus viatges.
0: Sí, la nostra viatge era hasta fa poc i clar, Xina...
3: Allà, però on queda? La fàbrica teva
1: Guangzhou,
3: de llap?
1: Està en Guangzhou, al sur, proper de Hong Kong.
3: Vale. Ah, bueno, te pilla bé. Pilla bé de Hong Kong.
1: Sí, a 10 minutets.
3: Prop de la mar.
0: Bona
3: combinació.
0: A 10 minuts del centre. Molt bé. I això, des de tot això, com va ser? Fa quan?
1: Pues ho vaig començar tot en octubre i en desembre ho vas llançar.
0: Què te pareix, Joaquí?
3: I ja n'has venut 1.000.
1: I ja n'he venut 1.000.
3: I ara, si vols demanar-ne 1.000 més, com és el tema?
4: Li diu Yap.
0: Home, i estan haçant això?
3: Fas, ja
0: claro. Estan haçant això, també.
1: El o sea, primer pedido el vas fer de 672. I 672, perquè jo li vas demanar 50 de cada un, però, claro, també com no he fet un disseny, sinó que són dotze, perquè són dotze signes,
0: sí.
1: M'augmenta el pressupost perquè tens que canviar la màquina dotze voltes. O sea, perquè això és més a volumen, però, claro... Jo tinc 12 dissenys. Entonces, jo vas demanar 50 de cada uno i per plantilla me dia que n'hi 158. Per això és 672, que és un número estrany, que no és redó.
0: Perquè, ja ho sabem.
1: I això és la raó. I ara ja he fet un pedido de 1.000 que m'ha plegat 12 caixes, que són les que ja he esgotat.
3: Has fet l'unboxing.
1: I he fet l'unboxing, l'he pujat també.
4: Clar, parlem també de la importància al final de la venda online, perquè també es poden trobar en tenda física, en València, per exemple,
1: sí,
4: també en altres parts d'Espanya, però a tu també és una aposta que fas per a vendre a través del teu web.
1: Exacte, que de fet sense les xarxes socials no podria haver aplegat avui fins on he aplegat. I la pàgina web bàsicament és una plataforma que se diu Shopify, que està pensada per a e-commerce, que vens producte o servici, i ara mateixa també en la intel·ligència artificial jo he agilitzat molt de temps, perquè poder preguntar-li a la intel·ligència artificial com fer esto, que jo, per exemple, no entenc de programació, no havia fet una pàgina web en la vida, la vaig fer en una setmana.
0: Veus com la intel·ligència artificial és bona per segons
4: també aprofita. Què?
1: Claro, o sea, és, ni no aquest dona-me la volta per a que siga.
0: Si me, si me planxara...
3: Hi ha ja. Un xicuelo que fa programació. És la ràbia que jo tinc. Però bueno, bé, t'entenc també perquè tu vas a lo que vas. També, a ràpid,
1: entenc el teu punt. Jo no vull llevar-li el treball a ningú, però ja. Com a persona que no tenia... Claro, no tenia diners per a pagar un programador.
3: Ah, molt bé. Clar, però ara quan tinguem...
1: Tinc que fer-ho jo.
0: Atén-me. I ara què? Vull dir, has venut tot això? Què vols fer? Què estàs lucubrant?
1: Pues, veure la...
0: Què t'agradaria que passara?
1: Veure la manera... A veure, per un... Una cosa és, encara no sóc ni un 1% reconeguda en el territori nacional. Entonces, continuar fent marca per a que me conega quantes més persones possibles. I intentar escalar el negoci lo més possible per a tindre marxa i poder construir la fàbrica.
3: I si ve Educa, demà, Lluqui, i te diu...
0: I te crompa?
1: No.
3: A quanto?
1: No.
4: Oh!
1: No.
3: Molt bé.
0: És dura de
4: pilar. Ho té clar, eh?
0: I suposa que dissenys també voldràs augmentar-ne.
1: No, claro. De maneres de dissenys. Primera col·lecció és dels signes del zodiaco per l'explicació que vos he donat abans, però la següent col·lecció se diu A todo sí, que va un poc relacionada en llançat a la piscina, com ho he fet jo, entonces anima a gent a perseguir els seus somnis, i després tinc... M'agradaria fer una col·lecció valenciana del món de les falles, que aquesta me fa molta il·lusió, i tinc més, però no puc fer més spoilers.
0: Molt bé, no, i si no... Pues...
4: No, però ja sabem que Lluís...
0: Has aconseguit la nostra atenció, ja t'he dit,
4: De moment,
1: però, per exemple, també una col·lecció que me faria molta il·lusió... Bueno, n'hi ha dos que me
0: també
1: fan...
0: També t'he dit una cosa, mintis el teu nom. No he conegut a ningú en altre lloc en la meva vida, però me pareix xulíssim.
1: Ai, moltes gràcies. Esto gràcies als meus pares, Roberto i Ima. Bueno, una col·lecció que m'encantaria fer és una col·lecció per a menuts, que fora educativa i didàctica, m'encantaria. I després una col·lecció en artistes emergents. De fer una col·laboració en diferents artistes i plasmar els seus, les seues il·lustracions en els puzzles.
0: No sé què opineu vosaltres, però jo trobo... Hi ha una capacitat creativa junta a una capacitat... una valentia en el món de l'empresa i d'entendre que són fascinants.
4: Clar, així jo crec que el gran repte que està assumint i aconseguint Lluc és ja no solament tindre aquesta capacitat creativa, sinó portar això que de vegades pot ser desbordant, aterrar-ho i a més posar-se a donar-li forma i assumir lo que és el repte a nivell empresarial, perquè al final en 6 mesos t'has convertit pues això, en emprenedora, en empresària, vaja, a banda de tot el disseny, hauràs hagut d'aprendre de números, de com funciona una empresa, de donar-te d'alta i tot això, no?
1: O sea, esto es un
0: i què diuen a casa i els amics, jo què sé, la gent diu, ai, mira la Lluc.
1: Pues els meus pares en realitat és que sempre el que diuen és que volen veure'm feliç. Entonces, si jo estic feliç i és el meu somni, me recolzen en tot. I els meus amics i la meva parella, igual.
3: Normal que sigues així, Lluqui. Si els teus pares, diguem, t'han deixat aquest territori d'autonomia personal també per a créixer, és molt bonic.
1: Sí.
3: Que no siguin pares i els protectors i conyassos.
1: No, a veure, tenen pors con tot.
3: Un abrazo
1: perquè...
3: als teus pares. No, però és així, tal qual.
0: Tots els pares tenen pors, però clar,
3: per
1: al final no té resposta per a tot i jo sempre pense, bueno, per ara t'estan anant bé, però peus en la terra perquè no vol dir ni ningú t'assegura que continuen anant igual de bé, o sea, no te pots dormir en aquest sentit.
4: Bé, de moment, els peus en terra,
0: però
4: el cabell molt ben amoblat, en efecte. I, bueno, per si algú s'està escoltant, Lluqui ho podeu trobar en el web, també en tenda física en València, comentàvem.
3: Lluqui en dos L's, no? I en Q.
4: Lluqui.
3: Lluqui.
1: En la tenda Wonder, que està en Carrer de la Pau, número 11, crec que, si no m'equivoque.
4: Correcte, important.
0: Carrer de la Wonder.
4: Bueno, un exemple més, al final.
0: Són molt bonics, entreu a convoyar-los.
1: Moltes gràcies.
4: Ahí està. Lluc, Sant Gil, un plaer xerrar amb tu. Enhorabona i molt d'ànim en la teua aventura
1: i
4: com a emprenedora. I continueu
1: per la fàbrica.
4: Ahí està,
3: per la fàbrica. Ha portat la fàbrica al Cira.
1: Exacte, al Cira.
3: Gràcies, Lluís.
0: Ens podem entretindre fent puzzles ben xulos, que ens agrada molt, però també ens agrada, i ho sabeu, parlar de la bona gastronomia. Bé, en realitat, parlem a gust, però el que més ens agrada és fer el tast. La setmana de juny, que estem recordant avui, a l'espai del gastroturista Vicent Gil, vam xerrar amb Román Navarro, que des del Cabanyal de València i en altres punts de la ciutat extén la seva filosofia de bar amb bona matèria primera, al bar Tonyina, a la Barranyora, a l'espai Mercader i en Pollastres Quinin.
5: Els millors moments de la vesprada de punt.
3: Perquè parlem de gastronomia. En el cas d'avui, Gemma, haurà vist en Gil quin és el misteri que ens conta, perquè d'una banda tenim tonyina i d'altra banda macarrons. No sé quina lligassa... Tu quina lligassa trobes que faries? Tu faries uns macarrons en
6: de
3: tonyina?
6: No sé jo si m'incidien...
3: No sé jo. Quina és la relació?
6: Però això ens porta a bon port. He de dir-te.
3: I uns cuiners i cuineres.
6: En excel·lència.
3: Creadors de gastronomia, que flipes, perquè el millor ho tenim a casa. Això és una realitat.
7: No, tenim a casa.
3: Setmana, Vicent Gil, què tal?
7: I a més, molt propet, perquè el nostre convidat d'avui és Román Navarro, que a més, jo no sé si presentar-lo com a cuiner o com a empresari. Perquè la veritat és que...
6: Totes les respostes són correctes, no? Què diria? Que...
7: Jo crec que sí. Bueno, ell me dia que segurament hi haurà més empresari que cocinero.
6: Bueno,
7: clar, perquè...
6: algú ha de fer això. Sí, és important fer-ho bé, a més.
7: I lo del macarró és perquè... Això que tu eres jove i no tens clar què vas a fer el dia demà, i sa mare li dia, chico, hace cocinero que los macarrones te salen muy bien. Bueno, i Román li va fer cas, va dir, bueno, pues...
6: A una mare se li fa sempre, s'havia de fer sempre cas.
7: Estudiar en cuina.
6: Com si dien aquells macarrons?
7: Sí, sí, pues no lo sé, porque esos macarrones tienen algo que ver con el macarrón cardenal que ahora está en...
8: No. A ver, los macarrones que hacía yo en casa eran los que me había enseñado mi madre. Chorizo, carne, jamón picadito, ajo, tomate... Pero yo era el plato que traía a todos mis compañeros de clase para que vinieran a casa a comer y de venir. Y a mí me gusta, y siempre me ha gustado cocinarle a alguien. Y entonces,
6: ay, es que
8: cuando como parábamos para comer y teníamos dos horitas en el instituto, veniros que os voy a preparar macarrones. Y fue cuando mi madre ahí dijo... A este le gusta cocinar y servir y ella lo vio y entonces me dijo, bueno, pues vamos a mirar la escuela de hostelería y miramos la escuela de hostelería de Correchería, que ya está cerrada.
6: Sí.
8: Y ahí empezó mi andadura en la...
3: ¿Qué visión tu madre?
8: Sí.
3: No era tanto la receta, sino el hecho de ese talento para hacer felices a ¿no?
6: Esa manera de gozar, ¿no? Claro, al final, cocinando para otros, ¿no?
8: Es un poco ser anfitrión, ¿no? Que la hostelería es eso, ¿no? Ser anfitrión y que te guste... Ya no cocinar, que cocinamos todos por necesidad, pero sí el hacérselo a alguien, ¿no? Que es lo bonito, ¿no?
7: Claro, la mare té una influència decisiva, també.
6: Què és? O sigui,
7: en 18 anys el comença en l'escola de cuina, acaba els estudis, el comença a rodar per ell en diversos restaurants i hasta que... Claro, que ell vol tindre el local propi i obrir tonyina. Però per obrir tonyina, el dia antes d'obrir va tindre que anar a veure sa mare i dir-li... Mamà... Deixa'm 400 euros que necessite comprar material i tinc la despensa buida.
3: T'havies quedat canino con la hora, o què?
7: Tieso, però totalmente tieso.
8: Totalmente, sí, sí. Eso, pero además es verdad, porque...
7: O sea, eso no es una leyenda urbana.
8: No. Yo me gasté todo lo que no tenía. O sea, me tocó pedir al... Claro, yo, cuando tú tienes la idea, ¿no? Y empiezas y dices, bueno, pues saco este dinerito de aquí, saco este de allá, y empiezas y te pones... Y lo mío
6: y
8: fue
6: luego
8: una...
6: llegan por si acaso.
8: Claro,
6: y
8: luego,
6: y ya que estoy.
8: Lo mío fue un acto de inconsciencia total, o sea, y de no saber. Y entonces, cuando ya el banco no me dio dinero, el constructor... que yo le tenía que pagar, le cogí y le dije, mira, o me lo acabas y te pago lo que te debo, o no te pago. Y entonces, pues me lo acabó y el primer día le tuve que pedir, pues eso, 400 euros a mi madre para ir a Macro para cargar las cámaras, porque me había quedado, y para poner dinero en la caja. O sea, no me había...
7: Ah, para tener cambio, claro, muy importante.
8: Claro. Y para poner 100 euros en la caja. Y me acordaré siempre la primera noche que vienen los amigos, que viene la familia, que facturé 1.000 euros. Y fue como esa cosa de decir...
7: Refiro.
8: Bueno, luego nos costó mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que de repente dices, bueno, pues ya para mañana, pues ya tengo para el mercado, ya tengo para pagar esto, ya tengo para pagar lo otro. Pero bueno, sí, eso...
7: Pero te cuesta mucho, pero a ver, Toñina se ha consolidado. Yo cuando hablo con la gente me dicen, es que he llamado un par de veces y nunca hay sitio. ¿Qué pasa?
8: Bueno, que vuelvan a llamar, ¿eh?
6: Que, que no dejen de insistir.
7: Yo digo, insiste que esto es cuestión de insistencia.
8: Sí, claro, eso es así. Sí,
7: no,
8: sí,
7: pero,
8: sí, sí.
7: Pero es curioso.
6: Pero va bien.
8: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
7: Él diu que no...

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Viu el trofeu taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
1: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Baixa, 101.2.
4: De tu!

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: A estes hores i en un divendres com avui, moltes persones estan a la platja, estan disfrutant de l'estiu, d'altres preferixen també anar a veure els bous. És la manera de disfrutar de l'estiu, cadascú té la seua i cadascú ho fa de la seua manera. Benvinguts, benvingudes a esta finestra del món taurí. Nosaltres no estem de vacances, al contrari, dins d'este mes tan taurí que comença, d'este primer divendres del mes d'agost, s'amunteguen els festejos de bous a la nostra comunitat valenciana, tant de bou al carrer com de diferents festejos a la plaça. Per exemple, Castelló és notícia perquè ja ha anunciat com se celebrarà un festival molt especial, un festival taurí que farà que d'entre altres actuants Barea, per exemple, torne a torejar. Barea, saben que és actualment director de l'Escola Taurina de Castelló, un gran torero que va deixar de torejar de moment per qüestions personals i que ara torna, no? Sabrem per què i de quina manera també se celebra aquest festival i dos genegades molt importants. Molta calor, humitat i moltes ganes d'estiu. I la plaça de bous d'Ondara, que també és protagonista, serà especialment demà protagonista en el segon festeig d'eixa fira xicoteta, minifira de la Marina. Demà arriben els cavalleros i la dama rejoneadora Andy Cartagena, al Benidormí, també la francesa Lea Vicens i Guillermo Hermoso de Mendoza. Seran els tres protagonistes demà en aquest festeig que tancarà la Fira de la Marina. Avui estarà en directe d'ací a uns minuts en el nostre programa Terra de Bous el propi Andy Cartagena, que obrirà la vesprada de demà. I també estem endinsats en aquest circuit valencià de Bellonegades que ja ha anunciat les seues dos semifinals que se celebraran a Ondara i també al GMSI. I en el bou al carrer, en aquesta finestra que sempre obrim del bou al carrer, bueno, pues un cap de setmana, com s'imaginaran, també carregat de festejos i de compromisos al llarg de tota la nostra comunitat. Més protagonistes, més continguts en este calorós divendres del mes d'agost. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
0: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
1: La veritat és que és un plaer estar en este mes d'agost, en este mes tan taurí. El mes de juliol, el mes d'agost i el mes de setembre són els tres mesos més taurins que venen més carregats de contingut taurí i d'events de totes les localitats, de totes les maneres, festejos majors i menors. Bones notícies també en este començament del cap de setmana. Per exemple, Marco Pérez, el matador de bous salmantí, ha anunciat que reapareixerà en la Fira de la Peregrina de Pontevedra. Ho ha dit fa escassos minuts, ho ha confirmat després d'eixa enganxada que va patir a Santander i que va parar en sec la seva temporada. I també el niño de les monjas, Jordi Pérez, que es recupera satisfactòriament després d'eixa última intervenció quirúrgica que se li ha practicat a la capital del Perú, a Lima. Ja saben que va patir també una enganxada al coll molt seriosa en una població lluny de la capital, en uns servicis sanitaris, anem a dir, limitats. Afortunadament, recupera la joventut, en este cas, ha fet molt. I el protagonisme, com jo deia al començament, es centra en eixa plaça de bous d'Ondara, en esa anomenada joia llevantina i en la Fira de la Marina, que per segon any consecutiu en este renaixement dels bous a Ondara, bueno, pues celebra el segon dels dos festejos anunciats en eixa fira. El primer es va celebrar dissabte passat amb José María Manzanares, Sebastián Castella i Borja Jiménez. Els tres van obrir la porta gran i en esta segona edició, en esta segona vesprada, seran els rejoneadors els que prenguen el protagonisme en eixa plaça de bous, que també al llarg dels temps i al llarg de la seua història i vida ha oferit moltes vesprades de rejons. Tres rejoneadors, ja sobradament coneguts, Andy Cartagena, Lea Vicens i Guillermo Hermoso de Mendoza, ompliran segur de goma a goma eixa plaça de bous d'Ondara, perquè la fidelitat dels amants del rejoneo és absoluta i total, no? Lluitaran contra els elements, també, contra el calor, clar que sí, però de segur que celebrarà i se veurà.

0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
5: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
7: Viu el trofeu taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
8: A la mar, senyores...
9: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Hola, soy Juan Ortega y quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del programa Terra de Bous en A Punt Ràdio.
11: Les paraules, les salutació de Juan Ortega, altre dels grans toreros dels matadors de bous importants en esta temporada, en esta frenètica temporada tan important per a molts toreros, per a molts ramaders també, i com no, per a esta casa, per A Punt, per tot el que està comunicant-se, mostrant-se, oferint-se del món del bou a la plaça, ese programa de cada cap de setmana en la televisió, en les retransmissions. Anem a saludar al nostre company i amic Jorge Casals, ara també dient company amic i ara també director d'Aplausos. Jorge, bona vesprada.
12: Què tal, Germà, com estàs? Bona vesprada.
11: Deixa'm que
12: saludar-te de nou.
11: Hombre, que te doni l'enhorabona per aquesta direcció que assumixes d'Aplausos. Bueno, ese punt i seguit, com deia el mestre Benlloc, en esta nova etapa, no?
12: Moltíssimes gràcies, Germà. Bueno, la veritat és que sí, ja vora 20 anys en aquesta casa, en aquesta capçalera referent del periodisme i del món del bou, com... publicada des de València històricament. Enguany se complixen 50 anys d'aquesta capçalera que va crear
11: 50 anys,
12: Salvador Pascual,
11: sí,
12: no?
11: Senyor,
12: una capçalera,
11: sí,
12: que crec que referent, sí, de València per a tot el món, no? I enguany se complixen 50 anys. És la revista pues, més longeva de l'època de la tauromàquia. 50 anys publicant-se de manera ininterrompida, no?
11: Sí, és important.
12: I jo crec que això és un mèrit, home, i se'l tenim que apuntar des de València, que es faci i que es publique, que es pense des de València, jo crec que és tot un orgull pa tots nosaltres.
11: Hombre,
12: no?
11: És molt important l'edició digital, evidentment les noves tecnologies estan així, la immediatesa, no?, que dona el món digital és necessària, però també valorar-hi molt la impressió en paper, no?, que això també és fonamental per a que no es perga, perquè si Aplausos deixara de fer aquesta publicació en paper, ja no n'hi haurien.
12: És de veres. És l'única revista que es manté i que informa de manera mensual del que és la tauromàquia, i jo crec que seria una pèrdua per al món del bou pues irreparable, no? Evidentment, tant l'esport, tots els sectors tenen que estar recolzats per els mitjans de comunicació. No és fonamental la ràdio, evidentment, la televisió, però també la premsa escrita, no? Que ja es cau una publicació en tots els quioscos de manera periòdica, pues sí, jo crec que és fonamental. I ahí estem en ese punt romàntic per a que no es perga el paper.
11: Sí,
12: jo crec que és fonamental.
11: Sí. Home, és que jo et dic una cosa, els textos en digital estan molt bé perquè són molt immediats, perquè arriben a tots els parts i tots els puestos, me pareix perfecte. Però llegir en paper continua sent algo diferent. No me preguntes per què, però agafar una fulla, prendre un cafenet i tranquil·lament, no?, llegir, tornar a llegir i no preocupar-se de si tens bateria o no, això és, jo crec que no s'ha de perdre. Deien molts genis de la divinació que el paper s'esgotaria i que s'acabaria, no? Bueno, pues de moment no. De moment no.
12: Jo ho celebro. És un plaer llegir. Tu t'imagines els nostres

0: els companys, totes les plumes que n'hi ha, lo bé que escriuen, les periodistes de tanta categoria que n'hi ha en el món del bou, jo crec que és una enveja per uns altres sectors, no?
1: Total.
0: I per ahí va encaminada un poc la revista, no? Diguem, la lectura més tranquil·la de reportatges d'una ramaderia, una entrevista molt més reposada...
1: Sí, senyor, la reflexió...
0: Reflexió, sí, evidentment,
1: sí, senyor,
0: no?
1: Sí, senyor.
0: Això que no mos dona la immediatez que té una pàgina web, inclús les redes socials que t'ofereixen pràcticament al minut, al moment, el que és una correguda de bous, pues lo que es la reflexió i l'anàlisi, evidentment, ho podem trobar en el paper.
1: Sí, senyor. Bueno, pues aplauso. Referent de la premsa taurina, ara amb la direcció de Jorge Casals, enhorabona, company. I, bueno, i els continguts que arriben també del programa La Plaça, que no para, que no es deté, que en plena temporada, evidentment, continua en el seu compromís amb la tauromàquia, no?
0: Este diumenge a la una del migdia, en el Vermut Torero, estarem ahí en apunt per oferir-los tota l'actualitat del món del bou de la Comunitat Valenciana. Veurem un resum d'eixe festeig que va tindre lloc el dissabte passat a la plaça de Bous d'Ondara, en el que tu també estigueres allí,
1: sí,
0: present.
1: Sí, sí.
0: Un cartell de màxima categoria, tres figures del toreig. I després aprofitarem també, ja que estiguérem en Ondara, per a recollir l'opinió dels empresaris, dels aficionats, si és possible la recuperació d'una plaça que va ser emblemàtica en la temporada estiuenca a la província d'Alacant. Per allí passaren totes les grans figures del toreig. Allí mateixa va debutar amb picador Juan Antonio Ruiz Espartaco. Estava el mestre Esplà, que ens feia una reflexió, i és que, evidentment, va ser una plaça que sí, que passaren totes les figures, i era de manera obligada que passaren per allí, no? I bueno, jo crec que és totalment recuperable, que hi ha que treballar, i que sobretot és una satisfacció veure una plaça que va estar tancada durant tants anys oberta al públic.
1: Sí, senyor. I a més que és molt bonica, que té una, està integrada perfectament en la població, al centre pràcticament de la localitat d'Ondara, que té un bar molt especial que està unit també a la plaça, que fa una part de l'arquitectura de la pròpia ciutat, no? Això, el que només li falta a Ondara recuperar, com dius, aquesta vertiginosa agenda que tenia cada cap de setmana. Jo crec que Benidorm i Ondara han sigut les dues places de la província d'Alacant que tradicionalment, històricament, han donat més bous al llarg de les temporades.
0: I aprofitar el turisme, tal volta no era el dia millor, era l'1 d'agost, la gent anava i tornava de vacances, un poc de moviment. Bé, jo són cosetes que els empresaris pues, estan dispostos a treballar i a solucionar i a impulsar de nou aquesta plaça, no? Que va ser tot un referent.
1: Sí, no és fàcil, eh? Te dic que no és fàcil. De fet, els empresaris van comentar a mi també que bueno, pues que diguem-ne les autoritats tampoc estan ajudant molt, perquè ells han demanat, per exemple, que la fira, esta fira de la Marina, estiga dins del programa de festes, que no s'acaben les festes d'Ondara i comença la fira. Perquè això sempre, és l'efecte eixe de la ressaca de la festa, que costa molt, no? La gent ja s'ha gastat els diners, ja molts s'han anat fora, i home, és complicat, no? Ells estan lluitant precisament per això, perquè l'any que ve la fira de bous estiga dins del programa de festes. Ojalà, no?
0: Ojalá. I el que tenim que fer els aficionats i la premsa és recolzar i espentar per a que puguem recuperar aquesta plaça, no? Jo crec que una plaça perduda és una batalla perduda per a la tauromàquia i és molt important que bueno, que es mantinga oberta, i tindrem que recolzar-la com siga i solucionar el problema de l'afluència de públic, no?
1: Sí, sí, sí. Home, jo crec que demà dissabte anirà sí, molta gent a veure els rejones, eh?
0: Ojalá puguem recuperar Ondara, no? La xoia levantina.
1: La xoia levantina, bueno.
0: Això bueno, pues estarem allí, sí. Estarem també en Vilafranca del CIT, en esa plaça que també és una autèntica meravella del Niño de la Estrella, en l'interior de la província de Castelló,
1: sí,
0: on
1: sí,
0: es va
1: sí,
0: fer
1: senyor.
0: Esa fase classificatòria del circuit de Xonegà des de la Comunitat Valenciana, debutaven picadors i en Bermejo, que és un xoneguer de l'Escola de Tauromàquia de Castelló, que ha nascut a l'Alcora, que arrastra moltíssima gent, que va guanyar l'Espiga de Plata uns dies abans en Calasparra, i bueno, que va eixir a muscles i sèrie. Veurem un resumen també, i veurem un resumen de la final de la Copa Chanel a Las Ventas que va guanyar el mexicà Héctor Gutiérrez. Ojo,
1: sí,
0: perquè té molt bones maneres.
1: No, i tant. Sí que és de veres, s'ha convençut i molt.
0: I més coses. Sí. Veurem un reportatge del Califa, 30 anys de la seua alternativa a la plaça de Bous de Xàtiva, per cert, plaça de Bous que continua tancada per qüestions merament polítiques i que també tenim

0: que reivindicar, ¿no? Una
1: Sí,
0: llàstima.
1: senyor. Sí,
0: Aixa,
1: senyor.
0: la plaça de Bous de València, pues, li va fer un homenatge, una exposició fotogràfica amb la col·laboració de la Diputació, i hem repassat aquesta exposició amb algunes de les fotografies que van ser emblemàtiques en la trajectòria de José Pacheco, el califa. I bé, estarem en el festeig popular de Moncofa per a veure aquesta relació que va tindre històricament sempre i se poble amb la ramaderia de Jacinto Ortega, actualment la Jotera.
1: Sí, senyor. Bueno, i de les retransmissions del que ha d'arribar en este mes d'agost, setembre, què podem dir?
0: Pues mira, moltíssimes coses. Te ho vaig a dir, Germán, en exclusiva per a tu. Estarem el dijous 20 d'agost en la plaça de Bous de Ciutat Real.
1: Bueno, molt bé.
0: La correguda de Bous, a més que, bueno, que gestiona un empresari
1: sí.
0: de la terra, Nacho Lloret.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Estarem allí, estarem el diumenge 23 d'agost a Cuenca, una correguda de rejons, de toreig a cavall, en les màximes figures del toreig a cavall. El divendres 28 d'agost estarem en Casas Ibáñez, que és una plaça que estan recuperant amb molta categoria els germans Martí, els empresaris també de la nostra terra, que
1: sí,
0: estan lluitant, i la veritat és que estan fent un treball magnífic. Hi ha una correguda de la Quinta, que jo crec que és interessantíssima. Estarem, com no, el dissabte 29 d'agost en la retirada del torero de Requena, estarem en Requena, de Jesús Duque,
1: hombre,
0: que bueno, que estava retirat del toreig i que ha dit jo vull per lo menos torejar la última en ma casa, en la meua plaça, i
1: sí,
0: quina
1: senyor.
0: Quixeria torejarà la última. No sabem
1: bueno,
0: si
1: la
0: tallarà
1: última,
0: la coleta o no.
1: La penúltima, anem a dir-ho així.
0: La penúltima.
1: Sí.
0: I bueno, jo crec que és un cartell interessant, estarà també Nec Romero, i bueno, sempre sent valencià, i ahí evidentment
1: sí,
0: tenia que estar a punt.
1: Evidentment.
0: Estarem també en Albacete, en la Fira d'Albacete, una de les més importants del mes de setembre, estarem el dimarts 8, i possiblement alguna correguda més en la que estiga Morante, també en la plaça de Bous d'Albacete. Anem a veure. I també en Guadalajara, el 20 de setembre.
1: Bueno.
0: O sigui que tenim un calendari, jo crec que important, i per les fires més destacades del mes d'agost i de setembre.
1: I molt complet, i molt complet. Ara anem a dir a la gent, als oients, que si no han apuntat perquè no podien, que se descarreguen el programa en el podcast, a la pàgina del web d'Apunt, per a apuntar cada cita, cada vesprada de les retransmissions, del que tenim per davant, que és un estiu carregat de festeig. Jorge Casals, moltes gràcies. Te dic de nou enhorabona. Estem en contacte i anem a continuar pues, parlant. I ara som, això que diuen ara no, que a mi m'agrada molt, no? Divulgadors taurins, a més de periodistes, comunicadors, divulgadors taurins.
0: Mira, és fonamental la nostra tasca en la Ràdio Televisió Valenciana. Jo crec que educativa, no? No només n'hi ha que parlar de bous, sinó que n'hi ha que mostrar i ensenyar la tauromàquia i explicar el perquè de moltes coses. I jo crec que ahí tu també estàs fent una llavor, jo crec que encomiable i fonamental així a la nostra terra.
1: Bueno, pues som un gran equip. Gràcies, Jorge.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Una forta abraçada. Gràcies. Jorge Casals, capdavant de les retransmissions d'aquest programa La Plaça. I anem amb més continguts, però ara sona això. Què està sonant? A veure. Diu Esther, és valenciana i canta Aixina de bé. Estem en Terra de
2: Bous. Terra de Bous, amb Germà Estela, a Punt Ràdio.

0: començament del programa de Castelló i aquest anunci que ha il·lusionat moltíssim a molts aficionats, una terra que també bateix en un cor de molta potència. Luisma Garrido, empresari, està al capdavant també d'aquest anunci que molta gent ha celebrat. Luis Maria Garrido, molt bona vesprada, bones tardes.
1: Molt bona vesprada, què tal, Seman?
0: Bueno, pues un festival molt especial, un festival taurí que, a més, ret homenatge a un mandereller molt important que bé ho mereix, i dos jonegades, corregis-me si no és així, no?
1: Correcte. És el que s'ha presentat al principi d'aquesta setmana, el dilluns, en la Diputació de Castelló.
0: Bueno, ese festival, parla-me d'aquest festival, de com naix aquesta idea i de quins són els integrants del festival homenatge a ese mandereller.
1: Bé, la idea va sortir pues, de pràcticament dels propis que han estat anunciats en el festival.
0: Dels toreros, no?
1: Aixina és. Se ficava en contacte amb nosaltres i, bueno, donarem peu a crear este festival.
0: Bueno, a mi m'ha sorprès gratament, per exemple, veure a Barea, no?, que torna a torejar. Això és una molt bona notícia. Això com ha sigut? Ha sigut ell? Se li va oferir? No sé, conta'm.
1: Barea és un dels, pues, podeu dir, de l'equip que està darrere de fer el festival. És a dir, que ha sigut al revés, ha sigut Barea el que s'ha ficat en contacte amb nosaltres, amb l'empresa, i amb màxima il·lusió d'estar en aquest festival, per supost.
0: Parles d'aquest festival, d'aquest cartell que ret homenatge, bueno, pues, a una figura molt especial i clau, no?, en el toreig, sobretot de Castelló, clar.
1: Pues sí, la veritat que nosaltres som una empresa de la Comunitat Valenciana, no? Però sempre hem tingut molta vinculació amb Castelló. Sí. La província de Castelló, principalment les novillades de Benassal, de Villafranca del Cid, mitjançant l'Escola Taurina de Potència de Castelló, també després Vinaròs, hem fet tot el que és el circuit valencià de Jonegades en les places de Castelló, i quan, malauradament, pues, passa la greu notícia de un mandereller tan volgut per l'escola, que ha sigut el degà dels mandereillers de la província de Castelló, pues que tràgicament i malauradament, pràcticament un any després de jubilar-se, després de tota una vida dedicada al bou, pues, el càncer amb vora de 55 anys, pues, l'arrebatada d'aquest món, pues, això, la veritat que deixa una empremta de dolor dins de l'afició i dins de la toreria de Castelló, no? I se va formar pues, un equip de treball. A mi, el matador i mestre de l'Escola de Castelló, Barea, se fica en contacte amb mi pues, com a empresari i coneixedor de les places i de la idiosincràsia i de Castelló i concretament de Benassal, no? Que en seguida pues, va sortir com una de les places on seria més interessant fer-ho. A part, José Le, com a director de Lídia, tenia una grandíssima trajectòria de més de 25 anys siguent el director de Lídia dels festejos de Benassal, i sí, tot això va donar pues, que formarem este festival en esta plaça. Baré al capdavant dels toreros, i bueno, els toreros que podem trobar en aquest cartell, que ha sigut algú més el que dins del matador de bous de la província de Castelló que ara ha volgut estar, però al final pues, per opcions del pressupost i del tipus de plaça i del desenvolupament del festival pues, s'ha quedat en tres matadors de bous, que són Paco Ramos, Abel Baix i Barea, que repareix per un dia. També per la vinculació que sempre havia tingut amb l'escola i amb tots els xoneguers de vora dels últims 20 anys, no? o 30 anys de l'escola de Castelló, que ha sigut José Llome de confiança de tants d'ells, sí. Pues volia que estiguera un xoneguer que vaig a dir, perquè és algo que no, que la gent segurament no sàpiga, que era Javier Aparicio, uh-huh. El que estava anunciat, estaven els cartells preparats, però com tots vostès sabran, pues, malauradament Javier Aparicio va tindre una greu enganxada, sí, amb la que se va trencar un tònic de xamaco el passat 1 d'agost a Vilafranca del Cid, la tíbia i el peroné.
0: Fíjate que
1: dissabte canviarem el cartell, al llarg del diumenge farem el canvi en la impremta, i el dilluns presentaven ja el cartell i en Bermejo, l'altre xonegar en cavalls de la província, que en aquella mateixa xonegada on va caure ferit Javier Aparicio, ell havia debutat en cavalls i tallat quatre orelles, amb la qual cosa pues, s'estava clar que era el pas que se tenia que

0: que donar i tancarem amb un xonegar sense cavalls.
1: I en Bermejo,
0: que està sense definir... Sí, i en Bermejo, el xonegar amb cavalls, que entra dins del festival, i el quint i últim xonec el liderarà un dels quatre xonegers sense cavalls que se disputen el trofeu Avellana d'Or de Benassal, que es disputarà en la xonegada sense cavalls el divendres 4. És a dir, el divendres 4 de setembre, la xonegada que també presentarem, amb xonecs de la ramaderia de Terol de la Lucica, procedència García Grande, un dels quatre que és el seu guanyador del trofeu, tindrà el premi directe d'entrar i tancar el festival del diumenge, el festival d'homenatge a Josele, en el qual també vull també ressaltar que els ramaders de la província de Castelló, Daniel Ramos, amb el seu ferro, Daniel Ramos Alfonso,
1: sí.
0: Pedro Jovani, amb el ferro en nom de la seva filla, Aida Jovani, i José Pons,
1: compàs,
0: que és un
1: no?
0: nou ramader, amb la seva ramaderia al compàs, que no ho pastura a les nostres terres, sinó que té una finca al terme municipal de Guillena, la província de Sevilla.
1: Sí.
0: Pues estos tres ramaders són els que, en el cas de aquest festival, els que donen els seus xonecs per a fer este gran homenatge al seu gran amic i gran torero, Josele.
1: Bueno, pues ese festival homenatge a Josele, banderiller de Castelló, que celebrarà, a veure-la en la data, dinela clarament perquè la gent ho apunte.
0: Diumenge 6 de setembre a les 5:30 de la vesprada a la plaça de Bous de Benassal, que Germán estarà segur en comú amb mi que és pues, una grandíssima excusa per a conèixer una plaça tan bonica amb tanta idiosincràsia, una plaça que se coneix en la zona com la Maestranza,
1: sí,
0: del Maestrazgo.
1: Sí, la Maestranza
0: de la comarca.
1: Sí que és de veres, sí que és de veres. Oye, i l'oportunitat de veure a Paco Ramos, de tornar a veure a Barea, hombre, a ver, Valls també, evidentment, i en Bermejo. El cartell, te dic una cosa, no és un cartell molt numerós, no? No és nombrós en quant al nombre de toreros, però sí que està molt ben triat, no? Jo és que soc molt bareista, molt de Barea. Ho he sigut des que era joneguer. Jo vaig lamentar moltíssim que, bueno, pues que prenguera aquesta decisió de no torejar o de deixar temporalment de torejar, no? I per a mi és una gran notícia el fet que haja decidit i que haja volgut tornar a torejar en un festival, encara que sigui un festival, no? Qui sap, no? Si és el començament d'una xicoteta tornada a poc, no? No sé.
0: És un grandíssim al·licient i jo pues, també vull compartir, Germán, que jo també he sigut molt vareista. Jo, en la meva època d'adolescent, pràcticament, sí, que era quan Barea estava de xereguer amb cavalls, he anat a Boreroa, la quantitat de places. Tinc un record imborrable, per exemple, d'aquella vesprada en la Madalena, que se tancà amb sis novillos de diferents ramaderies. Sigue una vesprada espectacular, dices que uno
1: bueno,
0: guarda
1: la de los Maños de Zaragoza, que va a ser l'esclafit, ¿no? Gran de Barea, ¿no?
0: Correcte. I a part, vull compartir una cosa que jo sempre he dit a Barea. Barea, jo, lo que he ido jo a verte, i ara fíjate que codo con codo, pues, organizando las novillas de la Diputación, de lo que se hace en Castellón, con
1: sí,
0: los chicos.
1: Sí, sí,
0: y yo
1: sí,
0: sempre
1: sí.
0: Le diría, el día que vuelvas, yo, oye, de chofer, de lo que quieras.
1: De una u otra manera, ahí estaré, ¿no? Ahí estaré.
0: Sí, sí, sí. Y mira, ahora la casualidad, pues que estaré pues, como empresa colaborando desinteresadamente en aquel festival que también suposa pues, la tornada del torero d'Almassora, que va, segur que del seu poble i de la comarca de la província, pues, va ser un al·licient més per a que l'afició es desplace i plene aquesta bonica plaça de Benassal en l'homenatge a Josele en el festival del 6 de setembre.
1: Bueno, pues sí, de setembre, aquesta és la data i esta és la cridada massiva per a que tota l'afició, no només de Castelló, també de València, per què no també d'Alacant, pugen i puguen disfrutar, no?, d'un festival molt, molt diferent i de veure toreros que no veuran habitualment i que jo crec que és una excel·lència dins del toreig, esta pequeña sorpresa, un festival preciós en toreros molt, molt, molt bons i que a bon segur serà un gran espectacle. Luis Magarrido, que moltes gràcies, enhorabona de nou per aquesta iniciativa, una altra més que se suma a totes les que has fet i a tota la lluita que portes també com a empresari en aquest circuit valencià de Jonegaves. Ja s'han anunciat les dues semifinals a Ondara i al Gemesí, en les tres en cadascuna de les vesprades que han triat més puntuació, Jonegaves amb més puntuació.
0: Pues sí, el circuito valencià de...

0: De hecho, Negades, en el qual pues, en esta tercera edició i des del seu començament m'he involucrat moltíssim perquè pues, com a empresari i com a aficionat sempre he pensat que era una iniciativa molt necessària per a revitalitzar les places de la nostra terra. I bé, ja hem organitzat com a empresa les tres Negades classificatòries que hem pogut viure les places de Vinaròs, de Utiel i l'última de Vilafranca del Cid.
1: Sí.
0: I el nostre treball, no?, més enllà de que sempre pues, estem a disposició de la Fundació Torre Lídia i la Generalitat Valenciana per a qualsevol tasca que pugui sorgir al voltant d'aquest circuit valencià de Xonegades, bueno, l'última que nosaltres farem com a empresa serà el dissabte 5 de setembre, apunten la data, dissabte 5 de setembre, Ondara, i el diumenge 6 de setembre, el Festival de Benassal, que acabem de comentar, no? I el 4 de setembre, la xonegada de Benassal sense cavalls. És a dir, ja vaig a ficar ja per així, amb el teu permís, Germán, convidar a tota la gent per a passar un cap de setmana complet de bous.
1: Complet,
0: divendres
1: sí, sí.
0: 4, dissabte 5, diumenge 6.
1: Bé,
0: com estàvem parlant,
1: sí.
0: I ahir estarem en la semifinal, serà la primera semifinal de la plaça de bous d'Ondara, amb pues, la genovellada de la ramaderia Castillejo de Huebra, plena de garanties, amb els semifinalistes Simón Andreu, de Xiva, de l'Escola sí. de Tornaque de València,
1: sí,
0: Marco
1: sí.
0: Polope, de Torrent, també de l'Escola de Tornaque de València, i Samuel Castrejón, convidat de fora, de Madrid, per a que han pues, el seu desenvolupament a les classificatòries els ha permès estar en esta semifinal. La segona semifinal, que serà la d'Algemesí el dissabte 10 de setembre, organitzada per la comissió d'Algemesí, al igual que tota la seva garantia de la setmana de bous, en aquest cas amb jones de ramaderia de Fermín Borquez, uh-huh. serà el torn de Javier Cuartero, d'Alacant, de Alberto Donaire, de l'Escola Taonia de València, i de Ian Bermejo, que representarà a l'Escola Taonia de Castelló en aquestes semifinals.
1: Bon cartell, bon cap de setmana, i sí que has dit, i te dic el mateix que hem dit abans, la gent dels oients que no han pogut apuntar ràpidament les dates, bueno, pues no passa res perquè està el podcast per a descarregar el programa i tornar a apuntar bé les dates, les xifres, els dies per a anar a Castelló, igual que hem dit en les retransmissions. Luis Magarrido, gràcies, enhorabona i se veiem en Castelló.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Germán. És un plaer sempre estar així al teu costat i en contacte directe amb tota l'afició valenciana mitjançant les zones de la ràdio.
1: Sí, senyor. Gràcies, Luis Magarrido, Tauro Management, del capdavant d'aixes grans iniciatives. Gràcies. Entra la capçalera del bou al carrer. Ahí está.
2: El bou al carrer. En Apunt Radio.
1: Tinc el meu Juan Alpuente, que està al comandament tècnic. Ara mateix estic mirant, tinc tres tècnics, ahí a l'altre costat, pendents de tot el que passa en este programa. I ara el que passa és l'agenda i el bou al carrer. Daniel Meseguer, vicepresident de la Federació Valenciana de Penyes i Associacions de Bou al Carrer. Molt bona vesprada, Daniel.
3: Hola, molt bona vesprada, Germán. Què tal? Com va tot?
1: Ara t'escoltem perfectament. Bueno, jo he dit al començament que este cap de setmana ve carregat de, bueno, pues, esdeveniments, d'events, de cites taurines al nostre territori. És així, no?
3: Sí, correcte. Al final estem en el mes més fort de la temporada i pues estem començant ja el mes d'agost com Déu mana. Fem bous en pràcticament tots els pobles que celebren les seues festes patronals. I sí que pues, m'agradaria destacar que demà, en la Vall d'Uixó, fan el encerro que va tocar suspendre la setmana passada per l'incendi de la Vall d'Uixó.
1: Sí.
3: Demà l'encierro del Bouserril de la ganaderia d'Espartaco. I la veritat que pense que és el esdeveniment del cap de setmana pues, uno dels més importants que n'hi ha.
1: Jo no sé si això de canviar la fecha és molt important o no, o fa que molta gent a lo millor no puga estar, no sé, tu penses que això és algo més, suposa que serà delicat, no?
3: A veure, la veritat és que quan canvies la fecha pues sempre és delicat, lo que passa que pues, les circumstàncies que la varen portar a dur pues són les circumstàncies, un incendi pues ni havia que canviar-la.
1: Sí.
3: I jo pense que va estar de gom a gom lo que és l'encierro. Final és el concurs, un dels concursos més importants de la temporada i si a més pues añadisses un cartell com el que han preparat en l'encierro pues

0: Imagina, yo pensé que demà va estar ple l'encierro.
1: Bueno, això pel que dius tu que arriba demà. Evidentment, com has comentat, estem en el mes de l'any més carregat de festejos estadounidens, de cites i de celebracions de diferents municipis. Ho és també un dels mesos més carregat al Bou o a la plaça. Evidentment, és que estem parlant del gros de les nostres festes, no? En el mes d'agost.
0: Correcte. Sí, a veure, al final quasi totes les festes patronals dels municipis pues, són ara en agost o en setembre i gràcies a Déu pues, fan bous al carrer. Entonces, pues, és ara el moment de celebrar els bous.
1: Bueno, pues ens quedem així. No sé si hi ha algun compromís més important que vols ressenyar també ara. El cap de setmana?
0: En el port de Sagunt també està la Setmana Taurina i és un calendari que no pot faltar.
1: Bueno, pues ahí apuntem aquestes dues localitats importants. Gràcies, Dani Meseguer. Continuem en contacte en el que resta de mes i en tot el que ha de vindre també en setembre. Abraç, company. Moltes gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies, Germán. Parlem.
1: Gràcies. Bueno, pues Dani Meseguer en l'agenda del cap de setmana i nosaltres que se n'anem ja una horeta que s'ha fet curteta. Demà, Bous a Ondara, correguda de rejons. Ja saben, si no tenen res millor que fer, es poden passar per la Joia Llevantina, per aquesta plaça de Bous d'Ondara i disfrutar d'una vesprada diferent amb tres grans rejoneadors. Nosaltres tornem divendres pròxim, ja saben, així en la cita taurina de la ràdio, de Apunt Ràdio, d'esta casa de Ràdio Televisió Valenciana. Adeu, gràcies, Moncho, Juan Alpuente, que no Moncho, que Juan, adeu, gràcies.
2: Som la veu de tots. Som Apunt.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: Apunt Ràdio.
4: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
5: A base de bé.
6: A base de bé.
4: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
7: Home, pues clar.
4: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
8: Molt ben pensat, doctor.
4: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
9: Very, very beautiful.
4: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
10: Està tot molt mal.
11: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
12: Molt senzillo.
13: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bona.
14: Està de categoria.
15: Molt mal està tot.
4: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
16: I què li sembla?
17: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
18: Correcte.
4: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
19: Què diu? Què, què?
4: Que en valencià diríem deixar de seguir.
19: Ah, ara ho he entès.
4: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
20: Senyor, sí, senyor!
4: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
21: Això és de veres, ensenyar... Sí?
22: Sí, ho fas molt bé.
23: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
23: Queda clar, sí.
24: Et dic que no perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
4: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
25: Molt millor.
4: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
26: Per l'amistat i per la salut.
4: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
27: De tu a tu.
28: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Levant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4. De tu.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Penso a fer de nit els ulls quan el cel es torna negre aquell 29 d'octubre que mai més

0: buidaren tantes veus, que es buidaren les paraules, i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.
2: Una estranya així tan fan que amb la pluja

Sonem. Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio. Solo en

La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

0: És 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente, al control de so, vos saluda, com cada nit, Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90, també en xifra, també en número, Instagram, 90 minuts ràdio, però en paraula, en lletra, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un WhatsApp, un àudio, teniu el WhatsApp, el canal, a la vostra disposició. 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracte en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: vos motiva algun aspecte del Trofeu Taronja que es juga demà? I ja és la pregunta que vos fem. Vos motiva algun aspecte del Trofeu Taronja de demà? Ara parlarem del Trofeu Taronja, però jo crec que la notícia en el dia d'avui, per dir-ho d'una manera clara i que s'entenga, el nom del dia d'avui, sense cap dubte, és el de l'heroi de la final de New Jersey que li va donar a Espanya el seu segon mundial, Ferran Torres, que este matí ha sigut rebut en el Palau de la Generalitat per el president Juan Fabrés Llorca per a nomenar-lo, bueno, pues, imatge de la Comunitat Valenciana, i també serà, pues, una miqueta ambaixador de la nostra comunitat. Ja sabeu, a més, que Ferran, una de les primeres coses que va fer només acabar el partit és agafar una senyera, llogar-se-la al coll i lluir-la. Important. Per a mi, a més, amb un detall importantíssim, i és que Ferran renuncia a qualsevol compensació econòmica per ser imatge de la Comunitat Valenciana. És quasi una qüestió de justícia poètica. Després dels poals de fem, per no dir una paraula que sona pitjor, que el València li va tirar a base de mentides, que algú encara se creu, cada volta, afortunadament, menys sent. Després de, com deia, que el València fer una campanya, se'n recorden allò de Link quan la ganxa Superdeporte, allò de tinc 100.000 per a matar-lo i tinc a tots els mitjans de comunicació per a tal, home, a tots els, no els tenia, com alguns venien demostrant ja fa anys, però la realitat és que siga una, que Ferran Torres fora l'autor del gol que li donava a Espanya al Mundial, que hagi sigut rebut per el govern valencià, la manera de respondre d'ell, de dir no vull cap compensació econòmica per ser imatge de la meua terra, perquè ho faig molt a gust, denota també que tot el que se va contar sobre ell eren mentides. Que després ell ja ha tingut algun dia alguna actitud en el camp que no ha estat la més adient o la més recomanable, també, perquè ningú som, ningú som perfectes. I a voltes Ferran, el seu caràcter fort, li ha dut a enganyos, a equívocos, però en general crec que és una qüestió de justícia poètica, total i absoluta. Que ixe gol, diu Ferran, com diu Ferran, fora un gol que marcaren 47 milions de persones, també és un gol, sobretot, que varen encaixar alguns en Singapur, no només Argentina. I a mi això me sembla, com deia, que és just. Crec que tant la rebuda avui en el Palau de la Generalitat, que siga emblema i imatge de la Comunitat Valenciana, i que esta vespada Ferran Torres, després de totes les campanyes i de tot el fem que li va llançar el València en una campanya asquerosa avui ha sigut rebut en lloc de multituds en el seu poble, en Foios. Jo crec que per a mi, me van a perdonar, ja sé que estan esperant altra cosa, però per a mi és la notícia del dia i és un campió del món, un tipus que s'ha guanyat l'admiració en el terreny de joc, qui mereix estos primers minuts de programa. Lo de... el fill del amo que ha vingut a mirar obres, això sí, amb el xupetí personalitzat, com si fos la samarreta que duia Larry Bird en els Celtics de Glasgow. El Celtic, no, els Boston Celtics. Jo també estic d'aquella manera. Estic més enllà que sí, que estic a punt d'agarrar vacances. Que duia el xupetí personalitzat perquè este club, que és incapaç de col·locar en les equipacions de l'últim any de Mestalla un mísero detall, però quan ve Peter Lim o ve Kia Dream a veure obres, això sí, el xupetí personalitzat amb el nom, home, pues no crec que fora qui hauria de dur-se els primers minuts i l'atenció d'aquest programa. De fet, sí vull recordar una coseta. En el dia d'avui, els mitjans de comunicació, en esta constant bunkerització que n'hi ha en el club, per a que no es veja, ni es conte res, ni es diga res, avui crec que és la primera volta que ni tan sols que les mitjans de comunicació ni tan sols les deixen entrar a l'ofrena. Aquesta ofrena a la patrona de la ciutat, a la Verge dels Desemparats, que habitualment fa el València Club de Futbol. Política incomunicativa pròpia de les dictadures bananeres se resumís en aquella frase que només arriba a la València fa un any, va dir Ronnie G. I és que és fàcil agarrar-lo perquè no diu ni una veritat.
1: També vull treballar amb vosaltres, els mitjans. És molt important per a mi. Agraïsc que hàgiu vingut a veure'm avui. Per davant ens espera un futur emocionant.
0: Bueno, pues la importància dels mitjans de comunicació se veu que és només amb els que Ronnie G vol, per la mañana café, per la tarde Ron, i també se veu que ja hem deixat de ser importants, almenys alguns. També és qüestió de no veure la realitat del que és Meriton i del que són les persones que Meriton posa al front del club. Que s'hagueren comportat d'una altra manera seria mentira. És notícia, perquè que intenten silenciar els mitjans de comunicació com intenta Meriton cada dia, sempre és notícia i s'ha de contar. Però hi ha una màxima que jo, amb Sala Folgado, conte moltes voltes quan parlem del dia a dia del club, que és a Meriton és notícia, però no és sorpresa. Que Ron Garley hagi resultat ser una titella més dels que du Lim per a contar les mil i una troles, pues això. És notícia, però no és sorpresa. Les 11 de la nit i 12 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90.

A les 11 i 12, com sempre, comencem amb les fotos, que sempre sabeu que és el punt de partida que ens dibuixa el recorregut del mapa de l'actualitat del dia a nivell esportiu. Ferran Torres, imatge de la Comunitat Valenciana, el jugador de Foios, autor del gol que va proclamar Espanya campió.

0: Europea del Món ha signat un protocol de col·laboració per a convertir-se en imatge i ambaixador de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, en ser rebut pel president Juanfra Pérez Llorca. Ferran ha volgut destacar els valors de la seva terra i el president Pérez Llorca ha volgut recordar com Ferran va passejar a la senyera valenciana el dia de la consecució del títol mundial.
1: València és la meva terra i molt més. És un sentiment i una manera de fer única. Així tinc la meva vida i la meva família. València representa els valors i un compromís, una identitat a la qual mai renunciaré. Per això, porto la nostra senyera allà on vaig, com en aquest Mundial, on vaig sentir el suport i l'estima de tots els valencians.
2: Va haver per a mi un detall significatiu que me'l va posar la pell de gallina a tots els valencians, que va ser que només acabar el partit Ferran anara a buscar la senyera. Se la amarrara al coll, com si fos una capa, i la traguera a passejar per el camp.
0: A mirar obres, Kiat Lima ha aparegut este matí en València i ha fet una visita a les obres del nou estadi junt a la resta de la plantilla. El president del club també ha estat junt als jugadors en els clàssics actes de pretemporada. Demà, a les 9, l'equip, que continua buscant un lateral dret, juga a l'última edició del trofeu taronja en l'actual Mestalla, front el Newcastle anglès. Turquia, última prova. El Villarreal juga demà a les 8, l'últim amistós de la pretemporada en el Rams Park d'Istanbul davant el Galatasaray. Els d'Íñigo Pérez arriben a este últim partit de pretemporada amb quasi tots els jugadors en condicions. Tot i això, s'està pendent encara de l'evolució d'Ilias Akhomach i de Pap Gay. Cap dels dos no va tindre minuts en l'amistós front el Llevant i en el cas d'Akhomach encara no ha jugat un partit de pretemporada, mentre que Pap Gay ho ha fet només en l'últim partit davant dels Granota. Però a la pretemporada, el Llevant posarà punt i final a la pretemporada amb l'encontre que jugarà demà front del Castelló. L'enfrontament serà a la ciutat esportiva del conjunt albinegre a les 7 de la vesprada i serà a porta tancada. El següent serà ja començar a preparar el debut en Lliga a l'estadi de Cornellà diumenge a les 7 front l'Espanyol. Facundo Buonanotte arriba a l'Elx. El futbolista argentí de 24 anys juga de migcampista ofensiu i ve cedit una temporada pel Brighton anglès. A més, l'Elx disputa demà dissabte l'últim encontre de pretemporada davant del conjunt francès del Toulouse. El partit es juga a les 10 hores en el Pinatar Arena i té l'objectiu d'accelerar la preparació per a l'estrena de la Lliga davant el Deportivo de la Coruña. És possible que el nou reforç de la plantilla, Javier Morcillo, puga jugar els seus primers minuts com a franjalaire. El Castelló als penals s'han dut el trofeu Ciutat d'Alacant després d'empatar a 0 davant el conjunt local de l'Hèrcules. Els de Pablo Hernández han guanyat 5-4 en els penals, tenint que anar a la mort sobtada, ja que en la tanda originària s'ha arribat amb empat a 4. Demà el Castelló jugarà a porta tancada a la seva ciutat esportiva, altre amistós front el Llevant. I, en el seu cas, el conjunt de l'Eldense ha perdut 1-0 davant l'Albacete. Omar Bayo, nou jugador de València Bàsquet. L'equip taronja ha arribat a un acord amb el pivot malià, Omar Bayo, de 24 anys i 2,13 d'alçada, perquè s'incorpora al club valencià amb un contracte de 3 temporades, fins al final de la campanya 2028-29. Bayo es va formar a la Canterbury Academy de Gran Canària, per la qual cosa compta amb la condició de jugador format a la Lliga Endesa. Jugarà en qualitat de cedit en el Galatasaray i, a més, ja hi ha data i horari per a la Supercopa. El partit front al Barça serà dissabte 19 de setembre a les 21 hores. Les 11 de la nit i 17 minuts. Comença el 90 minuts, que vos recorda, com sempre, la pregunta. Arraba 90 minuts. Arraba 90 minuts, el 90 en xifra, en número, per a X o Twitter. Per a, en este cas, el nostre perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I si 90, també va en xifra, també va en número. I 90 minuts ràdio, tot en paraula, tot en lletra, per al perfil d'Instagram. Sí, el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu, teniu el número de WhatsApp 6-19-42-18-01 per a la pregunta que vos fem en el dia d'avui, encara que ja sabeu que podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa. I la pregunta d'avui és: algun atractiu per a vosaltres té algun atractiu el trofeu taronja que es disputa demà? Les 11 de la nit i 17 minuts. De tot això i de moltes coses més xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. Pasa siempre.
4: No hay

0: dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
1: ¡Wow!
0: Descúbrelo en tu concesionario.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 20 minuts, com dèiem, el nom del dia per mèrits propis és el de Ferran Torres, l'autor del gol que li va donar a Espanya el seu segon mundial, l'autor del gol en la final, perdó, per millor dir, que li va donar a Espanya el seu segon mundial en derrotar 1-0 a l'Argentina. Ferran, com hem dit, ha sigut nomenat ambaixador i imatge pública de la Comunitat Valenciana, rebut pel president de la Generalitat, Juan Fra Pérez Llorca, que, bueno, ha mostrat el seu orgull de que hi hagi valencians, pues, en aquest cas, que ha entrat en la història del futbol i amb una dimensió ara mateix mundial com és Ferran Torres.
1: Tots els valencians ens sentim molt orgullosos de veure que un veí nostre, que una persona de la nostra terra, ha sigut capaç d'aconseguir el que ha aconseguit i va més enllà de l'esportiu, no?
0: Un president de la Generalitat que ha volgut recordar el que va fer Ferran només xiular l'àrbitre a la final, després d'abraçar els seus companys, que és buscar una senyera i llogar-se al coll per a lluir-la davant tot el planeta.
1: Va haver per a mi un detall significatiu que ens va posar la pell de gallina a tots els valencians, que va ser que només acabar el partit Ferran anar a buscar la senyera, se la amarrar al coll com si fos una capa, i la traguera a passejar per el camp. Ahí sí que va haver ja un sentiment valencianista, no? de terra, de pàtria, i que sí que ens va posar per segona vegada en molt poc temps la pell de gallina.
0: Ha volgut destacar, i jo crec que cal fer-ho, que este ambaixador a nivell mundial que l'he citat a la Comunitat Valenciana, perquè no hi ha, jo crec que, una campanya millor de publicitat que tindré a l'autor del gol de la final del Mundial que siga valencià. Bueno, la seva agència podia haver apretat, però tot el contrari. Ferran Torres ho ha destacat el president de la Generalitat i torna a dir, crec que és un fet destacable que no va cobrar per ser ambaixador de la comunitat i ser imatge de la seva terra.
1: Que va dir que sí posant una condició, i que aquesta condició era que ell no volia cobrar res per això. Que dur el sentiment de la nostra terra, el sentiment de ser valencià i ser la imatge de la comunitat no té valor econòmic, i que de forma voluntària ha sigut ell el que ha dit que no vol tindre ninguna contraprestació per això. I que això sí que és, ja no sols és un detall,

0: moment. Això verdaderament és un compromís que tens en la nostra terra i que nosaltres t'agraïm. Ho has demostrat sempre, no?
1: Pues això és el que ha dit el president de la Generalitat, el protagonista, Ferran, que ha començat parlant així del que ell sent que és la seva terra.
2: Per a mi és un orgull estar així i poder compartir amb tots i totes aquest campionat del món. El meu gol va ser de tots els espanyols i també un exemple de superació i resiliència tan pròpies de la nostra terra. València és la meva terra i molt més.
1: Pues això és el que ha dit un Ferran Torres, que a més ha destacat per a ell el que són els valors que li inspiren la seva terra.
2: València és la meva terra i molt més. És un sentiment i una manera de fer única. Així tinc la meva vida i la meva família. València representa els valors i un compromís, una identitat a la qual mai renunciaré. Per això porto la nostra senyera allà on vaig, com en aquest Mundial, on vaig sentir el suport i l'estima de tots els valencians.
1: Pues aquestes són les paraules, com deia, i de vesprada la bogeria ha sigut al seu poble. Allí Ferran ha sigut rebut per milers de conciutadans de Foios, que bueno, han tingut, en este cas, ha tingut el, jo crec que la rebuda que mereix en el seu poble. Ja en el seu dia Sergi, el alcalde Sergi Gómez ja ens va dir que ja havia preparada una bona, i és la realitat. Bueno, com deia, jo crec que el començament del, en este cas, del programa, avui, tant en l'inici, en l'editorial, com en l'inici de la part informativa, havia de ser per a l'autèntic protagonista del dia d'avui en València, que no ha sigut un altre que el campió del món, l'autor del gol que en la final va propiciar que la selecció espanyola guanyara el seu segon mundial, que és Ferran Torres, que és de València, que és valencià, que és de Foios, i que des d'avui ja és oficialment, per dir-ho d'alguna manera, el ambaixador i imatge pública de la comunitat valenciana. Com deia, per a mi això és quasi un acte de justícia poètica. Després de tot el fem que intentar encarregar-li sobre Ferran, que ho va passar mal, que després ell en algun partit pues, també ha tingut alguna acció que no ha sigut la que millora parla d'ell, les coses són com són, i tots s'enganyem, però que sobre Ferran se van vertir moltes mentides, una campanya, ja sabeu, les que habitualment fa Meriton, se van vertir moltes mentides, i pues, això, entre altres coses, jo crec que, per exemple, la merced de que hagi renunciat a una compensació econòmica per ser imatge de la comunitat valenciana, aquells que deien que era pesetero, etcètera, etcètera, etcètera, que és sempre l'argument que utilitza Meriton quan vol desprestigiar algun canterà que se'n va del València, allò de se'n van per diners, no senten l'escut, no senten els colors, clar, me fa molta gràcia. Això ho diuen des de Singapur com si ells sentirien els colors i moriren per ells. Però bueno, en Ferran se va cometre per a mi una grandíssima injustícia i per a mi no tan sols el gol de la final, sinó este reconeixement, perquè este no és el reconeixement que li pot fer Manolo Montalt, ni el 90 minuts, ni no, és el reconeixement que li fa el govern valencià, el govern de tots els valencians, el de posar-lo com a figura. Per tant, per molt de fem que s'hagi intentat tirar sobre la figura de Ferran Torres, jo crec que la seva imatge és neta i enfortida després de l'episodi del Mundial, i torna a dir, justícia poètica que se li ha tornat en contra a tots aquells que pergenyaren ixa campanya de després. En el dia d'avui anem en este mes del València. Ha aparegut el fill de l'amo. El fill de l'amo, que no sé si en recordeu, però és president del València, ha aparegut. Ha aparegut com sempre. Vull dir, jo no sé si és que ho tenen en la sang. Espera, tenim a... torne una miqueta enrere. Ara parle, perquè és que és dedicar-li més minuts a Ferran, i crec que és perceptiu dedicar-li més minuts a Ferran, perquè l'acte en el seu poble, en Foios, l'ha presentat un, a més, escondre tu-li d'esta casa. Hola, Manolo Mas, què tal? Bona nit.
3: Ei, Tocayo, què tal? Bona nit, com estem?
1: Pues, imagina que una bogeria

m'han dit que alguns futbolistes, quan acaba el discurs, diu, bueno, que sí, que hem de fer una bona lliga, però

com funciona la propaganda, el règim propagandístic de Meriton en València, ja estarà blindat el voltant de la llotja. Perquè ja sabeu que en València, sempre que hi ha hagut xiulits a la llotja, a nivell gros, vull dir, quan han fet caure presidents, sempre comença pel mateix, el voltant de la llotja que se xira, que comença a encripar, i a partir d'ahí se va agarrant la resta del camp, és com un incendi. Però jo estic segur que ja hauran posat un tallafocs important per a demà, per a que aquells que estiguen al voltant de la llotja de Mestallà no siga gent que tinga ganes de recriminar-li res. També és cert que, mirant la gestió perfecta que estan fent amb el València, tampoc hi ha massa coses que recriminar-li a la gent de Meriton. Si va estar o no va estar, miren, és que dona igual. Vull dir, està en el nivell d'atenció que me desperta ara mateix el trofeu taronja. Me dona igual que vaig aquillat que no vaig aquillat. Me dona igual que diga que el... Que jo sé que igual alguna i s'equivoquen i arriben. Però és que jo amb Meriton, d'entrada, la credibilitat és un zero. D'entrada. Partim de zero. I a partir de les coses podrem analitzar-les. Però a mi, que tornen altre any a la rotonda infinita de enguany anem en serio, que ara sí, que ara no sé què, que anem a fer un gran equip, que anem a fer fitxatges, que anem a invertir, que és que és lo de tots els anys. Que igual algun any vaig s'equivoquen i s'enganyen i ho fan. Però d'entrada, a mi, la credibilitat d'esta gent és zero. D'esta gent i dels que treballen per a esta gent. L'escocès este que ha vingut a jubilar-se, lo mateix. Que no és que diga jo que ha vingut a jubilar-se, que ho digui ell. Dos anys així me jubile. No ho dic jo, Ho va dir ell. Per l'amor de Déu. No caigam en eixa errada. I si són paraules de Ron Garli. Noms propis. N'hi han dos damunt de la taula. El que més ha menjat últimament és el d'Almeida, per lo que ha passat esta setmana. I en el d'Almeida cal dir que, bueno, el futbolista està boig per anar al Celta de Vigo, Giraldez vol al futbolista, li encaixa, li quadra, el que passa és que, clar, després que el futbolista hagi tancat la porta del Swansea, el Celta no és tonto, diu, este el tenim de cara, anem a oferir oferta a la baixa. Clar, el València també diu, molt bé, tu oferis a la baixa que, si no m'oferixes més pasta, jo no te'l vaig a deixar així. Després, conforme vaig passant els dies i veig que te'l tens que menjar, veurem què ocorre. Però totes les... Que vos quede clara una cosa. Totes les negociacions són una partida de pòquer. Què vol dir això? Que el que avui està plantejat d'una manera, d'ací un minut pot ser la contrària. I en el cas de Almeida, ara mateix, la situació és ixa. Ell vol eixir, ell té acord amb el Celta ja ha fet una primera oferta a la baixa i el València, evidentment, ha dit que no. Què passarà d'ací uns dies si el València veu que se l'ha de menjar o li fan falta aquests diners? Pues passaran coses. Igual que en el cas d'Arnau, que és l'altre nom. Arnau, el lateral del Girona, perquè no sé si sabeu que el València està buscant un lateral dret. Notícia l'última hora, el València només du 5 mesos buscant un lateral dret. Ara sembla que és Arnau, el del Girona. Les notícies que jo tinc és que, de moment, la primera oferta del València, el Girona la considera insuficient i que, fonamentalment, el que la considera insuficient és el futbolista, que vol més diners del que estava guanyant en el Girona i que té molts dubtes perquè té alguna oferta i espera alguna més d'equips que vagin a jugar competició europea. Vol dir que estem dient que Arnau no va vindre a València? No, estem dient que cada negociació és una partida de poc i el que avui és blanc, demà és negre. En Xina. Si ara resulta pues que el Girona, pel que siga, té que soltar-lo i el jugador veu que no li arriba... Per exemple, què passa al principi amb Guido? Guido al principi va rebutjar totes les ofertes perquè ell esperava algo millor, quan al final
lo que esperaba.

0: ningú li ho ha donat, doncs va agarrar l'oferta del València. Les ofertes que busqué declar quan se dona una informació és com està, és com diria el clàssic, minuto de juego i resultado. I en un partit, el resultat no és el mateix el minut 20 de la primera part que en el minut 42 de la segona. Pues en les negociacions estem en les mateixes. Val? Ara mateix, ixa és la negociació amb Arnau. Que la cosa pugui canviar? Podria canviar. Però ara mateix, la història és que el jugador continua tenint molts dubtes. Perquè, clar, equip d'esta València, pues això, genera molts dubtes en qualsevol jugador que tinga un mínim de, bueno, pues, ganes de progressar a nivell esportiu. Per últim, com dèiem, demà el Taronja, a les 9, ja sabeu que el podreu veure en Apunt Televisió i escoltar-lo en el Punt a Punt a Bon Ràdio, i que ja veurem, perquè demà ahí, generalment això és un plebiscit. Tinc ganes de veure què ocorre quan vote Carlos Corberán al terreny de joc. Tinc curiositat. No sé si demà tornaran a amagar el nom, com fan sempre, o diran que no és ell i és un cosí seu d'Albacete. No tinc ni idea del que faran, perquè en este club qualsevol cosa és possible. Però jo tinc interès, me causa curiositat, ara li pregunten els contertulis, que ja els tenim així reunits, saber què ocorrerà quan demà diguen que l'entrenador és Carlos Corberán i aparega allí l'home amb els seus 14 ajudants, que torna a dir, a mi això no me sembla, per a res, i ho parlo en serio, no me sembla criticable. Me sembla un exercici més d'hipocresia d'este club que li tiraren en cara en el seu dia a Marcelino tots els ajudants que tenia, i ara Corberán en temes, però és que ara els staffs tècnics són, ahir ho deia, jo estava mirant a veure en els clubs i tal, Luis Enrique en té 11, De La Fuente i Unai en tenen 10, vull dir, és el que n'hi ha. Lo que va ser pues, una típica de Meriton, els exercicis habitualment d'intoxicació de Meriton era una de les coses que se li tiran encara a Marcelino, és que duia un cos tècnic de no sé quantes persones. Pues mira, ara les coses són així. Per a tancar la primera part, la informativa, amistosos en el dia d'avui, Hércules 0, Castelló 0, el Castelló els penals s'han dut el trofeu Ciutat d'Alacant, Albacete 1, Eldense 0, i per a demà, a les 7, Castelló llevant, a porta tancada. Jo, aquestes coses de veres, és que no les entenc, se m'escapen. Imagina que és que ja m'he fet major, però jo lo dels partits amistosos a porta tancada, si ja un amistós el fas a porta tancada, què no faries en un partit que valguera punts? Galatasaray, Villarreal, a les 8 de la vesprada, i a les 9, com dèiem, el València-Newcastle, que serà la vistós. 11:42, tanquem la primera part del programa, la informativa, fem una pausa i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
1: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en Apunt Ràdio.
2: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis.

0: sí que la deberías de gastar con Almeida.
1: Pues hauries de...
2: La bala que quieras, no lo quieren.
1: Hauries de, però estem en el València Club de Futbol. Senyors, moltes gràcies a tots, Miqui, moltes gràcies.
2: Bones noches.
1: Pablo, gràcies.
0: Un plaer, xau, xau.
1: Sergi,
3: gràcies. Adéu.
1: Senyores, senyors, ara portem amb les cançons de la nostra vida, a les 5:30 de la matinada, la remissió d'este programa, si estàs al Sant Bon Dia. Més esports en aquesta sintonia, demà des de les 12:30, amb el punt a punt. De seguida tindreu el podcast del programa. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Un servidor se va 15 dies i tornarà. A partir de dilluns està així. Bueno, tornaré. En principi és la idea, ja veurem. En principi, a partir de dilluns ja està amb vosaltres de nou Salva Folgado. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. Bon cap de setmana. I fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Mare meua, que ha sigut això, una traca o un bombardeig?
5: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa, demana-vos Déu.
4: Quan arriben les festes, sou de quedar-vos a casa o aprofiteu per anar-vos en ben lluny?
6: Estic que sí, de passeu.
4: És a dir, vosaltres sou de fer foc i fugir? Siga com siga, no vos vindrà malament conèixer alguns termes del vocabulari pirotècnic.
5: M'estava desitjant-ho.
4: Una de les principals celebracions pirotècniques és la mascleta.
5: És de veres, és de veres.
4: Un llançament successiu de masclets que ressona en falles, en fogueres i en magdalena.
7: Home, això és tradició de sempre.
4: Sempre encén la metxa el senyor pirotècnic.
8: Ah, ah, vale.
4: I per primera vegada des de 2001, també la senyora pirotècnica.
9: Sí? Però que moderna!
4: Que eixe any va crear un gran terratrèmol amb bons esclafits a la plaça de l'Ajuntament de València.
5: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
4: Concretament, va ser la meua veïna borrianera, Reyes Martí.
10: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: Però si a banda dels trons i de la pólvora vos agrada disfrutar dels llums, jo vos recomanaria un castell.
11: Pues com que diré un castell con Jaume primer. Arrossegaré la vida de tots eixos maleïts.
4: No, ixe, no. Jo m'estic referint al de focs artificials.
12: Ah, ara ho entès.
4: Si sou de matinar com jo, la despertar no vos molestarà.
13: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
4: És una cercavila o passacarrer, de vegades amb música, en què van tirant coets de bon matí.
5: I és correcte.
4: Això sí, si la nit anterior hi va haver correfoc fins tard, espere que vos protegireu de les espurnes, de les espigues i de la roda de foc.
5: Cuidao!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio.
14: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
15: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
16: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
17: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
0: En A Punt Ràdio...

Gràcies per acompanyar-nos. El 8 d'agost es deixa algunes dates que han marcat la història. L'any 1974, el president dels Estats Units, Richard Nixon, anunciava per televisió la seva dimissió arran de l'escàndol Watergate. Un fet sense precedents que culminaria l'endemà amb l'eixida definitiva de la Casa Blanca. Si reculem fins a 1938, eixe mateix dia s'inaugurava a Àustria el camp de concentració de Mauthausen. Durant la Segona Guerra Mundial es convertiria en un dels principals símbols de la repressió nazi, on van perdre la vida desenes de milers de persones. I el 1963, el 8 d'agost, passava la història pel famós gran robatori del tren. Un grup de lladres va saltar el tren de correu que cobria la ruta entre Glasgow i Londres i es van dur més de 2 milions i mig de lliures esterlines en un dels robatoris més espectaculars i mediàtics del segle XX. I pel que fa a les festes, el 8 d'agost és un dels dies grans de l'estiu a la Comunitat Valenciana. Molts pobles celebren les seues festes patronals amb música, rebelles, cercaviles i actes tradicionals. Xàtiva ja respira l'ambient de la seva històrica Fira d'Agost, mentre Elx viu de ple les seues festes en honor de la Mare de Déu de l'Assumpció. Cocentaina celebra les seues festes de moros i cristians a Sant Hipòlit. A més, nombroses localitats de les comarques valencianes omplin els carrers de pólvora, música i activitats populars, fent del 8 d'agost una jornada especialment festiva arreu del territori. I nosaltres, entre tanta festa, comencem el programa d'avui escoltant el concert del dissabte. A partir de les 8 del matí entrarem de ple en la secció Avui amb qui parlem i es visitarà al nostre estudi el director Cristóbal Soler, que ens parlarà del 5è Festival Òpera Open Air que celebra a Cullera. A continuació, seguirem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció Arrels Musicals i es visitarà una família de músics de la societat musical La Lira de Quatretonda que enguany compleix 40 anys. Així que comencem fent banda, escoltant ja el concert que vos hem preparat. En el concert d'avui escoltarem tres obres interpretades o dirigides pels protagonistes del programa. Començarem amb l'orquestra de Cullerars, que ens oferirà tres moviments de la novena sinfonia de Beethoven, una de les obres més universals i emblemàtiques de la història de la música. Composta entre 1822 i 1824 i estrenada a Viena quan el compositor ja havia perdut pràcticament tota l'oïda. Aquesta sinfonia va revolucionar la música sinfònica i va passar a la història per incorporar per primera vegada un cor i solistes en el seu quart moviment amb el famós himne a l'alegria. Nosaltres anem a escoltar els tres primers moviments interpretats per l'orquestra Cullerars, un recorregut que es mostrarà tota la força, l'energia i la sensibilitat d'una de les grans obres mestres de Beethoven. El primer moviment, Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Després vindrà el segon moviment, molto vivace. I acabarem amb el tercer moviment, adagio molto e cantabile. Doncs jo crec que és hora d'escoltar ja a l'orquestra Cullerars eixos tres moviments de la novena de Beethoven dirigida pel mestre Cristóbal Soler.

Acabem d'escoltar els tres primers moviments de la novena sinfonia de Beethoven per l'orquestra Cuyerars, una obra que gairebé dos segles després de la seva estrena continua captivant per la seva força expressiva i la seva extraordinària riquesa musical. I seguim el concert amb una obra envoltada de misteri, l'Ave Maria, que escoltarem a continuació, és coneguda arreu del món com l'Ave Maria de Caccini, però en realitat no és una obra del compositor italià del segle XVII. La peça va ser composta l'any 1970 pel músic rus Vladimir Vavilov, que la va publicar atribuïda a Giulio Caccini. Amb el pas del temps, la confusió es va estendre i el nom de Caccini va quedar definitivament lligat a aquesta melodia. Més enllà de la seva autoria, és cert que estem davant d'una música d'una bellesa extraordinària. La seva línia melòdica, senzilla i profundament expressiva, transmet una gran sensació de pau i espiritualitat, motiu per el qual s'ha convertit en una de les peces més interpretades en concerts, cerimònies i enregistraments d'arreu del món. Nosaltres escoltarem esta emotiva Ave Maria en la interpretació de la mezzosoprano Lorena Valero, acompanyada per l'orquestra Cuyerars sota la direcció del mestre Cristóbal Sánchez.

Uau, quina meravella de melodia i quina interpretació més exquisida. Una combinació de sensibilitat, elegància i emoció que ens ha fet gaudir d'una de les pàgines més belles i evocadores del repertori. La veu de Lorena Valero, acompanyada per l'orquestra Cullerars, sota la direcció del mestre Cristóbal Soler, ens han regalat un moment d'una gran intensitat musical i emocional. I ara deixem la música simfònica per endinsar-nos en un gènere que forma part de la nostra identitat, el pasdoble. Acabarem el concert d'avui amb el pasdoble La Lira de Quatretonda, un pasdoble compost l'any 1997 pel mestre alcoià José María Baix Satorres i dedicat a la societat musical La Lira de Quatretonda. No va ser un encàrrec, sinó un homenatge que el mateix compositor va voler regalar a la banda, amb la qual manté una estreta relació personal i musical. Amb el pasdoble La Lira de Quatretonda va saber plasmar el caràcter noble, elegant i brillant d'una societat musical amb una llarga trajectòria, fins al punt que esta peça s'ha convertit en tot un emblema de la banda. Gaudim, doncs, d'aquest magnífic pasdoble del mestre José María Baix Satorres, La Lira de Quatretonda, interpretada per la banda de la societat musical La Lira de Quatretonda.

0: Acabem d'escoltar el pasdoble La Lira de Quatretonda, una peça que resumeix la perfecció de l'estil elegant, brillant i ple de vitalitat del mestre José María Baix Satorres. I fins així el concert d'avui dissabte. I ara, com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apo.
2: Viu el Trofeu Taronja al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu el clàssic de l'estiu a la ciutat de València. Des de Mestalla, València-Newcastle. A més, el gran partit de la pretemporada per al Villarreal a Turquia, front al Galatasaray i l'últim test de pretemporada per al Llevant a Castelló. Tot en directe. Este dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, la fi de la pretemporada al Punt a Punt.
3: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A Punt Ràdio.
6: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
7: A base de bé.
8: A base de bé.
6: Bé,

0: també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
1: Home, pues clar.
0: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
2: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
3: Very, very beautiful.
0: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
4: Està tot molt mal.
5: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
4: Molt senzill.
6: Jo no sé el que li posen, però tots els anys és bona.
7: Està de categoria.
4: Molt mal està tot.
0: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
8: I què li sembla?
9: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
0: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
4: Correcte!
0: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
10: Què diu? Què, què?
0: Que en valencià diríem deixar de seguir.
10: Ah, ara ho he entès.
0: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
11: Senyor, sí, senyor!
0: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
12: Això és de veres, senyor. Sí?
13: Sí, ho fas molt bé.
14: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
0: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
14: Queda clar, sí.
15: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
0: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El wifi, la wifi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
2: Molt millor.
0: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
16: Per l'amistat i per la salut.
0: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
17: A punt ràdio.
18: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
19: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
20: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyones a les seves.
21: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.
22: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
23: De tu a tu.
24: Les llengüetes d'apunts de llengua.
22: Apunt Ràdio.
0: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes...

0: que sí, clar que sí. Molt bé.
1: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
2: A Punt Ràdio.
1: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
0: És de veres, és de veres.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
3: De tu a tu.
4: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
5: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. I moltes gràcies per estar ahí escoltant-nos. Com he dit abans, el 8 d'agost es deixa algunes dades que han marcat la història. Per exemple, l'any 1974, el president dels Estats Units, Richard Nixon, anunciava per televisió la seva dimissió arran de l'escàndol Watergate, un fet sense precedents que culminaria l'endemà amb la seva eixida definitiva de la Casa Blanca. Si reculem fins a 1938, aquest mateix any s'inaugurava a Àustria el camp de concentració de Mauthausen. Durant la Segona Guerra Mundial es convertiria en un dels principals símbols de la repressió nazi, on van perdre la vida desenes de milers de persones. I en 1963, el 8 d'agost, passava la història pel famós gran robatori del tren. Un grup de lladres va assaltar el tren de correu que cobria la ruta entre Glasgow i Londres i es van dur més de 2,5 milions de lliures esterlines en un dels robatoris més espectaculars i mediàtics del segle XX. Pel que fa a les festes, el 8 d'agost és un dels dies grans de l'estiu a la Comunitat Valenciana. Molts pobles celebren les seues festes patronals amb música, revetlles, cercaviles i actes tradicionals. Xàtiva ja respira l'ambient de la seva històrica Fira d'Agost, mentre que Elx viu de ple les seues festes en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció. Cocentaina celebra les seues festes de moros i cristians a Sant Hipòlit. A més, nombroses localitats de les comarques valencianes omplin els carrers de pólvora, música i activitats populars, fent del 8 d'agost una jornada especialment festiva arreu del territori. I nosaltres, entre tanta festa, hem començat el programa d'avui escoltant el concert del dissabte. I a partir d'ara, continuem el programa amb la secció Avui amb qui parlem. I ja tinc així al meu costat el director, mestre, pedagog, amic i moltes coses més, Cristóbal Soler, que ens parlarà del 5è Festival Òpera Open Air que celebra a Cullera. A continuació seguirem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Arrels Musicals i es visitarà una família de músics de la societat musical La Lira de Quatretonda, que enguany compleix 40 anys. Així que seguim així en Fem Banda, on sempre diguem que no hi ha estiu complet sense una banda de música sonant en una plaça.

I ara sí, en fent banda, tinc el privilegi de rebre el mestre Cristóbal Soler, director d'orquestra, reconegut com una de les figures més destacades de la seva generació, amb una carrera que l'ha portat a dirigir orquestres i produccions operístiques als principals escenaris d'Europa i Amèrica. Actualment és director titular de la Banda Simfònica Municipal de València, a més d'impulsor de nombrosos projectes musicals i pedagògics. Desgraciadament, no ha pogut vindre acompanyat amb la seva dona, la mezzosoprano Lorena Valero, perquè fa uns dies va faltar son pare. Des de Fem Banda li donem les nostres condolències i una abraçada molt forta en estos moments tan complicats.

0: Bon dia, Cristóbal.
1: Bon dia, moltíssimes gràcies per les teves paraules i com sempre és un plaer estar al teu costat.
0: Ja estàs emocionant-me, Cristóbal.
1: És normal.
0: Bé, abans de res, avui he obert el mòbil, això que veus el Facebook, i el primer que m'apareix eres tu en una frase: la òpera convida a la reflexió.
1: I tant, jo crec que sempre la música en general té un mensatge per a la humanitat, i sempre és un mensatge que crec que hi ha que reflexionar, perquè són mensatges en general positius i d'alguna manera que compensen aquestes idees o aquestes coses a voltes injustes que passen en el món. I realment els missatges de la música, en aquest cas de l'òpera o per exemple de l'Elixir d'Amore, no? L'efecte psicològic, no? Deixa licor, deixa l'elixir, no? que mos pot portar. I bueno, el missatge parla de lo important que és la ment i lo que la ment, des de la ment, podem millorar, no? Entonces, millorar en tots els sentits.
0: Ahir vau començar ja el 5è Festival d'Òpera a Cullera, en un moment complicat per a Lorena, perquè, claro, la pèrdua, en este cas, d'un ser molt arrimat, sí, com és un pare.
1: I tant, perquè sobretot la veu és l'instrument de l'alma de les persones. Entonces, el tindre que cantar, pues, no ha sigut fàcil, però bueno, també són, com diria jo, apostes, no? que la vida te posa per davant, que tens que resoldre, tens que anar endavant, i la reflexió que fem, no? Començant per Lorena, és que son pare el millor que volgueres que ella cantara, que ella estigui davant, i d'alguna manera entenem que estem vosaltres.
0: Segur, això és veritat. Bé, ahir vau començar en l'òpera L'Elixir d'Amor, de Donizetti, que és esta obertura que escoltem.

0: I tu estàs ahí?
1: Ja mos han sentit.
2: Ah, sí?
1: Bueno, és que estic així parlant en Cristóbal. Sempre és un plaer, perquè és una enciclopèdia. Eres una enciclopèdia, Cristóbal. Ahir vau arrencar en esta, l'Elixir d'Amour. Segur que estava ple, que va ser tot un èxit.
0: Molt content, molt satisfet, són les paraules, no? Perquè darrere n'hi ha un treball, un esforç, començant per l'Ajuntament de Cullera, que tinc la sort d'un alcalde amb aquesta sensibilitat musical,
1: sí,
0: que sap que la música és l'aliment de l'alma, l'aliment de la societat, i jo crec que Cullera, ell té dos projectes, bueno, realment estan les dues societats musicals, que, vull dir, jo sempre he dit, hi ha molts, ha fet molt bé moltes coses durant dècades,
1: sí,
0: durant dècades,
1: sí,
0: ara
1: sí,
0: estem
1: sí,
0: traient
1: sí,
0: el que te comentava, el segle XXI, estem traient, dins de lo que és gràcies al món de les bandes, de les societats musicals, pues ahí tens un gran músic que és Jordi, que entra en mi, la banda, quan jo dirigia en Santa Cecília, tocant la percussió, un xavalet de, me'n recordo, 11 o 12 anys, que anava a dir-me fa més de 30 anys que anava a ser l'alcalde de Cullera i apostant per la música, per les dues societats musicals i a més altres projectes com és el Festival d'Òpera i el concurs de violí.
1: I no tinguem que oblidar a Juan Carlos Anandete.
0: I tant, perquè bueno, tenim l'alcalde, però té un equip mm-hmm, espectacular, entre ells el consejal d'activitats musicals. Té un altre consejal de cultura que és Juan Carlos, que a més és, diguem, que fem equip per a poder plantejar sempre esta programació i a més és un excel·lent músic, com sabeu, trompetista de l'Orquestra Nacional d'Espanya, ara jubilat, però dedicat el seu temps a impulsar la música del seu poble.
1: A la música, és així. Ahir vau fer l'Elixir d'Amour i avui feu el paper de l'òpera, el paper que té en l'òpera, dins del món del cinema. Abans de parlar del que fareu avui, esta poqueta nit, escoltem esta peça per veure si està dins del repertori que interpreteu. A veure si l'ha encertat, eh?

0: Rectifique, rectifique. És demà. Avui és dissabte, demà és diumenge. És demà. Demà feu un concert que poseu el paper de l'òpera en el món del cinema. Explica'm això. Esta peça ja m'has dit que no, m'has dit no.
1: Podríem ver, és una meravella. Realment, Podríem ver, és un musical, que sí. Òbviament que com a musical s'ha plantejat en cine com a tres musicals, no? La seva història, per exemple, també és un dels títols famosos. Nosaltres, en este cas, perquè, clar, material, hi ha molt de material, vull dir que podem fer diversos concerts dedicats al cine. Diguem que el que, en este cas, la música que anem a escoltar és música d'òpera, no de musicals, d'òpera. Que també se pot... No, però m'has donat
0: una
1: idea.
0: Escoltem la veu de Lorena. Lorena és la que està sonant.
1: Anava a dir-te, jo dic, aquest color de veu és únic de Lorena. Igual me puc enganyar, però...
0: No.
1: I d'on has fet aquesta gravació?
0: Fas màgia.
1: Bueno, Lorena, jo crec que no la tenim. Ja l'estava escoltant i dic, és Lorena. Sí. En el Port Jambès.
0: Sí, crec que és a Madrid. Crec que és el... Crec que és l'Auditori Nacional, si no recorde mal. I ara estic pensant...
1: Pot ser que fora en el Teatre Monumental, on l'orquestra de televisió...
0: Sí, crec que sí.
1: En Madrid,
0: bueno... Sí.
1: Bueno, és un... Per ahí. Pues, en este cas, vull dir que idees, com acabes de comentar, no? Segurament eren que podíem fer temes de musicals, també, sí. Que això és un èxit garantitzat. Però, bueno, el que s'ha fet és... I ses temes... Aquestes pel·lícules que han utilitzat àries, duos d'òpera, sí. D'òpera, de fet, de la pel·lícula Amadeus, tenim com tres o quatre peces, per exemple, o el que és confidencial, La mamma morta, no? de tema tan conegut. Tenim, pues això, i la idea és que com tenim un ciclorama al fons, projectar les imatges de... d'aquests moments de la pel·lícula mentre pues, bueno, s'està escoltant en viu aquesta orquestra, aquesta soprano, mezzosoprano, tenor o barítono, o bé concertats.
0: Quines veus, ja que has nombrat?
1: Pues, la idea és que actuen les quatre veus, diguem, principals del món de l'òpera, que és la soprano, la veu aguda, en este cas Laura Cruz, una cantant valenciana que està cantant molt bé. De fet, ella és protagonista, ha sigut protagonista ahir en el Vicis d'Amor a Dina, està cantant molt bé. Tot ella serà la soprano, Lorena Valero, la mezzosoprano, i ja en el que és les veus masculines, el tenor és Vicent Romero i el baríton és Vicent Antequera.
0: Teniu ahí un cartell que la gent no té que perdre esta oportunitat d'escoltar i d'apropar el que és el món líric, el món de la interpretació, no? De la representació escènica a la gent.
1: Aixina és. I sobretot també una de les idees del festival també és apoyar al músic valencià, el cantant valencià, perquè no tenim que oblidar que en aquestes, com deia abans, les societats musicals s'han fet molt de bé, i les escoles de música i els conservatoris i les institucions sabem que han estat darrere, i sobretot les famílies i els pares, perquè és aquest so que s'està fent molt bé, però des de fa dècades, des de fa anys. Avui en dia tenim que saber tot si aprofite...
0: Dis-ho, perquè siguem molt derrotistes.
1: Sí, doncs pues avui en dia tenim que saber tots els espanyols, sobretot els valencians, que podem traure pit. Podem traure pit i sentir-nos orgullosos. Des de ja fa quasi dues dècades, vull dir que portem ja 20 anys, que els millors músics, com sona, els millors músics d'Europa... estem nosaltres. És a dir, les dues joves orquestes, Gustav Mahler, Eujo, el primer país representant, però no des de fa un any o dos, des de fa ja una vintena d'anys, és Espanya. Seguim nosaltres espanyols, i en especial els valencians. I en els cantants mos passa igual. Tota aquesta gent que t'està comentant està fent carreres internacionals, cantants per tot arreu, Vicent Romero en Alemanya, ara Lorena fa una gira en Canadà, Laura Cruz està debutant...

0: molt jove i està votant dels millors teatres. Vull dir que estem parlant... És que saps què passa? Que podem confondre. Mm. Podem confondre perquè és normal, jo ho entenc, fa 50 anys o 60 anys, això era un desert. Però estem parlant de fa 60 anys. Me recordo encara el primer solista que ocupava una plaça en Europa en l'Orquestra Residencia Laya, Vicente Zarzo. Això fou un símbol, una figura. Això ja està jubilat. Però és que ara podríem fer un llistat de centenars de músics professionals que estan ocupant les millors places de les orquestes, millors orquestes a nivell mundial. Això ho tenim que saber. Entonces, no vull que se confundís que és una programació local. No, és una programació excel·lent com a local.
1: I tu fas una gran tasca perquè, a banda d'este festival, sabem que eres el director de l'Orquestra Federal de la Comunitat Valenciana, no?
0: Sí,
1: de la Federació. I allí descobreixes molts joves cantants. Així han vingut.
0: Sí,
1: joves
0: sí,
1: cantants
0: sí.
1: Que anar allí, no?, a veure un assaig teu i descobrir veus impressionants.
0: Sí,
1: gent jove.
0: Així és, diguem que un dels objectius més importants de la jove orquestra, de la Federació de Societats Musicals, és el que estem parlant. Tants compositors, directors, tots col·laboren en aquest projecte i no n'hi ha any que no estrenem obres de compositors joves, no n'hi ha any que debuten cantants, no n'hi ha any que no debuten solistes instrumentals. Per exemple, enguany fem una gira en el que tenim dos contrabaixistes que són extraordinaris, Neleta i Eduard.
1: Sí, però no ens n'anem perquè n'hi ha tant que parlar del cinquè festival de Cullera.
0: Venga.
1: que aleshores, demà, a quina hora és?
0: 10:30.
1: A les 10:30. I allí podrem escoltar àries que s'han utilitzat per a banda sonora de pel·lícules.
0: Així és, àries i duos.
1: I duos.
0: Sí, sí, sí.
1: Però resulta que el dimarts dia 11... Jo li tinc un amor a esta sarsuela que flipes.
0: És una meravella.
1: Perquè quan estudiava cant ja interpretava alguna d'elles, d'alguna romança, no? Que és esta que anem a escoltar ara.

0: El bracet va amunt, va avall, no està, no està, no va. Estem escoltant Qué tiempos aquellos.
1: Qué maravilla.
0: La del Manojo de Rosas. Em porta a la meua... Abans, quan estaven en la banda, interpretaven molta selecció de sarsuela. Entre elles, la del Manojo de Rosas. El dia 11, la representació a modo de concert, i escoltarem també les mateixes veus, les quatre veus que has nombrat abans.
1: Aixina és, aixina és. Vull dir, una de les coses que hem plantejat de la, des de la primera edició és posar en valor tant l'òpera com la sarsuela,
0: sí,
1: per igual. De fet, sempre arrenquem en òpera, al centre fem una gala lírica aprofitant els solistes que estan cantant o bé l'òpera o bé la sarsuela. I sempre tanquem en un títol de sarsuela i, bueno, enguany és la del Manojo Rosas, que bueno, són títols que jo crec que la gent espanyola ràpidament reconeix perquè és una música ja generacional. I, a més, jo vull explicar que la sarsuela, fer sarsuela, és de la millor manera que se poden formar, perquè és el nostre patrimoni. Melòdicament, rítmicament, és una riquesa increïble. De fet, jo sempre gaste a voltes expressions, perquè l'espanyol és un poc aixina, no? Diuen en Alemanya que tal director d'orquestra diu que me pareix estupendo. Entonces aprofite aquesta mentalitat per dir un dels grans directors d'òpera, per a mi un dels grans, que fou el pare de Carlos Claver. Carlos Claver fou un geni, però son pare fou el director de l'òpera de Berlín. I fou l'únic, seguint alemà, que es posa en contra del moviment nazi. De fet, el tiraren.
0: Sí, sí, sí.
1: El tiraren.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que molta gent tingué que firmar i en el carnet pues, estar ahí perquè sabien que el seu, que entrava en perill el seu treball i se pot comprendre. Però això també fou tan valent que es posa en contra del moviment. I Erich Kleiber, pare Carlos Kleiber,

0: Sí.
1: El tiraren de l'Òpera Berlín, però dels grans directors que ha tingut Europa, ho diu el seu càrrec. Després emigrar a Argentina, fou director del Teatre Colón. Ell, tot això que dic, ell, este home que fou un dels grans directors del segle XX, del principi del segle XX, deia que la millor manera de formar-se era fent música d'opereta. En este cas, l'opereta espanyola, estem obligats a formar-nos. Mm-hmm. És un deure, els conservatoris, escoles de música
0: sí.
1: I els directors de les bandes, que els nostres músics se formen a través de la sarsuela. Recibiran una bona formació, la millor.
0: Jo, ahir, opinia el mateix, la millor. No és el camí ràpid.
1: Altres difícils. Això és el tema, però bueno, creixem les dificultats. Creixem les dificultats.
0: Per què l'elixir d'amor que vau fer ahir i la del Manojo de Rosas?
1: És molt bona pregunta, perquè cada any un dels reptes que tenim és la programació, com acabes de dir, han fet títols, òbviament, pensant sempre en el públic. Mm-hmm. És molt important. Tot el que fem, al final, és per... Nosaltres disfrutem moltíssim, però està pensat perquè el públic, pues, tinga un atractiu per a ells i que realment disfruten, no? Entonces, havent plantejat en estos anys anteriors títols molt potents en quant... com diria, títols que quan dius Carmen, per exemple,
0: sí.
1: Hem fet Carmen.
0: També heu fet Carmen.
1: Sí, sí, Aida, imagina't, cor, totes les trompetes egipcies i tal. Però també volia plantejar, i on necessites veus més fetes, més maures. Com dia abans, nosaltres tenim un talent jove en els cantants increïble, gent en 25 anys, en 30 anys, però sí que és de veres que tenim que anar molt de cuidar on ells, a voltes en tota aquesta bona voluntat d'encarregar-los obres, òperes més dramàtiques, del verisme, per exemple, no? Entonces, pensàvem en un títol en què poguem proposar gent jove, i per exemple el bel canto és la millor escola per a la gent jove per a formar-se. Després vendria el verisme i les obres més dramàtiques, veus més líriques, més amples, però això ho hi ha que deixar-ho ja per les veus més fetes, més desenvolupades, perquè és un instrument que necessita també molts anys de transformació, de maduresa. Entonces, pensant en el jove talent i que pogués encaixar bé el seu perfil, de fet, estos dies en una conferència parlava que no sols podem seleccionar bones veus, sinó el tratge. A vegades contava l'anècdota, tu no pots contratar a Messi per posar-lo de porter. Pues així passa igual. Entonces, havia gent jove que se quedava un poc esperant, a veure Cristóbal, sí. I l'Elixir d'Amor ha donat cabuda a veus joves. De fet, debuta una xica de Cullera, Inca, que ha acabat els estudis de cant i fa el paper de Janeta.
0: Sí.
1: És a dir, són veus, l'Elixir d'Amor, que dona cabuda al jove talent. I la sarsuela mos passa un poc igual, és a dir, que nosaltres anem fent títols atractius, com sí. Hem fet el Barrio Lavapiés, Aurirem, per exemple, en Luisa Fernanda, i són títols que crec que el públic, encara que coneixen gravacions, la música en viu, i sobretot també perquè no n'hi ha tant de gravació en sarsuela, de gravació actual.
0: Sí.
1: De gravació actual no hi ha tant com podria haver en altres repertori. Entonces, no és de més que agarrem títols que tota la gent pot conèixer, atractius, com deia abans, però que ho puguem escoltar en viu.
0: N'hi ha grans gravacions, jo les tinc en el casset.
1: Eso es. Defendí una grabación para que veches.
0: Que yo me encantaba escoltarles.
1: Sí, sí, sí.
0: La Dolorosa,
1: claro.
0: El Barberío, y les tinc encara en claro. Cassette.
1: De fet,
0: és complicat.
1: Sí, sí, no, però has donat el clau, per això has dit lo del cassette. De fet, una gravació referent de la Manojo de Rosas és dirigida per Pablo Sorozábal. Vull dir que avui en dia pots entrar i a nivell, ja saben tots, que a nivell digital pots escoltar estes, s'ha remasteritzat, no?, estes gravacions, però sí que és de veres que tu escoltes i és un so que avui en dia inclús la joventut no reconeix este so, sols per aficionats, però sí que és de veres que quan gent jove, no?, que ve a escoltar en viu una sarsuela, bueno, nosaltres farem Leyenda al Beso en el Palau i havia, me consta, que en viu també, en viu en la banda municipal de València, i fou un èxit molt gran, la gent en peu, i molta gent de la generació actual, de 20 anys, aficionats, dient, però això és una meravella, i després,
0: sí,
1: clar,
0: no
1: coneixien la Leyenda al Beso.
0: El que passa és que tinguem que recordar per a que no es perga. Això serà el dimarts, dia 11, també és el

0: Els jardins, 10 i mitja, al mateix horari, al mateix espai.
1: I es poden aconseguir les entrades allí mateixa, se poden aconseguir, també. I també se poden aconseguir per internet.
0: Sí, jo recomano que ho traguem per internet, hi ha una web i se ven fàcil, i pots aconseguir inclús el lloc que tu voldries sentar-te.
1: Sí. I que no tarden perquè s'ompli, sempre s'ompli.
0: Sí, ahir està aquest ple i sí. Ja queden molt poquetes entrades. I...
1: Anem a parlar una característica d'este festival, que és l'Orquestra Cullerars, que està formada per músics de les dues societats musicals de Cullera. És tot un repte, aquesta orquestra.
0: Sí.
1: I quan va començar? Perquè ja porteu anys.
0: 5 anys. És, com has dit, és molt bonico, perquè independentment, com ja he dit abans, són dues societats musicals que, bueno, jo crec que ja fa uns anys que no coincideixen en el certamen, no? Internacional, que això sempre és, bueno, una rivalitat.
1: No, però no són ells, és de Llíria, tampoc coincideixen, jo tampoc coincideixen,
0: n'hi ha moltes. Però sí que és de veres que fer projectes, que pugues juntar el que estem comentant, no? El que estàs juntant són músics de Cullera, músics excel·lents, que a més, com estàs comentant, molts d'ells són professionals que no estan en Cullera, no viuen durant l'any en Cullera, estan treballant en els seus puestos de treball, en diferents orquestres professionals, bandes municipals, i el mes d'agost, pues, és el mes de vacances, i és una manera molt bonica de juntar-nos, de fer música junts. De fet, els assajos han sigut dobles assajos, que ja no sabia jo si el més divertit era el mateix assaig o quan dies pausa o acabem l'assaig a les 8 i enganxem l'altre assaig a les 9 de la nit, com la gent s'ajuntava a prendre algo, a posar-se al dia.
1: Sí,
0: és un ambient molt bonico, i sobretot el que podem compartir en la música.
1: I crec que és una bona tasca el que estàs fent de les dues bandes, no?
0: Sí.
1: Un altre punt important és la evolució dels instruments de corda. És a dir, l'evolució, perquè siguem una terra, diguem, de bandes, no? Però des de fa, jo què sé, 10, 15 anys, igual 20, anant en creixendo,
0: sí, així no és.
1: I tinguem grans músics tocant el violí, la viola, el contrabaix, el violoncel.
0: És
1: formidable.
0: És el que comentava, no? Ara és un segle XXI, que jo dic que és el segle de les bandes de música, les societats musicals d'este país, d'esta comunitat, de la música, Espanya. És un moment brillant, però aquestes coses que dius, és un moment brillant, és perquè és fruit de molts anys, jo ja dic dècades, de molts dècades que ha hagut molta gent ahí que donar-se aquests primers passos. De fet, jo, com a pedagog, a voltes dic als meus alumnes, normalment la humanitat parla de a curt plaç, a mig plaç i llarg plaç. A mi m'agradaria parlar del plaç per als nostres nets. Sembrar, que segurament nosaltres no ho veurem, però igual sí que volen els nostres nets, els nostres rebels nets. I jo crec que aquesta feina hi ha molta gent que l'ha fet, que hauria que traure, no? Tots els nostres il·lustres músics, compositors de fa dècades, perquè ara s'està veient ahí, com estàs dient, les societats musicals. Bueno, jo soc músic, soc director, gràcies a les societats musicals, a la societat musical d'Alcàsser. Però, òbviament, l'atenció fan les bandes.
1: Sí.
0: Les bandes fou el acicate, no?, d'arrencar. Però aquestes societats musicals, en el que arriba un moment que diu, bueno, què passaria si també arrenquem la corda, què passaria si la societat musical, a part de la banda, de l'orquestra. És de veres que els primers anys, jo vaig viure, quan estava en Santa Cecília a Cullera, que jo ho entenc, que veníem i Cristóbal, estem preocupats, estàs donant més violins que clarinets a esta marxa, vas a destrossar la Santa Cecília. No crec. Però jo ara els entenia, perquè la tradició, ja ho he dit, la tradició ha sigut...
1: El canvi sempre costa.
0: Sí,
1: fins
0: per això que diuen. Són molts anys, jo d'això que estic parlant fou de l'any 91, per això quan diries 15, 20, i jo te diria 30, i ja Sant Jaime, el director anterior,
1: sí,
0: ja havia format aquesta orquestra, com en Benaguasil, en Llíria, vull dir que estem parlant dels anys 80 i algo, començaven, i ara, clar, el que estàs comentant, jo crec que hauria que posar un número, no?, però crec que n'hi ha ja més de 100 societats musicals que ja tenen la seva escola de corda, la orquesta juvenil, l'orquesta corda, i sí, entonces, el que estem comentant, estan xinxent de la corda en un nivell increïble.
1: Increïble. Bé, anem a continuar, però vull que continuem escoltant. Sé que te vas

0: Recorden els nostres oients que estem parlant amb el director Cristóbal Soler. Estem escoltant l'Ave Maria de Caccini, que la poden escoltar completa, sencera, en el concert que ja hem escoltat a partir de les 7 del matí, on també escoltem tres moviments de la novena sinfonia interpretada també per l'orquestra Cullerars. I esta Ave Maria de Caccini, que resulta ser que no era de Caccini.
1: Vaja.
0: Però bueno, s'ha quedat ahí.
1: Tots els recordeu que...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bé, estem sentint a Lorena, vulguem saber, ella no ha pogut vindre, però saber un poquet, no? Tu has parlat molt de com és cuidar-se la veu, perquè és un instrument que tinguem dins del cos.
1: Sí, així és.
0: Ella cuida molt la seva veu per a respondre a aquest màxim nivell d'excel·lència que té que... cada vegada que té que fer un concert.
1: Així és, és a dir, la veu és l'instrument de l'alma. Mm. Estic convençudíssim. Entonces, qualsevol... Vull dir, òbviament és un instrument físic, que tots sabem, no? Que les cordes vocals, tota la tècnica de l'apollo muscular, òbviament és un instrument físic. Mm. Però realment el cant, l'expressió, és l'expressió de l'alma. Entonces, qualsevol detall de sensibilitat, qualsevol detall d'emoció, de sentiment, va afectar, sí o sí, vull que sona, vull dir, però, vull dir que pensant en positiu, és increïble, no?, aquestes dificultats, com jo deia abans, no?, la veu també hi ha darrere una experiència vital.
0: Sí.
1: I, òbviament, els obstacles, les dificultats, hi ha que superar-los, però quan se superen, aquesta persona ha crescut. Aquesta persona
0: sí, però és molt complicat, per exemple, una pèrdua com la que ha tingut Lorena.
1: Clar, sí.
0: I després posar-se a cantar afecta les cordes vocals.
1: I tant.
0: Perquè està en el teu cos i no pots evitar.
1: I tant.
0: I aleshores apareix la tècnica, però sempre està ahí. Què és el que més t'agrada de la veu que estàs escoltant?
1: Clar, és que la veu representa la mateixa persona. Mm. Entonces, clar, estem parlant de la persona que més vull junta a la meva filla, mm-hmm. les persones que més vull. Entonces, quan l'escoltes, és ella. Si hauria que definir com és Lorena, escolta-la.
0: Què és el que més t'agrada de la teva dona? La qualitat que més valores?
1: Bueno, ella és molt verdadera, mm. molt verdadera, molt transparent. Ella és una persona que des de la senzillès, mm-hmm. sense la senzillès, li encanta ajudar. De fet, sempre veig la sensibilitat d'ella que li agrada ajudar a la gent més dèbil. És curiós, entrega a la gent més dèbil. De fet, dins de lo que és la vida, els sers més dèbils a voltes són els animalets.
0: Sí.
1: Pues ella és un amor a tots els animalets, que ella me diu, Cristóbal, jo no sé, però és que... I clar, els veus ahí, el gosset, el gatet, el pardalet, és una cosa, és un amor a la vida.
0: Sí,
1: és amor
0: sí,
1: a la
0: sí,
1: vida.
0: Sí. Tens animals en casa?
1: Claro. Imagina't.
0: Bé, imagina't. Els dos es vau formar a Viena. Sí. La va agafar maletes, se'n vau anar allà.
1: Sí, sí.
0: Què vos va portar aquella etapa? Artísticament, què vos va portar?
1: Anem a veure.

0: Viena per nosaltres ha sigut el paraís artístic musical. Primer perquè ja conegué a la seva maestra, Margarita Lilova, que fou una professora, una maestra excepcional. N'hi ha que saber, perquè ara jo dic un nom que dius Margarita Lilova. Bueno, Margarita Lilova la defineix de la següent manera. Ella fou la mezzosoprano solista de l'Òpera de Viena en l'etapa de Karajan. Estem parlant d'una de les veus més importants de la història de la veu del cant. A vegades dius, pues no és un nom famós, òbviament, les mezzosopranos i cantants que estaven estables en un teatre i d'aquella època, no? En este cas, ficat de l'Òpera de Viena, i ha vingut i cantant en grans mestres com el mateix Karajan. Pues una classe d'aixa dona, això era una saviduria, una experiència, no només de tècnica vocal, sinó de lo que era cantant, lo que era el cant, no? Des de la professionalitat, parlant de lo que estem parlant, no? Que era la solista de l'Òpera de Viena i el director Karajan. Això en quant a conèixer a esta professora, però clar, la ciutat de Viena. La ciutat de Viena se respira durant 24 hores al dia, això que diguem 24-7, d'una excel·lència musical. Per ahí passaven tots els millors músics, cantants, directors, i nosaltres estem a full per a compartir en tota la intensitat, perquè era una dedicació diària. Assajos, Harnum Kurt, Simon Rattle, Marius Jansson, Filarmònica de Viena, Sinfònica de Viena, en el Concert Hall, el Museu Ferrany, en l'òpera, en el Teatre de l'Òpera, i això eren els nostres espais diaris, independentment dels mestres que podien conèixer directament. I foren quasi 6 anys, vull dir que fou una experiència única en la que vam rebre tant Lorena com jo.
1: Hem escoltat abans l'Ave Maria, que és una meravella de melodia, no? Però és que escoltar esta peça que anem a escoltar, esta ària que escoltem ara, en la segon de Mahler, és una altra bellesa, eh?
0: Sí.
1: Escoltem encara que sigui un minutet.

0: Bueno.
1: Jo de vegades sent que estes, per exemple, esta àrea, no? I uno es queda sense paraules de dir què més tinguen que dir, perquè si no poden dir res.
0: No n'hi ha paraules.
1: Hi ha que escoltar. Què és més important? Cantar bé? Estar pendent de la tècnica? O tu creus que el que tenen que fer és contar una història a través d'eixa música?
0: Aixina és.
1: Està clar que tot es complementa. Aixina perquè t'ho...
0: Aixina, ho acabes de dir. El cantant té que sentir aquesta història que està contant, no? És que eleva l'alma, per això diria jo que és el llenguatge de l'alma. La tècnica ja arriba un moment que la tens tan interioritzada que ja no penses. Això no vol dir que quan treballes en casa, no? En casa repetint, òbviament hi ha molts moments en aquesta preparació que tens que resoldre tècnicament, però aquesta resolució tècnica arriba un moment que s'interioritza, forma part ja de tu, i quan ve el moment d'aquesta actuació que ja tens que compartir en el públic, passa tot per aquesta, com has dit, no? Per aquesta emoció, sentir-ho des de dins, i tot queda, el que és, com tu dius, no? La tècnica queda supeditada a l'expressió de l'alma.
1: Doncs no vull que ens n'anem sense escoltar una romanza de Zarzuela, perquè el que vull que és que parlar en tu és que tu has sigut un gran defensor del eres un gran defensor del repertori espanyol en escenaris internacionals. Creus que la nostra música està prou valorada fora d'Espanya? És coneguda?
0: És molt bona pregunta, perquè el que me trobo és que se valora més fora d'Espanya que en Espanya. Vull dir que no sol és... vull dir que m'he trobat... Per exemple, conto una anècdota molt ràpida.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Quan arribi a Viena, com a assistent de la Sinfònica a Viena, aquesta orquestra havia tingut un titular d'un gran director espanyol, Friedrich de Burgos, havia sigut titular Sinfònica a Viena. Quan, bueno, d'alguna manera ja vas fent amistat, vas coneguent els músics de la Sinfònica a Viena, en un moment donat, ells, un grup, portava uns mesos, me diu, Cristóbal, uno de nuestros mayores éxitos con Friedrich de Burgos fue una gira que hicimos por Sudamérica en estadios de fútbol, porque nosotros la acogida que podíamos tener, teníamos decenas de millares de público, de miles de público, de audiencia, y el éxito, el gran éxito no era tanto en Brahms, sino cuando interpretábamos, por ejemplo, La boda de Luis Alonso. Ellos mismos me decían, eso es una joya, esa energía, ese ritmo, increíble, pero no solo La boda de Luis Alonso, sino Manuel de Falla, sobre tres picos. Por ejemplo, ahora hacemos una gira en Canadá, Lorena y yo nos vamos en octubre, finales de octubre. Canadá nos ha pedido, que es el año Falla, y que hagamos una gira, por favor, de Manuel de Falla. Eso es Canadá, claro. Ellos entienden que esa música maravillosa, qué mejor que seamos nosotros los españoles, obviamente, quien la interpretemos y la dirijamos.
1: No tinc Manuel de Falla en estos moments, pero en tinc una altra que yo creo que...
0: Pareguda. Hombre. Y tan. Jerónimo Jiménez es un chanit. Bueno, la boda de Luis Alonso, que me reconocí en es bien esos, que esa música inspira es de Jerónimo Jiménez, con esta zarzuela, La Tempranica. Sí. Bueno, y esta es la romanza de Sierras de Granada.
1: Sí, correcto. Tú que has dirigit molt a l'estranger, ¿trobes molta diferència a l'hora de dirigir, per exemple, una orquestra valenciana de una orquestra d'un altre país?
0: ¿Te referís a fent música española?
1: Por ejemplo.
0: Vale. Siempre me encanta escoltar.
1: Escoltem. Dona-li veu, Sofía.

0: Sí, sí, pa, vale. diguem perquè ja estan, ja s'acaba el temps.
1: Sí, bueno, lo que trobes en el repertori espanyol fora d'Espanya és que la professionalitat la trobes com la professionalitat trobes en el món professional tant d'Espanya sí. com fora d'Espanya. Això va per davant. Mm-hmm. Sí que és de veres que la professionalitat, el que te trobes és que tenen molt d'interès, com deia antes, de poder interpretar bé la música espanyola, perquè sí. el país no és fàcil. El yeah. que per nosaltres, el que anava a dir-te, jo fer música espanyola als espanyols, està en la nostra genètica, funciona molt ràpid, sí. perquè a més tenim expressions que els estrangers me pregunten què significa esto de con salero, què significa con gracia, nosaltres tenim terminologia sí, musical sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. que ells no entenen i vols que els ho expliques, però que sí que òbviament la música espanyola millor que els espanyols no la fa ningú.
0: Doncs seguirem estant en contacte per a parlar, perquè no hem parlat res de eixe encontre que tingueu en l'Orquestra Federal i que després d'això va el concurs de violí sí, a Culleràs. Sí, però sí. donar-te les gràcies per haver vingut un dissabte quan estàs en ple festival de Culleràs. Així que moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i me fas una tasca fonamental en la música, la divulgació de la mostra. Enhorabona.
0: Em mires en vos ulls.
1: No, és la realitat. Fa falta gent com tu, perquè és el que estan comentant. La societat necessita saber-ho, de tota aquesta sí. informació, que la música i com s'està fent ara en la Comunitat Valenciana, en Espanya, és una meravella.
0: Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I ràpidament, perquè passa el temps molt ràpid, anem a dir-vos quants concerts que es fan així a la nostra comunitat valenciana. Per exemple, avui, concert Som Patrimoni pel Centre Artístic Musical de Xàbia, avui a les 10:30 al Portal del Clot. Seguim. Demà, concert per la Unió Musical L'Arte de Sinarques, a les 7 de la vesprada al Saló Cultural de Sinarques. Demà també, concert de l'Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Benidorm a les 7:30 al Centre Polivalent de Murla. I com a clarinet solista estarà Walter López Martínez. I ara fem una breu parada perquè demà, 9 d'agost, concert d'estiu per al Centre Instructiu Unió Musical de Bugarra a les 10 a l'Auditori del Pati de les Escoles de Bugarra. Però per explicar este concert tinc a l'altra part del fil telefònic al seu director, Luis Gimeno. Luis, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, Ima. Què tal?
1: Com va l'estiu, Luis? Com va l'estiu?
2: Pues la veritat que molt bé, molt bé. La veritat que estem ja ahí preparant ja el concert de demà, el concert de les festes de Bugarra.
1: Sí.
2: I bueno, donem el pistoletazo d'eixida a les festes del poble.
1: Ja ho crec que sí. Demà feu el concert, el feu... N'hi ha auditori o és en el pati de les escoles?
2: Bueno, són les escoles del poble, però n'hi ha un auditori dins de lo que és el col·legi. Ah. Entonces le diuen el auditori de les escoles de Bugarra.
1: Molt bé. Sí, sí. I Què interpretareu en aquest concert? Quines obres has elegit esta vegada?
2: Bueno, perquè ha fet un programa una mica diferent entre el que són els compositors valencians i el que són els compositors ja, diguem, ja tradicionals de tota la vida. Anem a tocar obres de Sara Galiana, la seva obra important, que és l'Odissea completa, en els tres moviments que té aquesta obra de la nostra Sara
1: Molt
2: Galiana.
1: Molt exigent.
2: Pues sí, la veritat.
1: Sobretot
2: sí,
1: el primer.
2: Sí, jo ho crec. Difícil, exigent en tots els sentits, la veritat que sí. I tenim la sort de que la pròpia Sara Galiana vindrà al poble i estarà amb nosaltres allí demà en Bugarra. També anem a tocar una obra de Teo Barberán, el compositor d'Enguera i director de la Societat Musical d'Alcira, que es diu Portrait of Spain, Quadros d'Espanya, que és una obra molt característica de la música nostra espanyola, i que ha tingut el plaer enguany de participar en el certamen internacional de bandes con la banda d'Alcira, i bueno, han trobat una bona relació musical i també personal.
1: Sí.
2: I per començar, un pasodoble curiós, que és de Pascual Marquina, que es diu Lorenzín Mendoza. Lorenzín Mendoza és el abuelo de Llorenç Mendoza, el compositor valencià Llorenç Mendoza. Y que también tenemos el gusto de que estarán vosotros, tanto Teo Barberán como Llorenç, también, sí. La veritat és que...
1: És a dir, que tu tindràs a tots els representants, tindràs a Sara, tindràs a Teo i tindràs també a Llorenç.
2: Sí, la veritat que una sort, no? Que la meva amistat i la meva relació amb ells també ha fet que demà vinguin al poble de Bugarra i que, bueno, que no és molt habitual, no? Que els compositors estiguin allí... tots allí en el concert, no? Demà en nosaltres, i per mi és una sort i per la banda que demà vulguem estar allí en nosaltres i ens acompanyen, i també un motiu més d'exigència, no? i de responsabilitat, no? Tindre-los allí davant de nosaltres demà en el concert de Bugarra.
1: Però tu estàs fent una tasca molt bona ahí en la teua banda, eh?
2: Sí, demà més tenim tots els professionals, demà és el 5 d'agost, és tota la gent que tenim fora. Compte que la banda Bugarra té 29 professionals, eh? Una banda de 60 músics, com molts, 29, la meitat són professionals. I jo crec que la majoria, demà, estaran en nosaltres en Bugarra, i per a mi és una gran sort, no?, poder dirigir este concert en tanta gent, no?, en tota gent important i professional, claro.
1: I per exemple, si m'equivoque, me'n corregisses, jo crec que el pasdoble Lorenzín Mendoza enguany fa un aniversari, no sé si és... no sé quants anys fa de la seva...
2: Pues exacte, crec que fa... ara mateix no lo sé tampoc, per dir-te una data i no equivocar-me...
1: Sí, és que no recorde quants anys fa de la seva creació.
2: Exacte, i la idea de Llorenç, és que este pasador es grave en tots els llocs on s'està fent i després fer un llibre, una recopilació

0: recopilació de totes les gravacions de que s'està fent durant aquest enguany en tota Espanya, que s'està tocant en molts puestos d'Espanya, no?
1: Sí.
0: I la veritat és que Jonés ha tingut també el plaer de que nosaltres el toquem i això, pues, ho gravarem també i després hi sirem en aquest llibre que està preparant el mateix Jonés, no?, del seu abuelo.
1: ¿Sabes? Pues, no sé exactament, però Certamen Levantino també és un pas doble que també està dedicat, no sé si a son pare, a sa abuelo també, però a la família. És a dir, és un pas doble a uno i l'altre, Lorenzín Mendoza, a l'altre. Certamen, sí. Levantino, és dos.
0: Exacte.
1: El que passa és que l'aniversari que fa és el Lorenzín Mendoza, però no sé exactament si són 50, 40, 25...
0: Pues ara mateix m'agarre, no sé exactament...
1: No sé, d'igual, però... ens ho dirà, esquidrarà Llorenç sí, i ens dirà quants anys.
0: Sí, exacte. I bueno, per acabar el concert farem dos clàssics com són Finlàndia, de Sibelius, que és una obra molt, molt xula, molt nacionalista, molt, que evoca molt el que és la cultura i la música tradicional de Finlàndia, i també farem una xicoteta part de la Jazz Suite de Sostakovich, la marxa, la primera part de la Jazz Suite, que té 8 moviments,
1: sí.
0: Que és una cosa molt fresca, molt alegre, molt divertida, i que és curteta, i jo crec que per acabarà en el concert, en el que és una brillante, sobretot la part brillant del concert, per acabar.
1: Doncs per acabar ja, recordem a quina hora serà?
0: A les 10 de la nit. A les 10 de la nit.
1: En l'auditori.
0: De les escoles de Bugarra.
1: Doncs que vagi molt bé, Lluís, la veritat, que siga tot un èxit. A més, tens allà tots els representants de les obres, pràcticament, de gran part del concert. Així que moltes gràcies per atendre'ns, Lluís.
0: Moltes gràcies a tu, Dima. Un abraç.
1: Vinga.
0: Ara, adeu. Sí, gràcies.
1: És que jo quedes sense paraules. Y escoltant este dúo de la zarzuela, la del Manojo de Rosas, qué tiempos aquellos, del compositor Pablo Solozábal, y amb la veu de la mezzosoprano Lorena Valero, donarem pas al bolletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
4: Vols dir?
3: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
5: Missatge rebut.
3: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
6: Això és una equivocació.
3: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
7: És que l'igual, és que l'igual, amiga.
3: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
8: I és correcte.
3: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
9: Això és de veres.
8: És de veres, és de veres.
3: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
10: Molt millor.
3: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. Oh! Ixe és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u, àtone.
11: Que diu que què?
3: La institució, la universitat, la UNESCO...
11: Ah, ara ho he entès.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
1: De tu a tu.
12: Són les 9.
2: A Punt. Notícies.
12: Bon dia, com estan? Confinada la serra d'en Galceray i desallotjades preventivament algunes masies pel fum que provoquen l'incendi a la Vall d'Alba. Els bombers han treballat des de nit també en altres focs de vegetació a Tírig, Culla o a la Salzadella, provocats per tempestes de llamps. El de la Salzadella ja està extingit. Unes tempestes pel nord de la Comunitat Valenciana que han provocat els focs, segons han informat des del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i Emergències de la Generalitat. Treballen a la zona 20 dotacions de bombers forestals, 9 unitats de la Generalitat, 2 d'elles helitransportades i 5 aeris incorporats de nou este matí. A més, s'ha establit la situació 2 d'emergència i s'ha mobilitzat a la UME. Els bombers de Castelló han conduït la unitat mòbil de coordinació a la zona pròxima segura, on tenen muntat el punt de comandament avançat per a controlar este incendi a la serra d'en Galceray. Els servicis informatius d'esta casa, la Ràdio Televisió Pública Valenciana, es mantindrem informats al detall de l'evolució del foc, així en la ràdio, en la televisió, i poden entrar a veure la situació a l'hora que vulguin des del seu mòbil si tenen descarregada l'app d'Apunt Media. Anem precisament ara a conèixer com estarà l'oratge. Iniciem un cap de setmana en previsió de més calor per a esta vesprada i també tempestes a l'interior. Joan Carles Fortea, bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Iniciem la jornada i ho fem de nou amb temperatures elevades, amb humitat alta, sensació de basca a les comarques costaneres, amb un dia en el que esperem temperatures més altes que les d'ahir. Tenim avisos nivell groc al litoral i prelitoral de València i d'Alacant per temperatures màximes que podran superar els 35 i 36 graus. I en punts de l'interior de València i del sud d'Alacant podran superar-se els 38. De nou podríem tocar i puntualment superar els 40 de màxima. Cap a la zona interior de Castelló, els avisos esta vesprada són per tempestes, que localment de nou podrien ser fortes, anar acompanyades de ratxes fortes de vent i també acompanyament elèctric. No es descarta tampoc algun ruixall i alguna tempesta cap a l'interior nord de València. Tot apunta que seria ja a partir de demà quan les temperatures màximes baixaran lleugerament, encara que es mantindrà un ambient molt humit i molt bascós. Per tant, atenció amb el dia d'avui, perquè esperem temperatures més altes que les d'ahir. Podran tocar o superar els 40 cap a l'interior de València i el sud d'Alacant, i atenció també a les temperatures.

0: normalitat.
1: Fins ara, uns 1.300 menors migrants no acompanyats s'han registrat en el sistema d'acollida de Ceuta. Sobre el repartiment de menors, el Partit Popular ha reiterat que les autonomies on governa compliran la llei i ha advertit que és el govern espanyol el que primer l'ha de complir, identificant tots els menors. Alma Escurra és la vicesecretària de coordinació del PP.
2: En este momento el gobierno de España todavía no sabe cuántos menores hay en Ceuta, no les ha dado la atención oportuna y los tiene vagando por las calles. Por tanto, la pregunta es, ¿va a cumplir el gobierno de España con la ley? Y después ya hablaremos si todos los demás la vamos a cumplir, que ya le digo que sí.
1: Els populars han sol·licitat per a la setmana que ve les compareixences al Senat dels ministres de l'Interior, Defensa i Exteriors per a parlar de la situació a Ceuta. El govern central ha anunciat per la seva banda que els ministres Grande, Marlaska, Robles, Álvarez i també el de Justícia, Félix Bolaños, compareixeran voluntàriament al Congrés a finals d'agost. I així en la Comunitat Valenciana, tornem així al nostre territori. Ferran Torres ha posat pates amunt el seu poble, Foios, un poble de l'Horta Nord valenciana que li ha fet un multitudinari homenatge més que motiu. Ferran ha recordat els seus anys de xiquet, els amics, la família i davant 7.000 persones l'autor del gol que va donar la victòria a Espanya al Mundial de Los Angeles ha dit com ho va viure.
3: Ja vaig escoltar una vegada quan Iniesta marca el gol que ell va dir que el món se li parà. Pues ara entenc les seues paraules, perquè jo per un moment vaig sentir com a que estàvem jo el valor i jo soles. I quan se me queda ahí, o sigui, ja ho vaig dir en la roda de premsa després del partit, vaig sentir una força que no havia sentit abans i per a mi va ser el gol de tot un país, de la il·lusió de tot un país.
1: Com diguem, família i amics l'han acompanyat en l'homenatge, en una destacada participació de la seua iaia, Lola.
4: S'han criat en ma casa, els quatre nens que tinc, i jo el trobo molt en falta. Molt bon xiquet i molt treballador. Ell me demanava un duro per cada gol que ficava, i jo li el donava. I altres hi he donat perquè ja ficava molts gols. Jo li fiqui una estampa de Sant Roc i la mare del patrocinió i de la mareta de València, la mare del Sant Parat. I un siri encès.
1: Ai, les iaies, com volen els nets. L'Ajuntament de Foios nomenarà Ferran fill predilecte. I si són dels que no es volen perdre l'eclipsi a la Comunitat Valenciana, en el web d'esta casa, el web d'Apuntmedia, tenen tota la informació de com es veurà l'apagada del sol poble a poble. Atenció a la durada de la totalitat de la foscor, perquè no serà igual en tots els municipis. Els Ports serà la comarca amb més durada. A Morella es farà de nit durant un minut i 40 segons. A Requena només 21 segons i a la platja del Marenyet, a Cullera, pràcticament al límit de la franja, la totalitat es reduirà a només 7 segons, informa Víctor Vidal.
5: Mirar l'eclipsi des de Morella no serà el mateix que des de la platja del Marenyet de Cullera. La diferència de foscor total serà de més d'un minut i mig, només 7 segons enfront de minut i 40 a la capital dels Ports. Tot depèn del lloc des d'on mirem el cel. Com més a prop del centre de la franja de totalitat, més temps estarà el sol completament ocult. Però quant costa guanyar 30 segons? Si pugem al cotxe i recorrem els 70 quilòmetres que separen València de Castelló, guanyarem mig minut de foscor. Cada 2 quilòmetres cap al nord gaudirem d'un segon més d'eclipsi. I recorden, els experts recomanen entrar en la franja de totalitat per viure experiència completa per uns segons. Ja ho saben, el temps és or i més en un eclipsi així. El que han tardat a escoltar esta crònica serà la durada de la totalitat a València, però a Peníscola encara els sobraran 40 segons de foscor més.
1: És tot. Tornem després a les 10 en més notícies. Els actualitzarem la situació de l'incendi a la vall d'Engalzerà.
6: Som A Punt.
7: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano, el mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
9: ¿Qué haces este finde?
10: Pues festa.
9: ¿Y el siguiente?
10: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
9: Y es que en nuestros 500...

0: Hi ha aniversaris que no sols commemoren el pas del temps, sinó que celebren una història compartida, un llegat construït amb esforç, il·lusió i estima per la música. Enguany, la societat musical La Lira de Quatretonda celebra el seu 40 aniversari, una efemèride que convida a mirar enrere amb orgull i al mateix temps a continuar avançant amb la mateixa il·lusió que va fer possible el seu naixement. Al llarg d'aquestes 4 dècades, La Lira ha sigut molt més que una banda de música. Ha esdevingut una escola de valors, un espai de convivència i una part essencial de la vida cultural, social i festiva de Quatretonda. Però celebrar 40 anys d'història també és posar nom i cognom a les persones que amb la seva dedicació i estima han fet possible que la societat musical La Lira de Quatretonda siga avui una realitat consolidada. I esta és la família que avui tinc així, la família Alberola Margarit. I així al meu costat tinc una persona que li tinc una gran estima i possiblement avui m'emocione perquè el conec de tota la vida. I possiblement la flauta la vaig conèixer perquè el vaig voler tocar la flauta. És el senyor Juan Alberola Albert, que el coneguem com Juan, el tio Domingo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Per estar així. Al costat està el seu fill, Juanen Alberola Margarit. Bon dia, Juanen.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: I després tinc a dos nets, a Sergi Alberola, Belda, bon dia, Sergi.
2: Bon dia, encantat.
0: I tinc a Joan Alberola Sant Pedro. Bon dia, Joan.
3: Bon dia.
0: Bueno, jo estic molt contenta que esteu així, però abans de començar a parlar, n'hi ha que celebrar aquests 40 anys com cal.

0: 40 anys de la lira de Quatretonda. Passa ràpid.
1: Molt ràpid.
0: Molt ràpid.
1: Molt ràpid, perquè ja em mentira.
0: Pareix que sigui mentira, però és veritat.
1: Jo era molt més jove que el meu Juanet.
0: Tu eres molt més jove, però des de quan eres músic?
1: Des de quan som músic? Doncs com resulta que ja vinc de abuelos i pares músics. Mon pare em donava classes a un germanet i a mi quan teníem 5 o 6 anys allí en casa. I jo vaig així als 11 anys de músic. Els 11 anys de músic, en tinc 85, doncs em porta 74 anys que no deixa de ser de músic. Sempre treballant per la banda i bon ambient en la banda i això és la lucha que he tingut tota la vida.
0: Així és, i ja fa 40 anys de la lira de Quatretonda i esteu celebrant, ja heu celebrat alguns actes. Què heu fet fins ara, Juanen?
2: Sí, bueno, ja... Bon dia. Sí, estem ja fent actes des de principis de gener, però, vamos, jo pensé que un dels programes estel·lars va ser l'homenatge que tenim ahí pendent i no podíem deixar-ho més llarg ja, és l'homenatge que li fèrem a José María Valls Salatorres, que va ser en el mes de febrer, el 23 de febrer, i molt gustosament, perquè, entre altres coses, va ser el compositor que nosaltres declaràvem en el seu dia com a l'himne de la lira, un gran passodoble com és la lira de Quatretonda.
0: Doncs mira, la lira de Quatretonda. Ara sentireu la lira de Quatretonda.

0: Com comença esta relació entre José María Baixa Torres i vosaltres? Perquè vau fer un concert, no sé, va molt, tot d'obres, de marxes, mores, cristianes, pas dobles del mestre José María Baixa Torres.
1: Bueno, però és que jo vaig a tocar allà 60 anys al COI.
0: En quina fila?
1: En la fila dels bascos, sempre. En la fila dels bascos, entonces jo sempre... era una gran persona, José María, a més d'un gran músic, encara millor persona. I jo tenia moltes relacions amb ell i molt bona amistat. I un dia així me la banda tocant d'allí de la fila i no sé com m'anàvem parlant ell i jo. I em va mirar mi el cap, dic, ja, José María, dic, m'alegraria molt que m'ho dedicassin un passo doble. Que ell estava entonces a Madrid.
0: Sí,
1: ell
0: sí,
1: ha fet
0: sí.
1: La carrera, la vida,
0: sí, sí,
1: la
0: sí,
1: vida
0: sí,
1: en Madrid. I als pocs dies ja em va trucar per telèfon que ja tenia el passo doble.
0: I des d'aleshores...
1: I entonces, pues, xai, quin nom li posen? Dic, pues, posa la lira de quatre tondos.
0: Sí.
1: I és una persona molt estimada, jo l'aprecio molt a ell i la família, i això ha sigut el pas, però parlant de molts anys.
0: Sí, i ara fem memòria, i com naix la societat musical La Lira de Quatre Tondes? Com va ser ixe naixement? I sos inicis?
1: Bueno, pues com passa en molts pobles, no? S'aplega un moment que hi ha algo de que els entendiments no estan molt clars i entonces crec que els músics més veterans de la banda, jo era dels més joves dels veterans, pues van decidir, perquè no estava l'ambient que nosaltres havien conegut.
0: Sí.
1: Ja portàvem molts anys, músics que portaven ja 50 anys, jo em portava ja 30 i pico, i van dir, així no hi ha més remei, només que fer una societat nova, que ha sigut pau i prosperitat. O sigui que...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Jo entonces li vaig comentar això a mon pare també, en Pau Descanse, que va ser molts anys músic. Dic, pare, ho sent molt, però la banda que nosaltres hem nascut ja amb abuelo, mon pare, que era la societat... Unió Musical de Quatre Tondes, dic que m'ha plegat a un extrem de que no estem a gust. I jo dic que així anem a formar una banda que serà La Lira. I mon pare em va dir, me'n recordo que mon pare ja tindria 85 anys almenys, em diu, tu tens clar el que aneu a fer? I jo, sí, diu, pues avant.
0: Avant el carro. Quina és la plantilla actual de la banda, actualment?
2: Bueno, actualment la plantilla comptem en 72 músics en actiu. Entre tants tenim gent professional que està clavat en conservatoris, en bandes,
0: sí.
2: Professors d'institut, d'ensenyança i sobretot gent amateur en ganes de fer música.
0: I entre vosaltres sou els fundadors, però jo no em tinc que oblidar d'una persona que encara està per allí, Senent.
1: Senent.
0: El tio Senent.
1: Ell
0: perquè
1: jo...
0: anireu tu i ell, és a dir, aneu encara els dos.
1: Ell i jo siguem ja els més veterans, però jo 2 anys més que ell, perquè ell és una quinta darrere mi, però va aixir en la banda durant 3 anys darrere mi. Però els dos hem lluitat molt i hem fet molt per la banda, i així és com es aconsegueixen les coses.
0: Vau fer, és a dir, en 40 anys teniu un local, heu fet un local, i teniu una escola de música, no?
2: Sí, en aquests moments tenim un local propi, un local social, no està cedit ni de l'Ajuntament, és un local propi dels músics, que en el seu moment van fer un gran esforç, una gran col·laboració, tots, i la veritat és molt d'agrair, i tenim una escola que pertany a les Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida, que actualment, pues, l'hem passat, acabarem el curs i havíem matriculat 98 alumnes.
0: 98 alumnes,
2: està molt
0: bé. És tot un repte
2: per a Quatre Tondes, siguem que també hi ha una altra banda allà en el poble. Hi ha diverses opcions també, no? Però per nosaltres, és un gran orgull.
0: És a dir, anat evolucionant. Encara vos queden actes per a celebrar en este 40 aniversari? Vau fer el concert? Encara queden més coses a fer?
2: Sí, per supost que anem a fer alguns actes, alguns no els podrem dir perquè són sorpreses, però bueno, ara ben pront tindrem un acte que pensem, bueno, igual a lo millor, pues no està bé que ho diga jo, perquè
0: bueno,
2: la veritat
0: però
2: és,
0: sí.
2: que és de la meva família i tal, però vamos, és un acte que al fi i al cap és també per l'aniversari de La Lira de Quatre Tondes, que serà un homenatge a Juan Alberola, ¿vale? Que és el president d'honor de La Lira de Quatre Tondes, i serà per els seus nets, Sergi Alberola.

0: Joan Alberola, que són components també de la Lira de Quatretonda, i serà el dia de 9 d'agost.
1: El dia de 9 d'agost estaré jo per
2: ell. Sí, era la meva il·lusió, perquè si que ells funcionen més dos, i jo ja feia dos anys, dic, tinc ganes de que, antes de que jo muigo, de que sentir els dos que facin un concert, els dos nens només.
1: Estan així al meu costat, i estan callats ells. Però el dia de 9 toqueu els dos junts.
3: Sí,
1: Sergi és percussionista i Joan és pianista. Encara que crec que també toques la percussió.
3: Sí.
1: I què aneu a fer en aquest concert? Que t'abuelo aniré allà a veure.
3: Pues bueno, anem a interpretar un repertori ja de, a nivell sinfònic també, però també tocant també peces populars per a disfrutar, passant des d'etapes com el com per exemple el barroc, interpretant peces de Juan Sebastián Bach, també un poc contemporani, com Xenakis, o bueno, en el cas de, bueno, del meu cosí, que explica també un poquetet.
1: És a dir, que però és, sempre són duos de piano i percussió, hi ha mines o n'hi ha peces que també toqueu sols, cadascú?
4: Anirem fent un poquet de tot, primer a la bateria, després xilofon, marimba i vibràfon.
1: I on és això? On es farà? En el local mateix de la música?
3: No, en la, bueno, al costat justament del campanar de Quatretonda.
1: Sí?
3: Sí. I serà xul perquè és un concert a l'aire lliure i, sí, i jo crec que quedarà xulíssim.
1: Doncs seguirem parlant ara després d'aquest concert, perquè jo vull que escoltem esta flauta.

0: Esteu escoltant una flauta dolça interpretada per el tio Juan. Ara el pega per la flauta dolça. Es toca la flauta travessera. El clarinet. Eres clarinetista?
1: I el saxo també.
0: I el saxo també t'ha vist tocar.
1: També l'ha tocat. De tot un poquetet.
0: I ara, begin de begin, volver a empezar. Tornaries a començar?
1: Una melodia molt bonica. Però hi ha tantes melodies en el cap en els anys que porta que m'ha preocupat. I conec moltes melodies, boleros, tangos, totis, valsos, habaneres...
0: I què fas? En casa agafes la flauteta dolça? Perquè costa menys de muntar que el clarinet?
1: Exactament, sí, perquè per el temps que porta en el clarinet, això no em cansava mai, igual que ton pare.
0: Sí, sí, sí.
1: Ton pare i jo érem incansables tocant. Però tants anys fent pressió,
0: sí.
1: Esta part, quan faig 8 o 10 compassos, tinc que perdre 2 o 3 compassos per recuperar.
0: Se n'hi ha l'aire per costat.
1: I entonces, en la flauta dolça, ixe problema no el tinc. I estaria tocant 24 hores.
0: Ja ho crec.
1: I això és la cosa.
0: Bueno, vos tinc que donar les gràcies perquè sé que esteu en plenes festes de Cosentaina i heu vingut ací de bon matí per anar-se'n després a tocar altra vegada a Cosentaina. Vas a tocar a Cosentaina?
1: Bueno, pues segurament aniré a l'entrar.
0: Estàs parat?
1: He anat molts anys a totes les festes, però segurament que només aniré el dia a l'entrar.
0: Vens d'una família llarga de músics, que ja ho has dit.
1: Sí.
0: Vens d'una família llarga de
1: sí,
0: de
1: perquè en el 1880, allí a ma casa, i a casa dels meus pares, pues, eren tres germans, que alberoles, que ja eren músics. Hi havia bombardino, trombó i clarinet. I d'allà, perquè sí, pues, mon pare, un germanet i jo, que va morir, sí. Ell també tocava el clarinet i el saxo alt. I ja després jo, després els meus fills, i últimament els dos nets.
0: Els dos nets.
1: O sigui que són 5 generacions.
0: Ja ho crec que sí.
1: Continuem.
0: Però en quin instrument vas començar? Perquè jo recorde menuda, que venies ahí a la Tropical, venies a tocar la flauta. I recorde molt bé estar en la plaça i veure pues, una persona tocar la flauta. Entonces bueno, estaves molt jove, saps?
1: Claro que jove, claro que... Als 11 anys vaig eixir jo de músic.
0: Quin instrument?
1: Pues, no, jo vaig eixir en el clarinet.
0: Ah.
1: Vaig eixir en el clarinet i després ja m'ho...

0: un pare també tocava el requinto, que mon pare va estar actuant en la banda militar. Un pare en aquell temps era quinto del tio Pepe el Peu.
1: Sí.
0: Que eren molt musiquets de l'època aquella.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Entén? I entonces jo vaig llegir en el clarinet. I mon pare també tocava ja la flauta travessera. I recordo que un dia, que tu també ho sabràs d'això, jo tindria, pues, 12 anys d'això, vivia amb un pare que tocava la flauta, i allí a l'habitació de ma mare poso la flauta, que la tinc en casa, i no una flauta que tindrà 150 anys, i
1: encara la tens?
0: De madera. De madera. I com ningú un dia res, només que jo veia
1: Emilio
0: mon pare...
1: Emilio no te l'ha vista? Emilio no te l'ha vista?
0: Sí.
1: Ell, que té tantes flautes?
0: Ell la va presentar una volta. No sé. Bueno, pues, veuràs el que va passar. Pues, agarra la flauta, jo ja estava parat allà al costat del llit de ma mare i de mon pare, i jo tirant, i com no me vien a explicar res, pues, agastava més aire del que...
1: I vas agafar un marejol.
0: I en un moment... em vaig marejar ja i em vaig deixar caure damunt del llit de mon pare i de ma mare.
1: Sí,
0: i això
1: va
0: ser el principi.
1: Sabia que
0: i després ja anava jo practicant-la i agarrant-la.
1: Sí, sí, sí.
0: I en el grup de danses de Quatre Tondes han corregut tota Europa.
1: Ui.
0: I ja la tocava jo també la flauta, anava en la flauta o en el clarinet. I també la bandúrria, a voltes també l'agarrava, perquè la bandúrria la tocava la meva dona també.
1: Ah.
0: I festejant em vaig ensenyar un poc a tocar la bandúrria.
1: I... la teva dona tocava la bandurria? Això no ho sabia jo, de Carmen.
0: Sí, allí està la foto, allí la musical.
1: Ah, no m'ha fixat, tindré que
0: allí
1: fixar-me.
0: Allí estan de totes les xiques. Quan vam llegir jo de músic, vam llegir 10 o 12, teníem a Pero Padre, Major Pero Padre,
1: sí,
0: Fornies de Xàtiva, i va formar la rondalla de xiques, sí, que Carmen i jo ja anem just, teníem 14 o 15 anys.
1: Tota una vida. Tota una vida.
0: I la foto, i està allí la música.
1: Però jo tinc un regal. Volia deixar-te l'òpera després. Escolta este pas doble.

0: Este pas doble està fet per Salvador González, un gran músic que també teniu allí en la lira de Quatretonda, i s'anomena Carmen Lorrop.
1: Correcte, molt agraït. És un gran músic, un gran director, i jo l'aprecio com si fos fill meu.
0: Però ara, qui va ser Carmen per a la lira? La pregunta és això. Qui va ser Carmen per a la lira?
1: Carmen,
0: qui va ser la teua dona per a la lira?
1: Ella, quasi que no la pena anomenar-ho. Pues va treballar molt, igual que altres dones també de la banda.
0: Que no era músic, però...
1: Van treballar i van fer molt per la banda, ajudant i apoyant en tots els sectors. Entonces, ella se preocupa molt.
0: Anàveu de cuinera també, no?, quan anàveu per ahí fora, tocant, de cuinera.
1: Sí, ella era la cuinera superior. Venien dues o tres dones, ella és la que ho dirigia tot, igual per 80 músics que per 60. Era molt bona, el cuinero.
0: Sí.
1: I, a més, anem a Ixeti abans d'eixir un poble.
0: Uh-huh.
1: I anava, ella em dia a mi, anem a comprar-se. Ell no sabia quina roba posar-se per estar més ben presentable en la banda. O sigui que va fer molt i tenia molt d'interès.
0: Que n'hi ha persones o dones que fan molt per una societat musical encara que no estiguin allí tocant, però estan ahí, present. De fet, jo vaig estar en un homenatge que li van fer a ella i tots coneixien a Carmen.
1: Allí en casa, normalment siguen prou populars en les festes, la música, pues els contrats sempre venien igual al Collans, que de Petrel, que de Villar.
0: Sí, venien molts.
1: De tots els pobles sempre venien 8 o 10 de les directives i sempre venien allí a casa. Allí a almorzar, allí a casa, i entonces la meva dona s'encarregava de presentar-los d'almorzar el millor possible. I mos portaven també, com a bones persones, representants de tots els pobles, regalets i estan allí en casa o casa per dedicar-los a Carmen.
0: Sí. A veure, jo no estic girant-me ahir perquè sé que esteu emocionats i deixeixi temps, no? Però, t'abuela, per a vosaltres, què ha sigut?
2: Pues, des d'un referent, en tots els sentits, bona persona, treballadora, un punt d'honor, sempre ajudant... sempre he tingut casa plena de músics, sempre...
0: Però ta casa també està sempre plena de músics, en Lluís.

0: gent.
1: Sí.
0: Això ho continueu, eh? Això ho continueu. Bé, seguim parlant, perquè tingueu que respirar, jo ho comprenc. I què significa, Juan, per a tu, la lira de Quatretonda?
2: Oi, pues, gran il·lusió, perquè ha sigut el muntar la lira i ha sigut tot pau i prosperitat. Allí, contínuament, si vegeres, jo he inculcat sempre els bons xiquets de que estudien.
0: Sí.
2: I ara tinguem allí una flora de xiquetes i xiquets que ho fan molt bé. I jo sempre estic damunt d'ells, dic, ho feu bé, dic, però ho heu de fer molt millor, que teniu que ser el futur de la lira.
0: Sí, sí,
2: dic,
0: sí.
2: No puc guardar-se ahir. I en acabant és ensenyar jo les xiquetes i els xiquets, quan entra la música, les saluda, la mà se la dona tot. I a voltes jo no em vaig donar compte i ells venen a donar-me la maneta.
0: Te la donen la maneta.
2: O sigui que pau i prosperitat.
0: Tu has vist, entreu vosaltres i així a Cristóbal Soler. Ell sempre apoya tot això, l'excel·lència en els músics. De fet, jo crec que Sergi l'has tingut. I ell sempre, sobretot en la gent jove. I tu, imagina't, si eres un avançat al teu temps. Eres un avançat.
2: No, no, pues jo el que miro és que ja de la meva edat musguis i em veig poc ell per ahir.
0: Així és. Seguim endavant, perquè al costat està Juan, en el fill. I Juan, en tu quan comences a estudiar música?
3: Bueno, jo començar a estudiar música, pues, poquet més de començar a caminar, perquè el meu pare és, bueno, ja, ell crec que ja ha contat moltíssim, no?, de la història d'on ve tota la nostra saga. I ben pront el meu pare i la meva mare ja posaren a estudiar música, però que als 12 anys jo estava en la flauta.
0: Jo estava pensant ara. Jo crec que... Anava a preguntar-te, perquè jo recorde... Començar en la flauta, no? I després passar al saxo.
3: Sí, jo vaig començar en la flauta. Érem col·legues, Imma, tu i jo.
0: Sí,
3: en la flauta, de fet, mon pare, com tanta tan bona relació, no?, en la Tropical de Benigan i tal, ell, pues, quasi que va demanar permís per a que pogués anar jo a fer mal allí. Als començaments jo anava també a la flauteta allí amb mon pare i me'n recorda molt també.
0: Però abans de seguir, seguim escoltant una altra marxa del mestre Baixa Torres, que va fer en el concert. Està. Els judius.

0: Juanen, quins concerts recordes en carinyo? Este serà un, però hi ha altres?
1: Concerts en carinyo... Des que jo vaig començar...
0: Home, clar.
1: Jo recorde molt i m'agradaria encara... Tu també recordaràs. Aixòs concerts que fem Poble del Duc.
0: Sí.
1: Benigant i Quatretonda. Estos concerts, pues, la veritat, a mi...
0: Ja fem intercanvis musicals.
1: Correcte.
0: De més de a dos a tres.
1: A tres.
0: Eh? Quan?
2: Jo vaig muntar jo.
0: Sí, ja anàvem cada vegada a un poble, la Poble del Duc, Quatretonda, Benigant.
1: Sí, cada diumenge, cada dissabte ho fem i era
0: molt
1: agradable.
0: Bé.
1: Correcte. Hi havia molt bona relació... Sí, la veritat és que...
0: Ui, ahir n'hi ha anècdotes que contar, eh?
2: El programa això el tinc jo en casa guardat, encara.
0: Ah, sí?
1: De manera, eren programes exigents, eh? Jo no sé si hi havia, no sé, un pique sa, per supost.
0: Entre les això bandes, no me'n recorde.
1: Però sí,
0: això pique no me'n recorde. Però eren complicadets, eren complicadets.
1: Sí,
0: i algun mestre que altre tirava la batuta i se n'anava perquè no eixia com ell volia, eh? Sí, jo regalo.
2: Va ser una llàstima. José Maria, molt bon director, però sí. Genieta el tenia curt.
0: Sí. Jo el vull molt. Jo el vull molt, encara que no està entre nosaltres, però li tinc molt de carinyo perquè tenia molt de geni, José Maria Alba, de Villanova Castelló.
2: De Villanova
0: Castelló. I em va ensenyar moltes coses. El que passa que si no eixia com ell volia, s'enfadava.
2: En un concert.
0: Sí, és així. Quins mestres has tingut que t'han marcat? Que han sigut referents per a tu, Juanen?
1: Bueno, la lira...

0: Quatretonda hem tingut, per exemple, bueno, per començar també Rafael Maike, si no recordo mal, també, que era...
1: Rafael Maike, sí.
0: Sí, de Quatretonda. Després ja vaig pensar en... Vaig passar en Juan Enrique Benavent Vidal, que va ser el primer director que va tindre la Lira de Quatretonda.
1: Sí. Sí, perquè actualment qui és el que està davant, al capdavant de la Lira? Juan?
2: Convertit?
1: Qui està al capdavant de la Lira? Qui és el director de la Lira?
2: Bueno, pues, puguem donar gràcies jo per la... per l'experiència que tinc de 74 anys de músic, molts ho tinc que dir. Resulta que tinguem 3 o 4 directors en la banda, músics que tenen la carrera feta. I escolta, i mos ho fan tot gratis, i per això la Lira funciona molt bé també. Tinc que agrair molt això, el bon ambient que hi ha.
1: Entonces, però està, qui està?
2: Està Salvador,
1: sí.
2: Està Emilio Jesús, està el meu hobby, està Pellicer, quatre persones, bons músics en carreres acabades, i sense problemes, quan no està un, no es fa càrrec l'altre, i ho portem perfectament, que jo no, ho dic, en 64 anys de música porte, no hi ha dret, que un director no cobre, però ho portem...
1: No n'hi ha dret, no.
2: Però ho portem perfectament, ho portem perfectament i ningú es queixa. I la Lira, doncs, pues, va... Bueno, sobre els ruedos.
1: I damunt en teniu quatre,
2: quatre,
1: no un.
2: Quan no un, no està l'altre, i tot va bé.
1: I ha guanyat ja premis.
2: Sí.
1: Alguns premis ha guanyat.
0: Sí, bueno, estem dintre de lo que és... Claro, parlant de que nosaltres som una banda amateur, ¿vale? Som treballadors, dins de la, jo crec que tot és per la bona harmonia que n'hi ha, per el bon ambient, ¿vale? I sí, estem últimament concursant en concursos de festes de moros cristians, bé, com normalment és la modalitat de pas dobles, i sí que és de veres que portem ja 3 anys repetint, tant en Lluixent com en Bocairent, per exemple, i estarem també en un concert de música festera, com va ser l'Altea la Vella,
1: sí.
0: Farem un tercer premi, però bueno, va ser una experiència molt bonica, i bueno, i esperant fer-ne algun altre pronte.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Bé, així tinc que estem parlant en Juanen, estem parlant en el senyor Juan, que són de la Lira de Quatretonda, però ja ho heu sentit parlar en algun moment, diguem, els més joves, no? Però abans de parlar en Joan, escoltem-ho.

0: Tio Juan, hi ha una frase que diguem per allí que diu este tirapuntes. M'has escoltat? Diguem la frase que diguem este tirapuntes. Tirapuntes és que... T'ho fa bé?
1: Bueno, pues sí, que es veuen bons principis.
0: Correcte. Joan, Breza d'amor, d'amore. Esta peça... Què és?
2: Esta peça va ser composada per un projecte que tenia a Madrid, que era d'un programa de televisió que es diu Got Talent. I em van donar com a propostes.
0: Esta la vas fer tu?
2: Sí. Es composa per mi, a piano. I va ser la primera peça que vaig tocar, escriure. O sea, no...
0: Això ja és molt, Joan. I sé que has acabat el professional. Vas fer...
2: En Oliva, sí.
0: En Oliva vas fer el concert, diguem, de final de...
2: Exacte.
0: Del professional. I actualment què vas a fer?
2: Estic fent ja... Aquest any ja he cursat el primer de superior, al Caterina Busca, a Madrid, amb Gleb Korolev i Breno Ambrosini, i molt bé.
0: I en el poc de temps que portes, perquè tu eres molt jove, quins professors dius és que m'ajuden a seguir, a tindre ganes d'estudiar?
2: Jo crec que quasi tots els professors que he tingut sempre m'han aportat algo positiu sempre. Ha tingut a Cristian Cineser, de Benigani,
0: sí, sí.
2: Passant per Marga, Antonio Morant, i ara ja, pues, gent concertista que la veritat que està tots els findes, pues, els millors teatres, auditoris de tot el món, i, pues, però vamos, que tots m'han aportat coses positives.
0: I quan comences a descobrir el piano? Tu comences estudiant piano o comences en la percussió? Jo sé que eres percussió, comences tocant... Però no sé si va ser abans el piano o la percussió.
2: No, jo la percussió, des de que tinc innocència, o sea, estava en la banda i ja anava a la caixeta, bueno, mocos i també, i el piano a la tardia edat dels 14 anys és quan vaig començar, o sea, en Covid.
0: I vas començar en la lira de quatre tonda o en una altra banda? Dic l'altra banda perquè...
1: Jo t'ho explicaré.
0: Explica.
1: Pues, ell venia en la caixeta. La caixeta allí. Però en el piano d'allí de la banda,
0: sí,
1: ell, ningú li havia dit res ni sabien res de piano. I ell allí toquejant el piano. I un dia jo, pues, allí l'ensaio, antes de l'ensaio, el sent per allí, me n'entra per allí dins, i ell allí no feia res. Jo dic, però a tu qui el diu de piano? No, el diu, és que m'agrada. I a raïs d'ahir, és quan jo li vaig dir al meu fill, a Juanen, li vaig dir, aquest xiquet hi ha que buscar-li un professor i comprar-li el piano, perquè veig jo que li llamo el piano.
0: Sí.
1: I, però va ser jo el que vaig inculcar al meu fill, a Juanen.
0: Sí, sí,
1: i aquest xiquet hi ha que dirigir-lo ja al piano.
0: Doncs seguim escoltant a Joan Alberola tocant el piano.

0: Què estem escoltant, Joan?
1: És un preludio, estudio, que es diu de Debussy, que es diu El viento de l'oeste. No t'ho dic en francès perquè no sé pronunciar-ho. Però és... diuen que és el tècnicament i expressivament dels més complicats que i costa molt de treballar.
0: Però este va ser del recital?
1: Sí, d'un que vaig fer a Madrid. Sí.
0: I aleshores tu ja seguixes a Madrid i tens algun altre projecte per davant que vulguis, que tens en ment?
1: Algun
0: perquè
1: tinc,
0: sé però... que eres inquiet.
1: Sí, inquiet soc. Sempre tinc cor en la ment. Lo que passa que tinc projectes de càmera, per exemple, amb tres estudiants també de Madrid i tal.
0: Sí.
1: I bueno, i serà front a l'any.
0: Segur que sí. Seguim, perquè tinguem així a un altre net del senyor Juan, que ara el sentireu tocar un poquetet.

0: Eres percussionista.
1: Sí.
0: Des de quan comences a estudiar música?
1: Uf, jo me'n recordo que des de que tinc noció, pues, jo crec que des dels 4 o 5 anyets, recordo que em va donar una caixeta molt xocotiva, molt xocoteta, i vaig tindre la sort de tindre un cosinet, bueno, un cosí que és major que jo, li diuen Isaac,
0: sí,
1: en el que em vaig fixar jo des de que tenia 3 o 4 anys que em portava de la maneta, bàsicament, i des d'entonces pues, vaig agarrar aquesta afició.
0: És a dir, el vas fixar en això o el vas fixar, per exemple, en el trombó?
1: No.
0: El trombó no, és perquè son pare toca el trombó.
1: Sí. No, va voler,
0: no sé. Jo abans li he fet la pregunta a on va començar, perquè jo sé que no sé si va començar en la lira o en la Unió Musical de Llutxent, a Joan. I jo no sé si tu començares en la lira,
1: sí,
0: o en Ayalo.
1: Bueno, vaig tindre els meus primers cursos d'elemental, sí que és de vers, per el tema de proximitat, vaig començar en l'escola de música d'Ayalo, però sí que és veritat que des de ben xocotet em portaven en Andes des de, vamos, en la banda, me sí. Recordo jo, en festes del coll, jo tinc fotos de 4 anyets o 5 anyets ja.
0: I anar per allí.
1: Sí, sí, no arribar quasi ni a l'altura dels timbals.
0: Sí, sí, i anar per allí. Sí. Actualment, què estàs estudiant? Perquè jo crec que has acabat. No sé si

0: acabat, igual m'equivoque, el màster d'interpretació pot ser o...
1: Acaba d'acabar la carrera en Smart, bueno, en la carrera l'Escola Superior, l'Escola Superior de Música del Rendiment d'ací de València i pues...
0: I ara què?
1: Pues ara estic en el moment de que estic preparant proves per a màster i pues tinc la sort de tindre propet de mi a grans professors. De fet, el teu poble tinc...
0: La setmana passada teníem ací a Javier Guillor.
1: Uf, la veritat que ha sigut per a mi una persona molt, molt, molt important, Javier.
0: Sí, perquè estaven parlant del concert que ha fet Òscar Navarro, de Timbals.
1: Sí, molt xulo.
0: I el van dir justament la setmana passada.
1: Sí, la veritat que una persona que s'ha portat molt bé a mi, m'ha apoyat sempre, m'ha guiat molt bé en el tema, en l'especialista de Timbals, m'ha donat molt, molt bons consells. I és una persona pues, que sempre que necessita ajuda, sempre ha estat allí. Sinó que...
0: Suposo que també estarà Raül.
1: Raül Benavent, sí. Tingueu una gran sort de tindre la Imerigànim.
0: Sí, tenim sort de tindre grans percussionistes, sí. Això és la veritat. Seguim escoltant-te. Ara no és la caixa ni els timbals. Són les llàmines.

0: Què estem escoltant? Estem escoltant... Pues sí, és una marimba?
1: Sí, una marimba.
0: És una marimba. I què estem escoltant, però sí?
1: Pues el moviment de la giga de la suite número 3 de José Stambach, de Peracello.
0: Vos llance una pregunta. Quin concert per a vosaltres ha sigut especial?
1: Jo crec que... Bueno, per a mi, bueno, i crec que també per al meu cosí, jo crec que este, el que anem a fer ara, és, jo crec que és la manera emotiva de donar-li, bueno, donar les gràcies per tot el que ha fet mi abuelo per nosaltres, i jo crec que és de la manera més adequada.
0: De fer-li aquest homenatge.
1: Sí.
0: El dia de nou. Recordeu l'hora.
1: A les...
2: 11.
0: A les 11 de la nit. A les 11 de la nit.
3: Sí, a les 11.
0: De fer-li aquest homenatge. Digueu-me una qualitat del vostre abuelo que per a vosaltres, que no l'heu dit com a referent, però és un referent.
1: No, és un referent, sí.
0: Que cregueu que té. Tu també vas pensar en la Juana, ton pare. Una qualitat...
1: Bondat. Tinc...
2: Humanitat, també. Sí. És una persona humana.
3: Bé. Treballadora i sempre de cara.
1: Sí.
0: Treballadora és molt treballador.
1: Molt.
0: Encara fa sol, en Almacerà.
3: I en farem encara.
0: Què el pareix, el que estan dient? Estàs content?
3: Molt contentíssim. Contentíssim. Ja no puc demanar res més.
0: Per a tu, quina qualitat té cadascun d'ells? És a dir, el teu fill... l'altre fill que no el tenim així, que no pugui vindre, i Joan o Sergi. Dime, va. Jo sé que t'emociona, però tu saps cadascú com és.
3: Sí, claro que ho sé perfectament, sí.
0: Sempre en positiu, eh?
3: Jo sempre és a dir, sempre els dos nets i a Juanen i a Jovi, quan estudiaven també, que m'ha preocupat per tot, és dir, dic, cada maestrico consulgui brico, que diu el refran. Mm. Dic, però vosaltres procureu estar ben tots, però arreplegueu el millor de cada un. Això és el camí a seguir. És important.
0: Sempre, sempre.
3: És important, sempre. Això.
0: Jo crec que Juanen t'ha seguit en qüestió de la banda perquè porta ahí un munt de feina.
3: Sí.
0: Sí. Perquè no pareu. No. T'has contat alguna vegada a quants jocs aneu a tocar?
4: Normalment jo no sé, però la banda pot tindre 130-140 bolos en aquests moments, entre actuacions de
0: dies. No pareu en tot l'any?
4: No, un dia pràcticament no pares en tot l'any, perquè jo no sé, jo crec que després del Covid també la gent és el que ha pensat, però bueno, dia que passa, dia que...

0: tornar. I afortunadament la música fa falta en qualsevol de les festes.
1: Sempre.
0: No? En qualsevol moment pensa també, però la festa, pues, sense música, pues, no és festa. I la veritat que també, pues, degut al bon ambient i entre nosaltres, entre els músics, la forma de treballar i lo sociable que és la gent, ja, perquè a vegades lo de menys a vegades és el tocar, sí. El ser sociable, el ser persona, el comportar-te, l'estar ahí, no? Ser formal, i afortunadament estem ahí, en el top de la música de festes de morts i cristians, sobretot.
1: Ja que està parlant d'això, te llance la pregunta. Creus que ha canviat molt la manera de veure la música de quan tu començaves des de menut fins ara? La manera d'assajos, la manera de comportar-se la gent jove, la manera d'entendre el que és una societat musical, de complir en la societat musical.
2: Jo sempre s'ha inculcat a tots, i es inculca contínuament a ells, també dic, perquè siguem una banda que en el món este festes m'ho mereixen molt. I jo contínuament es dic, i es ha dit sempre de xiquillos que avui ja n'hi ha, que estan de dirigent, dic, allà on aneu, quedeu bé com a persones i com a músics. Això ho he inculcat jo sempre. Com a persones i com a músics.
1: Perquè... I jo crec que ho complissin.
2: I això és lo important.
1: Ja ho crec.
2: Una bona direcció.
1: Jo
2: crec. I és útil també, dic, perquè, però mira, és el caràcter també de cadú. Jo, en lo poquet que sé, pues, allà on ha anat, ha fet amistats, molt grans amistats en tots els pobles, igual que hi hagi vinigat en tots els músics.
1: Sí.
2: Però hi ha poques músics que de vez en quant això no s'enganxen a ningú. No s'enganxen.
1: Sí,
2: i és, és important fer...
1: Molt.
2: Els jovens, heu vist, ho dic, allà on anem, en xiquetes i xiquells de l'edat de vosaltres, de les filaes o comparses, trateu de fer amics, i que això és molt important, que això entra dins de lo que és quedar bé com a músics i com a persones.
1: La part social que estava dient Juan, és importantíssima.
2: Això és molt important.
1: La part social, eixa part social. I si es contés alguna anècdota que entès moltes d'aixes gracioses?
2: Però de qui?
1: Estaves contant-me, abans estaves contant-me moltes.
2: Però què vols que te'n conté? Una de ton pare?
1: No, de mon pare ja me sé. Però, per exemple, una de ara fa poc, en la banda. Perquè anècdotes entès moltes.
2: Bueno, doncs pues a mi també bromes me n'han gastat. A mi, ja t'ho dic, igual que a tu pare, mos agradava treballar i quedar bé amb les persones, però feien broma. Doncs pues jo també, a voltes, estan els músics que per la nit han velat, i, per exemple, en Alcoi, que per la nit velen, que és natural, això és jove, però allà a les 5 del matí mos han d'alçar per la diana. Jo algun músic, tu coneixes a Pau? A Pau?
1: Pau?
2: Pau, el percussionista.
1: Sí, Pau.
2: Molt bon element, molt bona música, també. Doncs jo, a mi a voltes, jo he estat agitat i quan m'ha alçat, i m'ha alçat a la cara pintada. Jo en ric.
1: És a dir, la broma era per a tu.
2: No, per a mi, però jo també gastava els altres. I a Pau un dia també allí en el coll, també van velar, i era l'hora de la diana, i no s'alçava, i vaig agarrar dos querelles i una ceba, i sí. Les vaig posar allà al melic. I bromes,
1: és a dir, deixes bromes, segueixen fent-se, Juan, és a dir, això
2: sí,
1: no canvia mai?
2: Que no són pesades, això no són, però és bo fer bromes. Bromes que no siguin pesades,
1: per
2: riure molt.
1: Sí.
2: Sí, hi ha molt bon ambient a la banda, molt bon ambient. Mira, una anècdota de quan vam fer la Liro. Lorena, que està a Cim València, que ella també tocava el clarinet. Pues quan vam acabar de pagar el local, que no van tardar molt, no mos va regalar ningú res, mos van pagar tots els músics i treballar. I li dic jo a Lorena una broma, també. Dic, Lorena, molt campejana, dir, del fort de gent del campanar. Dic, Lorena, ara tu, ja havíem acabat de pagar el local. Dic, posa un cartell allí dalt en les finestres al carrer. I van picar molta gent. Se vende. I Lorena, ni corta ni perezosa, va pujar perquè allí dalt hi va posar el cartell, se vende.
1: I van preguntar-nos.
2: Ara resulta que la Lira està inventada.
1: No, dirien que la Lira es desfà.
2: Sí. Uau, també.
1: O també... Dirien que la Lira es desfà. Doncs seguim escoltant a la Lira tocar una altra marxa. Esta.

0: Esta es diu La casa de les xirimies. La casa de les xirimies.
1: De José Mario.
0: Sí, sí, sí, sí. També la vau interpretar en el concert. Sí, sí. Què vau fer?
1: Concert molt bo.
0: Al llarg de tota la teua vida, que mira que n'hi ha de música, quins mestres recordes?
1: Però mestres que vaig ja tingut jo a la
0: banda... Sí, que hauràs tingut tu en la teua banda, que t'hauràgin ajudat a estudiar música, que te'n recordes sempre. Jo, per exemple, quan me fan aquesta pregunta, me venen unes persones al cap, que igual no són professionals, però m'han ensenyat.
1: Bueno, pues, jo les primeres lliçons me les va donar mon pare. Entonces, teníem a don Rafael Martínez de Benigani, El Huelo.
0: Sí, El Huelo, bueno.
1: Tu no l'has conegut.
0: Jo no.
1: No l'has conegut.
0: Jo sols sé històries de que tenia molt mal geni, també.
1: Pues ell, entonces, va estar de director de la Unió Musical de Quatretonda. Mm. I me'n recordo jo que era molt seriós, molt formal.
0: Sí, això
1: molt
0: sí.
1: Formal. I jo tindria cirurgat anyets, que mon pare ja em donava solfeo en casa, i me'n recordo que allí en el local no em vaig saber la lliçó, i oi, com ell tenia molta amistat amb mon pare també, pues em va apretar molt i em vaig posar a plorar. Jo tindria cirurgat anyets.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Va ser Martínez. I després ja de Martínez, ja van dir, va entrar al cap d'un poquets anys, perquè després van tindre el mestre Moll, també poc de temps. Però després ja el que va entrar, que jo ja vaig llegir de músic, era en Pere Padre.
0: Sí.
1: Pere Padre, tu el vas conèixer, que jo... també va estar director, sí. En Benigani.
0: En Benigani,
1: també,
0: jo després... el vaig conèixer, però no el vaig, jo no el vaig tindre.
1: Sí, pues, que ell estava...
0: Jo vaig començar allí en Rovira, el mestre Rovira, de la Pobla Llarga.
1: Jo també anava a ajudar-los allà en el concert. I també així amb molt en Benigani, i Rovira venia a voltes en el clarinet, que era el clarinet, i el germà, que era també professor, va arribar, sí, a ser sargento músic en el Fliscorno, també jo vaig tocar en ells en Benigani.
0: Has nombrat a Martínez, que després va tenir el seu fill, que també ha sigut un gran músic.
1: Molt... Tingut... Va passar el que va passar, a mi no, ja no en clave, però sí, també tenia molta amistat jo amb Rafael Martínez,
0: sí,
1: i bon músic també. D'entonces, de, sí, de Benigani, Batista Llaneta...
0: Sí, sí, sí.
1: Havien
0: sí,
1: set
0: sí,
1: o vint sí, músics, molt bon músic.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo vaig tocar tots en ells. Després va vindre el que va vindre, que ja no em clavigo ja per...
0: Bueno, però això són coses que passen en molts pobles i ja està. Per acabar, què significa per a vosaltres formar part de la Lira de Quatretonda? Què significa la Lira de Quatretonda? Sergi.
2: Per a mi, la meva família. Jo crec que és... Bàsicament, des de ben xocotet, m'han criat, m'han educat...
0: Sí.
2: Tot, per a mi és tot, la veritat, tota una vida.
0: Sí.
2: Des de amics fins a...
0: Han segut festes en ella la setmana passada.
2: Sí.
1: A d'ell el criàrem 3 o 4 anys, la meva dona em va descansar jo. Perquè sa mare estava per Castelló, la Plana, de professor.
0: I son pare...
1: De professora.
0: Però on estava en aquest moment?
1: Ell estava allà en Sant Gavier.
0: Ja estava en Sant Gavier.
1: I... Bueno, no, entonces estaria en Barcelona, segurament.
0: Sí, sí, sí.
1: Estaries
0: sí,
1: en Barcelona. Sí. I el van tindre 3 o 4 anys a escola. Jo el portava de xicotet allí, en els xiquets,
0: sí,
1: i anava jo amb la flauteta dolça tocant les cançonetes d'allí, perquè no plorava.
0: És a dir, que la flauteta dolça ja portes temps. Jo pensava que era una afició que t'havia agafat ara.
1: No, mon pare ja la tocava també.
0: Ara vas tu, Juanen. Després d'ell vas tu una flauta dolça.
3: La pròxima toca a mi. I l'anècdota millor de tot és l'acte social que fa, és anar allí al centre social de Quatretonda,
0: sí, que
3: les persones majors i els amenís allí, molt gustosament. I
1: vaig
3: amb
1: portar
3: tota l'ànima.
1: Vaig portar a Carmen. Sí. La Carmen, allí al centre social.
0: Sí.
1: Perquè em van inculcar a portar la Benigani, també, que allí estan molt bé, també.
0: Sí.
1: Però jo el que no podia admetir, que tota la vida m'ha estat lluny, des de 15 anys ja festejàvem, i portar-la jo allí Benigani, que estan molt bé, però Carmen allí, jo sol en menjant en casa, no, i entonces vaig...
0: Ja.
1: Vaig idear per anar allí al centre social.
0: Sí.
1: I anava allí al centre social, i allò és molt seriós. Allí, jo entrava allí... I allí hi havia 20 o 25 persones, homes i dones. Jo, en un els tenia que saludar a tots. Hi havia persona que anava allí, deixava el pare o la mare o el germà.
0: Iau.
1: Però jo s'havia de saludar a tots. I després vaig pensar, dic, sí, tinc que vindre totes les setmanes. I passa una horeta
0: I és alegraves.
1: Tocant-les tota classe de cançonetes. Els gojos del Cristo, que encara viu la mà més major.
0: Els gojos del Cristo. Seguim. Joan, què significa tu la banda? La Lira de Quatretonda.
2: Pues també és una part
4: prou important, perquè curiosament fas amistat en gent molt major, mm-hmm. està, i també en gent pues, de la meva edat o més jovens, i és algo que pots conèixer gent.
0: Això sempre, aquesta cultura que tenim intergeneracional, no? És superimportant.
4: Sí.
0: És superimportant. I Juanen, perquè ton pare ja m'ho ha dit. Per a tu, què és la lira? A part de molts mal de caps, també.
3: Bueno, a part de mal de cap, però bueno, penso que és una gran recompensa.
1: Però si no està aixa mal de cap, tornant només un poquet a Benigani, quan Rafael Llopis, sí. molt amic, igual que ton pare, molt amic, i quan sí. t'haigues va posar malament...
0: En respecte de tots els presidents, el millor pues, cap de banda... I...
1: Rafael Llopis, que jo era un gran amic, igual que ton pare, sempre junts, i ton pare és el que s'encarregava de les relacions. Mm. I Rafael Llopis em va dir, diu, Juario, això no ho puc fer-ho. El paper i que vosaltres feu, diu, jo no el tinc que fer.
0: Però va ser un bon cap de banda, eh?
1: Un bon element, jo l'apreci molt. Igual que Rafa, el fill, però... molt bon element. Sí, sí, I Carmen també, encara viu. Carmen,
0: sí,
1: també.
0: Sí. Molt bé.
5: Són les 10. A punt. Notícies. Bon dia, com estan? Confinada a la serra d'Engalserà i desallotjades preventivament algunes masies pel fum que provoca un incendi a la vall d'Alba. Els bombers han treballat des de nit, també en altres focs de vegetació a Tírig, Culla o a la Salzadella, provocats per tempestes de llamps. Els de la Salzadella ja està extingit. Estem pendents de la reunió del SECOPI, que ha començat a les 9 en el centre de comandament desplegat a la zona. Les flames han obligat a tallar la carretera CB155 a l'alçada de la Serra d'Engalserà i els Rosildos en els dos sentits. Les tempestes pel nord de la Comunitat Valenciana han provocat els focs, segons han informat des del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i Emergències de la Generalitat. Treballen a la zona ara mateix 17 dotacions de bombers forestals, 9 unitats de la Generalitat, 2 d'elles helitransportades i 5 mitjans aeris incorporats de nou este matí. A més, s'ha establit la situació 2 d'emergència i s'ha mobilitzat a la UME.
6: Els bombers de Castelló han conduït la unitat mòbil de coordinació a la zona pròxima segura, on tenen muntat el punt de comandament avançat per a controlar este incendi de la Serra d'Engalserà. Els servicis informatius d'esta casa, la Radiotelevisió Pública Valenciana, els mantindrem informats al detall de l'evolució del foc. Així en la ràdio, en la televisió, i poden entrar a veure la situació a l'hora que vulguen des del seu mòbil si tenen descarregada l'aplicació d'Apunt Media.
5: Així les coses. Iniciem el cap de setmana en previsió de més calor per a esta vesprada i tempestes a l'interior. Joan Carles Fortea, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Iniciem la jornada i ho fem de nou amb temperatures elevades, amb humitat alta, sensació de basca a les comarques costaneres, amb un dia en el que esperem temperatures més altes que les d'ahir. Tenim avisos nivell groc al litoral i prelitoral de València i d'Alacant per temperatures màximes que podran superar els 35 i 36 graus, i en punts de l'interior de València i el sud d'Alacant podran superar-se els 38, de nou podríem tocar i puntualment superar els 40 de màxima. Cap a la zona interior de Castelló, els avisos esta vesprada són per tempestes, que localment de nou podrien ser fortes, anar acompanyades de ratxes fortes de vent i també acompanyament elèctric. No es descarta tampoc algun ruixall i alguna tempesta cap a l'interior nord de València. Tot apunta que seria ja a partir de demà quan les temperatures màximes baixaran lleugerament, encara que es mantindrà un ambient molt humit i molt bascós. Per tant, atenció amb el dia d'avui, perquè esperem temperatures més altes que les d'ahir. Podran tocar o superar els 40 cap a l'interior de València i el sud d'Alacant. I atenció també a les tempestes que poden afectar l'interior nord de València i, sobretot, l'interior de Castelló.
5: Gràcies, Joan Carles. Parem atenció també en les carreteres d'ací de la Comunitat Valenciana. De moment hi ha tranquil·litat, excepte en la carretera tallada per l'incendi a la Plana Alta, recordem la CB155, i un accident a l'AP7 en Moncofa que provoca hores d'ara 2 quilòmetres de circulació lenta en direcció a València.

Ferran Torres ha posat cap per avall el seu poble, Foios, un poble de l'Horta Nord que li ha fet un multitudinari homenatge més que motiu. Ferran

0: en la rueda de prensa después del partido. Vas a sentir una fuerza que no había sentido antes y para mí va a ser el gol de todo un país, de la ilusión de todo un país.
1: Família i amics l'han acompanyat en este homenatge amb una destacada participació de la seua iaia Lola.
2: S'han criat en ma casa, els quatre nens que tinc, i jo el troben molt en falta. Molt bon xiquet i molt treballador. Ell me demanava un duro per cada gol que ficava. I jo li'l donava. I altres hi de donar perquè ja ficava molts gols. Jo li fiqui una estampa de Sant Roc i la mare del patrocinio i de la mareta de València, la mare del Sant Parat. I un siri encès.
1: La iaia de Ferran. L'Ajuntament de Foios nomenarà Ferran Torres fill predilecte.
3: Així és, Susana. I en els esports, l'Elx ha fixat Facu Buanote en qualitat de cedit. L'arribada de l'argentí des del futbol anglès no inclou opció de compra. D'altra banda, esta vesprada, per a punt, podran disfrutar de l'edició número 54 del Trofeu Taronja. A partir de les 8:30, els prolegòmens, i a les 9, la retransmissió del partit València-Newcastle. Una edició emotiva perquè serà l'última que tindrà lloc a l'estadi de Mestalla. De fet, la plantilla va aixafar ahir per primera volta les obres del nou estadi.
1: És tot. Tornarem a les 11 amb un altre butlletí informatiu, però en els servicis informatius d'esta casa, la Ràdio Televisió Pública Valenciana, els mantindrem informats de l'evolució del foc, així a la ràdio, en la televisió, i poden entrar a veure la situació a l'hora que vulguen des del seu mòbil si tenen descarregada l'app d'Apunt Media.
4: Som Apunt.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
8: ¿Estás a punto de quedarte fuera de cobertura? Donís Salvador. A continuación te oferim algunos de los mejores momentos de fuera de cobertura en estiu. Fuera de cobertura. Donís Salvador.
9: Dames i cavallers, en l'estudi número 1 de Punt Radio fa entrar el nostre convidat especial, don Jesús Manzano. Sí, senyor.
10: Gracias. ¿Qué tal? Recibimiento.
9: ¿Cómo estás, Jesús?
10: De verdad, ni ayer en el teatro.
9: Grande. ni ayer, bueno, y previsiblemente ni la semana que ve, ¿no? Que la semana que ve también te funciona, ¿no?
10: Ojalá, también.
9: Madre
10: sí.
9: Dios, ¿cómo está Valencia? Está a tope, ¿eh?
10: A tope, sí.
9: Que no falte el humor. Perquè és que si falta l'humor, el dia que mos falta l'humor...
11: Mal.
9: Això se'm va fer punyetes.
10: Sí. Jo este fin de semana he tenido 4 actuaciones y las 4 en València y muy cerquita. O sea, en València 3 de ellas, creo, y la otra fue cerquísima. O sea que... Sí, la semana que viene también.
9: En ciutat, parles, ¿eh?
10: Sí. Sí, este fin de semana sí. De hecho, ayer estuve en Benimaclet por la tarde y en el Olimpia por la noche. O sea que sí, a tope.
9: Madre mía.
10: Bueno, y público para todo, ¿eh?
9: Presupuesto. O sea,
10: público... De, la gente tiene ganas de pasarlo bien.
9: De Jesús Manzano podem dir que en l'humor hi ha qui busca de tot, però també hi ha humoristes de precisió quirúrgica. I Jesús Manzano és un dels que té el bisturí afilat, que li trau punta tot.
10: Qué bonito.
9: Així, no.
10: Me gusta.
9: ¿Te identifiques?
10: Sí, mucho. Sí. La verdad que sí, que yo tengo compañeros que cuando cuentan algo... Lo cuenta con muchas palabras, como uno se... Y yo, cuando lo escribo, intento reducir palabras sin perder el chiste, digamos, la gracia. Y me paso muchas horas.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Confinada la Serra d'en Galzerà i desallotjats preventivament 91 veïns d'algunes masies pel fum que provoca un incendi a la Vall d'Alba. Els bombers han treballat des de nit també en altres focs de vegetació a Tírig, Culla o la Salzadella, provocats per tempestes de llamps. El de la Salzadella ja està extingit. Estem pendents de la reunió del SECOPI que ha començat a les 9 en el centre de comandament que s'ha desplaçat a la zona de Tírig. Les flames han obligat a tallar la carretera CB155 a l'alçada de la Serra d'en Galzerà i els Rosildos en els dos sentits. Unes tempestes pel nord de la Comunitat Valenciana que han provocat els focs, segons han informat des del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i Emergències de la Generalitat. Treballen a la zona de 7 dotacions de bombers forestals, 9 unitats de la Generalitat, 2 d'elles helitransportades i 5 aeris incorporats de nou este matí. A més, s'ha establit la situació 2 d'emergència i s'ha mobilitzat a la UME. Els bombers de Castelló han conduït la unitat mòbil de coordinació a zona pròxima segura, on tenen muntat el punt de comandament avançat per a controlar aquest incendi a la Serra d'en Galzerà. Els servicis informatius d'esta casa, la ràdio i televisió pública valenciana, els mantindrem informats al detall de l'evolució del foc, així en la ràdio, en la televisió, i poden entrar a veure la situació a l'hora que vulguen des del seu mòbil si tenen descarregada l'app d'Apunt Media. Però l'incendi de Castelló no és l'únic que es va complicar durant la passada nit en Espanya. L'incendi forestal en un paratge de Boira, a Huelva, va necessitar d'un segon batalló d'intervenció en emergències, més d'un centenar de bombers, mitjans aeris, drons i maquinària pesant. L'evolució de l'incendi va obligar a realitzar nous desallotjaments. Els continus canvis de la direcció del vent fan difícil controlar allà les flames. Així les coses, iniciem el cap de setmana amb previsió de més calor per a esta vesprada i tempestes també a l'interior. Lluís Obiols, bon dia.
2: Bon dia. Males perspectives pel que fa als incendis forestals. A la calor li hem de sumar el risc de tempestes que esta vesprada afectarà l'interior central i nord, des de la plana d'Utiel-Requena fins als ports. Resseguint, per tant, tot l'interior. No arribaran com a tal aquestes tempestes a la costa, però com va passar ahir a Vinaròs, podrien generar esclafits, és a dir, ratxes fortes de vent i augments sobtats de la temperatura lluny de la descàrrega de la tempesta. A tot això hem de sumar que venim de dos mesos extremadament secs i amb una calor constant. Una calor que avui s'intensifica. De fet, ja hem aplegat, per exemple, als 35 graus a Ontinyent. Recordem que tenim avís taronja per màximes de fins a 40 graus al sud de la província de València. Per tant, jornada de moltíssima calor. Venim d'una nit també sufocant en moltes localitats de la costa, com per exemple a Calp, a Xàbia, a Dénia o a Benicàssim. No s'ha baixat dels 26 a 27 graus i continuarem així durant les pròximes hores. Demà canvia lleugerament l'oratge perquè tindrem més humitat, més núvols baixos, baixaran les temperatures i menys risc de tempestes. Però molta precaució perquè continuem amb esta situació de risc màxim d'incendis forestals.

Ferran Torres ha posat cap per avall el seu poble, Foios, un poble de l'Horta Nord que li ha fet un multitudinari homenatge més que emotiu. Ferran ha recordat els seus anys de

0: país.
1: Família i amics han acompanyat en este homenatge amb una destacada participació de la seua iaia, Lola.
2: S'han criat en ma casa, els quatre nens que tinc, i jo el troben molt en falta. Molt bon xiquet i molt treballador. Ell me demanava un duro per cada gol que ficava, i jo li el donava. I altres hi donava perquè ja ficava molts gols. Jo li fiqui una estampa de Sant Roc i la mare del patrocinió i de la mareta de València, la mare del Sant Parat. I un siri encès.
1: Ai, la iaia de Ferran. L'Ajuntament de Foios nomenarà Ferran Torres fill predilecte. I en els esports, des de les 10 del matí, estan en marxa dos partits amistosos. L'Elx guanya de moment contra el Tolosa en l'últim assaig abans d'iniciar la Lliga. Germán Valera ha marcat el gol als 13 minuts. D'altra banda, el Llevant disputa el penúltim amistós contra el seu filial. Esta vesprada, els Granota viatgen a la ciutat esportiva a la Coma, a Castelló, per enfrontar-se a l'equip de Pablo Hernández. Els albinegres van guanyar ahir el trofeu Ciutat d'Alacant contra l'Hèrcules en un partit que va resoldre en la tanda de penals. Això és tot, tornarem a les 11 amb un altre butlletí.
3: Som a punt.
4: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegits especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Què fas este cap de?
8: Doncs festa.
7: I el següent?
8: Són festes també, què vols que li faça?
7: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Som la veu de tots. Som a punt.
10: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
11: El nostre convidat especial del dia, dames i cavallers, fort aplaudiment per a Alfonso Aguado.
12: Bravo.
13: Gràcies, gràcies.
11: Alfonso Aguado, líder de Los Inhumanos, alma mater de Los Inhumanos y compositor de la mayoría de las seves cançons, ¿no?
13: Así es, sí. Bueno, de la mayoría, sí.
11: De la mayoría. ¿En quin moment Alfonso Aguado se posa a crear pura poesía en una canción que es diu Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de K?
13: De K, de K.
11: Y ahí queda...
13: Ahí queda para la historia.
11: Ahí queda resumida, sí, toda la letra de la canción.
13: Sí, ese fue el primer tema que hicimos, que hice con el grupo.
11: El primer, sí, gran éxito.
13: Sí, sí. Además es que son tres acordes todo el rato. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y empecé a decir cosas ahí. Yo estaba en una pub que se llamaba Siddhartha, que estaba cerca de la Plaza de la Virgen, que era donde entonces nos reuníamos así los adolescentes de entre 16 y 20 años. Y... Y nada, y empezamos y de repente se me ocurrió decir, porque al principio decía, ay, de color, y la vida, rosa.

0: Ah, bueno. Ah, vale.
1: M'he escalat un poc.
0: Vale,
1: no, no, però d'altura no. D'altura no, d'altura no.
2: Però això és pastissers de moniato.
1: Ahí estem, és pastissers de moniato. Tinc que dir que Alfredo mos va convidar a uns pastissers de moniato l'altre dia.
3: Espectacular.
1: Escolta, estaven del forn del seu poble, de Meliana, visca Meliana.
2: Visca Meliana, visca.
1: Això estava de categoria internacional, els pastissers de moniato. Doncs pues bueno, això per, són,
0: perquè
1: Alfredo.
0: Perquè no has tastat la paella de fetge de bou, eh?
1: ¿De Meliana?
0: Este no sabe lo que es Meliana.
2: Sí,
0: no, Alfredo. Este hombre.
2: No. Pues ya te lo
0: digo. Manuel Andrés Tarapico no sabe lo que es Meliana.
1: Contame, sí que sé y sé dónde está, pero lo que no he tastat es la paella fechebou, pero me han parlat d'ella molt.
0: Es que si no has tastat... Si no has tastat la paella de fechebou, no sabes lo que es Meliana.
3: Bueno, es que no nos invitan, entonces, ¿qué hacemos?
1: Claro, también es veritat.
2: La fecha empieza ahora.
3: Ah, pues mira.
2: De fiestas.
3: Pues de lujo. O sea,
2: que ahora hay que preparar.
1: Ahora toca.
0: Ah, comença avui.
3: De lujo.
1: Es que... avui precisamente, segurament no.
2: Bueno. Però la paella de fetge de bou i les coques cristines, que n'hi ha que lligar-ho tot. O sea, si no n'hi ha paella de fetge de bou, no n'hi ha cristines. No n'hi ha cristines, no n'hi ha cristines. Era lo típic.
1: Ah, bueno, i a mi el menú m'ha convençut. Jo correcte tot.
0: Seguim en el menú de cine.
1: Sí, seguim en el menú de cine. Per fer-ho curt, n'hi ha una situació que són els streamings, les plataformes, en les quals l'oferta cinematogràfica és immensa i no audiovisual.
0: Descomunal.
1: Descomunal, perquè estan les sèries. Tu fija't el gran moment que hem viscut en cap d'any i començament de 2026 en l'estrena de l'últim capítol, que són 2 hores i pico d'episodi, de Stranger Things. Això ha sigut monumental i no n'hi ha una sala de cine pel mig.
0: Han vingut fort, eh? Sí, Stranger Things.
1: Sí, sí.
0: Han vingut fort, ho vinc a dir, perquè les estrenes en Nadal ha sigut dia de Nadal, dia de cap d'any. Atenció, eh?
1: Perquè la gent està en casa i veu les plataformes i s'ajunta i veu i sa oferta cinematogràfica i sa oferta audiovisual és que és pur cine. O sigui, l'últim capítol de Stranger Things és una pel·lícula de 2 hores perfectament en inici, nus i desenllaç. O sigui, és perfecte. Però bueno, n'hi ha un canvi de paradigma i els estudis crec que han fet els deures tal volta mitges, no ho sé, a veurem com van les recaptacions en les sales, però a les sales cal anar en un tipus de cine que abans no era tan concret. I m'explique. Abans, una pel·lícula independent, una pel·lícula en uns personatges que no coneixia ningú, una pel·lícula, per exemple, no sé, la presenta Star Wars en el seu moment, ara no, perquè Star Wars és la franquícia per excel·lència, però en el seu moment Star Wars no la coneixia ni el Tato. Era un projecte de George Lucas.
0: Ha passat alguna volta això?
1: Això sí, en el 77.
0: Això ha passat?
1: En l'any 77. Sí, sí, sí, sí. I no la coneixia ni el Tato i se van llançar a l'aventura de a veure com funciona una pel·lícula que passa en l'espai, en unes túniques, en unes espases que són làser, en sables làser...
0: O sigui, en el món del cine no diuen, per exemple, any 10 abans Star Wars.
1: No.
0: Any 3...
1: No, mira, però els fans de Star Wars contemple els anys de Star Wars abans i després de la batalla de Yavin. Però això serà una altra història, ja t'ho contaré un altre dia. Ja t'ho contaré un altre dia. Però sí que és aixina, no?
0: No anava mal tirant, no?
1: No. Bueno, pues Star Wars, 20th Century Fox, se va arriscar per estrenar-la. No sabia que anava a ser el pelotazo que va ser. I de fet, la llegenda diu que George Lucas li va dir a la 20th Century Fox: vale, estrenem Star Wars, però jo me reservo els drets de merchandising. Que llavors no se sabia què era el merchandising, perquè fer unes camisetes i 4 ninotets d'una pel·lícula no era molt habitual, o no era tan habitual com ara. Val? I George Lucas, que no sé si és que va veure el futur en una bola de cristal, va dir: jo me guarde això de fer camisetes i tal, això pa mi. Tu produïs la pel·li, que va ser un èxit de la pel·li, però és que va vendre... És que ho va vendre tot.
0: George, Atinares.
1: Sí, sí.
0: Atinares,
1: George. No, perfecte.
0: Atinares.
1: Bueno, pues això és un exemple per a el llistat de pel·lícules i de projectes que vaig a dir-vos que s'estrenen en guany i que tots estan tirats dins de un mateix círcul, que diria jo, que és el cine espectacle, el cine event i el cine que no... cal presentar per a que la gent vagi al cine. Per exemple, Avatar. Avatar. No fa falta... No cal presentar Avatar. Pues Avatar ja va per la tercera. A veurem si ve la quarta i la quinta, que Cameron les té promeses, val, que però, va fer la quarta i la quinta d'Avatar.
0: Però Cameron, calma, perquè te marques pel·lícules de 3 hores. La teua capacitat de síntesi, no sé...
1: Ja no me preocupa tant la capacitat de síntesi de Cameron com la capacitat d'atendre que tenim i de dormir-nos.
0: És impossible.
1: Perquè això també és un problema actual.
0: Tu ja l'has
1: vist,
0: Manolo?
1: La d'Avatar, no. No, jo, a mi pregunten de Stranger Things que vinquen els deures fets. Tot, ja m'ho sé tot. Però...
0: Jota, l'has vist?
3: Quina?
0: Avatar 3.
3: No he visto la 1.
0: Bueno, yo no puedo compartir. Bueno, no, espera, espera. No,
3: ahora, me levanto y me voy.
0: Ahora vas a
1: pues dilo tú, dilo
0: ahora
1: tú.
0: Ahora vas a dilo yo. Yo no puedo compartir taula, mantell y micrófono en un señor que no ha visto Avatar ni la 1.
1: Me va a llevar de la boca. Yo
0: Maite,
1: me vaig.
0: Maite, ¿qué digo?
1: Déu, yo me vaig,
0: ¿eh? Maite, ¿la viste?
1: Me vaig.
0: Claro, es que, voy a decir, tots... No.
1: Diu, pero ¿cómo? Diu Maite, ¿com no vaig a veure Avatar si ho ha visto lo mon?
0: Alfredo, este me l'ha vist, ¿no?
1: Avatar l'ha visto lo mon.
2: Yo estoy diciendo así, que sí, sí.
0: Això és que només la 1?
2: La 1.
0: La
2: 1.
0: La no, la 2, ¿no?
2: La 2 no la he visto, la 1. Pero he visto. Sé de qué va.
1: En Cano he anat a veure la 3, però vaig anar a veure la 3, evidentment, perquè s'ha Avatar i cal veure-la.
2: Sí.
1: Però és que totes les estrenes que s'estan planejant per l'any que ve, que ja estan planejades, menys algunes que vaig a fer l'excepció, ara quan vos ho diga, menys algunes d'elles, totes són o franquícies o pel·lícules en personatges que ja coneixem o en noms molt grans. I és a dir, comence. Per exemple, la primera pel·lícula que he volgut destacar com a estrena de l'any 2026 és The Odyssey, l'Odissea, la versió de Christopher Nolan. Clar, es dius, la història la coneixes? Sí,
0: sí.
1: Ulisses.
0: Home, clar.
1: Ulisses tornant a casa i se perd, ¿vale? Ese és l'argument, ¿vale? Fent tot senzillet. Però Christopher Nolan, rodada en IMAX, en un repartiment de luxe, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland.
0: Cuidado, mis respetos. No,
1: clar, que no s'ha convertit un projecte en un espectacle, un projecte event.
0: Espera, a veure, tu avisa quan vaig a fer això, perquè fiquem la suite fallera major, home.
1: Pa este tipus de pel·lícules,
0: De solemnitats, home.
1: En pie i saluden. Després tenim El dia de la revelació. Qui no vol veure una pel·li d'aliens o de coses paregudes feta per Steven Spielberg en la gran pantalla? Steven Spielberg, El dia de la revelació, Disclosure Day, que és la seva estrena de l'any en Emily Blunt de protagonista i en la música de John Williams. Serà la pel·li número 30 que John Williams ha fet música per a
0: Steven Spielberg.
1: John Williams, que ja sabem que és un venerable nonagenario i que ha ficat música a, jo diria que al 99% de les pel·lícules de Steven Spielberg. Després tenim Digger, que és una pel·li d'Alejandro González Iñárritu en Tom Cruise. Clar, se junten la fam i les ganes de menjar. Ahí.
0: Ja ho pots dir, ja.
1: A més, és una pel·lícula que s'està filmant en formats grans per a que la gent pugui fruir-la en pantalla gran directament, que al arribar a la tele no siga el mateix. I ho fan perquè vagis a veure-la. I clar, d'aquestes estrenes que són en noms propis, en directors, en personalitat i en pel·lícules event, venen després les franquícies. Quines franquícies anem a tindre enguany en el cine? Bueno, pues la primera que tinc que fer referència, sent jo qui soc, que és fan de Marvel, és Avengers Doomsday, que és la pel·lícula en la que Marvel vol pues curar-se d'esta fatiga superheroica que ha tingut enguany en grans pel·lícules, en recaptacions regulars, molt regulars per a lo que era normal, i que ha fet per a portar una altra volta a la gent al cine. Bueno, pues el seu actor fetitxe que se va a despedir en Avengers Endgame, que és Robert Downey Jr., pues le ha tornat a contractar. Ara no serà Iron Man, ara serà un dels villans més històrics de Marvel, que és el Doctor Doom.
0: Però és que, anem a veure, és així, però no. Perquè si tu veus a este home en una pel·li de Marvel, pues lo normal és que tu penses que és del teu equip i de repente juga a l'altre equip.
1: No, no, juga en qualsevol equip. El doctor Doom és un personatge molt complex i ahir han tirat bé en contractar a Robert Downey Jr. Jo

0: Pense que va ser un... I, a més, és que estan generant un hype que diuen els jovens, que no és el meu cas, però sí, però estan generant una ànsia viva per veure la pel·lícula.
1: Ànsia viva?
0: Ànsia viva.
1: Ànsia viva.
0: Per veure la pel·lícula estan fent uns teasers, uns trailers, en el qual van presentant personatges que van a tornar. I, per exemple, el primer teaser que han fet, que va anar juntament en Avatar, recordem que tot això, Avatar, Avengers, és Disney. O sigui, tot és la mateixa casa.
1: Per cert, com ha quedat tot això de ara te compre Netflix, ara no... Ara...
0: En stand-by, no ho sabem. Estan mirant se ho estan mirant.
1: Estan en ello, no?
0: Estan en ello. Mira, precisament, The Warner... Bueno, anava a dir que els trailers estan presentant personatges i un dels que torna era un altre que no anava a tornar, que és Steve Rogers, Chris Evans, el que era Capitán América, que també tornarà per Avengers, sí. Doomsday. I parlant de Warner té per a la mateixa època en la que s'estrenarà Avengers Doomsday la tercera part de Dune. Dune l'heu vista,
1: sí,
0: de Denis Villeneuve.
1: Te tinc que reconèixer que la segona me va cansar un poc. No te vaig enganyar.
0: Igual un poquet llarga, un poquet lenta... Un poquet llarga.
1: La segona, eh, Alfredo? Sí.
2: Pues... Hi ha una pregunta que te volia preguntar, sí. Una cosa, això. En el cine, ja m'ho digueres l'altre dia, va passar el mateix que en el teatre? En el teatre sempre diu que està en problemes. Però ahí està.
0: Clar.
2: És de veres o no?
0: Clar. És lo
2: va
0: que...
2: passar igual en el cine?
0: És el que estava jo dient, des que no m'ha donat temps a dir-ho perquè hem passat a parlar d'una altra cosa. Jo, des que tinc curs de raó, el cine està en crisi.
2: Vale,
0: sempre.
2: Vale.
0: Les sales estan en crisi, el cine està en crisi.
2: I
0: els teatres també. Però se van mantenint. Tenint esa mala salut de ferro.
2: Exacte,
0: entre cometes, sí. Una mala salut de ferro que, bueno, pues ahí está, y continúa.
2: Perquè
0: els
2: teatros, jo sempre he sentit dir que els teatros que estaven en un moment difícil, que tal, que l'altre sí. No donava benefici, i al cine, per tot ho dius, va passar un poc.
0: Però els teatres se continuen omplint-se i mantenint en gent, o sigui que... Però bueno, ixe seran algunes de les estrenes internacionals de l'any. Si voleu, en el pròxim programa vos parle de les estrenes espanyoles.
3: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: A hores d'ara, després d'una nit intensa, evoluciona positivament l'incendi a la Vall d'Alba, que ha obligat el confinament de la Serra d'en Càrcera i el desallotjament preventiu de quasi un centenar de persones d'algunes masies pel fum. Així ho ha confirmat Marta Barrachina, alcaldessa de Vall d'Alba i presidenta de la Diputació de Castelló, als seus veïns des del seu compte a les xarxes socials.
2: Tots els incendis, el de Sarcell ja se va extingir ahir per la vesprada nit. Els altres han evolucionat de manera positiva. El de la Serra en Galceran, que és on està el punt de comandament, ha afectat unes 45 hectàrees.
0: Tot i això, es manté el desallotjament i l'alcaldessa demana precaució.
2: Com sempre vos dic, precaució, no s'arrimeu a les zones afectades, els mitjans tenen que acabar de treballar i, com sempre, informeu-se per canals oficials.
0: Els efectius centren els seus esforços a Tírig després d'haver millorat la situació a la Serra d'en Galcerà i haver-se donat per controlat el focus de Culla. Així ho han manifestat el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, i la delegada del govern, Pilar Bernabé, després de la reunió del SECOPI. Les persones desallotjades podran tornar a les seues cases progressivament. 200 efectius terrestres i 17 mitjans aeris treballen a la zona afectada, no massa gran, de 4 quilòmetres de perímetre. Les flames han obligat a tallar la carretera CB155 a l'alçada de la Serra d'en Galcerà i els Rosildos en els dos sentits. Nosaltres, la ràdio i la televisió pública valenciana, es mantindrem informats al detall de l'evolució del foc. L'incendi de Castelló no és l'únic que es va complicar durant la passada nit en Espanya. L'incendi forestal d'un paratge de Boira, Huelva, va necessitar d'un segon batalló d'intervenció d'emergències. Més d'un centenar de bombers, mitjans aeris, drons i maquinària pesant. L'evolució de l'incendi va obligar a realitzar nous desallotjaments. Els continus canvis de la direcció del vent fan difícil controlar les flames. Així les coses, iniciem el cap de setmana amb previsió de més calor per a esta vesprada i tempestes a l'interior. Lluís Obiols, bon dia.
3: Bon dia. Males perspectives pel que fa als incendis forestals. A la calor li hem de sumar el risc de tempestes que esta vesprada afectarà l'interior central i nord, des de la plana d'Utiel Requena fins als ports, resseguint, per tant, tot l'interior. No arribaran com a tal aquestes tempestes a la costa, però com va passar ahir a Vinaròs, podrien generar esclafits, és a dir, ratxes fortes de vent i augments sobtats de la temperatura lluny de la descàrrega de la tempesta. A tot això hem de sumar que venim de dos mesos extremadament secs i amb una calor constant, una calor que avui s'intensifica. De fet, ja hem aplegat, per exemple, als 35 graus a Ontinyent. Recordem que tenim avís taronja per màximes de fins a 40 graus al sud de la província de València. Per tant, jornada de moltíssima calor. Venim d'una nit també sufocant en moltes localitats de la costa, com per exemple a Calp, a Xàbia, a Dénia o a Benicàssim. No s'ha baixat dels 26 a 27 graus i continuarem així durant les pròximes hores. Demà canvia lleugerament l'oratge perquè tindrem més humitat, més núvols baixos, baixaran les temperatures i menys risc de tempestes. Però molta precaució perquè continuem amb esta situació de risc màxim d'incendis forestals.
0: Tothom parla d'això. Ferran Torres ha posat cap per avall el seu poble, Foios, un poble de l'Hortanor que li ha fet un multitudinari homenatge més que motiu. Ferran ha recordat els seus anys de xiquet, els amics, la família, davant de 7.000 persones, l'autor del gol que va donar la victòria a Espanya en el Mundial a Los Angeles, ha dit com ho va viure.
4: Ja vaig escoltar una vegada quan Iniesta marca el gol que ell va dir que el món se li parà. Pues ara entenc les seues paraules, perquè jo per un moment vaig sentir com a que estàvem jo sol, el valor i jo soles, i quan se me queda ahí, o sigui, ja ho vas dir en la roda de premsa després del partit, vas sentir una força que no havia sentit abans i per a mi va ser el gol de tot un país, de la il·lusió de tot un país.
0: Família i amics l'han acompanyat en este homenatge, amb destacada participació de la seua iaia Lola.

0: I en els esports, des de les 10 del matí, estan en marxa dos partits amistosos. Laura Grau Berlanga.
1: Sí, l'Elx guanya contra el Tolosa en l'últim assaig abans d'iniciar la Lliga. Germán Valera i Grady Dieng han sigut esgolejadors. I Perú a 0 guanya el Llevant al seu filial a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Bardelli ha marcat per als granotes. Els de Luis Castro posaran punt final a la seva preparació esta vesprada contra el Castelló. També tanquen la pretemporada esta vesprada el Villarreal, que s'enfronta al Galatasaray a Turquia, i el València, que disputa el Trofeu Taronja. La televisió de punt retransmetrà a partir de les 8:30 tots els actes de presentació i el duel contra el Newcastle.
0: És tot, tornarem a l'una. Poden seguir qualsevol informació així a la nostra casa.
2: Som a punt. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: ¿Qué haces este finde?
5: Pues festa.
4: ¿Y el siguiente?
5: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
4: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
6: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: Comença un nou capítol de les cançons de la nostra vida i ja saps, això és el teu podcast de música en A.Ràdio. Parlem avui de balada romàntica. Però d'on ve este tipus de música? Conta'ns, Mar.
1: Hola, Arturo. Doncs es tracta d'un estil de música que es va originar a meitat del segle XX, bàsicament al món anglosaxó i llatí, i que conta històries d'amor acompanyades d'orquestracions que li donen a la cançó un sentit èpic.
0: Contes d'amor i, sobretot, de desamor. Contes que es van convertir en autèntics hits.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La balada romàntica va tindre molts referents a casa nostra. Alguns d'ells mereixen capítols sencers d'esta sèrie d'història de la música valenciana, com Bruno Lomas, Nino Bravo o fins i tot Camilo Sesto. Autèntics especialistes en posar veu i llàgrimes a les balades més recordades per diverses generacions i que són carn de karaoke.

Les balades són herència de les veus dels crooners dels Estats Units, com el cas de Frank Sinatra o Dean Martin, i que en Europa van tindre tres noves fonts on aquest estil es va fer molt fort. La primera va ser la canzón italiana, amb artistes com Mina, Domenico Modugno o Adriano Celentano, entre moltíssims altres. Altra font d'inspiració va ser la chanson francès, amb referents com Edith Piaf, Charles Aznavour o Jacques Brel, i després arriba la canción española, amb Rafael Julio Iglesias i els representants valencians que m'han anomenat abans. En els anys 70, les balades són les cançons més populars entre la joventut, ja que es converteix en la música mainstream de l'època per diversos motius. Per una banda, la proliferació dels festivals com el cas de San Remo, Benidorm o fins i tot Eurovisió. Per altra, l'incipi en força de la televisió i la ràdio com a entreteniment i com a fàbrica de hits.

I en tot aquest ecosistema mediàtic apareixen noms valencians que destaquen. El primer és un jove d'Aldaia que es forma en bandes de rock psicodèlic i progressiu, però que en un moment donat opta per aprofitar la seva veu i lliurar-se en cos i ànima a la balada. Parlem de Juan Bau.

0: Pequeñas cosas que sentim de fons va ser la primera cançó que va publicar Juan Bau, un single que va tindre una acollida prou bona en el mercat i que va fer que alguns crítics compararen la seva veu amb la de Nino Bravo. Això era als inicis de la dècada dels 70 i Juan Bau va decidir apostar per la música i se'n va anar a Madrid a provar sort.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: La balada romàntica era un gènere que estava molt de moda i les cançons de Juan Bau, autor de lletra i música, encaixaven bé en els gustos de les discogràfiques, les emissores de ràdio i els caçatalents, que estaven sempre buscant veus que destacaren per damunt d'altres.

0: I la cançó que l'acompanya des dels inicis de la seva carrera musical és esta, que sona de fons, La estrella de David, un tema que va tindre certs entrebancs amb la censura franquista, però que l'artista encara interpreta en directe. Sí, 50 anys després.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al tecno i del pop a la cançó.
0: Un any després, Juan Bau va aconseguir un disc d'or amb penes, un llarga durada que va arribar el 1974. Per a l'artista i els seus milers i milers de seguidors, els seus temes mai passen de moda i pertanyen al present, com és el cas de El Monte de los Olivos, on ja entra en acció el compositor Juan Carlos Calderón.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I si mirem a l'any 1976, dins del seu àlbum 5, l'artista d'Aldaya publica un dels seus temes més coneguts, Acaríciame.
2: Acaríciame despacio, lentamente y sin temor.

0: L'arribada dels anys 80 va desplaçar Juan Bau a un altre estrat de la popularitat, ja que van entrar en joc altres estils i gèneres que van fer de la balada i els baladistes una cosa del passat. Però actualment, Juan Bau continua en actiu, amb un club de fans molt nombrós i segueix omplint estadis, sobretot a l'altra part de l'oceà, on té la major part dels seus seguidors i seguidores. Però continuem amb altres baladistes valencians d'or, com és el cas de Juan Camacho.
1: A pesar que va formar part de bandes importants dels anys 60, com el cas de Los Diapasons o fins i tot Los Relámpagos, a Juan Camacho se'l recorda, principalment per la seva gran veu i l'etapa com a baladista, amb cançons com este A ti, mujer, coescrita pel seu mentor i amic Juan Pardo.

0: Amb esta cançó, un jove Juan Camacho va aconseguir la victòria en la 17a edició del Festival de Benidorm, el gran trampolí per a nous valors i on les grans discogràfiques apostaven tot a futurs supervendes. I és que el tàndem Camacho Pardo va donar a la balada un nou aire que a l'orquestració tradicional li aportava un aire pop-rock amb l'introducció de les guitarres.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

i amb Este Mía, de Juan Camacho, ens traslladem a 1974. Una cançó gravada per a la discogràfica CBS i que va formar part d'eixe primer LP que duia el nom de l'artista Juan Camacho. Però ara viatgem 3 anys en el temps, a 1977, per a escoltar una cançó del compositor i cantant mexicà Álvaro Carrillo, que Juan Camacho va versionar. Escoltem ara Sabor a mi.

0: La carrera de Juan Camacho va ser molt curta, al igual que d'altres músics de la nostra terra, com Bruno Lomas o Nino Bravo. Un accident de trànsit s'emportaria per davant una de les veus més rellevants que han donat les nostres comarques. Allà va ser l'estiu de 1982, amb només 35 anys.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: I per acabar la ronda de baladistes romàntics dels anys 70, fem una ullada a una carrera que va sorgir poc després, però que destilava l'aroma dels seus antecessors. Parlem d'un artista que va sorgir a Alcoi i apadrinat per Camilo VI, Francisco.
2: Francisco González Sarriá ve d'una família humil i quan als 18 anys s'inicia en la cançó va participar en diversos concursos juvenils com per exemple el conegut Gente Joven de Radio Televisió Espanyola.

però el seu gran col va ser quan el 1981 va participar en el Festival de la OTI, celebrat a Mèxic, i el va guanyar, amb sols 23 anys i amb el seu tema Latino.

0: Amb esta cançó, la balada romàntica dels 70 creix. L'èxit de la OTI el va situar en l'òrbita internacional i això fa que grave 3 discos en els anys següents i s'inicia en una gira amb el pianista Augusto Algueró.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Francisco és el cantant que fa el relleu natural dels grans baladistes dels 70. No obstant, ell li aporta al gènere un nou aire amb les seues interpretacions i una veu que en algun moment de la seva vida va començar a educar en la lírica i amb algunes mestres de l'òpera com Montserrat Caballé.

Una aventura que no va continuar perquè el mercat volia Francisco vinculat sempre a la cançó melòdica. I el 1992 l'artista va aconseguir una fita única, ja que va guanyar per segona vegada el Festival de la OTI, una edició celebrada a la seva terra, al Teatre Principal de la Ciutat de València, amb el tema «A dónde voy sin ti?». Oh,

0: I amb aquesta cançó, l'artista fa història, ja que és l'únic que ha guanyat el festival en dues ocasions, al punt de partida.
1: Les cançons de la nostra vida, en A Punt Ràdio.
0: Però els anys 90 i Francisco són sinònims de potència vocal, d'emoció i de balada. Això sí, de balada nostra. Així ho va demostrar el 1996 amb el seu disc Mi Reina, que compta amb cançons com esta que escoltem ara, Penes i Alegries de l'Amor.

0: ja no estaven en l'elit de les vendes ni en els gustos majoritaris d'una audiència amb ganes de noves idees i de nous artistes. Però en tots els estils sempre hi han hagut versos sols, artistes que no han militat obertament en el gènere amb el que se'ls ha relacionat, però que han deixat el seu granet d'arena i que moltes i molts fans es recorden, com és el cas de Joan Baptista Humet.
1: Humet va néixer a Navarrés, però des de menut es va traslladar a Catalunya, on va consolidar tota la seva carrera artística. Les seues cançons són molt frontereres i és difícil encasellar-lo en algun estil concret. Passeja des de la nova cançó fins a la cançó melòdica, passant pel pop de masses com en una de les seues primeres composicions.

Des del principi de la seva carrera barreja també tant el castellà com el valencià en les seues cançons, cosa que el fa especial. Hi ha dos figures claus que influencien en la seva música. La primera és Joan Manuel Serrat, amb qui canta des de ben jovenet. I l'altra és Lluís Llach, del que farà de teloner durant 2 anys.

0: este que no soy yo, que sentim de fons, és un dels seus grans èxits i forma part del primer disc compost en castellà, Diálogos, de l'any 1975, i que li va obrir les portes no només del mercat estatal, sinó també del mercat llatinoamericà i, en especial, de Mèxic.
1: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.

I arriba l'any 1980, i és quan ell edita un dels seus treballs més exitosos, Hay que vivir, i ho fa amb la companyia RCA. Un disc que li va aportar la popularitat que no havia tingut en altres treballs anteriors. I un tema, Clara, que es convertiria en la cançó més reconeguda de Joan Baptista Humet.

Clara parla d'una història d'una amiga seua relacionada amb les drogues. El disc va estar gravat a Londres amb un nou equip de músics que li aporten a la seva carrera un impuls i una entrada per la porta gran en les llistes d'èxits comercials. I si Joan Baptista Humet va ser un vers solt en les dècades dels 70 i 80, tancarem el capítol amb un altre exemple d'artista que va a la contra i que resulta molt difícil definir i encasellar. Parlem de Paco Muñoz.

0: Paco Muñoz va començar la seva carrera a prop dels 40 anys amb La Llibertat la picaren, primer disc que va publicar l'any 1977. Un treball que compta amb una de les seues cançons més emblemàtiques, que és este, Què vos passa, valencians, amb lletra de Toni Mestre.
1: Les cançons de la nostra vida, del rock al tecno i del pop a la cançó.
0: D'eixa primera etapa de cantautor amb aires de nova cançó, Paco Muñoz es reinventa en la cançó infantil. I així arranca una sèrie de treballs en l'encapçalament de Paco Muñoz canta per als xiquets. I és ahí on ell es fa gran, com a figura artística dedicada a la recuperació de la música infantil.

ha algunes fites que situen Paco Muñoz com un dels artistes valencians que més esforços ha invertit en tota la seva carrera amb el públic més menut. La primera d'elles va ser un concert a la plaça de Baus de València el 1986, davant de 16.000 estudiants de totes les comarques. I la segona, una dècada després, el 1995, a la mateixa ciutat, en este cas, al Passeig de l'Albereda, on prop de 20.000 escolars van acompanyar la Festa per la Llengua Valenciana, que anava acompanyada d'un mural de Xavier Mariscal.

0: tota la gent.
1: Paco Muñoz és l'exemple perfecte per tancar este capítol dedicat a representants de la cançó melòdica valenciana. I tot perquè la seva veu enllaça molt bé en l'estil i en l'època, però va decantada més a la música d'autor, primer, des de l'òptica de la nova cançó i després des de la recuperació del cançoner infantil valencià.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: La sensibilitat a l'hora d'interpretar cançons ha sigut l'eix que ha guiat este nou viatge de la història.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Hola, com estan? Bona vesprada. Comencem este butlletí informatiu. Anem primer de res a conèixer l'última hora. Anem a connectar en Enrique Tena, el tenim en el grup del, en el grup on està el comandament i on estan a hores d'ara intentant controlar el foc. Enrique Tena, última hora.
5: Sí, bon dia. Ens trobem aquí en el centre, en la base aèria d'emergències, Activit, on està este lloc de comandament. Recordem que aquest matí estava a la Serra d'en Galceran, però que s'ha traslladat així. S'ha traslladat així perquè, sobretot, l'incendi que més preocupa és el de Activit. Recordem que hi havia un a la Salsarella que s'ha extingit. El de Culla presenta una evolució favorable, però el de Activit ha passat d'una situació 1 a una situació 2. És el que més preocupa ara mateix així. Ja desplaçats fins a esta zona 12 unitats terrestres, incluint una unitat aerotransportada, també les dotacions dels bombers de la Diputació de Castelló, 12 mitjans aeris que no paren de veure per aquestes muntanyes treballar i també 5 mitjans aeris de la UME. Fins així també està la subdelegada del govern, Pilar Bernabé, també hem vist a nosaltres el senyor Valderrama i totes les institucions, de moment, pel que fa al SECOPI, ja ha previst una reunió esta vesprada. Ahir ens donaran més informació sobre com és la evolució d'este foc.
3: Gràcies, Enrique. Anem a escoltar algunes de les declaracions i comencem per Marta Barrachina, alcaldessa de la Vall d'Alba i presidenta de la Diputació de Castelló, que ha estat en els seus veïns des del seu compte en les xarxes socials. Ens ha dit això.
6: Tots els incendis, el de Salsella se va extingir ahir per la vesprada nit. Els altres han evolucionat de manera positiva. El de la Serra en Galceran, que és on està el punt de comandament, ha afectat unes 45 hectàrees.
3: Bé, Barrachina diu que el més important és la precaució, demana precaució a tot el veïnat.
6: Com sempre vos dic, precaució, no s'arrimeu a les zones afectades, els mitjans tenen que acabar de treballar i, com sempre, informeu-se per canals oficials.
3: L'incendi de Castelló no és l'únic que es va complicar, que complica esta nit en Espanya els treballs d'extinció. L'incendi forestal en un paratge de Boira, Huelva, ha necessitat d'un segon batalló d'intervenció en emergències i més d'un centenar de bombers, mitjans aeris, drons i maquinària pesant. Avui és un dia de moltes temperatures i també de complicacions en el trànsit. Un sinistre que complica ara mateix la circulació a Museros en sentit Alacant. Està tallat el carril esquerre. Així les coses, és molt important, i les temperatures altes, la calor que patirem esta vesprada, les tempestes a l'interior. Lluís Obiols, bon dia.
7: Bon dia, males perspectives pel que fa als incendis forestals. A la calor li hem de sumar el risc de tempestes que esta vesprada afectarà l'interior central i nord, des de la plana d'Utiel Requena fins als ports. Resseguint, per tant, tot l'interior. No arribaran com a tal aquestes tempestes a la costa, però com va passar ahir a Vinaròs, podrien generar esclafits, és a dir, ratxes fortes de vent i augments sobtats de la temperatura lluny de la descàrrega de la tempesta. A tot això hem de sumar que venim de dos mesos extremadament secs i amb una calor constant. Una calor que avui s'intensifica. De fet, ja hem aplegat, per exemple, als 35 graus a Ontinyent. Recordem que tenim avís taronja per màximes de fins a 40 graus al sud de la província de València. Per tant, jornada de moltíssima calor. Venim d'una nit també sufocant en moltes localitats de la costa, com per exemple a Calp, a Xàbia, a Dénia o a Benicàssim. No s'ha baixat dels 26 a 27 graus i continuarem així durant les pròximes hores. Demà canvia lleugerament l'oratge perquè tindrem més humitat, més núvols baixos, baixaran les temperatures i menys risc de tempestes. Però molta precaució perquè continuem amb aquesta situació de risc màxim d'incendis forestals.
3: I en la informació esportiva, el Villarreal, que tanca la pretemporada esta vesprada. Laura Grau, Berlanga, bona vesprada.
0: Bona vesprada, així és. A les 8 s'enfronta el Galatasaray, actual campió de la Lliga Turca. Última prova abans de començar la Lliga la setmana que ve a casa del Racing de Santander. En els partits d'este matí, l'Elx ha guanyat el Tolosa per 3-0 amb gols de Varela, Grady Diang i Ferniño. I el Levant ha vençut el seu filial per 1-0 amb gol de Bardelli. I acabem amb una cita amb la televisió de punt, que retransmetrà a partir de les 8:30 el Trofeu Taronja, amb la presentació del València i el partit contra el Newcastle.
3: Gràcies, Laura. Ja saben que tornarem a actualitzar tota la informació. Serà ja en el butlletí de les 2, així en la Ràdio Pública Valenciana. Els servicis informatius d'esta casa, la Ràdio Televisió Pública, es mantindrem informats al detall de l'evolució dels incendis, així en la ràdio, la televisió, i poden entrar a veure la situació a l'hora que vulguin des del seu mòbil, si tenen descarregada l'app d'Apuntmed.

0: dia. Fins després.
1: Som...
2: Este estiu.

0: No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
3: Amics d'Apunt Ràdio, amics de les vesprades que ens heu acompanyat al llarg del curs, gràcies per estar i també per acompanyar-nos en esta nova entrega dels millors moments viscuts al magazín. Avui recordarem alguns moments de principis del mes de febrer en els que ens trobàvem en gent fantàstica. Ens va captivar, per exemple, un xic de 21 anys, de Betxí, que recull cançons d'aquelles que han cantat tota la vida els nostres majors, cant d'estil valencià i també andalús, que té una iaia cantaora andalusa també, el xic, i ens va acompanyar a cantar i ens va presentar el seu disc i va aconseguir que ens l'estimàrem més encara. Jorge Gumbau, el xiquet de Betxí.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.

0: Quina meravella! Com ha invadit tot l'espai, la música, la veu, sobretot, la veu de Jorge Umbau, un jove apassionat de la música popular valenciana, evidentment, una veu prodigiosa,
1: una veu prodigiosa.
0: Què més?
1: I que a més ha fet una tasca impressionant en recuperar totes aquestes cançons populars del nostre imaginari, no? Moltes d'elles, a més, que estaven perdudes o oblidades en la memòria de la gent gran dels nostres pobles, no? De les nostres comarques, i fa no res, fa uns mesets només, va treure un disc, Barreja, d'ací no res té concerts, té actuacions, i avui tenim la sort de tindre eixa actuació privilegiada a l'estudi de la ràdio. Bona vesprada, Jorge.
2: Bona vesprada, el plaer és meu.
0: Jorge, que té 20 anys?
2: 20 anys.
0: I seguint, vaig a dir, l'estel de Pep Botifarra, ell i altra gent, però que tinguem així directament, no? I seguint aquest estil de Pepe Botifarra, que busca el treball, les cançons antigues que anaven passant les nostres majors a nosaltres. A tu com t'agafa l'afició per estudiar tot això?
2: Pues bueno, pues la veritat, a mi des de ben xicotet m'agrada sempre cantar, sempre m'ha encantat, he tingut aquesta sort, aquesta fortuna de sempre la meva família cantar-me. Jo quan era xicotet, perquè vos feu una idea, me portaven mon pare i ma mare darrere d'on Sainés per a que m'adorguera. Era l'única manera que teníem d'adormir-me, perquè jo era un mal dormidor.
0: Tu volies música i marxar.
2: Aixina és. I sempre m'havia agradat. Un dia vaig a la plaça, veig un concert de Pep, el Botifarra, i dic, ostres, si este home ho fa, per què no ho faig jo també? Per què no puc posar-me a replegar les cançons del poble, si no ho fa algú expert? I aixina va començar, i sa coseta d'anar a replegant tot primer del meu poble, perquè tenia 14 anys, era que no s'aniguera perdent, clar.
1: I de la teua família, a més, comences, no?
2: Sí, sí, bé, tenia ahí a m'abuelo Antonio, sempre m'ha cantat, la meua revisuela, que era...

0: i és andalusa, però també m'havia cantat des de ben xicotet. Ella se'n va vindre així quan tenia 25 anys, no en tindria més. I clar, havia deixat de sentir i de cantar tot el que se cantava allà en la seva terra, i jo pues, he anat escoltant-lo, vaig anar gravant-li-ho, i a dia d'avui també hem gravat en el disc una cançó que es diu Dame la mano València, que són malaguenyes conforme les cantaven allí en la seva terra, en Almeria.
1: Barreja, es diu el llibre, ho ha dit bé?
0: Barreja,
1: barreja. Barritza, en força.
2: Ho has dit amb energia, eh?
0: Home, clar, perquè mira, és que a banda de ser una mescla de Casalla i Moscatell, també és això, no?
1: Estils musicals.
0: Claro, una mescla de tot, un poquet.
2: I què n'hi ha en eixa barretza?
0: Pues mira, tenim xotes, tenim romansos, tenim malaguenyes, tenim cançons de batre, cançons de taverna, cançons de bressol, cançons còmiques, cançons de sèquia. Pues això, una barreja, no?
1: Però entenc que totes les que s'han anat recollint no les ha pogut plasmar així. Com ha sigut seleccionar estes en concret?
0: Uf, ha sigut un treball difícil. Ha sigut difícil perquè pues tindré més de 400 gravacions de gent major d'ací, del nostre territori.
1: Això és un tresor, eh? Això ho has de tractar en carinyo, perquè això és un llegat important que tu has tingut el gust de recollir.
0: I anirem gravant-lo a poquet, però en este primer treball pues, hem tingut que seleccionar 12, perquè al final pues, jo crec que tot no cabia en el compact disc, i hem hagut de seleccionar aquestes 12. Tinc la sort de que algunes de les cançons no me les tinc que tornar a sentir, sinó que una vegada me les canten, se'm queden i han sigut aquestes 12 les que hem gravat.
1: A mi això és important, això que ha dit, perquè diu...
2: Important.
1: Jo pensava, si Pepe ho fa, jo també... Ja, però s'ha de tindre també aptituds i actituds, les dues coses.
2: Sí, s'ha de treballar i, a més, tu sí que portaves cantant de feia molt de temps, però al capdavall, este és el primer disc, el primer disc teu, que imagina que això sempre fa una il·lusió especial.
0: Sí, la veritat és un treball, bueno, molt il·lusionat perquè així jo vull fer un homenatge a tota aquesta gent que m'ha ensenyat les cançons, a intentar que n'hi hagueren des de diversos pobles de la meva comarca, i al final la gent que toca, la gent que està present, pues, és la mar d'especial, des de Gerard, que el tenim així al costat, hasta a m'abuela, que està ahí cantant un trosset de malaguenya.
1: A té una cosa, com han reaccionat tots aquells que t'han ajudat al rebre'l o al veure'l o a escoltar-lo?
0: Jo crec que la reacció ha sigut positiva.
1: Sí?
0: I a més, el dia que el van presentar el disc, jo penso que els homenatges s'han de fer en vida. I jo volia que tota aquesta gent gran vinguera a l'auditori de Betxí i que estiguera escoltant-lo.
1: Mare, com deia ser emocionant això?
0: Jo crec que ells estarien emocionats, però jo estava...
2: Més encara.
0: Jo estava més encara. I molt agraït de que hagin vengut i que se ho hagin pogut escoltar, perquè al final eren totes les cançons del poble que sempre s'han cantat, sense música, sense cap arranjament de ningun tipus, i veure-les aixina, vestides de gala, jo crec que és un tresor.
1: És un got.
2: Vestides de gala, enregistrades, boniques, no? Precisament, Gerard, no sé si anaves a dir alguna cosa, que estaves ahí...
3: Bueno, no, res, la realitat és que va ser molt xulo, perquè pràcticament tota la gent que ens va col·laborar en el grup, a banda de que estiguem com a base Héctor, Dani, Jorge i jo com a base del grup, tota la gent que va gravar, Lluïsa, Ferran, Inma, Alexis, Bea, van estar en la presentació, va vindre també Noelia, la Titana, Susana, Lorena, Ballar, és a dir, tota la gent que ha col·laborat, o quasi tota la que ha pogut vindre, va ser molt xulo i va ser una cosa molt emocionant.
2: Mm-hmm. Que parlaves de Noelia precisament, bé, en el disc hi ha dos grans col·laboracions, una d'elles és la de Titana, que ara comentarem també, però l'altra és de la persona amb la que et compara la majoria de la gent, que és en Pep Jiménez, el Botifarra.

0: va cantar.
1: Clar, que amb un concert de Pep Jiménez al Botifarra va començar tot, i ara cantes amb ell.
2: Clar, jo volia... Esta també és una peça especial per a mi, que és una xota.
3: La xota d'Eslida.
2: La xota d'Eslida. És també curiós perquè normalment la majoria de les gravacions me les ensenya la gent major, però esta me la va ensenyar gent jove. Vaig acabar el concert i me van a parar i me diuen que no te saps la xota d'Eslida? I jo dic, pues no, no me la sé. I me la van cantar i des d'aleshores que la tenim enregistrada al disc. Total, com el poble l'havia deixat de cantar i de ballar, pues jo vaig voler fer un homenatge a Eslida de la millor manera possible i amb les millors persones possibles.
1: Que xulo. I damunt que la gent jove s'implique també ahir i te ho conté, això em pareix curiós.
3: Com d'important,
1: no?
3: És això, eh?

0: Sí, jo crec que és una cosa important, perquè això no és un treball d'una persona, sinó que ha de ser el treball de tota la societat.
1: Emocionant que la gent jove continuï, emocionant d'esta participació en Pepe Botifarra i la de Noelia Llorens, esta cantautora de Godella, Titan, que també ha format part. Conta'm una miqueta... Bueno, escolta'm-la primer, posa'm-la tot.

0: Uau, una malagueña que sona així de bé, que a més és l'homenatge i que ens retrotrau el que contaves des de la teua iaia que va vindre des de terres castellanes, castellanoparlants, vull dir.
1: Exacte, sí. Al final, jo volia, com me ho ha ensenyat ma abuela, i bueno, la majoria de gravacions, jo crec que mos passa a totes les persones que hem fet pues, este treball d'arreplegar, la majoria són de dones, i és curiós, les dones que tant han estat invisibilitzades. I
0: vaig dir una cosa, perquè jo, pensant en la meva abuela, eren moltes, s'ajuntaven elles, anaven al llavaor, quan hi havia llavaors, s'ajuntaven en rogles, jugaven a la baralla en estiu, jo ho he vist, a les meves ties i tientes quan jo era menuda, i en un moment d'anar, bam, bam, bam, bam, se posaven a cantar,
1: i se posaven a cantar.
0: Claro, i cantaven aquestes cançons que no trobaves registrades, ara ja sí, però que no trobaves registrades a cap de lloc.
1: I és així, vull dir, al final jo volia fer un homenatge, també, a banda de la meva revisuela, a les dones treballadores, també, i i com a símbol, per exemple, tenim en Llucena, la senyora Consuelo, que tant ha fet per mantindre la xota, i com la senyora Consuelo, tantes i tantes i tantes i tantes, i jo volia que sou cantara una cantaora de categoria com és Noelia, que a banda de cantaora de categoria, una dona ben valenta.
0: Sí, senyor. I s'ho va pensar molt, perquè va dir, no vaig a pensar meu, o va dir, sí, sí.
1: No, no, es va muntar al carro, en seguida es va muntar al carro.
0: Jo crec que tots eren un poc els que has com acombollat per
1: això. Hem fet una bona família.
0: Una familieta.
2: És de veres que la gent que vos dediqueu al cant d'estil, no? Els cantaors i cantaores, sou tirats cap avant. Vull dir, un comboi agrada sempre.
1: Home, claro.
0: Sou del comboi.
1: Som fills del bureo, fills del sarau. Madres, demen tota la festa que n'hi haixca.
0: I ara que venim, per exemple, de les festes de Sant Antoni, llegint llibres de la història de com vivien les santantonès per la nostra comarca, i era molt d'això, molt d'ajuntar-se, molt de bureo, molt de cantar, molt de pujar en algun moment el dolçainer, en altres no, en la guitarra, o simplement
1: a la palmeta.
0: A la palmeta, a les
1: culleres. Al que fora, o en la botella
0: d'anís. És de veres que sí. Mira una cosa que vull posar, que vull llegir, te diu, el so de la música tradicional em fa viatjar a altres llocs. Això ho has dit tu.
1: Això ho he dit jo, i ho ratifico.
0: Olé, Melomaira, què vols dir en això? On et fa viatjar?
1: Pues em fa viatjar a altres llocs. No estem parlant de que viatge jo com en l'era de les galàxies, no? No me'n vaig a un altre planeta.
0: No
1: és un viatge físic, no? És un viatge de que jo estic cantant, jo estic escoltant, i de manera involuntària, de manera inconscient, jo estic veient. Si estic cantant, estic veient a la persona que m'ha ensenyat això. I estic veient-li i m'estic imaginant la seva cara. Jo, per exemple...
0: O sigui, que te'n recordes de la dona de seguida.
1: Exacte, i ara, per exemple, m'he estat escoltant la gravació de les malagueñes i jo tinc a ma abuela ahí davant. Jo l'estic veient ahí davant, a ma abuela. I l'estic veient com ho està disfrutant. A mi, pues, bueno, coses de l'edat, no? Ara s'ha fet major, la dona, i pues, la memòria pues, sempre està fotuda, s'afecta, no?
0: Sí.
1: I li costa recordar-se totes aquestes cançons. Però els diumenges, quan ve a dinar, sempre pregunta, que oi el cantador no viene?
0: Ai, per favor!
1: Eh? I poder traure'm la guitarra i poder disfrutar de tots aquests moments, jo crec que no te plau.
0: Vam entrevistar a la senyora científica que ens deia, parlant de les malalties en les que perds la memòria, deia una cosa que sempre sintonitzen els seus sentiments i les seues emocions és la música, independentment de que no recorden que està parlant amb el seu fill o amb el tal, i això és espectacular. Mira, Àngela, què vols dir?
3: Tu que eres de Onda, pues nosaltres vam anar a cantar a la residència. Ens van convidar a anar, vam muntar allà un mini concert.
0: Sí.
3: I, bueno, estàvem cantant, Héctor, Jorge i jo, i de repente en una de les cançons Jorge is corrents cap al públic, sí. I nosaltres que on va a parlar, i se va fer abraçar, van començar a cantar la senyora que li havia ensenyat la cançó que estàvem cantant.
1: Estava allí.
3: Va ser brutal, eh?
1: La tia Elena, de Onda.
3: Sí, sí.
0: Bueno, parlem de la tia Elena un poquet. I també de l'experiència en Suera.
1: Pues, bueno, jo crec que són dos pobles on tenim gran gent. Per exemple, en Onda, la tia Elena mos va ensenyar Avui és dia d'alegria, una cançó que també hem enregistrat al disc del

0: videoclip i parla de l'himne del Salvador i sé que
1: claro,
0: te diu...
1: Claro, és dia d'alegria i de cosa singular.
0: Claro, pues ahí diu, avui és dia d'alegria i dia de prendre pet.
1: I dia de prendre pet, que és agafar una
0: xufla bona. Agafar bufa.

0: passarem avui?
1: Perquè un costum era canviar les lletres a les cançons conegudes o... Bueno, sí. Arreglar-les per la festa.
2: Reinterpretar-les una miqueta, sí.
3: Exacte, sí. Bueno, esta és la segona part d'això, d'eixa cançó, de Avui és dia d'alegria. Comença en el himne del Salvador i després va a pues, un... Això també és curiós perquè va ser... traure esta cançó i me va escriure... Me va escriure una xica de la Vall d'Uixó i me diu el tio Sento Galí, el que eix en esta cançó, sí, estaria orgullós de sentir això. El tio Sento Galí era el meu revisuelo.
2: Wow.
3: És a dir,
1: quines lligasses més boniques.
3: A mi me la van ensenyar en Betxí i resulta que era de la Vall i on se reunia tota esta gent, era la casa del revisuelo d'esta xica que me va escriure.
2: Que bonic redescobrir, no?, els vincles entre els pobles, entre les famílies, al final connecta amb la memòria, amb allò que som.
1: Sí. Amb el que som. Bueno, i en el cas de Suera no van anar donant una lletreta escrita.
3: Sí, exacte.
1: Que
3: sí,
1: te
3: sí,
1: diria,
3: sí.
1: Jorge, veig a saber, si la... Què et van dir?
3: Allí resulta que vaig anar a veure un home que és un crac, que li diuen el tio Pasqual. El vaig conèixer, tenia 90 anys, l'altre dia vam anar a cantar a les bodes dels 70 anys. 70, me pareix que eren. 70 anys casats.
1: I conec el tio Pasqual.
3: Ara en té 95. I me va cantar les albaes, que vam enregistrar també el disc, i en acabar el concert me va portar un paper d'una dona que portava escrit el romans de Sueras.
2: Quina barbaritat.
4: I l'han gravat.
1: Quines coses més boniques te passen. També has dit una cosa. Havies de posar interès. Havies de fer-hi recerca. La gent t'acosta i te fa propostes. Tu ne busques. Però si tu no tingueres una veu per a poder a cantar o t'ensenyares o te prepararés tècnicament, vull dir, jo intento fer... I faig el ridícul més espantós. Tot això t'ho has treballat, criatura, o això és de naixement?
3: Bueno, a mi sempre me pregunten d'on t'ha eixit la veu?
1: I jo li dic,
3: pues pregunteu a ma mare, que és la que m'ha parit. No? Però... Ella té el mèrit.
2: Però en ta casa sí que hi ha tradició de cantar, de cantar ors, diguem...
3: Bueno, de cantar folklore no, i de cantar com a un nivell pues, més professional tampoc, pues, de cantar a tot el món li agradava. Per la part de, ja t'he dit, per la part de la meua revesuela andalusa, el meu revesavi, jo no el vaig conèixer, però sabeu que per allà en Andalusia, per cantar les parrandes, per anar als cortijos, sempre el buscaven per anar en la guitarra, per l'altra banda, amb Agüero Antonio, que em parla d'ell, també cantaven la coral. Pues bueno, jo crec que mitja família latín fica en la banda de música, el meu cosí Joel, la meva cosina Rocío, estan tots ahí. Vull dir, el vincle per la música al final és un poble.
1: La vena artística musical sí la teniu.
3: Exacte,
1: sí.
3: I així pues, som un país de músics.
1: Sí, totalment. Sí.
2: I la vena artística amb la veu, però també amb els instruments que qui t'has escoltat, haurà escoltat amb el pandero, pandereta, no sé exactament què és.
3: Sí,
1: la pandereta. Gran.
2: Però clar, els
3: dits...
1: La panderota.
2: Però és que t'han vist també en culleres, amb morters.
3: Sí, així n'hi porta, així n'hi porta.
2: El carregament, que fort. Clar, o sigui, tens facilitat per a convertir-ho tot.
1: Però són culleres de veritat o són culleres musicals?
3: No, culleres de veritat.
1: Són culleres de prendre...
2: Culleres de veritat que...
3: De veritat.
2: De colp a una es converteixen en un instrument.
3: Exacte. A veure, normalment se toquen sense tindre este mànec de fusta, la gent no ho està veient.
1: Estan unides per un mànec de fusta.
3: Exacte. Normalment se toquen sense el mànec de fusta. Però què passa? Que jo agarrava...
1: Que te pot caure una cullera.
3: No era per això. És que jo cada dia li feia desaparèixer una cullera a ma mare de casa.
2: Ai.
3: I ma mare pues, se va fartar i me va dir o t'unisses les culleres o no... I vaig agarrar en una canya d'hort i les vaig prensar ahir ben fortes i ja s'han quedat per sempre. Ja no perd més culleres en casa.
1: Però això ho has integrat tu o també ho has recollit de la tradició? Vull dir, també era... També d'aquestes persones grans que t'han ajudat també t'he dit, no, i agarrar les culleres o la botella d'anís que deies a des i li pegàvem el bombó.
3: I jo he vist sobretot a la família de ma abuela, ara ja no, però abans sí que agafava les culleres i feia ritmes bàsics, tocant les culleretes per acompanyar. El que passa que pues, jo pues, som el manegueta i tenia que investigar i tenia que traure ahí més coses.
1: Ho has més sofisticat.
3: Exacte, jo he agafat més tècnica.
1: Més tècnica.
3: Pregunteu-li als veïns que ells són els que m'han escoltat i els que tindran el cap com una carabassa.
1: Tu has agafat la tècnica, però és clar, el mal de cap és de més. Atent-me, Gerard, parla'm tu de la importància. Tu eres una persona vinculat i dedicat a la música.

0: en cos i ànima tota la vida. Però Jorge té 20 anys.
1: Sí, clar.
0: Parlant de la importància de que una persona de 20 anys tinga aquest interès, aquesta constància i aquestes ganes de treballar per la música tradicional valenciana.
1: La realitat és que és increïble, perquè trobar-se amb gent més... Jo ja tinc una edat i trobar-se amb gent més major és molt fàcil, bueno, jo, però trobar-se amb gent tan jove, amb tantes ganes de dependre, d'investigar, de dependre, de dir-te, escolta, de dime com s'entrem, no sé què. Jo veig en Jorge... O veig també en un xiquet de Llucena que toca en la rondalleta de Llucena, en Pepe, que me recorda moltíssima d'ell, perquè té 14 anys i toca la flauta, té moltíssimes ganes de tot, però la veritat és que és un lujo. És un lujo perquè nosaltres ens vam conèixer en un bureu, precisament, en Castelló, i al poc de temps ja estàvem quedant a muntar, a tocar...
2: Sí, enseguida,
1: pues,
0: va embolicar. Lo que digues tu a des, de mar, del convoy.
3: Del convoy, sempre.
1: I en poc de temps ja estàvem en Héctor i en el meu fill i...
0: I donant-li vida
2: a tot el que s'apunta, eh?
1: Tot el que s'apunta. Bueno, i ha sigut, realment, jo... N'havíem parlat. N'hi ha un xic en veig que canta, i bueno... Bueno, i al final em vaig dir, hòstia, tens el xic que canta.
0: Jo vull que ara que... Però clar, això, en un moment donat en què se pega un pas endavant
1: sí.
0: i se posa damunt d'un escenari, en un auditori davant ja seguint-te, que ja no és cantar així sí. en un corró d'amics.
1: Sí.
0: Com va ser això?
2: Bueno, pues,
0: o com ho vius?
2: La primera vegada que me vaig pujar a un escenari va ser quan tenia 16 anys. I... Bueno, m'ho vaig passar bé, l'experiència va estar xula.
3: I vas dir, repetix, això s'ha de
2: claro,
3: repetir.
2: I vaig dir, bueno, pues l'he pillat el gustirrin, no? I pues ja vam continuar i està embolicant-nos al punt que estem ja, que ja, pues, ara tornar darrere, pues ja no és una opció.
3: Ja cap avant, i a més amb possibilitat de... Bé, Barreja s'acaba d'estrenar, com aquell que diu, d'uns mesets, però ja té recorregut, no? Nominat als Premis Ovidi 2026,
0: ostres, sí.
3: A la categoria
0: ostres, sí.
3: de millors disc de folk.
2: Ara estem en els de rock, també.
3: En els de rock,
2: que
3: també.
2: Que hem passat a la segona fase de la votació, està oberta, si la gent vol votar... Pues
3: la gent pot
2: anar.
3: Votar-te, ara.
2: Sí.
3: Molt bé.
2: Fins al dia 18 o algo de febrer, sí. Per ahí, per
0: Però, per favor, de votar el criatura. Estàs content amb esta resposta? Com la vius? Com l'experimentes? Estos premis, estos reconeixements, a banda del públic, no? El que...
2: sí, bé, no han guanyat.
0: Bueno.
2: Per exemple, els Premis Ovidi va ser una nominació. I pues bueno, matros estem...
0: Tens 20 anys, eh?
2: No reclamo
0: de guanyar.
2: No reclame de guanyar ja, ninguna cosa.
0: És
2: simplement dir que el fet d'estar nominats jo crec que ja és un reconeixement, i ja no per mi, sinó per tota la gent que està ahí darrere d'aquest disc, des de la gent que m'ha ensenyat cançons, hasta els músics que ho han pogut fer realitat.
0: Uh-huh. Atén-me que tens també cançons de bressols, però veig que tens el Ball de Barril, que és la 304, tu no? Veig que està dedicat al teu poble. Això t'ho hem de posar, no?
2: Home,
3: un
2: homenatge,
3: ja veig, sí.

0: Clar, que Sant Antoni segur fa una cosa. Jo te veia en l'Instagram, perquè no va fer bon dia, aquests dies.
1: No va fer bon dia.
0: Però la festa se va fer igual.
1: Van pujar en paraigües, van pujar.
0: Paraigües van pujar a la muntanyeta de Sant Antoni. Què espera tu, Betxi?
1: Bueno, és el meu poble. És el meu poble. Jo esta cançó la grave per això, per tornar-li al poble el que és d'ell. I la vaig gravar quan tenia 14 anys, sobre una base de donsaina, li ficaven els xiquets això en l'escola, que quedava fatal, era fatal, i jo vaig dir, quan faig un disco, la gravarem
0: de decentament.
1: Exacte, de categoria internacional, que diu ma abuela.
2: Pa posar-li els xiquets ara de l'escola.
1: Exacte, i per això vaig voler que vinguera també una persona que és un fenomen, és un crac, que és Ferran Brancal, un donsainer té de 7 anys, si no m'enganyi, no? De 7 anys. Toca la donsaina, és la persona que està tocant ahir la donsaina, les dos donsaines que n'hi ha les està tocant ell. I pues, bueno, jo crec que el meu poble... Jo no tinc queixa al meu poble, però el meu poble queixa de mi tampoc.
0: M'encanta compartir. M'encanta compartir el Jorge. Tens concerts d'ací no res, en Picanya el 12 de febrer, en Rotova el 22 de febrer. Què estàs preparant per a aquestes posades en escena?
1: Pues mira, en Picanya és el lliurament d'uns premis i aleshores no serà un concert com a tal, sinó que seran actuacionetes per mig del lliurament dels premis. Ahir anirem Ferran, anirem... Ah, no, anem...
3: Ferran, qui va? I jo.
1: Ah, mira, Ferran, Gerard i jo m'ho anem. I després el de Rotova sí que és més gran ja, que anem en format quintet. Normalment fem trio i a Rotova anirem en el format quintet.
2: Sí. Doncs quines ganes d'escoltar-te, de veure't en escena, de veure't sobre l'escenari que tan gaudixes.
0: On vols aplegar, Jorge?
1: Pues hasta on la gent vulgui que aplegui, jo què sé.
0: I una pregunta que volia fer-te. Vas a començar a son 15 anys o 16, quan anaves a l'institut o a classe, què deien els teus companys? Cantamos
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno,
0: o no ho entenien res? Com?
1: Jo era com... Sempre segur com el loco, el loco de...
0: Claro, que ells estarien en el
2: de
0: perreo.
2: De les cançonetes,
1: claro.
2: No?
0: Estarien sí. En el perreo, i tot això, perreo, i tu...
1: A veure, la realitat és que això pegue a la joventut és més difícil. És difícil, ui. Però no és tan descabellat,
0: Exacte,
1: perquè,
0: no tinc...
1: perquè nosaltres vam anar allí al carrer d'Amunt, a Castelló, i jo flipava, però estàvem allí flipant les coreografies que feien, en la Jota, en tot, fent un tall de coreografies,
4: sí.
1: que veure aquesta gent disfrutar, i gent jove disfrutant d'esta música, pues, jo crec que no té preu, igual que la disfrute jo, pues, també la podem disfrutar.
4: Hi ha molta gent jove, te sorprens moltes vegades, perquè hi ha molta gent jove que li agrada, que li agrada molt.
0: I... A mi m'agrada que això ho expliquem.
4: Sí, sí, no només pensem en gent més major, n'hi ha molta gent jove que està en un concert, hem estat en molts concerts, l'any passat, sense anar més lluny, 2025, vam fer 21 concerts. O sea, ja tenim tot el tipus, des d'ací fins a Alacant, i te trobes molta gent que està en el concert i se queda. Ja. I molts ballen, gent jove, i aquesta gent dius, ostres, està bé.
1: Jo tinc una aspiració i un desig i tot.
0: Vinga, quin? Que se pot dir?
1: Jo vaig anar, home, per això ho dic. Per això ho dic. Jo vaig anar a Múrcia, a Barranda, que és un poble on fan la fiesta de les quadrilles. I en la fiesta de les quadrilles, allí n'hi ha xiquells de 4, de 3, de 5 anys, de 14, tocant, ballant, en gent de 20, de 30, de 40, de 50, de totes les edats, i això és la meva aspiració, que algun dia així se puga fer això.
2: Eixa festa de les quadrilles d'allà.
4: En realitat, Mitge l'ha complit, però no ho diu, perquè va anar a Onda, al Col·legi Mestre Caballero, en una mestra que balla ara de jotes, havia muntat un taller de jotes, i vam, els xiquets de classe els havia ensenyat a ballar, i vam anar, vam tocar, vam ballar jotes en classe... O sea,
0: ho vau disfrutar, ho vau passar d'allà.
4: Sí, de onda, perquè a més
1: és tu. Sí. I això és el pas perquè tot això se normalitza un poquet.
2: I quin gust també escoltar-ho de gent jove, de gent com tu, no, al capdavall, perquè sempre parlem de la importància de recuperar aquestes cançons dels nostres iaios, de les nostres iaies, però veure algú jove que està seguint aquests passos en el món de la música tradicional, en el món del camp d'estil, és una meravella.
0: És un exercici artístic, sentimental i de valor per a la societat important. Atem una cosa, que no te m'estàs sense tornar a cantar, criatura.
1: Home, jo això ho donava per fet.
0: Diu que vas a interpretar el voler dels sogres. Això què és?
1: Bueno,
0: els sogres no volen molt... No, que...
1: Això, resulta, això és una cançó que em va ensenyar la tia Carmen, la Nulera. I la tia Carmen, totes les coses que me conta sempre són en molta moralitat. sempre n'hi ha una moralitat darrere. I esta pues, parla del voler que se li té al sogre, a la sogra, al gendre, a la nora... I imagineu si és greu la situació, que ni els més filòsofs del món han pogut resoldre, que encara està el tema ahí present, que estan posats hasta els alcaldes dels mateixos pobles.
0: Quina gràcia! He de dir-vos que aquestes cançons no sols són cançons, són històries.
2: Són històries, és tradició dels nostres pobles.
0: Quan veus un espectacle d'ells, a més, en moltes ocasions conten d'on ve, d'on va, parlem de la tia fulana, del tio... Vinga, no? Doncs preparem i anem? A la de tres? Vinga, anem allà, amics i amigues.

0: És que escoltar el xiquet de Betxí és sempre un regal seguir-lo i si podeu veure-lo en directe, aprofiteu que vos encisarà. Com a nosaltres, ens encisa també cada setmana que ens visita la nostra nutricionista Clara Llorenç, que ella ens ajuda a aprendre moltíssim. Avui recordem el que ens va ensenyar de com llegir correctament un etiquetatge alimentari. Que no ens deixem embolicar per alguns algoritmes, per favor, i atenció, el més sorprenent, la recepta d'un dolç fet amb fesols. Flipareu de nou.
1: Sardines fregides, bona abundància de pa, carn, costella, botifarra, cansalà.
0: Ai, parlant de calories. Bueno, avui la cosa va d'etiquetatge, crec. Sí, que hem estat anunciant al llarg del programa, Clara Llorenç, com és la nostra nutricionista de referència.
2: Ara que acaba de parlar ja de... Jo no he provat això, tinc que provar-ho, eh? M'ho he donat ahir.
3: L'empedrao?
2: Sí. No.
3: Ves-te'n per falles on festes a Vallès.
2: Aniré, aniré. Ha anat a provar la carn allà, però...
0: Això en llegums, arròs... Que...
2: Sí, no, no. No hi ha res, arròs amb fesols i naps.
0: Jo crec molta més contundència.
3: Més contundent encara, sí.
0: Tu poses un empedrao i fiques una ratxoleta i anat...
2: I es fa... Cemento.
3: És d'una contundència, com, no té, com el caldo està absorbit.
2: No és aquestes receptes de llegum que jo intente que la gent menge 3-4 vegades a la setmana,
0: són
2: no?
0: Són molt consistents. No.
3: Molt. Una quantitat de greix important, de fet, a l'hora de mesurar-lo, jo crec que pràcticament en un llegó es podria fàcilment...
0: En un llegó, bon.
3: Te podies posar en plats, sense ningú problema. A veure, avui ens durs...
0: Ens encanta el tema.
3: Sempre, cultura nutricional, que sempre està molt bé, perquè sempre insistís, és que hem de dependre, hem d'integrar, que no és allò, el concepte de la dieta, del règim, el pandoneu, això, és tindre això, coneixements i adquirir cultura. Vale, molt bé. Ui, cultura de l'etiqueta.
2: Exacte.
3: Què passa, que ens la peguen, així no...
2: Sí, i sempre parlem d'educació nutricional, però és de veres que si no donem aquestes ferramentes, pues la gent a casa, òbviament, que a lo millor no hem tingut aquesta educació nutricional que tocava, pues te la claven un poc, hola. Aleshores, pues bueno, si en este ratet podem intentar que la gent sàpiga i siga conscient, vale, entonces, avui l'etiqueta que toca és el que vaig dir fa 4 o 5 anyets, que és este del Nutri-Score, que tots el coneguem, òbviament, que és este que va de la A a la E i el color de semàfors de roig a verd, pues...
0: Clar.
2: Que a simple vista...
0: Ens fixem en aquests colors, en els llibres d'alta en proteïna, zero sucre, natural, filtre, catacatà, però hem de saber llegir realment on estan les dades importants.
2: Sí, al final és donar-li la volta, com dic sempre, donar-li la volta al paquet i llegir. Però bueno, al final, pues, aquestes ferramentes, en la seva mesura, tenen parts bones, però n'hi ha altres que no. Doncs anem a veure un poquet ahí.
0: Què té en compte el Nutri-Score dels colorinchis?
2: Vale, al final...
0: Què està valorant, això?
2: Exacte. És una fórmula matemàtica. Vale? Entonces, és un algoritme que l'únic que fa és sumar o restar punts a aquest producte.
0: Vale.
2: Què li suma punts què li resta punts al producte? O sigui, punts negatius que poden... Excés de calories, sucre, sal i greixos. Vale? I ahí va restant.
0: Bé.
2: I què li suma punts? Que tinga fibra, que tinga proteïna i el percentatge que tinga aquest producte de bé siga un poc de fruita, bé siga un poc de llegums, bé siga un poc de peix, d'algo que siga nutricionalment correcte. Hasta així pots dir, bueno, tot bé. I en funció d'aquest algoritme, vale, és un resultat que va de la A a la E, i si és A i B, pues és un perfil nutricional millor, i òbviament D i E, pitjor perfil nutricional.
0: Comprenc.
2: La qüestió és que al final el Nutri-Score, si te dones compte, és com aquest ChatGPT que no mira els ingredients ni la qualitat dels ingredients, només està mirant els números i el resultat que te dona. Això ja és un poquet... Ahí li dona igual...
0: Ahí està la clau per entendre.
2: Una de les claus és això. Ahí li dona igual que el producte, per exemple, unes galetes integrals, tinguin 20 ingredients, mentre el resultat siga positiu.
0: Però aquests ingredients poden ser, potser no té sucre, però té altres coses que no són sucre.
2: Exacte. Que... Al final, per exemple, si a ell li és positiu, perquè imagina't que siga un paquet de galetes que li han afegit fibra, té farina blanca, però també li han ficat un poquet de farina integral, li han baixat la quantitat de sucre, però li han ficat molt edulcorants. A banda, perquè estiga bo, li han ficat diferents tipus de greixos. Però, siga com siga, el resultat és una B en compte d'una E. Pues, òbviament, és un resultat positiu, vale? A tu t'apareix en el paquet una B, tu te penses que és un producte saludable, perquè al final, òbviament, la A i la B ho vas a associar a producte bo, però realment, nutricionalment, no és un producte bo. no és un producte que has de clavar de manera diària, ni és un producte que hauríem de recomanar ni de menjar com a tal. A més que, òbviament, si és un etiquetatge que no està obligat i que només van a gastar les indústries que els beneficia, doncs pues mira, ja en això saps que si un paquet de cereals du una A o una B, pot ser no siguen tan tan bons, però els beneficia ixa A i ixa B respecte a els altres, per exemple. I un altre és que, per exemple, només compara productes dins del mateix grup. O sigui, que no te compara, no te dius que cereals integrals, aquest tipus de cereals, per exemple, són meravellosos com a tal. Simplement diu que d'aquest lineal de supermercat de cereals és un poc millor respecte a l'altre. Un poc millor de puntuació, no millor a nivell nutricional.
3: Per exemple, en els refrescos.

0: Claro.
1: Imagina que primarà més el 0 o el 0-0 que no el que,
0: sí,
1: no, que, el que té, sí, tota la tramandanga.
0: Exacte.
1: Però clar, estem parlant de, diguem, d'un nivell de xungo, de xungo...
2: De química pura.
1: No, és que al final... Vaja, parlant-ho clar. Sí. Que vulgui que s'arre una cola o el que vulgui, però que sàpiga que bo no és.
0: Totalment, no? I al final... Què passa en això? Que la gent entén que A o B és algo que pots clavar a diari, el refresco light o zero du, o una, crec que du una B. Si tu veus una B, penses, mira, en compte d'au, ja puc veure la Coca-Cola tots els dies.
2: Però,
0: I no... Claro, realment
1: si
0: no.
1: La B del refresc... A tu a nivell, crec que a nivell de cervell. Com utilitza la indústria? Vaja,
0: però és el mateix que el light. Ja. I el fit i el fitness. Ja. Són eixos
1: colors,
0: claims...
1: Eixos vale? Blaus, eixos
0: la B
1: verds.
0: Que du eixe verdet, no du el verd oscur de la A, però la B que du eixe verdet claret, tu dius, és que
1: verd,
0: està bé,
1: està
0: és
1: guai.
0: Que està bé, i no li dones la volta.
1: I clar, una B, un refresc de 0-0, i una B, l'oli d'oliva. Diu, anem a veure.
0: És que l'oli... No, pobre, l'oli va ser molt
1: tu
0: mal.
1: Tu de què vas?
2: I però per què?
0: Per què? Perquè al final, al principi del principi, no diferenciava entre tipus de greix. No ara, per exemple, sí que diferencia i qualifica pitjor el saturat que l'insaturat o el monoinsaturat, com és l'oli d'oliva. I com també puntua molt mal els aliments molt calòrics, a l'oli d'oliva li va clavar una C.
2: Pel greix i pel calòric.
0: Pel greix i les calories. Per què? Perquè al final només compara per 100 grans de producte, no compara per ració ni qualitat, que és el que hem parlat antes. Al final, per a mi, un processat bo què és? Un processat de poquets ingredients amb una qualitat dels ingredients bona. Nutriscore no mira això, només mira que a ell, aquesta puntuació li isca positiva o negativa. Com tenia moltes calories l'oli d'oliva, encara que fora virge extra, i tenia molt de greix, una C. Claro, òbviament, la indústria de l'oli va dir no ho clave. No me...
2: Explica lo de l'oli o explica lo que tu dius de refrescos o del pa de molde que moltes voltes ens has explicat. Atenció com està fet.
0: Claro.
2: I també alguns tenen una puntuació que no està malament o...
0: Sí, ja, pa de moldes n'hi ha molts que ja duen la A o la B perquè al final continuen tindre 20 o 15 ingredients, val? Ingredients que si tu te dones la volta i comences a llegir no entens la meitat, però pues, a lo millor li afegeixen inulina, que és un tipus de fibra que pots afegir i ja fa que tinga un poc més de fibra. Afegeixes, li has baixat un poc la sal, perquè com també puntua negativament la sal. Entonces, és de veres que té més fibra, és de veres que té menys sal, però és de veres que continua sent un producte amb un munt de conservants i additius. Té millor nota que el blanc? Sí. Hauria de ser el pa que mengem tots els dies? No. Però... És que costa molt, exemple, jo ho entenc, jo ho entenc que és...
1: Per quedar-nos, diguem, en tips així, bueno, en trucs i que puguem entendre, no? És a dir, d'entrada, una etiqueta que planteja que un producte té moltes coses...
2: Sospitós.
1: Ja d'entrada, no.
0: Sí.
1: Quan menys ingredients...
0: Menys de 10 ingredients hauria de ser lo ideal.
2: Vale. Encara que porte una A o una B.
0: Encara
2: fixeu-vos
0: que
2: en els ingredients, la ratafila que diu Ximón.
1: Vale.
0: Si no enteneu algun ingredient... Fora.
1: Vale.
0: Al final, el Nutri-Score, per exemple, és que no mira què tipus d'additius du. Això li dona exactament igual.
1: Però
0: això no puntua ni negativa ni positivament el producte.
1: Bueno, però hi ha additius que en analítiques i està comprovat, i la ciència diu, i vosaltres nutricionistes
0: sí.
1: També, i els professionals, que no tots els additius són iguals.
0: Sí, no, totalment. I parlarem un altre dia d'això, perquè també claro. És un mengue gran.
1: Pues és un tema molt interessant.
2: Els frescos els aplega a analitzar d'alguna manera? Els productes frescos?
0: Productes frescos...
2: Verdures, fruites, ous...
0: No, i per exemple, després n'hi ha molta gent que no compra verdures congelades, que me dona una ràbia que pa què, o les llegums en conserva perquè se pensen que són productes negatius, ¿vale? Que no són saludables, i són processats superbons, que haurien de tindre i sa com una catedral, però no, només mira... Es
2: o llandetes de peix,
0: o les
2: i tot això és més sa
0: sí.
2: Que un refresc, el que fèiem al·lusió, per molt de light que siga, o que altres coses hem dit.
0: Perquè,
2: o,
0: bueno, les galetes, al final, galetes integrals, estos lactis proteics que n'hi ha ara, perquè al final, com hem parlat també al principi, com la proteïna fa que puja un poquet l'algoritme que han fet tota la indústria esta de barretes de cereals integrals, o inclús els lactis, que encara que duen un munt d'edulcorants o no tinguin ingredients correctes, li afegeixen proteïna en pols a aquest producte i ja fan pujar la numeració.
1: Ostres, pots parar una miqueta en el tema dels lactis?
0: Ampliar claro.
1: Una miqueta més? Perquè és un tema de consum habitual i que són... I cada volta... I tant que
2: una
1: sí.
2: Gama inacabable.
1: És que hi ha un esmàrit allí. Home, refrigerat, que allò.
2: I els formatges curats.
1: 2.000 iogurts.
2: Que n'hi ha alguns que són de procés molt natural a la manera d'estar fets, evidentment, molt sí. De greix.

0: ells tenen una puntuació fatalíssima.
1: Tenen una C, una D,
2: el formatge mateix de la Vall d'Horta, de l'altre dia. Per favor.
0: Que ha guanyat en França.
2: Medalla en França, allí.
1: I que si tu al final li dones la volta és cuajo, llet, un poc de sal i ja està. I és un producte que podríem incloure en la nostra alimentació i deguem. El que passa que lo mateix, com té greix i té calories, li dona igual que siga un processat bo. Al final és la paraula, que ell li dona bo, li dona igual que siga un processat bo. Al final és que tinga això a puntuació correcta.
2: I si no aprofita, perquè no ho lleven. Vull dir, si això s'ha creat a través d'un algoritme. L'algoritme són dades i són números. L'algoritme que va tindre en compte la dieta de la Mojema, el que faig jo...
0: Casos particulars.
1: Bàsicament...
2: El nostre entorn...
1: Bàsicament, si tu eres una empresa d'alimentació, una indústria, i al final... tu saps que la gent se fija molt en l'envasat i a tu te convé perquè pues, has fet que el teu producte... Sí que és de veres que això ha fet que moltes indústries reformulen els seus productes perquè tinguin un poc millor puntuació, però al final continua sent enganyar un poquet a la població. Aleshores, si tu com a indústria...
0: Hi ha molts diners d'interès allà darrere.
1: Sí, totalment. Perquè
0: venent el que siga.
1: Perquè n'hi ha empreses que continuen i empreses que no, pues les que continuen són les que es veuen beneficiades i les que no, pues són com, per exemple, les del formatge o les de l'oli d'oliva que diuen, pa què vaig a posar-ho? Jo ja sé que és un bon producte, però si és que si fico una C, no comprarà la gent
0: el producte
1: en qüestió. Vale?
2: I el que és la salsa? Les salses també és una d'això.
0: Les salses, refrescos, iogurts amb proteïna, tot això.
1: Al final...
2: I te posen tot verdet, i te posen tot allà light, i tot això bajo en no sé quantos, en no sé quintos...
1: I tu t'ho compres.
2: I la gent en la nevera,
1: el que parlàvem antes...
0: I a més els ingredients, i són tot... 4, 5, 2, 4, 8, 7, 5...
1: Si compres el ketchup... Totalment. La maionesa light o el ketchup zero, per exemple... Si tu li dones la volta i mires els ingredients, no t'ho prendries en la vida. I, per exemple, la maionesa light, per a que estiga bona i baixar-li el greix, encara és pitjor que la maionesa normal. Compra-la normal. Al final és algo que has de menjar dosificat.
0: Això ho vam aprendre en tu a fer salses saludables, que a més és una quantitat justa utilitzar...
1: Jo que sí, que si en l'alvocat, en iogurt grec, en... Si al final...
0: En el cottage, que tu eres de la família del cottage. Atenem una cosa. Per tant...
1: Vale.
0: No tot allò que porti una A...
1: No, important. No perquè tinga...
0: És recomanable.
1: Una A o una B és saludable.
0: Mirem,
1: vale?
0: Els ingredients que porta
1: Mirem els ingredients. Al final, simplement, Eixa B vol dir que és menys desfavorable que un altre producte similar.
0: I no tots els greixos són roïns si sabem quins són els greixos bons.
1: Totalment.
0: El que ve del salmó o d'aquest tipus de peix, l'oli d'oliva...
1: El del formatge, el del fruit sex... Per això els fruit sex també fiquen el tampoc... Tampoc fiquen en la bolsa el Nutri-Score. Perquè al final tampoc els convé, ¿vale? Al final, saps què passa? Que, per exemple, galetes o cereals amb una A o una B, a tu te donen aquesta falsa sensació de són un poquet més saludables que l'homòleg del costat i quan jo de les altres galetes no n'em menge tant perquè sé que no són bones, les galetes que duen la A o la B...
0: Me unfle. Me pren més quantitat. Sí. I això és una errada molt gran.
1: Totalment.
2: I per a picar, a lo millor...
1: Això val la pena... Que,
0: bueno, el mundo...
2: El mundo snack, el mundo snack, rosquilletes, que diguem
1: bueno,
2: així.
1: El mundo
2: rosquilletes.
0: Pelotitas, pero guacho, ganijano, cuchanito.
2: I tenim unes quantes en la redacció.
1: No diré
2: culpables. No direm que se diu Sílvia.
1: Pobreta. En lo dels snacks, lo que parlàvem antes. Me dona molta ràbia perquè, per exemple, ja han agarrat molt el truco, ¿vale? I ara no sé si s'haveu fixat que fan molts snacks que duen afegit a lo millor un poc de o llentilles o fesols, ¿vale? Right. Heu vist? Que
0: ho hem vist.
1: Tu miraràs en el paquet i veuràs, ostres, un snack que du una B. I dius, ne puc menjar un montó, perquè a lo millor només és daxa o és creïlla, però li han fet un 20% de dentilla, que al final és no res, continua tenint prou sal i sent un producte que no, però com té un poc més de fibra i un poc de menys sal que la papa com a tal, ja té una B. Perquè al final no és que siga saludable, és que és un poquet més saludable que l'homòleg. Però no saludable, millor puntuació. Entonces, me dona jo... És que mataria a...
0: Pues este mentú son el teu
2: fàcil
0: tío.
2: Que és tallar un boniato i posar-lo allí en la Satisfyer.
0: Un cigrón salsa.
2: I se fa enseguida en la airliner.
0: Un cigrón salsa Satisfyer, que dius tu.
2: Això de meravella.
1: És tan crunchis, boníssim.
2: En una miqueta de hummus.
1: Que sí.
0: I, tot això m'ha de pres en la Clara.
1: I si es lamines ahí finet i te'ls fas crunchy.
2: Claro.
0: Tu saps què m'ha passat este dissabte en la crompagra de Mujer Millor?
2: Què ho fet?
0: Pues ell té problemes en la sal, entonces agafa, busca pernil o pernil dolç, baix en sal. I a la que mirem els ingredients, no se n'anava massa de la sal que tenia l'altre i el que tenia era edulcorant afegit.
1: Claro.
0: Mira!
2: Ai, que, sí. Ai, saps, que malament.
1: Que mirar-ho tot. Ai, això està superbé, però vau mirar els ingredients.
0: Va mirar
1: molt
0: els
1: bé.
0: Ingredients.
1: Sí, molt sí, bé, al final és...
2: I el percentatge de mandanga que porta.
0: Claro, ja busques
2: de Tito, 98% de Tito.
0: Exacte. Però això ho hem de presar, jo no ho havia fet fins que no t'he conegut pràcticament.
1: Sí, però és normal, perquè al final... Saps què passa? Què és el que passa també en aquesta etiqueta i en la gent? Anem de cul. Tu vas a comprar i vas en el temps agarrat. Aleshores, pues, vas en sal, diràs, pues, és millor que l'altre. I no t'ho pares ni a pensar. Tens que anar, per això no hi ha que aprofitar a fer la compra els cas de setmana, un poc més de temps, mirar els productes bé, i si no, fer-la online. Que jo la faig online i mire per darrere i mire les etiquetes bé.
2: Més de veres.
0: El que ens va la salut en el tema.
2: Bueno, clar, dius, bueno, ui, el tema, les etiquetes i el Nutri-Score, quina recepta farà?
0: Ui, no toca recepta.
2: No ho sé, ui, fa no? Recepta o com està això?
1: Sé que avui teniu més ganes que mai perquè així... Ximo i a Gemma els ha d'uberenar, perquè parlant sempre, quan busquem, quan parlem d'etiquetats, vale, sempre al final se n'anem a processats, o salats o dolços, i això és la realitat. I què passa? Que jo em sap mal, però no n'hi ha ni galetes bones, ni cereals sí que n'hi ha bons, però ni galetes ni biscuits que pugues comprar en un supermercat que estigui bo. Així que avui ha volgut dur un biscuit de fesols.
2: Va.
1: I l'ha dut, no té farina.
0: De farina, de fesol. Ah, no, les fesols fas la massa. Com has fet que has fet en
1: el fesol? Ara ho conté. Però ho ha dut, perquè si no la gent no sentirà i dirà, madre de Dios, això, i vull que proveu.
0: La imatge que té, que ja veureu en xarxa, si no vos ho expliquem, és com una coca de llanda, com una coca mal feta.
1: És més humideta que una coca de llanda, òbviament, perquè no té la farina. A mi m'ha recordat, quan ho ha provat, a tipo torrijeta, vale, aquesta textureta. Sí.
2: Quan l'has provat, és a dir, són conillers d'Índies. És la primera vegada que ho fas, ho confesso.
1: És la primera volta que ho fas. Sí, no, totalment.
2: Però fesols de pot?
1: Aleshores, un pot de fesols blancs de pot, vale, 240, que és un potet xicotiu, tres ous, una poma, un iogurt natural, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que al final seran com tres cullerades soperes, i ara hi ha les cosetes xicotiues, vale, que és un sobre de llevat químic, una culleradeta xicotiua de bicarbonat, una culleradeta xicotiua de vinagre de poma, canella... I després, dos oncetes d'estes de xocolata 85, a trossets, que tu has dit, són dàtils? No, són trossets de
2: panses.
1: Ah, de panses. I ja està. Ho triturem tot.
0: Que a banda d'això, que la sigueu per xarxes, perquè ahir donaria idees i consells.
1: A mi m'encanta, m'encanta.
0: Jo som fans.
1: Clavar ahir de...
0: Que guai. Digues, que t'ha interromput, perdona.
1: I és tan fàcil com triturar-ho tot, clavar-ho al forn a 180, 40 minutets, deixar-ho en el molde 10 minutets i després desmoldar-ho. I a veure què me diu.
2: Molde de silicona, d'aquells
1: molde que... de silicona. Jo ho he fet en este, eh?
2: En ixe de cristal?
1: En ixe mateixa, de vidre.
2: És una carmanyoleta,
1: és un tàper de vidre. Jo el gasté també pa...
2: Que artista que és.
1: Perquè m'agrada el tamanyet.
0: Sí, és que està molt bé, aquest tamany. Jo, per exemple, que veig la meva filla, perquè no pots fer una coca, dices, enorme, que fas una coca, no la fas mai, però aquest tamany està molt bé.
2: Clara Llorenç, gràcies per la dina.
3: Gràcies.
2: Nutricionista, que meravella.
4: Oh, que bones, m'encanten.
0: Efectivament, vam flipar en assaborir unes postres fetes amb fesols de les que ens hem fet aficionats. Ara que ve a flipar, el descobriment d'un jove d'Almassora que amb 15 anys se'n va becat a estudiar als Estats Units perquè vol construir naus espacials, coets i, si la vida li somriu, viatjar a l'espai exterior. Admirable el nostre Ethan. Se n'anem de Castelló al cel, de forma literal, no figurada, com jo visc normalment de Castelló al cel, no, de forma literal, perquè aquest és el somni d'Ethan Trigueros, i ens ha resultat fascinant ell i la seva història.
2: És un xicó molt jove d'Almassora.
0: Però molt xicó
2: té un ensomni i vol anar a l'espai.
0: Sí,
2: vol anar a l'espai, literalment, ell vol ser astronauta. Construir coets, satèl·lits... Però, clar, això s'ha d'estudiar molt, i s'ha de saber molt.
0: Això és very difficult, very difficult. Però poca broma, perquè ella està pegant ja les primeres passes, i són francament importants, perquè se'n va als Estats Units a estudiar, i el seu somni és l'enginyeria aeroespacial. I per què no, jo que sé, la NASA, viatjar...

0: se reencarcelan y hay desalojadas 91 personas. 11 de ellas están en el polideportivo, de los Ibarzos. Se cree, se considera que progresivamente irá a su domicilio porque eran personas turísticas que habían alquilado alguna masía de la sierra y entonces se irán paulatinamente a su domicilio.
1: Tot i la millora, Marta Barrachina, alcaldessa de la Vall d'Alba i presidenta de la Diputació de Castelló, demana precaució.
2: Com sempre vos dic, precaució. No s'arrime igual les zones afectades, els mitjos tenen que acabar de treballar i, com sempre, informeu-se per canals oficials.
1: I així ho van viure els veïns de Tírig.
3: Va passar una tronada que va deixar més llamps que aigua. I aquest és el problema que últimament està passant.
4: Bueno, ahir de vespre van caure bastants llamps i se van crear dos focos, que són els que es veuen ara ahí actius. I de nit, claro, al fer-se fosc, el tema és que veus les flames. I es veuen les flames, es ve la resplendor del foc i assustava bastant.
5: Un llamp, dos llamps mal caiguts, mal puesto, i es va prendre i a partir d'ahir ja, pues, molt mal accés i la faena que han fet els bomberos, que això és per llevar-se el sombrero.
1: Les flames han obligat a tallar també la carretera CB155 a l'alçada de la Serra d'Engalsera. Continuem molt pendents d'aquest incendi, però no és l'únic que es va complicar durant la passada nit. L'incendi forestal en Huelva va necessitar d'un segon batalló d'intervenció d'emergències, més d'un centenar de bombers, mitjans aeris, drons i maquinària pesant. L'evolució va obligar a realitzar nous desallotjaments. Quant al trànsit, i ja així a la Comunitat Valenciana, una dona ha mort en un accident en què s'han vist implicats dos turismes a la carretera nacional 332 entre Benissa i Dénia. Dos homes i el menor han resultat ferits. I un altre sinistre complica ara la circulació a Museros en sentit Alacant. Està tallat el carril esquerre. La previsió de l'horatge és de més calor per esta vesprada i tempestes a l'interior. Lluís Obiols.
6: Bon dia. Males perspectives pel que fa als incendis forestals. A la calor li hem de sumar el risc de tempestes que esta vesprada afectarà l'interior central i nord, des de la plana d'Utiel Requena fins als ports, resseguint, per tant, tot l'interior. No arribaran com a tal aquestes tempestes a la costa, però com va passar ahir a Vinaròs, podrien generar esclafits, és a dir, ratxes fortes de vent i augments sobtats de la temperatura lluny de la descàrrega de la tempesta. A tot això hem de sumar que venim de dos mesos extremadament secs i amb una calor constant. Una calor que avui s'intensifica. De fet, ja hem aplegat, per exemple, als 35 graus a Ontinyent. Recordem que tenim a Vistaronja per màximes de fins a 40 graus al sud de la província de València. Per tant, jornada de moltíssima calor. Venim d'una nit també sufocant en moltes localitats de la costa, com per exemple a Calp, a Xàbia, a Dénia o a Benicàssim. No s'ha baixat dels 26 a 27 graus i continuarem així durant les pròximes hores. Demà canvia lleugerament l'horatge perquè tindrem més humitat, més núvols baixos, baixaran les temperatures i menys risc de tempestes. Però molta precaució perquè continuem amb esta situació de risc màxim d'incendis forestals.
1: En els esports, el València avui té la seua posada de llarg. Laura Grau Berlanga.
7: Sí, així és. A partir de les 8 i mitja de la vesprada, la televisió d'Apunt retransmitirà tots els actes de presentació i el partit contra el Newcastle, l'última edició del Trofeu Taronja que se celebrarà a l'estadi de Mestalla. A més, a una setmana per a que comenci la Lliga, els equips valencians de primera s'enfronten als últims tests de pretemporada. Este matí, l'Elx ha guanyat 3-0 el Tolosa en un partit en què han anotat Varela, Grady Dianc i Ferniño. I el Levant ha vençut el seu filial per 1-0 en gol de Bardelli.
1: És tot. Tornarem a les 3 amb les notícies del migdia.
8: Som a punt. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
10: Som la veu de tots. Som

0: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt. Willy, Willy,
1: ja sabia que feia... Ja m'ha arribat.
2: Així
3: no,
2: ja...
3: Ella ha vingut vestida per a l'ocasió. La nostra Clara sempre queda bé vestida de la...
2: Sempre que temàtic,
1: sí. Què portes exactament, Clara?
2: Una capeta. Una capa. Perquè és una marca marroquina que m'agrada molt, que el que fa és com una adaptació com més moderna de la roba tradicional. Uh-huh. I això és com, sí, com una capa xilava en caputxa. A mi
1: m'agrada. És molt floral, és també, molt primaveral.
3: Uh-huh. Atén-me, que anem a Casa Blanca. Sí. Dius, no? Vinga,
2: clar, perquè la gent s'ubiqui, perquè Marroc és molt gran. Sí. Uh-huh. Casa Blanca es situa a la costa de l'oceà Atlàntic, uh-huh, i també té el port més important del Marroc i un dels més transitats de tota Àfrica. Perquè la ciutat és molt gran, té més de 4 milions d'habitants.
1: Wow.
2: I és la ciutat més gran del Marroc. Diguem que és la capital econòmica, perquè la seva capital administrativa és Rabat, així que tots els negocis es fan a Casablanca des de fa molt de temps ja.
3: Pues coneixem Casablanca una mica, igual la seva història, la seva cosa. Fascina'ns per
2: Casablanca. Anem a ficar-nos un poquet en situació. Vinga. El que avui coneixem com a Casablanca era, fa molts segles, la ciutat d'Anfa, que era un assentament fundat pels amazics, el que es coneix com els berbers, al voltant del segle VII després de Crist. I ja en el segle XV els portuguesos van arrasar la població. Els portuguesos, com anaven a les ciutats que tenien ports i s'ubicaven allí, van construir una fortalesa... Van construir una fortalesa militar i al voltant d'ella creixeria el que s'anomenava Casablanca, que és el que correspon ara al que és l'actual Medina. I quasi tota la ciutat quedaria destruïda en el segle XVIII pel terratrèmol de Lisboa, i uns pocs anys després el sultà Ben Abadia la va reconstruir i l'anomenaria Dar el Beida, que és Casablanca en àrab, i encara que després en el temps passaria a dir-se Casablanca, quan la coneguem ara. A principis del segle XX, França i Espanya es van repartir la influència del Marroc.
3: Històricament ja estem ubicats.
1: I allà què es pot veure? Vull dir, tu quan vas allà...
2: Moltes coses.
1: A veure, és que, clar, vull dir, és una ciutat molt gran, 4 milions d'habitants, també en extensió, imagina que també serà gran.
2: Sí, però està molt ben distribuït, vull dir, el pots manejar prou bé. O sigui, que el primer nen, diguem, el que és l'estrella de la ciutat, que és la mesquita de Hassan II...
3: Que era en principi, això era la ciutat d'abans, no?
2: No, la Medina era el que era la ciutat. Això és la mesquita. La mesquita, de fet, és prou moderna. És una de les mesquites més impressionants del món. Sí? Està situada en la mar, però en una península illa artificial, per a que faci els efectes com que està surant en el mar.
3: Com si sorgira de l'aigua.
2: Sí, perquè ho va fer Hassan II, va dir que la va manar construir a Xina perquè es va inspirar en un vers de l'Alcorà que diu que el tro de Déu es va erigir sobre les aigües, i a Xina sembla que la illa està enmig del mar.
1: Molt bé, això és ambició. Això...
2: I de fet sembla, perquè la veritat és que en el tamany que té i com la veus de llunt i darrere el mar sí que, sembla.
3: No?
2: Sí. Després de la seva inauguració, en els anys 90, es va convertir en aquell moment, ara ja no és, però en la tercera mesquita més gran del món després de la Meca i Medina, si estem parlant d'unes dimensions molt grans. És una barreja entre arquitectura morisca i, de fet, en la seua construcció es van emprar uns 80 milions d'hores de treball. Va treballar moltíssims artesans.
3: 80 milions d'hores?
2: De treball. Més de 12.000 artesans van treballar en la construcció, i artesania interior, que és espectacular, fusta, estuc, i cada un dels detalls està cuidat al mil·límetre, tot el que veus està com uau, tot.
1: Molt pensadet.
2: I una meravella, i per descomptat també van treballar milers d'arquitectes, enginyers i obrers. Tot és monumental, estem parlant d'uns tamanys. La sala d'oració pot albergar fins a 25.000 persones, i l'esplanada exterior fins a 80.000. Estem parlant del Camp Nou.
1: Però això és enorme, no?
2: El Camp Nou.
3: Fer-nos una idea.
1: Quina
3: barbaritat.
2: No sé jo quan s'ompli la part de dins, sí, però la part de fora potser no, però la capacitat la té, o sigui que... Sí. I a més, la zona d'oració, n'hi ha un espai subterrani per a les ablucions i el hammam, una biblioteca pública, una escola alcorànica i un museu. I...
3: Molt ben gran tot.
2: I en la seva construcció es van aplicar totes les tecnologies capdavanteres. Per exemple, el sol és calefactable, o sigui que encara que faci fred, perquè Casablanca, com està a l'oceà, fa fresqueta a voltes, estàs calentet allí dins.
3: Els peus, quina calor de pis.
2: Com més van en calcetins i en catifes, està calentet. Després, el sostre és el corredor de 3.400 metres quadrats, pesa més d'una tona i s'obre i es tanca per complet.
3: Una barbaritat.
2: Les quantitats econòmiques no les sé, però una barbaritat.
3: Sí, ja m'imagino.
2: Jo quan ho vaig visitar vaig tenir l'oportunitat de veure el sostre obert i després va tancar. I és molt xulo perquè es veu tota l'artesania. Si està tancant no es veus tant, perquè la part que tanca té també pintat a mà i tot. I quan s'obri veus tota la part que, diguem, la façana que fa de lo que tanca, i després veus el cel...

0: I la llum il·lumina.
1: Com la llum projecta.
0: És super impressionant. I es tanca en uns minuts, eh? En apenes uns minuts s'obre i es tanca. El minaret també és molt alt, estem parlant de 200 metres.
2: I després no han trobat una màquina per planxar i saber fer totes aquestes coses. Jo flipo.
1: De veres.
2: Disculpa. L'imparèntesi.
0: La pesquera, el minaret té 200 metres d'alt. I a més és que per la nit s'il·lumina en un raig luminós que arriba fins a 30 quilòmetres que es projecta de nit cap a la Meca. O sigui, que si estàs de nit en qualsevol lloc de Casablanca veus la llum.
1: Tu veus allà. Fins i tot de fora de Casablanca també ho podràs veure.
0: A 30 quilòmetres. És monumental.
2: L'entrada és bestial, no? Tot el que dius.
0: Tot. Sí que...
2: De dimensions...
1: És a la gran.
2: Gegant, monumentals. Molt bé, molt bé.
0: I, de fet, l'entrada són per als no musulmans que vols fer la visita turística, són 13 euros, perquè és l'única mesquita de tot el Marroc que pot ser visitada pels no musulmans.
1: Ah, que curiós.
0: I te fan un tour i tot, i la, o sigui que paga
2: la pena
0: molt,
2: si
0: molt,
2: molt, molt, molt, molt. Sí, senyor.
0: Sí, sí. Ara recorreguem un poc la part històrica, anem a la Medina.
2: Ara ja sí que anem a
0: la Medina. Ara sí que anem a la part original.
1: A l'original. The original Casablanca.
0: La Medina, que és la ciutat vella. Estem parlant de carrers molt estrets. És la zona més tradicional de Casablanca i està envoltada d'una muralla de 4 quilòmetres amb 8 portes i mereix molt la pena pedres, i dic pedres perquè literalment el perds, totalment, perquè són carrers que no tenen noms i ara uno que va i uno que torna, és localitzar un poc una porta i després dir, vale, pues si no, vaig endinsar-me i que
2: agafar
0: algú me diga...
2: Agafar punt de referència.
1: I ja trobaré alguna altra porta en algun moment.
0: En algun lloc, i si no la gent t'ajuda molt, perquè la veritat és que la gent és molt, molt maja, sí, i no n'hi ha problema, però sí, probablement entres per un lloc, intentes eixir per un altre i no podràs.
2: I no.
0: I allí veus de tot, n'hi ha gent que viu, perquè és una medina que es viu molt, o sigui, que una part és més vivenda, després hi ha una altra que n'hi ha tallers, també d'artesans, mecànics de cotxes, des de xicotetes botigues, tenim els forns, per a comprar el pa, que el pa marroquí també està molt bo.
2: Està molt bo. Uh-huh.
0: Molt bo. I els banys comuns, que també n'hi han, però els banys comuns, els hammams tradicionals on va la gent. O sigui, que obris, jo una volta vaig entrar i allí n'hi ha un horari, depèn, n'hi ha d'homes i dones, i n'hi ha uns que és un horari. Un dia és que són mixtos, és un dia per les dones i un per als homes, uh-huh. I pots allà, anar allà a deixar les coses i banyar-te de la forma tradicional dels hammams. O sigui, no hammam turístic, diguem un hammam local.
1: Real.
0: I està molt, molt interessant. Aquesta part és molt, molt xula perquè és com molt superlocal. I després hi ha una zona de la Medina que és molt interessant perquè tal qual és com un mercat senegalès. És com si estigués viatjant a Senegal, perquè n'hi ha una comunitat senegalesa molt gran. I creues un carrer i estan pentinant-se, fent-se monyos, tot tal qual com si estigueres a una part del mercat, que és tal qual com si creuais a Senegal.
2: Mira, que guai. Ara.
0: Ara anem a una altra medina que es diu la Medina Nova, que és el Jabús, però que no és tan nova, perquè estem parlant de principis del segle XX.
2: Clar, en diferència de l'altra, és més nova que l'altra.
0: I es diu la Medina Nova, però va ser construïda el 1916, més o menys, en els primers temps del protectorat francès. El districte de Jabús és un exemple de reconstrucció d'una medina on es van respectar l'estil i les costums tradicionals de l'arquitectura, van ser els francesos que ho van fer, però van agafar l'estil anterior i en urbanisme modern. O sigui, que ahí podem trobar en el barri botigues de roba tradicional, per exemple, la roba tradicional d'home i de dona, els caftans i la roba d'home. De fet, el caftan va ser declarat fa un parell de mesos, el caftan marroquí, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Patrimoni immaterial pel tema de tota la tradició de fer els caftans i dur-los. O sigui, que els caftans...
2: Per la confecció.
1: Sí, artesania.
0: I la tradició. No, diguem que tot el que envolta el que és la confecció, la tradició per aportar-ho i tot, i ho van declarar Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Jo també.
2: M'encanten.
0: És que ahir, clar, com és artesania, estem parlant d'uns preus, però espectacular. Espectacular. I es pot trobar això. És de dones i d'homes, està repartit per botiguetes i de molt bona qualitat, perquè allí són molt bons els artesans. I a aquest barri també hi ha molts edificis com de l'època de protectorat francès, com per exemple el que es diu el Magd al-Passa.
2: Això què és?
0: Que és un palau, el palau residencial del governador construït per francesos en 1940.
2: I avui dia encara és un palau de governació o és un edifici turístic?
0: Sí, un edifici oficial, però bueno, es va construir a finals del segle XX, però amb mètodes tradicionals. Diguem que van voler, els arquitectes francesos van voler fer un barri, però conservant un poc l'estètica. I així veiem arquitectura tradicional, que és el que comentàvem, però té hispanoàrabs, per exemple, n'hi ha el que es diu el cellitge, que és un tipus de mosaic ornamental utilitzant trossos de taulellets de colors.
2: Ah, sí, molt tradició, crec que és la imatge que veiem. Que ho llegeix de color xicot, és com...
0: Sí, com a triangulet, sí. Fem formetes, ahir, estucs, per exemple, fusta de cedre tallada, sostres de teules verdes, també, això és com molt hispan-àrab. I el palau és d'estil morisc, però està construït a la plena Segona Guerra Mundial. O sigui, que tu veus i dius l'estil, la còpia de l'estil morisc original, però construït després un poc així.
2: En etapa contemporània, recent. Que xula, més coses.
0: Ara anem al ara anem a menjar un poquet.
1: Anem. Ai, molt bé, gastronomia llarga, sí, clara.
2: Ella sap que ens ha de portar sempre.
0: Que sí, a més, jo dic, així sí que paga la pena. Està el mercat de la carn de Casablanca, que està molt prop del barri de Jabús, i allí tenen els carnissers mateixa, tenen els seus llocs, tu pots triar la carn, te la cuinen i te la menges allà mateixa. Pots fer les tres coses.
1: Ah, molt bé.
0: Triar la carn, te la fan i n'hi ha tauletes que te la pots menjar. I n'hi ha carn de porc de molt de tipus. A mi, per exemple, m'agrada molt menjar allí la carn de camell perquè la fan molt bona.
2: Jo la vaig estar al Marroc, però no he estat a Casablanca.
0: Allí...
2: I està molt bona.
0: És molt bona, boníssima, boníssima. Sí, sí, sí, és com molt tendra.
2: Sí, és com una ternera, molt tendreta, o una carn de cabell.
1: Me la imagino com molt dura, molt...
0: No, i de gust és com molt fina. A mi m'agrada molt. L'únic és que impressiona un poquet este mercat, per a la gent que sigui un poquet aprensiva, i és perquè la botiga que tinc a carn de camell té un cap de camell penjant.
2: Sí.
1: Clar.
0: Però bé, és el que toca.
2: Però no siguis tiquismiquis. Si vas a casa, no siguis tiquismiquis. No. Perquè són coses que has de poder.
0: I te'ho cuinen fresc en el moment i molt, molt net.
2: I com cuinen o depèn?
0: Tenen allí, com sobretot el foc, un poc a la
2: parella. A la brasa.
0: Sí, a la brasa, diguem, barbacoa, t'ho fan allí i al gust un poc i tu t'assentes i t'ho menges i no t'ho pots portar a casa, o sigui que superbé. I després tenim l'opció del Marché Central, el Mercat Central, que és el mateix però en versió de peix.
1: Clar, perquè és una ciutat de costa.
2: Sí.
1: Pescadora també, imagina.
0: També. Així que, de fet, les sardines també estan molt bones. Allí, la sardina de l'Atlàntic, estan molt bones totes les sardines de Marroc, des de Tànger fins a Casablanca. I allí, també, tu tries el peix, un 3,60, pots triar el producte fresc, que te'l fan i te'l menges.
2: Que guai.
0: I allí està, bueno, està en el barri Art Deco, diguem que este mercat central, està en el barri colonial francès, i allí pots veure també els edificis molt característics de Casablanca, que són blancs i així en ornaments, que són els edificis colonials francès. I ja, si busqueu, voleu un restaurantet així molt exquisit, molt...
2: Home, a mi la cosa està de la parrilla per
0: mercat
2: de Fagràcia.
0: A mi m'encanta.
2: Però si ens recomanés si un restaurant exquisit, prendrem nota. Clar.
0: Perquè jo al mercat de la carn vaig anar a sopar i a dinar. Em va agradar tant que vaig dir, ai, ahir a sopar i a dinar.
1: Repetim.
0: Però si voleu així una coseta així més exquisiteta, està el restaurant La Scala, que a més de ser un restaurant morisc, és un monument històric de la ciutat.
2: L'edifici?
0: Sí, l'edifici mateix està dins... del que era un bastió fortificat dins de les muralles del segle XVII.
1: Això és guapet,
0: Sí, es va conservar molt bé, inclús els canons defensius són els originals, i en el seu interior n'hi ha un jardí andalús, i així anar tot el fort, les parets i tot, i ahir pots fer des de junis, que es fan molt bons també, és
2: que
0: com
2: bons.
0: Un menjar marroquí, però un poc més sofisticat, un berenar, un dinar, les tauletes estan molt decorades, estàs dins del jardí, pots triar taula exterior, taula interior, és un lloc molt guapet, o per a veure-ho també, perquè està en la fortalesa aixa xantiga.
2: Estèticament és un lloc preciós per anar a veure, a més que pugues anar a menjar.
1: I per un ull de la cara o sí que és assequible?
0: Mira, no tant, perquè el menjar local a Casablanca està molt bé de preu, pots menjar inclús per 3 euros molt bé, un tagín, 4, 5, així a lo millor pujaria 15, 20.
1: Però
0: està molt bé, molt bé. I estem en la ciutat de Casablanca, no pot faltar. You must remember this. A kiss is
2: just a kiss. A sigh is just a sigh. Casablanca, baby.
0: Però és una cosa curiosa perquè la pel·lícula protagonitzada per Humphrey Bogart es va filmar sencera a Hollywood. No a Casablanca.
1: Per a res.
0: Diga que està inspirada en Casablanca, però realment seria la circumstància de Tànger més que Casablanca, perquè era la ciutat internacional. Però, clar, la gent anava a Casablanca i els turistes demanaven volen veure el bar.
1: Clar,
0: este de,
1: la pel·lícula ha fet el mite, no?
0: El Ritz Café, volia buscar. I que al final...
2: No existia. Claro, era una cosa de Hollywood.
0: I al final Casablanca va dir, voleu Ritz Café? Anem a fer Ritz Café.
1: Pa vosaltres, turistes.
0: El va construir al Ritz Café.
2: Aguanta'm el cubata.
0: I de fet està tal qual decorat com apareix a la pel·lícula, perquè és tal qual, l'entrada a la porta i tot. tot.
1: Que fort.
0: Com si fora, perquè és com, mira, pues mira, la gent buscava sou, demanaven, pues mira, i és un lloc que està molt visitat i pots dinar allí, prendre algo també i un cafè. És un lloc de jocs turístics de nova creació, però bueno, inspirat a la ciutat, perquè...
1: N'hi haurà molta gent que passa per allà,
0: sí,
1: segur,
0: sí, sí, sí.
1: Clar.
0: A demanar-li a Sam la música, o sigui que després n'hi ha més...
2: Sam, toca d'altra vegada, Sam.
0: N'hi ha unes altres places així més monumentals, per exemple, la plaça Mohamed V, que és el cor, diguem, el cor de Casablanca, té les joies arquitectòniques allí, i els edificis que l'envolten són d'estil mudèjar, i influències marroquines en franceses, és un poc una barreja. Està el Palau de Justícia, el Consulat

0: de França, el Banc Nacional i la Prefectura, i una plaça molt gran que la gent passa allí, la gent és molt al carrer per les vespres, molt les xiquets, les
1: són famílies, molt de viure al carrer, al carrer, és de viure en general, tot el Marroc. Bueno, nosaltres també tenim un poc
0: sí, de cultura, influència de... Sí,
2: fa són atlàntics, però és cultura mediterrània
0: sí,
2: també un
0: clar,
2: poc.
0: Sí. De les places, estar sentat a les places i això fan. I també està el parc de la Lliga Àrab, que igual, diguem que és el pulmó verd de la ciutat i la gent també passa allí les vespres al parc. I després n'hi ha un edifici que és l'antiga catedral del Sagrat Cor de Casablanca, però,
1: tenen catedral.
0: Però que mai va ser catedral, va ser església, però li diuen catedral per lo monumental que era.
1: I, és, glaciota,
0: i va ser construïda a la dècada del... Bueno, l'any 1930, inspirada en l'estètica de les catedrals gòtiques europees, encara que edificada segons els cànons de l'art déco. Així era com un poc neogòtic, diguem que és com una barreja. Però va deixar de prestar els seus serveis com a església en 1956 i després de la independència del Marroc i es va construir un centre cultural en una rehabilitació, un centre cultural té vidrieres i tot i tenim el boulevard, que el boulevard és llarguíssim, estem parlant de 3 quilòmetres paral·lel al mar i allí n'hi ha una cosa molt interessant a la Corniche que és, es troba un dels llocs més particulars de Casablanca que és el santuari de Sidi Abderrahman que és com si fos una xicoteta illa que va quedar connectada per un pont.
2: Eixa no sí. La van construir de forma artificial com l'altra.
0: No, aquesta la van connectar després en un pont. I a més
1: la van aprofitar. Que ja
0: és com una cosa molt tradicional perquè bueno, allí està enterrat un moravit que es diu, que és com una espècie de sant en vida dels musulmans, i ell va arribar de Bagdad i es va estar allí al segle XIX i es va quedar allí, es va instal·lar. Uh-huh. I va viure fins allí, fins que va morir, i la gent anava molt a peregrinar, i ara encara va la gent a peregrinar, però n'hi ha una circumstància molt particular d'eixa illa, i és que n'hi ha dones que viuen allí en xicotetes cases sí. Que te llegeixen el futur que el fan testany.
1: Wow. Que el fan testany i te diuen...
0: Oh, sí, sí, sí, jo no vaig voler, però vaig veure les taques i segons com es mouen les taques, elles te poden dir si passarà una cosa o una altra, o sigui, una barreja a la illa.
2: La gent feia peregrinació per una raó, però ara faran peregrinació per sí, a veure estes dones una miqueta
0: un
2: que els
0: de
2: conten.
0: Tot. Van a veure la tomba i després a veure ja de pas que m'hi
1: però fixa't que no són fulles de te perquè són de te, no? En l'estany, curiós. Sí. Home, jo tampoc sóc de que me llisquen en el futur, però voreu,
0: crida l'atenció. Estan com mig amagats, perquè com és una cosa que jo trobo que és legal un poc, tot el món sap que estan allí, tu veus l'estany, però has d'entrar a la caseta de cada una allí a preguntar què tal, però veus...
2: Toc, toc, toc, hola, vull que me llisquen el futur.
0: Així que té aquesta barreja espiritual mística, un poc.
1: Com mola Casablanca, és una gran ciutat.
0: A mi m'agrada molt, i es menja super... Bueno, el Marroc en general es menja molt bé, però en Casablanca en qualsevol cantó trobes menjar casolà a molt bon preu, es menja molt bé.
2: En això ja m'has guanyat, clar, extrems.
1: En allò del menjar, no?
2: Clar.
1: M'ha agradat molt Casablanca. Moltes gràcies, Clara. Estarem quan s'anem en mar, Casablanca.
2: Ja, ens anem ja. Ah, no, que ara tenim una hora i poquet de programa,
1: ara
2: però...
1: Ara no podem, però quan puguem ens anirem. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
4: I la següent parada la fem en un espai proper, un lloc del nostre interior que és una meravella. Qui ja ha estat al Santuari de la Balma sap que és un lloc especial, ple d'energies bones, de devoció, d'un paisatge extraordinari i de bon menjar. De bon menjar també. En febrer parlarem amb Bea, que ha estat 27 anys de la seva vida treballant allí.
5: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
4: Pues que al capdavant del restaurant del Santuari de la Balma, el coneixeu, el Santuari de la Balma? L'heu de conèixer perquè és un lloc... Tu saps aquests llocs, Mar, que quan vas... És com si te carregares d'energia positiva per les vistes, per, no sé, té una peculiaritat.
2: Totalment. Té aquesta essència, no? Aquesta atmosfera màgica.
4: Això ho trobes al Santuari de la Balma? Doncs mira, durant 27 anys ha estat al capdavant del restaurant José Barberán i Bea Grau. Crec que podem saludar a Bea. Hola.
6: Hola, hola, què tal? Bona tarda.
4: 27 anys, quasi res. Tu vas entrar a ser una pipiola de 20 anys.
6: Pues sí. 24 i 25 anys teníem quan vam començar ahir a la Balma.
4: I te'n recordes com va ser, com va plegar, com se va quallar l'assumpte? Sí.
6: Per supost, això no s'oblida. Pues no res, se jubilaen, és que estaen, i nosaltres pues treballàvem, bueno, jo soc de Morella, i jo treballava a Morella ja en restaurant. I mos vam decidir, mos ho van proposar, i vam baixar, ho vam mirar, i ho vam agafar. Així de ràpid, no vam pensar molt,
2: Dit i fet, pràcticament. Clar, com era quan vau començar? Com era el dia a dia? Com era eixa vida assorida, els pobles dels voltants, la gent que anava per allà?
6: En principi, a veure, el que era l'edifici de la Balma era completament diferent. Uh-huh. Per fora, igual, però
4: sí, perquè va haver una remodelació pel 2000.

0: set espectacular.
1: Sí, sí, sí, sí. En el 2008, 9 i 10 van fer la restauració, però clar, nosaltres vam començar l'any 1999. Nosaltres vam començar a on era l'Ovell, el restaurant antic.
0: Sí.
1: Que està al puesto de pas que passava tota la gent per davant, per entremig del restaurant, hasta dins de la iglesia. Mm. Era diferent, completament diferent. I vam entrar, pues, claro, vam tindre que posar, muntar una cuina, posar làmpares, pa fer menjador, tot, tot.
0: I conta'm una miqueta quines són les vostres especialitats, si totes les dies teníeu gent o penses, no, així acudia més gent, per exemple, entre setmana o quan hi ha un esdeveniment especial com una romeria.
1: Bueno,
0: per...
1: Sí. Te dic que quan vam començar, nosaltres vam començar pel 15 de 9 de març.
0: Sí.
1: I passava la gent per davant i no se quedava ningú a dinar i allò era... I diem, ui, què han fet, que així no se pare ningú. I ara podem dir que, dicem, una cartellera de clients que si se manté, si seguís en els nostres clients, no es cal més que agafar telèfon i reserves. La veritat és que puc dir orgullosa que ho hem aconseguit, que ara estan a tope.
0: Entenc que han sigut 27 anys de sacrificis durs, perquè l'hostaleria és dura, però això sí, en un entorn fabulós. Conta'ns la millor sensació que heu tingut en aquests anys d'experiència.
1: Bueno, la gratitud de la gent, això sobretot, perquè nosaltres ja no som clients, ja molts són amics. I ja tenim coneguts amics i gent molt que si anem a qualsevol lloc i te trobes algú que sempre te coneix. La gratitud de la gent de tots aquests anys, la veritat és que això me quedo en això. I després el paisatge, perquè no és estar un restaurant normal. Perquè nosaltres estem treballant i, sin embargo, tenim les vistes, el riu, la muntanya. Això no té un restaurant normal, que té quatre parets i no té cap vista. Això és... I després la Mare de Déu. Nosaltres sempre, des que vam entrar... Sempre ens hem cuidat de la Mare de Déu, de canviar-la, de limpiar-la, de netejar la iglesia... És que no és un restaurant normal, és un santuari, també teníem habitacions...
0: Era una dedicació absoluta. De fet, la teva filla es diu Alma.
1: Correcte, sí, la meva filla no podia ser...
0: No podia ser d'altra manera. Ha ballat les danses, a més, clar.
1: Sí, sí, des de que tenia any i mig. Des de que tenia un any i mig va ballar les danses fins a este any passat, que se va retirar en 24 anys.
0: Tenim una cosa, i a més, per allà hem passat tots. Del nostre territori, tots els que han pogut. Però persones famoses importants també n'heu conegut unes quantes.
1: Sí, sí. Lo que passa que també te dic que jo intentem tratar sempre a tota la gent, és igual que n'hi haguen conegudes, com gent que no és tan coneguda, com els veïns del costat, sempre hem intentat tratar a tota la gent igual, saps? I entonces, també... Per això mos ha vingut molta gent coneguda, perquè tampoc han fet cap protagonisme d'aquesta esta persona o l'altra.
0: Agraïm que es tractareu amb normalitat i no farem més.
1: Sí, i a més sempre intentarem passar desapercibits. Per exemple, no sé, qui te puc dir? Va estar el futbolista
0: Ibrahimovic.
1: Sí, i després, això hospedat, després va estar, no sé, de Jesulín de Ubrique, ha estat Adolfo Suárez, ha estat Jordi Pujol, ha estat, no sé, les escritores moltes, bueno, Julia Navarro també. Sí, sí que han hagut bastanta gent coneguda. Però el que te dic, realment, intentant, pues això, no que la gent...
0: Estiguera pues, a gust, ja va, menjarà bé, estiguera a gust i disfrutarà del paisatge, que tot això està molt rebre.
1: I inclús n'hi havia vegades que me diuen, escolta, pues donamos de dinar les de Chimiche i Xina, ja, quan entra la gent, ja nosaltres ja...
2: Ja estem en marxa.
0: Ja estem arreglats.
1: Sí.
0: Ai, bé, doncs tindràs mil batalletes viscudes en aquests 27 anys.
1: Mil, també vam tindre lo de l'incendi del 2011.
0: El 2011.
2: Què va passar allà?
1: Que allò va ser molt fort, sí. Sí. Allò va ser perquè un cable que n'hi havia per darrere de la Mare de Déu dels anys 36, claro, pues està, se va prendre foc per ahir.
0: Se va prendre foc.
1: I se van encendre soles, lo que diguem, detrás de l'altar, el que era cartó-piedra. Allò no era, saps? Vam aplegar temps, però susto.
0: Clar, sí.
1: I després, bueno, tot, mos van tallar una temporada a la carretera que feia nord.
2: Mare meva!
0: Me'n recorde que costava plegar...
2: Han tingut de tot, Bea.
0: Sí, costava plegar
1: una vida. Han tingut de tot. En esta vida, en estos 27 anys...
0: 27 anys, és una...
1: Sí, han tingut una escola de tot en general.
0: Bea, i ara comenceu una altra...
1: No mos ha faltat de res.
0: No mos ha faltat de res. Comenceu una altra etapa al teu home i tu, perquè teniu ganes també de canviar d'ambient. El restaurant continua amb altres persones, entenc?
1: Sí. Nosaltres, a veure, nosaltres canviem perquè ja tenim 50 i pico anys. I això és una faena que la veritat és que...
0: Molt obligat.
1: Ahir hi ha molta faena, molta faena de moltes hores. I ja necessitem un relax. I ja necessitem passar a gent jove, noves generacions, que tenen força i que ho agafen en molts ànims, perquè això és aixina, no podem... I estos xics, ara començaran, crec, o pel 14 o pel 17, perquè ara estan... Intentant arreglar-se a la seva manera i tal, sí. I crec que començaran, això, o 14 o 17 de febrer, ja obriran.
0: Ai, Bea, pues volem donar-vos les gràcies per estos 27 anys d'acompanyament des del Santuari de la Balma per donar-nos a menjar i a sopar i hospedatge de la millor forma possible, per este bon caràcter
1: que teniu. De totes formes, aunque no estiguem natres, pues igual la gent ha de seguir venint, ha de disfrutar del paisatge, del dinar que els donaran, de les vistes mentre es prens un cafè, que és tota la terrassa, tota és una terrassa coberta, però coberta natural en la roca. Té els seus arcs i veus la vista fora. Si plou no te mulles i veus igual la vista. Saps?
0: Sí, mos has convençut, no patis.
2: Una delícia,
1: claro,
2: una meravella.
1: És que això és... Mira, això és... Després de tants anys encara m'agrada, encara ho disfruto.
0: Moltes gràcies per atendre'ns bé, per contar-nos part del que ha sigut la vostra i la nostra història en este restaurant del Santuari de la Balma. Besets!
2: Gràcies.
1: Pues moltes gràcies a tots. Gràcies.
0: Vos recomanem, si encara no heu estat, que visiteu el Santuari de la Balma. També vos recomanem que sentiu sempre que pugueu les seccions de Vicent Gil, el nostre gastroturista que ens porta al programa Gent Realment Extraordinària. En este recull dels millors moments de la vesprada de punt, no podia faltar el recordatori de l'entrevista a Francis Toru de la pizzeria Venezia de la Ribera Alta. Un pizzer que fa show, tan gran show, que ha guanyat mundials de pizzeria acrobàtica. A més de tindre bona carta de plats italians, té una capacitat artística brutal. Ens ho van passar pipa amb ell.
3: Tu saps, Eva, que t'he pegat la vara en això, perquè jo sóc molt turra. Perquè jo vaig fer-me major i si tinc, no, i si tinc una idea, plim-plom. Tu saps que la pizza italiana, en realitat, és un invent valencià.
0: I en concret de les coquetes de per la teua zona.
3: De la Safor.
4: De la Safor. Bueno, estan renyits, no saben si és de la Safor o de la Marina Alta. Ells estan ahí a veure qui s'emporta el gat a l'aigua.
0: Jo aplaudís l'emoció, la idea.
3: El dubteu fent.
0: Com estem, Vicent Gil?
3: Què tal, Vicent Gil?
4: Pues mira, estem...
3: Si no nevero, he ben trobato.
4: Exacte.
3: Què dia aquell, no?
4: Però bueno, sempre hi ha històries d'estes per tot, o sigui que igual sí, igual és veritat, no ho sabem. Però sempre, si sabem...
0: Anem a veure...
4: Si lleven la pizza sempre es quedarà la pasta, o sigui que no passa res si a l'Itàlia li llevem la pizza. O no, o sí. Perquè no sabem
0: més,
4: tampoc.
0: I també té igual com va començar la cosa.
4: És el símbol nacional, no ho sé.
0: Té igual com va començar la cosa, que val la pena. El xocolate no se demà vindre, però val la pena. La pizza...
4: Sí, el xocolate ho sabem. Va vindre d'Amèrica i entrar per la Vila Joiosa. Sí, de veres. Allí hi ha una família molt coneguda que teníem velers que feien la ruta, anaven carregats d'ací per allà en unes coses i tornaven d'allà per ací en unes altres. I una de les que portaven era el xocolate, per això la vila és la ciutat xocolatera per excel·lència. I parlant de pizzas, que tenim el convidat d'avui, que jo no sé molt bé si ell és, si és alemà, si és italià, si és espanyol, si és de la Ribera, no ho sabem molt bé, perquè clar, jo avui la sorpresa me l'han dut quan m'ha passat el DNI, dic, este DNI no és espanyol, D'on és Francis Tolu?
5: Ah, de tots els puestos i de ningun.
4: Perquè
5: no ho sé ni jo.
4: Va néixer en Frankfurt.
5: Nascut en Alemanya. Pare italià, mare espanyola, nacionalitat italiana.
4: Ja veus. Què cosa més bonica.
0: I un accent d'ací que tenc
5: al bastó. I un accent d'ací que tots me parlen en castellà i vulguem dir, este no ho entendrà. Claro. I quan me senten parlar valencià, és perquè tu parles valencià. Des de fa dos, des de que tenia dues setmanes que visc
3: ací. On t'has criat? Has criat en poble?
5: En el Xinet. A les dues setmanes me portaren d'Alemanya cap ací.
4: És que és una història molt curiosa, perquè sa mare, Virginieta la Mompona, se n'anà a veure el germà que estava allí en Frankfurt. I se'n va, i pues, se'n va el germà, vale, pues esta nit anem a la discoteca, i se'n van a la discoteca, i n'hi havia allí un xic que només feia que anar a traure la ballarilla donant-li carabasses. I al final diu, el pròxim que me traga ballar, ja li dic que sí, perquè si no me'n vaig a casa i no balla ningú. I torna a anar el mateix. El Sardo.
3: El Sardo.
4: El Sardo, el Sardo, de Cerdanya.
3: De Cerdanya.
4: Antonino.
3: Antonino.
4: I tornar, i pim pam, i va ballar, però es veu que la cosa, el ball degué d'eixir molt bé, perquè va anar tot molt
0: com
4: ràpidament, per carta, per ací, per allà, i a l'any estaven casant-se, i bueno, i allí en Alemanya, en Frankfurt, va néixer Francis, el que passa és que ella, la de Francis, la del Fred, i allò va dir, jo vull que anar-me'n a casa, unes ploreres de por, i al final Antonino va dir, bueno, pues a casa.
0: Que l'horatge d'Alemanya no li panyava igual que el
5: normal, el fred que fa allí.
4: Claro. El d'ací, i el xinet, en el xinet. Claro. Estagué el primer any treballant en la taronja, portant la terra dels sogres i tal, però bueno, això tampoc era lo d'ell. I tenia un amic que li deia a Néstor, que deia, tio, pues, si tu eres italià i has estat fent-li d'encarregat a ton tio allí en Frankfurt de la pizzeria, per què no muntem una pizzeria sinó el xinet? I així no va néixer la pizzeria Venècia en l'any 86.
5: Correcte, abril del 86.
0: Però això va ser la idea inicial, per tant.
4: Sí.
0: Però ja sabien fer-les, tal, o ahir va començar tot una aventura d'aprenentatge i de tot?
5: No, ahir treballava en Alemanya en la pizzeria d'un tio seu.
0: Ah, tenia ja carrera. Ella tenia coneixement. Sí. Vull dir, sí.
4: Però clar, era una cosa nova.
0: Claro, no és un risc.
4: La cosa va aixir endavant, fija, del 86, o sigui que en abril d'enguany, sí, ens hem adelantat un parell de mesos, va complir els 40 anys la pizzeria de Venècia.
0: Caram.
4: Que en aquella època així coneixíem ben poc de la gastronomia italiana.
0: És que en 40 anys ja cosa ha canviat.
4: Imagina't, en una època que també va aterrissar Carlo així en València, i tu, eren els espaguetis a la bolognesa i la pizza a 4 estaciones i ja està, i poco más. I jo me recordo son pare que de quan en quan anés, deia, prova això, que, però això que són espaguetis frutti di mari, però che, com que això lo porten mejillons,
3: això
4: com pot ser?
0: I era una novetat fa 40 anys.
4: I era una novetat, o sigui que d'alguna manera ells el començaren a obrir un poc les portes de la gastronomia italiana en la Ribera. Però a més, és que avui tocava, perquè des del diumenge que guanya el Caràs estem parlant de els rècords, i tan jove i ha guanyat la final en Austràlia, de l'Open d'Austràlia i tal. I dic, però si així en el meu poble tenim a un tetracampió del món de... O sigui, el primer any que el vas guanyar, quan va ser?
5: En l'any 2000.
4: En el 2000 guanyes la primera vegada.
5: O sigui, vaig guanyar 2000-2003, farem una pausa de 20 anys sense arrimar-nos al Mundial. Tornarem en el 2023, tornarem a guanyar, 2024 tornarem a guanyar.
0: Però els anys que no se va presentar van dir, ai, tenim esperança de guanyar els altres.
4: El del xinet ve, no, a toca, va.
0: Perquè si ve, pam, arrasa.
5: De fet, ja ho feren ells perquè me cabrejaren no tornara. O sigui, 2000 i 2003 guanyi, 2004 quedi segon a un punt del primer perquè m'apagaren la música a meitat espectacle.
4: A meitat show.
5: Que no t'ho fa guanyar un tercer. Entonces ja vaig dir, sabeu què? Se quedeu així. I ara he tornat, ha canviat l'organització, canviaren unes certes coses i m'apetia tornar i pues anem a provar.
0: I pam. Expliquem això, no? De què és la... Com es diu? Claro.
3: Freestyle.
5: Pizza freestyle.
4: Pizza acrobàtica.
3: Això què fas? Vas allí en xandall, te prepares i què fas?
5: Vas allí en el teu show, en el millor que pugues, i és agarrar unes masses de pizza i durant 3 minuts fer el teu espectacle en una, en dos, en tres, muntar-te la teva coreografia i quan més gran és la pel·lícula... O sigui, ballant les pizzes sobre una bicicleta d'una roda, que mai s'havia vist.
0: Haguera caigut jo una bona.
4: No, allò fa molt bonico. Fa unes coreografies i sobre elaborant una base de foc, per damunt de la flama. I bueno, i esta última, que ha guanyat el quart campionat ha sigut molt emotiva, perquè a més no sols la música, tota la coreografia per a recordar als anteriors campions de

0: Correcte. Va ser
1: un poema narrat per mi en una música de fons i anava nombrant a tots els campions mundials de pizza acrobàtica de tota la història i mentre es feia un moviment clàssic d'ells. Perquè Ostres. Per a mi era com una despedida, diguem, no anava a participar més perquè ja els xiquets de 18 anys ja venen apretant i més tard o més pronte pedré. Entonces per a mi era com una despedida i fer un homenatge a tots i ahí acabarem tots plorant. Jo, els xurats, el públic, els contrincants meus que també es nombrava... Va estar molt, molt, molt.
2: Però... com si t'acudís de bé. No és com una despedida, vaig a fer un homenatge perquè coneixies algun dels campions.
1: Sí, clar, o... jo tenia els meus mestres, de fet, havien sigut campions mundials i damunt tenia contrincants que també havien guanyat altres anys. Sí. Entonces, pues, jo sóc molt creatiu i m'ha vindre aquesta pel·lícula perquè tens que fer algo diferent, tens que trencar. Quan
2: però i el poema el tenies gravat? No, el dies tu de
1: Viva, mentre estava, l'havia gravat en la meva veu.
2: En una música...
1: I en una música, en un molt, molt...
0: Però això és curiós, perquè tu estudies en Pierre de tot. I tu eres molt jovenet quan te'n vas a estudiar en ell. Tu ja d'entrada ja tenies clar que volies fer pizza acrobàtica?
1: No, jo no sabia ni que existia. A mi mon pare m'apunta al curset, m'envia a Roma i em va dir, prova això. I clar, quan ho vaig tocar, dic, ostres... Això està guai.
0: Que gran, Antonio.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Que gran, que tio.
3: És al·lucinant, la història.
0: Sí, no, és al·lucinant.
3: I el show també.
0: I mira, avui en xarxes he posat una foto tremenda, perquè estan son pare i sa mare abraçats en el diploma de quan guanyà eixe primer concurs. No pots veure una cara de felicitat més gran dels dos. El nene havia guanyat el campionat del món.
3: Com va ser allò?
1: No fàcil. L'any 2000 els espanyols érem nous en tot el tema de les pitxes, dels campionats i tal, i allí eren 900 participants en el campionat, entre totes les categories. I clar, quan ahir dalt del pòdium solten Francis Tolú, dius, ostres, ah, pues sí, no m'ha arribat.
3: Uf, que emocionant.
1: Sí, va estar molt guai.
2: I quan estàs competint? Com és, perquè imagina que te prepares, és com una, sí, una, sí, part d'atleta, té una part, no, té una part creativa també, sí, desenvolupes el teu d'això. Vale, i te plantes allí, però tens equip, vas tu a soles, com és la posada en escena d'un campionat d'estos?
1: En un campionat vas tu soles, n'hi ha unes semifinals, i d'aquestes semifinals els 6 millors puntuats passen a la final. Entonces tu tens que portar dos números, uno més lleugeret, però sense que siga molt lleugeret, per si no passa el corde, tens que passar el tall.
0: Tens que qualificar-te.
1: Tens que donar-ho tot, però guardar-te algo. I després ja en la final és el sant demà i és donar-ho tot.
2: L'esclafit.
1: És l'esclafit. I de fet, l'últim campionat te classifiquen 6 i eixes per ordre des un sorteig. I cada un agarra un paperet i a mi me toca l'1. Així el primer. El primer mai havia guanyat un campionat del món. Per què? Perquè a partir del primer
3: tela,
1: El primer és el que marca un poquet la puntuació. Entonces, quan vaig veure l'1, dic, buah, l'han cagat. Yes. Res. I vaig ser el primer en la història que guanyà un campionat del món, així el primer en la final.
2: Que tio.
3: I tu com descobrissis ese món de les acrobàcies pitxeres?
1: No, ja t'ho dic, mon pare va veure un curset en una escola i m'ha apuntat.
3: Una cosa, perquè estic que t'estic entretenint.
1: Exacte.
3: Si resulta que era un crac.
2: Com que d'apuntar-lo a taekwondo o a natació.
3: Era un crac.
0: Ell al principi tampoc tenia molt d'interès per la pizza. A ell, a Francis, sempre li ha agradat molt el món del show business. El ser de DJ i coses d'aixes, això sí que li ha agradat.
3: Home, això ho demostra.
0: Sí. I ara això li ha permetit el combinar aixes dos facetes, és una cosa. I jo he vist alguna foto, perquè ell farà un parell d'anys en Las Vegas.
1: Correcte.
0: I diu, no, ara en guany vaig a tornar. I jo vaig tornar a dir, sí, però la primera volta ni a veure allò que era, però ara ja vaig a... Ara ja vaig a per totes. A què vas a Las Vegas i quan vas a Las Vegas?
1: A Las Vegas en març fan una fira que se diu Expo Pizza i dins de la fira Expo Pizza fan els World Pizza Games, que són, com si diguem, les Olimpiades de la Pizza. Uh-huh. I, pues, és un concurs molt interessant de fa molts anys, de fa més 25 anys crec que té, i fa 2 anys anir a esquadrinyar a veure, perquè clar, no és el mateix que te juguen uns italians que te juguen uns americans. Els americans miren molt més el show que faig que les acrobàcies. Entonces anir a informar-me, anir a esquadrinyar i ara en guany pues, anirem a participar, perquè crec que és l'únic que me falta.
3: Francis, que
0: valent. Me contaves que n'hi ha 5 modalitats
2: a Las Vegas,
0: dins del concurs.
1: Sí,
0: no?
1: En el World Pizza Games està les acrobàcies, que n'hi ha primera divisió i segona divisió. Després està la velocitat, que te donen 5 pizzas per estirar-les lo antes possible. La pizza gran, que te donen una pizza de mig quilo i tens 5 minuts per fer-la lo més gran
0: una,
1: possible.
0: Una massa de mig quilo.
3: Una massa que l'has d'estirar, que l'entenc que se trenca.
1: Sí, sí, res. Si se trenca s'ha acabat. No. Després tens el concurs de muntar caixes de pizza i després tens el triatlón, una mescla de pizza gran, velocitat i muntar caixes.
2: I tu a què t'has apuntat?
1: A tot. Anem en tot.
3: ¿Quién dijo miedo?
1: Anem en tot. Lo principal per a mi és l'acrobàcia.
2: Lo
1: principal és l'acrobàcia perquè damunt en la primera divisió, diguem, en la segona s'apunta qualsevol i en la primera soles van campions mundials. Mm. Entonces és...
3: Ahí vas tu. I com assatges? Com te prepares? Com entrenes? Com
1: pues
3: va
1: mira,
3: un campionat d'esta
1: envergadura? Ara mateixa estic 3 dies a la setmana fent entrenaments funcionals, estic en Antonio Escola de Malabars, i estic ensenyant una hora amb les pizzas estes de plàstic i preparant el que és la coreografia.
3: Ojo,
1: això durant 2-3 mesos antes de cada...
0: I reformant la pizzeria. I reformant la pizzeria.
3: Això sí que és de valents. Entrar en obres.
0: Perquè, escolta, la gent després... Jo sé que n'hi ha molt de mal pensat. Diu, este sí, este és molt de fer mariconades en la pizza amunt i avall i tal, però després les pizzas no estan bones. Això te passa algú que te diga tonteries d'aixes?
1: Ja, sí. A jugar sí que t'estem, sí. Eh? A jugar, però després veig gent a la pizzeria i no se queixa, però entonces tinc que estar content. Algo estic fent bé.
0: No, i el Sagrà.
1: Sí, eh?
0: Perquè quantes varietats de pizza teniu ara en carta?
1: Ara tenim 24 més la pizza mensual que la canviem cada mes.
0: 24 més a part, per supost, les pastes...
1: Correcte, pastes, bocadillos, sàndwich, carpes...
0: A muerte.
1: A muerte, però també t'he dit que ara, aprofitant el 40 aniversari, anem a reduir la carta i anem a reduir també el número de pizzas i fer-ho molt més selecte, un poc més gourmet, conforme va al mercat, diguem.
3: Un retoque de la cosa.
0: I ella ha fet una cosa molt bonica, que és fer-lo de la pizza del mes. Cada mes inventa una pizza nova. Jo n'he provat alguna espectacular. Però, i aquestes pizzas després no les deixes en carta? O què? O si n'hi ha alguna que destaca sobremanera?
1: Faig patir. M'agrada fer-los patir.
0: Perquè, no, és que n'ha tret una que jo dic, jo vull provar-la. Diu, tinc
3: ja no.
0: No, diu, tinc tancat, encara no pots provar-la. Però n'ha fet una nova. A veure, explica-la.
1: Este mes, vols saber, en primícia?
0: Sí.
1: Va. Este mes porta una cremeta de formatge manxec, pimentos del padrón, unes querilletes a lo pobre al forn i torrendos.
3: Ai, que se m'ha fet la boca. Ai, no torno a parlar.
2: Que maravilla.
3: Això com ha d'estar? Pues buenísimo.
0: Té que estar tremendo. I això que vaig veure jo que m'encanta, que era de xipirons, allets tendres i pernil.
3: Oh!
1: Correcte.
0: Que a més no és la típica pizza normal, que és la que fas de massa grossa, la partixes la massa per la meitat, l'obris, li poses el relleno per dins, la tornes a tapar, en plan napolitano, i allí en el gabinet de Serreta, allí partint-la.
2: Ah, sí, van farcides.
1: Sí,
2: és com
1: sí.
2: Calzone, algo així.
1: És una pizza a la pala, una pizza a la pala romana, rellena. I a part, la massa estava feta en taqueix de pernil. El mateix temps que se fa la massa en la massaora, jo li tiré taqueix de pernil i així se queden dins tots de la massa.
2: I dic, igual que nosaltres vegerem al Olivier posar-li xorissó a la paella, van dir, seràs l'Olivier, però, tio, a tu te va passant perquè n'hi haurà també integristes de la pizza allà a Nàpols o a Roma o en tal que on sigui la pàtria de la pizza, que no m'ho sé. Jo ja dic que sé perquè són de les Nàpols, perquè ho portarem més valencians a Nàpols i Sicília.
0: En Nàpols mos sorprendríem si veurem les pizzas que fan ells, Cuidao, que...
3: També són creatius,
0: Que els napolitanos, sí, això són molt, molt violents i sobretot en les quantitats,
2: Són violents, tio.
0: Sí, quan veu les quantitats, dius, això s'ho mengen de veritat.
3: És tota la raó.
2: Però què ha passat, que així la gent italiana que són molt tancats, però tu no fas pizzas, tu fas...
1: De moment no, la veritat és que els italians i el tema de la pizza està molt, molt obert a noms i ingredients i a molt a lo que és gourmet. No mos passa encara com el tema de les hamburgueses, que sí que es vale todo, o sea, ahí encara no hem arribat, però de moment som prou, sempre i quan agarres una línia, que no agarres galletes Lotus i les tires de la pizza, coses d'estes, una barreta d'estes, però mentrestant...
2: Galletes Lotus ja...
1: Sí, no.
2: ni en Las Vegas,
1: No.
0: Tu saps que Carlo D'Anna, una volta que estigui així en el programa, mos va dir que els plats més prostituïts de la gastronomia mundial eren la paella i la pizza.
3: Sí.
0: Vull dir que n'hi ha gent que, igual que a la paella li han fet de tot, a la pizza li han fet de tot. O sigui, ell, per exemple, s'obsessiona quan veuen que li posen

0: a la pizza que li posen pinya i coses d'aixes, ui, ell això li senta mal.
1: T'esmussa.
0: Però tu sí que tens una...
2: Jo tinc una pizza amb pinya, lo admito.
0: La tropical?
2: La Hawaii.
0: La Hawaii.
2: Pinya, besugo i jamón york. I la veritat que se ven.
3: De la seva parròquia, claro.
2: Sí, està bona.
3: És dels seguidors.
2: Bueno, està bona. I n'hi ha gent, que te vaig dir un mite com Gino Sorbillo, que és un dels top de la pizza en Itàlia, té la seva pizza en pinya, en Nàpoles, en pleno centro de Nàpoles, i no passa res.
0: No, jo te tinc que dir que Magraner, en el seu restaurant, en el Bonaire, diu, jo tinc paella mixta. Diu, és que, Vicent, diu, és que me la demanen.
3: És turista, és, o que siga la demanen.
0: Madrileños.
3: Madrileños.
0: Diu, és que me la demanen la paella mixta, pues jo si me la demanen, jo els pues la faig, i ja està, ja va.
3: I trobes que n'hi ha modes per temporada, o sea, per part de la clientela. Ara s'estila més, jo què sé, la carbona no tinc ni idea, menjant-se. La carbona ara, i aquesta temporada, té un èxit, això, o la barbacoa, o la fruti di mare, o la espencat i no sé què.
2: Les modes, per desgràcia, últimament van a base de redes socials, de foodies,
3: sí,
2: influencers...
3: Ostres.
2: I ara, per exemple, està molt de moda la pizza contemporània, que és una pizza que té... i els ingredients així al centre i després té un moñigo així de cornichones rodant que medís 3 metres. No sé si s'ho heu vist d'aixer pitxes.
1: Cornichone, això què és?
2: El cornichone és...
3: Sí, el una vora, una vora.
1: Cornichone, vols dir la vora, diguem.
3: Però si la gent no se menja la vora, que a mi m'encanta la vora, dir-vos.
2: Pues ara s'estilen molt vora, bona. Les vores que pareixen un flotador.
1: Com un toco.
3: Però per dins d'una cosa o no?
2: No, no porten res. Estan airejats.
0: Una cadena de pizzeries que em va traure una que tenia la voreta, la tenia rellena de formatge, una cosa així.
3: Sí. I això és el que ara està de moda en les xarxes socials.
2: No. Ara, si no té cornichone, ara ja no, aquesta pizza ja no està bona. Pues això són les modes que s'estilen ara i al final...
3: Però
2: no
3: això se'n passarà.
2: Okay. Claro.
1: Tornaran les planetes.
2: Correcte.
1: Tornaran les planetes.
2: Les planetes, la típica napolitana, que porta un cornichone normal d'un centímetre i ja està. No, o la romana, que no porta pràcticament quasi res de borde. Ja, que assegur de tota la vida.
3: Les clàssiques amb èxit incontestable.
1: Claro. Sí, parlant de clàssic, vull dir-te, o sigui, una pizza és... Jo no ho entenc, eh? Una paella és no sé què, i després pots afegir-li coses, però hi ha uns ingredients
3: un
1: i, diguem, una elaboració que és que no te'n pots eixir d'ahir. Ha de tindre tomàquet fregida, mozzarella i coses, i la pasta, diguem, o sigui, la base, o tu pots dir, mira, sense tomata també és pizza, o sense mozzarella també és pizza.
2: Jo menjo més pizza això? Sense tomaca que en tomaca, perquè són més creatives i tenen més color, més vistositat. Però després, per exemple, en els concursos està la categoria napoletana STG, que és la típica napoletana massa, tomaca, mozzarella i fin, i albahaca, que és la margarita.
0: Aquí és la margarita clàssica de tot.
2: La margarita, sols pots presentar-te a napoletana clàssica en una margarita o en una marinara, que la marinara al final és tomaca i aix i orégano.
1: Però Francis, ja és que això sota cavall i rei, ahí no pots esmerar-te.
2: Correcte.
1: Però en la qualitat suprema dels ingredients i abans.
3: Ja
1: i
3: la massa. Creativitat, no?
1: I la massa. Mm.
2: No, un bon formatge, una bona tomaca, que al final això també es nota, eh? Si tu pilles un bon formatge, una bona mozzarella, que moltes voltes a lo que li diuen mozzarella després te fiques a llegir de tot menys mozzarella.
1: Muy bien.
2: I la tomaca igual. La tomaca les corres i la meitat és aulla i l'altra meitat lo que queda a la tomaca.
0: El tomatito del Vesubio, eh?
2: Claro, de San Marzano, que és el típic clàssic per a fer una pizza napoletana.
1: I què s'ha de fer? Cultivar aquesta tomaca italiana? Per a que isca...
0: O importar-la.
1: Això
0: no m'he quedat clar.
1: Això no xemés, no podíem empeltar unes tomateres.
2: Aunque ja te dic que en el meu poble...
3: Que som tomaqueros
2: de mal nom, la tomaca està boníssima i més d'una volta la gasta jo per fer pizzas i són espectaculars.
1: Però què vol? Dolçor? O què vol? Ese tipus de tomata que tu?
0: Bueno, l'equilibri en l'acidez també.
2: Correcte.
0: És un equilibri. I que ell no ho ha dit, la massa. La massa que...
3: Ahí està la clau, no?
0: Ells diuen que la massa madre té que ser mínim de quantes? 72 hores perquè la pizza eixga com demana.
2: Això és una altra moda, perquè, per exemple, la pizza napoletana, en les seues bases, són 8 hores de fermentació. Fin. Però, claro, ara, pues, 24, 48, hasta 72 hores. Tot això va depenent també del tipus de farina que gastes i la força que tinguis. Quan més força, més hores pot estar fermentant. I sempre diuen que és més lleugera quan més fermenta. Però universitats italianes ja estan dient que no té res que veure una cosa amb l'altra.
1: Francis, una cosa. Ens has portat les pizzas aquestes de plàstic.
2: Jo necessito que
3: si utilitzen per
1: entrenar. Si jo te la llance, arreu-ho millor.
0: A l'aire, ell l'empoma i...
1: Tu l'empomes?
2: Jo l'empome.
3: Abans de començar la xerra ho hem intentat, el Joaquillo.
1: No, això no hi ha

0: Era un desastre.
1: O sea, tú, yo te la llance... Yo...
2: Una cada un.
0: Ah, va.
1: O sea, yo te la llance y xina, pero te enganchaste como si fuera un...
3: Como si fuera un frisbee.
1: Y pero tú, no tú pots... la enganches.
3: Yo la enganche, va.
0: No puedes posar el dit al mig, no? Ha de ser como més proper de la vorera.
1: Mira tú. ¡Oh! Mare, que la...
0: Per favor.
1: Sé que crack.
3: Ara la enganches tú.
1: Vale, jo la enganche. Pásala.
0: Jo en Ferran Rodar tinc prou.
3: Ja estava ahí, eh?
4: Jo ja t'he dit que no ho intentaré, que no podries.
1: I això que és de plàstic.
0: Imagina't.
3: És de silicona.
0: Estàs de silicona, que és la que utilitzes per entrenar, no per assajar.
3: La massa d'Acrobats és una massa especial que té moltíssima sal, que li dona elasticitat, però no vas a estar tots els dies amassant per a practicar. Entonces això te facilita.
1: I tu te pegues una hora, xiqui.
0: I la massa té aquesta consistència, la massa la que després és de veritat, la té pareguda a això que utilitzes per entrenar?
3: És molt pareguda, l'únic hàndicap és que se va obrint, se va fent gran.
0: Claro, té vida, allò.
3: Sí, dilata. I se va fent fina. I quan més fina, més ràpid se pot trencar. Entonces, tens que anar...
0: I tu això has de tindre-ho en compte per anar movent.
3: Claro.
1: I en el dit vas equilibrant la massa, la quantitat de massa, vas tirant la paca.
3: Sí, a veure, normal, quan les tires en les mans, sempre deixes una muntanyeta al centre, que és el més castigat.
1: Que s'enroda més.
3: És on més castigues. Vale. I així tarda un poc més en trencar-se. Però sempre se trenca.
1: T'ho pensat, eh?
5: És que la veritat és que 40 anys és una llàstima, perquè ton pare se n'ha anat jove encara.
3: Sí.
5: I tu creus que ell ara, si està des d'ahí dalt, està veient l'evolució de la pizzeria, estarà content, estarà satisfet?
3: Sí.
5: I en el xiquet?
3: Sí, perquè de fet jo li vaig dir, un parell d'anys antes, li vaig dir tinc que acabar fent això. I se posa a riure, tu que t'has de fer, xe? I totalment l'any després de faltar, li vaig dir a ma mare, mira, ha passat això. Diu, sí? Sí. O sigui, sí que anem per la bona línia.
5: És que son pare era molt catxotxes, no? Vull dir, ell no tenia aquest caràcter que tots imaginem dels italians, que s'encenen i tal, no? Toni era molt
0: tranquil·lot.
5: Era molt tranquil, ell era molt calmat, era d'una altra manera. Era sardo. Jo no sé, els sardos... Tu, has anat alguna volta a Sardenya?
3: Tots els anys.
5: Vas tots els anys?
3: I això és una meravella.
5: Tens allà encara família i tot, i vas a saludar-los?
3: T'ho donar compte que mon pare són 9 germans. Llevant dels abuelos que hi han faltat, tots els demés estan allí, els meus cosins. I allò és Itàlia, però no és Itàlia. Té unes platges que flipes, té unes muntanyes espectaculars...
0: És el Mediterrani pur, l'essència.
3: Són molt de centro, de la isla, no? De la muntanya, i... No ho sé, és una cosa que s'ha de veure, s'ha de viure.
5: Jo fa un parell d'anys vaig fer un article per a la web que deia això: un corazón sardo late en la ribera. I així no és.
1: Continua bategant.
5: En la pizzeria de Venècia. Sí. I, a més, perquè Francis està preocupant-se per innovar i fer coses noves.
1: Mil gràcies, Francis.
3: Gràcies a vosaltres per l'invitació, sempre.
1: Vaig a per ton pare els èxits del 40 aniversari. Ja es contaràs,
3: hola,
1: eh?
3: Hola.
1: Gràcies, Vicent. Gràcies, Francis.
3: Gràcies.
0: I així acabem el recordatori d'avui dels millors moments de la vesprada de punt. Ja sé.
6: Són les 3.

0: Bona vesprada, com estan? El foc castiga de nou la Comunitat Valenciana. Ha sigut una nit plena de preocupacions a la Serra d'en Galcerà, on el veïnat confinat, tancat a casa, ho ha passat molt malament. Escolten.
1: Veiem el fum, preocupació, jo vinc a plorar, molt mal, la veritat. Estàvem veient tot com cada vegada s'extenia més el foc. Al rato, pues, Guàrdia Civil, envien un mensatge per al grup de veïns del poble. Estem confinats. No ho saps, si a mitjan nit et desperten i et diuen no, és que te n'has d'anar perquè ha crescut massa, molta preocupació, i bueno, este matí pues, també esperar ordres a veure quan podíem eixir al carrer.
0: En estos moments el punt que més preocupa és Tírig, a l'Alt Maestrat, allí s'ha traslladat el centre de comandament avançat. Busquem l'última hora al punt de comandament. A Tírig està Enrique Tena. Bona vesprada, Enrique.
2: Sí, bona vesprada, Frederic. Així hi ha molta preocupació. Recordem que són 45 les hectàrees en un 4 quilòmetres de perímetre cremades. Així, a Tírig és l'únic de tots els incendis actius que hi ha ara mateix en situació 2, que vol dir això, que exigís l'adopció immediata de mesures de protecció i socors. Seguissin ara mateix així reunits Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències Interior, i també la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Molta preocupació en aquest incendi.

0: d'atribuïts en un dia en el que estem en risc extrem per incendis en tot el territori.
1: Gràcies, Enrique. Així les coses ens interessa molt. Si tindrem altes temperatures i més tempestes elèctriques, Lluís Obiols, bona vesprada. Quina previsió ens fas?
2: Bona vesprada. Ja s'ha arribat als 40 graus a Ontinyent, 40 a Albaida, 40 a Guadasséquies o 39 a Montesa. Per tant, molta calor. A la costa les temperatures al voltant de 30 a 33 graus, però les humitats es mantenen elevades. I precisament esta humitat elevada és un factor a favor en l'extinció o en el control dels incendis forestals. Continuarem amb humitats elevades durant les pròximes hores i un factor en contra seran les tempestes que ja trauen en el cap pels ports una vesprada de seguiment amb aquestes tempestes que es presentaran més o menys des de la serrania fins als ports. Seran localment intenses, però no avançaran cap a la costa. Per tant, una vesprada de molta calor, d'alguns núvols i d'aixes tempestes que tindrem especialment en zones interiors del centre i del nord. Esta pròxima nit i matinada, temperatures mínimes molt elevades i demà ens alçarem amb més núvols baixos, amb boires, especialment al sud del Golf de València, les comarques centrals, i és que el vent canvia a gregal. Per tant, baixaran també les temperatures, tot i que demà encara continuarem amb avisos per calor a l'interior, amb eixes màximes de 37 a 38 graus a la costa. Demà, màximes de 32 a 33 graus, en un matí, com diem, amb alguns núvols i una vesprada amb sol.
1: Gràcies, Lluís. Esta setmana ens deixa un nou rècord. El Mediterrani escalfa i està 4 graus per damunt de la temperatura habitual. Un mar que es tropicalitza i les conseqüències es noten no només en l'aigua, sinó també fora.
3: Está muy caliente, hace muchísimo calor fuera, pero bueno, pero algo refresca siempre.
4: Quedarte fuera, la verdad es que no corre mucho el viento, hay mucha humedad, hace bastante calor.
5: El agua es espectacular en temperatura.
4: Mejor dentro, sí.
6: Para mí, personalmente, de mi agrado, porque soy muy friolera.
7: Es que a mí me gusta caliente.
8: Vale, ligeramente más caliente, pero hoy es verano, es normal.
1: Més notícies que contar-los. En estiu, la fruita ens ompli bona part de la cistella de la compra, però enguany ens buida part de la butxaca. És un dels aliments que més s'encarís. Només en juny ha pujat un 5% de mitjana.
9: Molt car, molt car.
10: Està per la nube.
11: Ha hagut molt mal temps, molta calor, i tot això estropea, i, claro, si n'hi ha menys, és més cara.
1: I avui és 8 d'agost. Se celebra el Dia de l'Orgasme Femení. Se celebra en tot el món. Una jornada per a continuar trencant tabús i parlar obertament sobre el plaer sexual de les dones.
12: Molta gent ve amb vergonya o dones que venen i diuen que mai han sentit un orgasme.
13: Las mujeres tenemos mucho trabajo educativo que hacer.
14: Hay que sentir-ho tot en ambes parts.
1: I primers controls a l'aeroport de Manises als viatgers procedents d'Itàlia després que Espanya responga així a Itàlia per la crisi migratòria. Ampa Caballero, aeroport de Manises.
15: La Policia Nacional ja ha començat a demanar el passaport als viatgers procedents d'Itàlia que arriben als ports i aeroports espanyols. Una jornada sense incidents ressenyables en la xarxa i que es tracta de l'aplicació en resposta a aquestes mesures restrictives del govern de Roma després de la crisi migratòria en Ceuta.
16: Para mí, Sánchez, es correcto que he hecho otros controles porque no estaba ningún problema aquí y la suspensión de Schengen es no correcta en Italia.
17: Puro gioco politico affrontarlo con uno spirito europeo e non così.
1: I en els esports, avui és el dia dels taronja. Laura Grau Berlanga, bona vesprada.
18: Bona vesprada. La 54a edició d'este torneig estiuenc, l'última que es jugarà a l'estadi de Mestalla i que tindrà com a rivals el València i el Newcastle. És el partit amb què tanca la pretemporada el conjunt blanc i negre i es podrà veure en directe per la televisió d'Apunt a partir de les 8:30 de la vesprada.
1: Gràcies, Laura. Al control de sosta, Elena Herrera, i qui els parla, Frederic Ferri.
19: Les notícies del cap de setmana.
1: Entrem en matèria. De nou, pendents dels incendis en el territori valencià. El punt de comandament avançat s'ha traslladat a Tírig després de controlar el foc a Culla i millorar el de la serra d'Engalzeran. El dispositiu centrarà la lluita en l'incendi de Tírig, que està en situació operativa 2, en el treball immens de 200 efectius terrestres i 17 mitjans aeris. Anem al punt de comandament a Tírig, allà està Enrique Tena. Bona vesprada, Enrique. Última hora.
0: Sí, bona vesprada, Freddy. Molta preocupació, sobretot així a Tírig. Recordem que tot això va començar a nit, amb diferents llamps, amb aquesta tempesta elèctrica.

a l'interior de la província de Castelló, que va provocar un incendi a la Serra d'en Galceran i també a Culla. Aquests estan extingits, però el que més preocupa és este a Tírig. Recordem que Castelló 45 hectàrees, perquè sabem

0: aèries, entre elles la UME, treballant així de valent. La Serra de la Creu, es comentava la gent d'ací de Tírig, és el que més preocupa, però sobretot les muntanyes de darrere d'este municipi. També hi ha 15 dotacions terrestres, 200 efectius treballant a hores d'ara, 8 dissabte, 8 d'agost, en este incendi declarat a Tírig. Recordem, també, és una situació extrema perquè en tot el territori valencià estem en risc extrem per incendis. Aquesta és l'última hora que tenim ací ara mateix en esta base aèria d'emergències, esperant el tall de veu, és a dir, l'atenció als mitjans que faran les autoritats per informar-nos d'esta última hora.
1: Gràcies, Enrique. El foc es va declarar ahir de vesprada en 4 punts diferents entre la Plana Alta i l'Alt Maestrat. En estos moments, l'incendi que més preocupa és el de Tírig. Txelo Gimeno.
2: Els treballs contra l'avanç dels incendis que afecten les comarques de la Plana Alta i l'Alt Maestrat se centren avui a Tírig després que la situació a la Serra d'Engalzeran milloraren durant la nit i es doni per controlat el focus de Culla. En estos moments hi ha 200 efectius terrestres i 17 mitjans aèris. Escoltem Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències, i Antonio Rodrigo, director tècnic del lloc de comandament avançat.
3: Esta noche se ha realizado una labor muy intensa. Actualmente están trabajando 200 efectivos en todo que son los 3 incendios que actualmente están en activo.
4: Al principio eran las condiciones meteorológicas son favorables y próximamente pues intentaremos darlo por estabilizado, pero más adelante todavía no. Ahora mismo está en fase activa.
2: Els focus es van originar entre les 7 de la vesprada i les 9 de la nit. Tot apunta a diversos llamps i ha cremat unes 45 hectàrees.
3: Afortunadamente no es una gran extensión de este incendio y el perímetro estaríamos hablando de unos 4 kilómetros de perímetro, con lo cual otra vez poner en valor el trabajo que están realizando constantemente y este año en la provincia de Castellón, que es donde estamos teniendo más incendios forestales, todos los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, los consorcios provinciales de bomberos.
2: Ahir es va declarar la situació 2 i es va activar la unitat militar d'emergències amb tots els efectius de la Comunitat Valenciana. La primera reunió del SECOPI s'ha fet a primera hora del matí a la Serra d'Engalzeran i després s'ha traslladat a Tírig en previsió de l'evolució de les flames.
1: Els més de 1.000 habitants de la Serra d'Engalzeran porten al voltant de 15 hores confinats. Les alertes d'emergències es va arribar cap a les 11 de la nit. Cèlia Cerezo, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Els més de 1.000 habitants de la Serra d'Engalzeran porten al voltant de 15 hores confinats per un dels incendis declarats ahir a la vesprada a la zona del Tossal de la Vila cap a les 8 de la vesprada. Este matí, però, el veïnat ha pogut eixir al carrer i fer vida al carrer. Les alertes d'emergències els va arribar a les 11 de la nit i els demanaven un missatge: quedar-se a les seues cases, tancar portes, finestres i aires condicionats. També van desallotjar una desena de veïns de diversos masos molt pròxims a les flames. Així ho van viure estos veïns de la Plana Alta.
6: Soc d'ací de la Serra d'Engalzeran i bueno, tinc un mas ahir prop de tot el que s'ha cremat. Afortunadament no ha arribat el foc, ha entrat dins de casa.
7: Ens van dir que ens tancarem en casa, que tancarem les finestres i fins a nova ordre pues que estiguem en casa.
8: Ves el foc però realment no ubicaves més o menys per on està. Pensaves que sí, que estava el mas dins del foc, però bueno, s'ha quedat a les portes.
1: Tindre que eixir de casa de pressa i corregent ha sigut molt dur per als que viuen o estiuegen als masos. Alberto Alonso ha parlat amb ells.
8: Va pegar un tro molt gran, se'n va anar a la llum un ratet, i conforme va pegar el tro vam eixir fora i la meva parella diu: ui, ahir hi ha una columneta de fum.
9: Això és el que va veure ahir de vesprada Eloi des del seu mas en el moment en què va començar el malson.
8: Se ven les flames per damunt del tossal. Com que entonces sí que vam dir: ep, això ja és hora d'anar amunt.
9: Un foc que agafa força ràpidament.
10: Le pican los ojos un montón. Cerrar todo bien para que no entre el humo.
9: I obliga a confinar la Serra d'Engalzeran i a fugir els propietaris dels masos dels voltants. 11 dels 91 evacuats cap al poliesportiu del Cibarso on han fet nit.
7: Se va creant molt de fum i aleshores no podia respirar molt bé.
11: Hay llamas también, muy cerca a mi casa.
7: Veiem el fum, preocupació, jo vinc a plorar. Molt mal, la veritat.
6: Afortunadament, no ha arribat el foc, ha entrat dins de casa.
7: No ho saps, si a mitjanit ni te desperten ni te diuen: no, és que te n'has d'anar.
12: Va passar una tronada que va deixar més llamps que aigua.
9: El càmping de Tírig s'ha convertit en el millor lloc per a veure les tasques d'extinció.
13: Allà, allà està el foc.
14: És que damunt l'aigua està tan lluny.
9: On també continua la preocupació.
15: Patim perquè per si a vegades n'aniríem més que baix el foc, el que sigui, però
16: assustava bastant
13: Ara pel dia pesque no sigue tant, però nit banya bé un rato que...
15: Esperem que també els que tenim granges, soc propietari de granges, pues estem algo preocupats.
9: El veïnat està pendent de les novetats en l'espera de poder tornar

0: a casa com més prompte millor.
1: Accident mortal de trànsit. Una dona de 19 anys i un home de 65 han mort en un accident en què s'han vist implicats dos turismes a la carretera nacional 332 entre Benissa i Dénia. Altre home i un menor han resultat ferits.
2: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
1: En estiu, la fruita ens ompli bona part de la cistella de la compra, però enguany ens buida part de la butxaca. És un dels aliments que més s'encarís. Només en juny ha pujat un 5% de mitjana. Maria Sánchez ha parlat en els fruiters i fruiterers.
3: La fruita d'estiu ha pujat de preu.
4: Molt car, molt car.
5: Està per les nubes.
3: Les elevades temperatures han fet malbé algunes collites al camp i això es nota a la butxaca.
6: Ha hagut molt mal temps, molta calor i tot això estropea i, claro, si n'hi ha menys, és més cara.
3: De les que hi ha bona producció, el preu és més assequible.
7: Fruita temporada, hi ha prou quantitat i no està disparada.
3: Les fruites estrella són els melons i estan entre els 99 cèntims el quilo...
6: Més barato impossible.
3: ...i un euro i mig de collita pròpia.
5: La calidad lo requiere.
8: Lo planto yo y lo recojo yo y toda la faena la hago yo. La gente lo valora.
3: La fruita més cara és la que ve de fora.
9: Quan són d'ací estarem parlant de 2 euros, 2,50 al quart. Ara, el venir de fora, que este venen de Canadà, estan un poc més a pujar de preu. Estem parlant de 6,75 el quart.
3: Així que el millor consell per estalviar ja estava inventat. És el de tota la vida, de proximitat i de temporada.
10: Més barato és lo que n'hi ha i d'ací.
6: Porta menos gastos, menos... I la gent ho va notant.
9: Quan té fruta d'ací, està molt bé de preu. Les pruneres tinc a 3 euros el quilo, o sigui que això està regalat.
3: Tot i que ja compres...
11: Hay que comer fruta.
12: La fruta és barata per l'aliment que dona.
3: Que no tenen preu.
1: Més coses. L'aigua de la mar no havia estat mai tan calenta com aquest estiu. Escolten els banyistes.
13: Está muy caliente, hace muchísimo calor fuera, pero bueno, pero algo refresca siempre.
14: Quedarte fuera, la verdad es que no corre mucho el viento, hay mucha humedad. Hace bastante calor.
15: El agua espectacular en temperatura.
14: Mejor dentro, sí.
16: Para mí, personalmente, de mi agrado, porque soy muy friolera.
17: Es que a mí me gusta caliente.
18: Vale, ligeramente más caliente, pero hoy es verano, es normal.
1: I les xifres. Esta setmana es deixa el rècord que el Mediterrani escalfa i està 4 graus per damunt de la temperatura habitual. Un mar que es tropicalitza i les conseqüències es noten no només en l'aigua, sinó també fora. Alberto Alonso.
0: La mar ja no refresca, ni s'estava dins ni fora. La boia sadragonera a les Balears és testimoni del rècord de temperatura des que hi ha registres, més de 33 graus. Escoltem l'explicació de Lluís Obiols, meteoròleg d'Apunt.
19: Tres factors explicarien este augment de la temperatura. Per una banda, la persistència d'entrades d'aire càlid. Per altra banda, l'absència durant els últims mesos d'entrades de vent de ponent i de vent de mestral que provoquen una disminució de la temperatura de l'aigua superficial del mar i també hauríem d'afegir-hi una falta de precipitacions durant els últims mesos.
0: Una màxima que arriba una setmana abans que la de l'any passat i que ens acosta al Carib.
19: De fet, el que està passant al Mediterrani central i occidental és excepcional i en este mapa d'anomalia de les temperatures de la superfície de la mar veiem que és la zona que més escalfa de tot el planeta. Fins i tot s'està calfant més que Amèrica pel fenomen del Niño.
0: Una anomalia que té conseqüències.
19: Amb este mar tan càlid continuarem amb nits tòrrides, amb brises que refresquen que en poc, i cal recordar que tot això és energia extra per a les possibles tempestes i pluges torrencials que ens apleguen.
0: Però qui de veritat ho pateix és la fauna i flora marina, més espècies invasores que arriben del Mar Roig pel transport marítim que travessa el canal de Suez i que posen en perill els autòctons. Més meduses, menys krill per a les balenes i la nostra Posidònia, la qual augmenta la mortalitat després de setmanes a més de 28 graus. També es descompensa la població del llobarro. Els ous n'augmenten la masculinització per damunt dels 17 graus i queda compromès el futur de l'espècie. El Mediterrani ara és una sopa que no deixa de bullir ni de batre rècords any rere any.
1: I primers controls a l'aeroport de Manises als viatgers procedents d'Itàlia després que Espanya responga així a Itàlia per la crisi migratòria. Ampa Caballero, aeroport de Manises.
20: Una mesura completament absurda i que només respon a interessos polítics. Així és com els italians que avui han arribat a este aeroport de València tilden aquestes restriccions imposades pel govern d'Espanya en resposta a que el govern de Roma va fer fa només uns dies després d'aquesta crisi migratòria registrada a Ceuta i on també ara els espanyols que arriben a Itàlia se'ls demana tota mena de passaport per comprovar la seva procedència. Es diuen que no entenen aquesta mesura, però el que és veritat que aquests controls aleatoris a les fronteres no han provocat cap incident. Així ens ho confirma des d'AENA. AENA considera que no hi ha hagut afecció, ni cues, ni restriccions durant esta primera jornada d'aplicació d'estos controls.

0: fronterers a tots els aeroports i ports espanyols dels viatgers procedents d'Itàlia.
1: Per mi, Sánchez, és correcte que he fet altres controles perquè no hi havia ningú problema aquí i la suspensió de Schengen és no correcta in Italia.
0: Puro gioco politico affrontarlo con uno spirito europeo e non così.
2: I més notícies del món. L'advocat d'ultradreta Abelardo de la Espriella ja és oficialment president de Colòmbia. A la cerimònia d'investidura han assistit, entre altres, el rei Felip VI, el president de l'Argentina i el de la FIFA, Gianni Infantino. És una informació de Baterol.
3: És la trobada entre el tigre i el lleó, el nou president de Colòmbia i el d'Argentina, moments abans que Abelardo de la Espriella prenguera possessió del càrrec en substitució de Gustavo Petro.
4: Firme por la patria!
3: Per primera vegada, la cerimònia d'investidura s'ha fet fora de la capital, Bogotà, en un acte que tenia molt d'espectacle de televisió, amb catifa roja inclosa.
5: Felipe VI, rei d'Espanya.
3: A la Universitat de Cali, en una zona molt castigada pel conflicte armat entre l'Estat i les guerrilles de les FARC, Espriella ha rebut la banda presidencial. Poc després, s'ha traslladat a una caserna militar on, rodejat de policies i militars, ha pronunciat el seu primer discurs com a president de Colòmbia.
6: No habrá un solo espacio de nuestro territorio donde los delincuentes puedan sentirse a salvo.
3: Pàtria, família, militars als carrers, austeritat i retallades són els principals ingredients del seu mandat presidencial.
7: A punt, les notícies del cap de setmana.
2: Avui és 8 d'agost, se celebra el Dia de l'Orgasme Femení. Se celebra en tot el món una jornada per a continuar trencant tabús i parlar obertament sobre el plaer i la sexualitat de les dones. Informa Txelo Jimeno, que ha parlat amb la sexòloga Natàlia Cano i ha polsat les opinions al carrer sobre el plaer sexual femení.
8: Las mujeres tenemos mucho trabajo educativo que hacer.
9: Hay que sentir-ho tot en ambes parts.
10: Amb tot, avui necessitem un Dia Internacional de l'Orgasme Femení.
11: Molta gent ve amb vergonya o dones que venen i diuen que mai han sentit un orgasme.
10: I aprofitem per a contar-los que té un paper fonamental com analgèsic natural i antiestrès. Reforça el sistema immunitari, millora la fertilitat, l'autoestima i la comunicació amb la parella.
11: Contribueix a l'alliberament de hormones, que és per a reduir l'estrès, tenir un millor son, millora el sistema immunitari.
10: I que està vinculat al clítoris, amb més de 10.000 terminacions nervioses i una mida d'uns 10 centímetres. Segons els científics, l'únic òrgan del cos que té com a única finalitat coneguda produir plaer.
2: I obrim ja la pàgina esportiva de la jornada. Laura Grau-Berlanga, hola de nou.
12: Hola de nou, Frederic. Una setmana abans de que comence la Lliga, els equips valencians de primera s'enfronten als últims tests de pretemporada. El Llevant ha vençut el seu filial per 1-0 amb gol de Bardelli este matí. I l'Elx ha guanyat 3-0 el Tolosa en un partit en què han anotat Varela, Grady Dianc i Ferniño. És el primer gol de Niño com a il·licità.
13: Hola, Frangiverde. Bueno, s'ha guanyat la pretemporada. Empieza lo bueno ya. Primer gol. Espero que sea el primer de muchos. Y nada. Espero que disfrutemos mucho este año. ¡Vamos!
12: I anem ja amb el València, que avui té la posada de llarg. A partir de les 8:30 de la vesprada, la televisió de punt retransmitrà tots els actes de presentació i el partit contra el Newcastle, l'última edició del Trofeu Taronja a l'estadi de Mestalla. Lluís Sánchez.
14: Un Trofeu Taronja que ha sigut durant 54 edicions el lloc habitual per a presentar a les futures estrelles o els futurs fracassos en la història del València. Enguany arriba l'última edició al Mestalla, una edició especialment emotiva. Hem volgut preguntar a l'afició què se sent en esta 54 edició, en este adeu al Mestalla.
15: Después de tanto tiempo con Mestalla, que es el mejor estadio de España, el más vertical y el que mejor se ve y se disfruta el fútbol, la verdad es que da pena que sea el último año.
16: Pues tengo mucha pena porque la verdad que ha sido un sitio referente para todos los valencianos.
17: El sentimiento de pertenecer al equipo durante mucho tiempo. Y con ganas de que tengamos nuevo campo.
18: Un poco de pena porque yo personalmente soy más partidario de lo antiguo, de la magia que tiene el Mestalla antiguo.
14: En la vessant esportiva, un rival en hores baixes, el Newcastle, dimissió de l'entrenador, molta polèmica al club del nord d'Anglaterra. I en el València, quatre novetats. Potser l'afició esperava més, només quatre fitxatges i un nom propi, el d'André Almeida. Recorden, oferta ferma del Swansea, oferta del Celta, el portuguès prefereix els gallecs, ja veurem on acaba.
12: Gràcies, Lluís. Anem amb el Villarreal, que també tanca la pretemporada esta vesprada. A les 8 s'enfronta el Galatasaray, l'actual campió de la Lliga Turca. Última prova contra un equip d'entitat abans de començar la Lliga la setmana que ve a casa del Racing de Santander. El conjunt de la Plana aprofitarà el partit a Turquia per estrenar la tercera equipació d'esta temporada. A més, els groguets han anunciat el traspàs d'Àlex Forés al Burgos. El davanter ha signat per a les pròximes 4 temporades. I els granotes faran avui doblet perquè esta vesprada jugaran l'últim partit de pretemporada abans d'iniciar la Lliga contra l'Espanyol. Serà a la Ciutat Esportiva del Castelló a partir de les 7. I en segona, l'Eldense ha anunciat la cessió de Carlos Guirao, que arriba procedent del Leganés. El migcampista serà jugador de l'Eldense fins a juny de 2027. Els d'Elda tornaran a la segona divisió contra l'Almeria. I acabem ja amb motociclisme, perquè este cap de setmana es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya. Jorge Martín ha aconseguit la seva primera pole position al circuit de Silverstone i un nou rècord absolut de volta ràpida. Junt amb el madrileny en la primera línia d'eixida estaran els dos pilots més d'Aprilia, Raúl Fernández i Ayogura. A partir de les 5 de la vesprada, Frederic, la carrera sprint.
2: Gràcies, Laura, per este bon repàs a l'actualitat esportiva d'este dissabte. I ara toca refrescar-se una miqueta. Per fi banyar-se a la platja fluvial de Bugarra és més segur. Esta setmana s'ha dragat la zona, que encara acumulava sediments de la Dana. L'Ajuntament, que desaconsellava fins ara el bany, ara per fi dona llum verda. Verònica Marc.
4: Els treballs començaren per fi dilluns passat, després d'una llarga espera, i han estat durant 3 dies extraent residus de la zona. Així que este és el primer cap de setmana que banyar-se a la platja fluvial de Bugarra ofereix més garanties. Una bona notícia per a un poble que ha vist com anava caent el nombre de visitants per la desfeta de la Dana. Teresa Cervera és l'alcaldessa de Bugarra.
19: Más seguridad que anteriormente al dragado. Pues han sacado desde árboles, desde tubos de hierro, telas asfàltiques, hierros, que estaven en el lecho.
4: Avui els banyistes disfruten d'un riu més net i més segur.
20: Y hemos visto que estaban recalificando la zona, entonces hemos venido a ver.
21: Ara sí que se veu que està prou més net i està molt bé.
22: El riu estarà molt bé. Lo importante es que vayan avanzando y sigan adelante.
4: Per davant encara queda treball com dragar altres parts del riu o instal·lar més zones d'ombra, ho explica l'alcaldessa de Bugarra.
19: Però lo que són bancos i lo que són pèrgoles, que anteriorment sí estaven, sí que hi ha un projecte a l'espera de confederació de les autoritzacions per poder instal·lar-lo.
2: I anem ja del riu a la mar. El 20% de les sancions més greus estan relacionades amb les motos aquàtiques. Fèlix Tena ha estat en l'equip de rescat i ha parlat amb la marinera de la Salvamar, Cristina Roig.
23: Una moto aquàtica demana ajuda davant la costa de València, molt a prop de la platja de la Malvarrosa. És una situació prou comú durant l'estiu, per això Salvament Marítim advertís d'aquestes situacions i tindre molta precaució abans de fer-se a la mar.
24: Y el cabo blanco es el que tenéis que enganchar en la proa.
25: ¡Cogeros!
23: Ya les tenemos enganchadas, ¿no?
24: Sí, ya está. Ya está todo fet. Anem cap a dintre, perquè això podria ser perillós, i ja està.
26: Seguint el protocol, l'embarcació de salvament marítim remolca la moto accidentada. L'any passat, les emergències relacionades amb motos d'aigua s'incrementaren un 15%. Per evitar incidents, primer que res, cal respectar la normativa.
24: Sobretot no passar les boies per no fer mal als banyistes. Si hi ha embarcacions fondejades a la vora, no apropar-se. Anar a una velocitat de 3 nusos, també.
26: El 20% de totes les sancions greus imposades a la mar en 2025 estan relacionades amb les motos d'aigua.
23: Això, evidentment, era un simulacre. Però, com diu la campanya per aquest estiu de salvament marítim, abans d'eixir a la mar, molta sensatesa.
2: I si són dels que no es volen perdre l'eclipsi a la Comunitat Valenciana, en el web d'esta casa, el web d'Apuntmedia, tenen tota la informació de com es veurà l'apagada del sol poble a poble. Atenció a la durada de la totalitat de la foscor, perquè no serà igual en tots els municipis. Els ports serà la comarca en més durada. A Morella es farà de nit durant 1 minut i 40 segons. A Requena, només 21 segons.

0: i a la platja del Marinyet acollirà pràcticament el límit de la franja. La totalitat serà només de 7 segons, informa Víctor Vidal.
1: Mirar l'eclipsi des de Morella no serà el mateix que des de la platja del Marinyet de Cullera. La diferència de foscor total serà de més d'un minut i mig, només 7 segons enfront de 1:40 a la capital dels ports. Tot depèn del lloc des d'on mirem el cel. Com més a prop del centre de la franja de totalitat, més temps estarà el sol completament ocult. Però quant costa guanyar 30 segons? Si pugem al cotxe i recorrem els 70 quilòmetres que separen València de Castelló, guanyarem mig minut de foscor. Cada 2 quilòmetres cap al nord gaudirem d'un segon més d'eclipsi. I recorden, els experts recomanen entrar en la franja de totalitat per viure l'experiència completa. Així que si vostès es troben al Gira o a Tavernes, peguen un bot a Cullera per a viure l'experiència completa per uns segons. Ja ho saben, el temps és or i més en un eclipsi així. El que han tardat a escoltar esta crònica serà la durada de la totalitat a València, però a Peníscola encara els sobraran 40 segons de foscor més.
2: Damas y caballeros, con todos ustedes, la ópera de los tres centavos. Una viuda, jovencita.
3: Usa guantes negros, ¿no?
4: Sí.
3: Y tiene zapatos de charol.
4: Ah, ¿sí?
3: Y aires así, de mafioso.
4: Sí.
3: Y lleva un cuchillo.
4: ¡Cruzado!
3: Es máquina baja.
0: Segunda escena, programa esta nit al Teatre Romà, la representació de la òpera de los tres centavos, amb Coque Maya al capdavant del repartiment i la proposta de dansa contemporània públic de la companyia valenciana Fil d'Arena. Estrenada originalment el 1928 a Berlín, l'obra planteja una crítica a les desigualtats socials i les relacions entre poder i economia. El festival, que ja suma més de 4 dècades, va iniciar la programació el passat 1 d'agost i ha preparat propostes de teatre, dansa, música i circ fins al dia 23 d'este mes. I bé, més coses, perquè l'Hort del Gat, un dels horts històrics que formen part del Palmerar d'Elx, torna a lluir esplendorós després d'uns anys d'abandonament. La rehabilitació recupera aquest espai patrimonial que acollirà el futur Centre d'Interpretació del Palmerar, Lluís Sempere.
5: Durant anys va estar tancat, ocupat i degradat. Avui, els camins, els jardins i la casa tradicional han recuperat la seva imatge i tornen a donar benvinguda als visitants. Han fet falta 6 mesos d'obres, 600.000 euros i un objectiu, recuperar un dels horts històrics més emblemàtics del Palmeral d'Elx. La rehabilitació ha recuperat 10.000 metres quadrats d'hort històric. També ha adequat la casa tradicional que acollirà el futur centre d'interpretació del Palmeral. Santiago Román és regidor d'Agricultura.
6: Hem preparat tots els bancals, tots els horts de palmeres com està, està sempre. Són quadrícules plantades de palmeres i dintre hem recuperat la visió agrícola. No?
5: També ha recuperat 6 pintures murals d'importants pintors locals com ara Torres Bru i Cañizares. Amb tot, l'Hort del Gat torna a ser un lloc per a passejar, contemplar i entendre millor la història del Palmeral d'Elx.
0: Bé, una bona notícia per acabar. Els servicis informatius d'esta casa, això sí, la Radiotelevisió Pública Valenciana, es mantindrem informats al detall de l'evolució del foc a la zona de Tírig. Així en la ràdio, en la televisió, i poden entrar a veure la situació a l'hora que vulguin des del seu mòbil si tenen descarregada l'app d'Apunt Media. Nosaltres tornarem esta vesprada.
7: Les notícies del cap de setmana. L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Què fas este cap de?
9: Doncs festa.
8: I el següent?
9: Són festes també, què vols que li faça?
8: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
11: De tu a tu.
12: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a punt, l'esport en valencià.

0: Hola, què tal? Bona vesprada. Són les 3:33 de la vesprada i així comença este dissabte esportiu al Punt a Punt en Apunt Ràdio. Tenim per davant hores de ràdio, així que vos convidem a quedar-vos en nosaltres en una vesprada en la que ara de seguida anem en el repàs de lo que varen fer els nostres equips valencians en el dia d'ahir i en el matí d'avui. Hem quedat després en el Silla Club de Futbol perquè afronta un curs especial, ja que serà el seu centenari que se celebra en 2027. Parlarem amb l'entrenador Dani Castellanos, el capità Capsi, el fitxatge bomba Vicent Albert, que torna a la seva localitat natal, i amb el president Johnny Guillem. Ficarem també el focus en el futbol femení per a parlar del Llevant i del Villarreal en Bea Blasco, i canviarem de pilota per a parlar de bàsquet en el president del Amic del bàsquet Castelló per a conèixer com li va a l'equip verd de cara a una nova temporada. Després, Toni Galindo ens portarà una xerrada en Carlos Llorenç, exjugador de Valencià de primera divisió i nou tècnic de la Unió Esportiva Pujol. Ja després ens centrem en el futbol en directe. Avui juga el Llevant davant el Castelló, el Villarreal davant el Galatasaray, el Villarreal se fronta a la Vall d'Uixó i el plat fort arriba esta nit en el Trofeu Taronja, on el València rep al Newcastle en l'estadi de Mestalla en l'últim partit del Trofeu Taronja en el Coliseu de l'Avinguda de França. Ja a la nit, a les 11, els últims 90 minuts del punt a punt en tot el postpartit del Trofeu Taronja. Així que continuem en este punt a punt. Són les 3:35 i anem a fer un repàs de lo que es va jugar ahir en directe. Ahir el Intercity, que va perdre 2-4 davant el Villarreal B, el Silla va perdre 0-1 davant el Torrent, i també varen viure ixe Trofeu d'Alacant on l'Hèrcules empatà 0-0 davant el Castelló i en penals acaba guanyant l'equip orellut 4-5. Escoltem primer a Beto Company parlant després del partit davant el Castelló.
1: Bueno, pues un partit més de pretemporada, que el trofeu s'escapa o no, pues quedarà en anècdota. Ens era agradat guanyar la tanda de penal, sobretot per als aficionats que han estat fins al final, però satisfet que al final jugues contra un equip de supercategoria que es queda a dos partits de primera divisió, que avui juga en l'11, que la setmana vinent debutarà a la Lliga, no? A segona divisió, i crec que l'equip ha competit bé, ha patit dues o tres situacions d'ocasions clares d'ells, però nosaltres també hem generat dues o tres situacions bones, hem combinat i ens veiem amb la capacitat, no, amb la sensació de que l'empat és relativament just i de que hem sigut molt competitius davant d'un rival.
0: Me corregeixen perquè abans he tingut un lapsus i he dit l'Avinguda de França quan és l'Avinguda de Suècia. On està l'entrada de l'estadi de Mestalla, que sí, que esta nit estarem ahí per a viure l'últim Trofeu Taronja. Estàvem escoltant a Beto Company després del partit del Castelló, però també parlava de les sensacions que li deixava el seu equip, l'Hèrcules, després d'aquest encontre.
1: Sí, vale, ens esperàvem el que ha sigut, no? Que la major part de la pilota la tindria el Castelló, no perquè nosaltres no volguéssim tenir-la, sinó perquè els hi creu els equips de primera divisió. Li va treure l'Alavés, li va treure el València.

0: yo veo al equipo bastante bien, está entrenando bien. También es cierto que, bueno, hasta hace poco no teníamos casi todos los jugadores. Y bueno, yo creo que de aquí en adelante tenemos una semana y pico para preparar el partido de Almería bien y ir a Almería a intentar ganar y competir sobre todo.
1: Deia Ramon Vila que no tenien a tots els jugadors i és que esta vesprada, durant el dia d'avui, l'Eldense ha fet oficial el fitxatge de Carlos Guirao. I el comunicat de l'Eldense deia lo següent, i és que havien arribat a un acord amb el club esportiu Leganés per a la cessió del futbolista Carlos Guirao, que es convertirà en jugador blaugrana fins al 30 de juny de 2027. Guirao és un mig centre en molt de sentit del xoc, capaç d'aportar equilibri i ajudar a l'equip en diferents fases del joc. Es desenvolupa bé en la recuperació, ocupa els espais en criteri i té talent per a donar continuïtat en la fase ofensiva. Ell tancava el comunicat dient que és un joc competitiu que sempre busca estar prop de la construcció del joc i facilitar el treball als seus companys. Això en quant als partits en el dia d'ahir de futbol, però també visquerem en el punt a punt partit d'handbol, i és que en esta pretemporada també està en marxa per al Port de Sagunt, que li va guanyar 41-34 al Cuenca Ciutat Encantada, i en el tècnic, en Sergio Mayo, estava ahir el nostre Toni Galindo.
2: Bé, doncs estem amb Sergi Mayo, el tècnic de Fertimella a Port de Sagunt, que avui disputava el primer partit de pretemporada. Bé, si servissin estos partits, Sergio, per a arrencar, per a engreixar la maquinària sembla que està prou ben engreixadeta, no?
3: Es cierto que lo poco que hemos podido trabajar, que solo llevamos una semana de trabajo, pues han ido saliendo las cosas. Creo que en defensa nos tenemos que ajustar aún a la categoría, a la potencia de lanzamiento, tanto nosotros como los porteros. Las distancias que hay que defender son otras, pero creo que tenemos muy claro cómo jugar en ataque, cómo defender, y bueno, el que venga aquí lo tendrá que hacer muy bien para ganarnos.
2: Ajudar l'equip, no? Bueno, pues ya sabes que el punt a punt estarà ahí al vostre costat, tant en la pretemporada com també al llarg d'esta magnífica, este retorn de Fertimella por la segunda a la Lliga Sobal.
3: Sí, la verdad que tener una cobertura como la que nos dais, un poco expandiendo el balonmano y que la gente nos siga, al final aquí ha venido un equipo a Sobal, que también es gente veterana, que con la carga de pretemporada hoy igual se les ha notado un poco en las piernas. Sabemos que cuando se juegan los dos puntos con ellos la cosa va a ser totalmente distinta, pero bueno, al final es un lujo tener buena relación con un club como este. La semana que viene vamos a jugar allí y la verdad que creo que un buen test de pretemporada para los dos equipos.
1: Bueno, era la roda de prensa o mini roda de prensa que atenía a Toni Galindo, el tècnic del Fertimella Port de Sagunt, Sergio Mayo. Això en quant als partits d'ahir, però en el dia d'avui també tenim més marcadors, i és que este matí l'Elx li ha guanyat 3-0 al Toulouse en els gols de Germán Valera, de Diangana i de Ferniño. S'estrenava el davanter de l'Elx, que al finalitzar estava així de content.
0: Bueno, s'ha guanyat la pretemporada, empieza lo bueno ya. Primer gol, espero que sea el primero de muchos, y nada, espero que disfrutemos mucho este año.
1: En les paraules de Ferniño, ja donant per tancada la pretemporada de l'Elx, ara ja l'Elx esperarà a començar el curs en un davanter que esperem que li doni moltes alegries, com l'any passat li va donar també Álvaro Rodríguez, el Torito, que no estarà com la resta de davanters, cap davanter de la temporada passada en l'Elx, davanter centre, està en la plantilla d'esta temporada. També ha jugat el Llevant, que tornarà a jugar esta vesprada, sí, sí, ha jugat dos partits en el matí d'avui. Partit davant el filial, davant l'Atlético Levante, 1-0 ha guanyat el primer equip del Llevant en el gol de Bardelli. I la mala notícia ens arriba en el partit de l'Orihuela, perquè el UCAM Múrcia li ha guanyat 7-2 a l'Orihuela en el partit d'este matí de pretemporada, i el castellonense està on fire, li ha guanyat 4-1 a l'Atlético Saguntino en el partit d'este matí, també en la pretemporada. Això en quant als partits d'avui, però també volem comentar un parell de notícies. Lo primer respecte al motor, a les 5 n'hi ha la sprint de MotoGP, i de moment en Jorge Martín, en Raúl Fernández i en Ai Ogura com els tres primers classificats després de les classificacions, així que a les 5 arranca ixa carrera sprint del Gran Premi de Silverstone en MotoGP. Estan en pendents també de Moto2 i de Moto3 durant la vesprada, però en quant a informacions, en el dia d'avui s'ha fet oficial el fitxatge, la cessió de Mario Domínguez, el davanter del València, al Excelsior de Rotterdam. El jugador que la temporada passada va eixir en quant a gols

0: de 9 gols en la temporada en el filial, pues ficarà rumba a la Eredivisie, a la primera divisió d'Holanda, en una operació de cessió en opció de compra per al conjunt de Rotterdam, una opció de compra que està xifrada en 1,5 milions d'euros i que en cas de que l'equip holandès el execute, el València encara mantindria el 50%, vora el 50% dels drets del futbolista. És a dir, si el Excelsior compra per 1,5 a Mario Domínguez i després el ven per 10, 5 milions aproximadament serien per a el València. També té opció el València de tancar o de tallar, millor dit, esta sessió en el mercat d'hivern. Si no està jugant o si no arriba una quantitat de minuts en l'Excelsior de Rotterdam, el València pot tallar aquesta sessió i que Mario Domínguez torne cap a València. En relació al mercat, també està parlant-se molt d'un nom propi que ahir va ser protagonista en Follos, com és Ferran Torres, i és que sembla que podria, de manera definitiva ja, abandonar el Futbol Club Barcelona, abandonar la Lliga i ficar rumba al Paris Saint-Germain. El PSG de Luis Enrique seria el destí de Ferran Torres i està parlant-se, parlen les informacions al voltant d'esta notícia, que el Paris Saint-Germain pagaria a vora 50 milions d'euros per el fitxatge i, per lo tant, i la gent dirà, i això per què, més enllà de que Ferran siga valencià? Bueno, doncs vos conte, el València Club de Futbol pescaria d'este traspàs perquè percibiria, li tocarien 3,5% d'este fitxatge per drets de formació, per el temps que va estar Ferran en el València, en la Pedrera, i per tant, d'aixos 50 quilos més variables, el València el que podria arribar a cobrar serien 1,75 milions, que podrien arribar fins als 2 milions si els variables acaben arribant. Així que, bueno, un dineret extra en este València que econòmicament, evidentment, qualsevol notícia d'este estil li ve molt bé. I per a tancar l'apartat de notícies, evidentment obre les portades ara de tots els diaris a nivell internacional. Ha faltat, a mort del pare de Leo Messi, ha faltat Jorge Messi als 68 anys. Així que en Ixa, que és la notícia d'última hora i que està parlant-se a tot el món, pues el pare de Messi que ha faltat als 68 anys de vida. Anem a fer una xicoteta pausa al tornar. Anem en més coses i en protagonistes, com els dèiem abans, sobretot del Silla Club de Futbol.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
1: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
7: De tu a tu.
4: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt

0: 6:52 minuts i anem a visitar el Vicente Morera de Silla, on el club local, el Silla Club de Futbol, es prepara per afrontar una temporada més en Lliga Comunitat, però esta vegada és un curs especial, ja que serà el seu centenari, que es celebra en 2027, en l'any que ve, així que acabarà la temporada ja celebrant aquest centenari des del 1927 fins al 2027, 100 anys d'història. I anem a parlar amb l'entrenador, amb Dani Castellanos, amb el capità, Capsi, el fitxatge que més il·lusió, podríem dir, o bomba, no?, com hem parlat en el Futbol Més Nostre moltes vegades, en Carlos Gallardo, que és Vicent Albert, que torna a la seva casa, a la seva localitat natal, a Silla, i amb el president Johnny Guillem. Bueno, avancem també en este reportatge, en exclusiva del Punt a Punt, la cançó del centenari del Silla. Així que anem a donar pas ja a esta secció en el nostre Carlos Gallardo especial Silla Club de Futbol.
1: Ens trobem en la comarca de l'Horta Sud. El Punt a Punt visita el camp municipal Vicente Morera de Silla. Este camp que porta el nom d'una llegenda del futbol valencià, i és que Vicente Morera, amigó, va jugar al València i Barça, entre altres equips, a la primera divisió. I este camp és la casa dels blanquets, d'un Silla Club de Futbol que està a punt de viure una temporada màgica, el curs del seu centenari.
2: I això què està fent?
3: Mira, fotos.
2: Este eres tu?
3: Ixe jo, quan era jovenet.
2: Sí. Ixe eres tu?
3: Sí, quan jove.
2: Això què és?
3: El primer abonament per poder entrar en el camp com a soci.
2: Això és molt vell. Per què ho guardes?
3: Perquè hi ha records que mai s'obliden.
2: Tu sempre has segut del Silla?
3: Jo crec que sí.
2: I com ho sabies?
3: No ho sabia. Simplement tenia ganes de tornar cada diumenge.
2: Tornar a on?
3: Mira, mira. Sí.
2: Encara t'agrada vindre?
3: Més que abans.
2: Jo també seré del Silla.
3: Això no te puc ensenyar, ho has de sentir.
1: Ser del Silla no s'aprèn, es sent. És el seu lema per a esta temporada. Acabeu d'escoltar l'emotiu vídeo de la campanya de socis del Silla per al seu curs, el seu centenari, elaborat per Sergio Roig, periodista i responsable de la seva comunicació. En els següents minuts escoltareu a Dani Castellanos, l'entrenador de l'equip que competirà en la Lliga Comunitat Nord amb el somni d'una ascensa tercera, que seria el retorn 3 anys després al futbol nacional. Al capità Capsi, que va per la 12a temporada consecutiva a l'equip. A un dels fitxatges bomba per a este curs tan especial, Vicent Albert torna a casa. I per últim escoltareu al president Johnny Guillem. I atenció, que us oferirem així en el Punt a Punt en Apunt Ràdio en els pròxims minuts un avanç de la cançó del centenari. Estem a l'entrenament de pretemporada del Silla Club de Futbol. Comencem amb una conversa amb el seu míster.
4: I així estem ara amb l'entrenador d'aquesta temporada tan especial per al Silla, com és Dani Castellanos. Temporada molt especial, temporada del centenari. Com l'afronteu per part del cos tècnic?
5: Pues muy contentos, muy ilusionados, con la responsabilidad de saber que es una temporada histórica dentro del club. Hay situaciones, hay eventos dentro del club que van a ser muy bonitos y muy importantes, y al final, pues bueno, con mucha responsabilidad, como decía, y preparados para intentar estar lo mejor posible durante toda la temporada.
4: Ara conversarem sobre aquesta part esportiva de l'equip, però comentarem, en el centenari també un aire extra de motivació, de responsabilitat. És un aspecte també que hi haurà que treballar, no?, durant el curs, pues perquè les expectatives de l'afició este any seran molt altes.
5: Así es. Aceptamos ese reto, esa presión, esa responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, de intentar estar, pues eso, con la máxima presión posible y con la máxima expectativa de estar arriba y de ser un equipo que vaya donde vaya, dé la cara y compita al máximo.
4: Tú ya vienes de entrenar a la Silla la temporada pasada. pero la plantilla cambia mucho, con novedades importantes en la plantilla en cuanto al número, en cuanto a fichajes, algunos jugadores también que también continúan. Para quien se haya marchado de vacaciones de la piscina o la playa, nos esté escuchando y no haya estado muy atento de las novedades que habéis ido anunciando, ¿cómo es esta plantilla del Silla 2026-2027?
5: Bueno, tenemos una base del año pasado, que son unos 7-8 jugadores, y a partir de ahí hemos buscado jugadores que nos interesan.

I que el més important va ser que hi havia un vestuari molt sa i que al final la gent que venia a sumar, que és el que jo i els capitans intentem, perquè l'any passat així en el

0: descens, èpoques més dolces, i clar, i sempre jo que vau fer en aquella lliga partida, no? Crec que era postpandèmia en tres fases o en dos fases. Quins records guardes dels millors i dels pitjors en tots aquests més de 10 anys que portes al Silla?
1: Pues al final un dels records més bonicos és l'ascens, és típic, a més de que me repetís fer el grup que n'hi havia, però al final pujar a tercera divisió era en el teu poble, era encara no tenia el l'afició de jugar en el poble, perquè vull dir, encara no ho dia a temps, ara ho valore molt més, però al final l'ascens és algo molt que recorde, molta alegria, la promoció que jugarem allà en Roda, que al final perguérem per el tema de que si jugàvem en el camp d'ells, l'empat a nosaltres no ens valia i demés, és una tristor, i també perquè al final pareixia que era el fi d'una etapa en el Silla, perquè també s'ho deixava Ricardo Peris i era com a veure què passa en el Silla. Entonces jo encara me recordo que en el presi d'ara, que és Johnny, que acaba el partit, mos posàvem a dos quasi a plorar a la mitat del camp, perquè ara què va passar en el Silla? Perquè era com ara què passa? I res, al final, a partir d'aquest partit, la gent que estava com aficionada va agarrar el Silla, i al final pues ara el nou presi i Johnny, la veritat és que han fet un pan guai, una temporada que il·lusiona.
0: Tu has comentat, tu eres de Silla, pues, esa emoció, no?, que vas viure en aquell playoff, suposo que al ser de Silla, pues, quan vas, dones un passeig pel poble, vas a comprar, veus la família, pues, hi ha la gent que te parlarà del Silla, no? És algo especial, jugar en el Silla, sent de Silla, pues, que la gent més te parla de l'equip en el dia a dia, no?
1: Sí, correcte, al final això també mola, per així no dir-lo, perquè al final la gent que està així dels partits que ve a veure'ns, i després la gent que tu vas per ahí caminant o a la papeleria en primes, que jo vaig quasi tots els vespres allà a xerrar un ratet, sempre m'estan apretant un poquet, però bueno, al final és bo perquè al final sempre te tenen ahí, però a vegades també quan te tenen que apretar t'apreten, però bueno, s'agraeix que la gent vinga així al camp, que al final sempre són els que sumen, i al final nosaltres intentem deixar-nos la pell en el camp perquè ells estiguin contents de nosaltres.
0: Per conèixer-te un poc més, hi ha que dir que tu eres enginyer, no? Com és la teua altra vida?
1: Sí, al final jo, quan vaig eixir del Villarreal, vaig tenir que eixir un poquet d'interès i pegar un poquet de tumbos per ahí, al final vaig elegir estudiar una carrera, vaig estudiar enginyeria mecànica, i ara, res, jo soc enginyer mecànic, treballo en una empresa de l'Alcúdia, i ara fa un parell d'anys també he muntat una xiqueteta consultora que vaig implantar normatives en un company que diu Sergio, i la veritat és que poquet a poquet fent cosetes.
0: Ara, ja en l'actualitat d'esta temporada, veniu d'un curs passat que va ser un poquet complicat a l'inici, a poc vau anar anant cap al camí correcte de no patir, finalment. Vau tenir també aquesta possibilitat en la nostra Copa, no?, d'arribar a fases avançades. I em comentàveu, molt il·lusionat esta temporada, hem vist unes 10 o 11 renovacions, pràcticament el mateix 11-12 fitxatges, parlàvem fa no res amb el entrenador. Com veus la plantilla d'este any?
1: Pues molt bé, la veritat és que l'any passat sí que va ser un inici complicat, perquè també era molta gent nova. Enguany hem millorat en aquest punt perquè hem renovat moltíssima gent, que fa que el grup principal estiga també, que ens coneguem tots, que al final també això que era vestuari. I la veritat és que al final han renovat gent que ha sigut molt important l'any passat, com Pocher Blas, Josebi, Eloi, Adrián Gomar. També recuperem a gent que l'any passat potser no vam poder aprofitar-la per tema de lesions, com a millor és Pastor o Motes, per exemple. I el fitxatge, la veritat és que jo estic molt content. La veritat és que l'ambient que se palpa en el vestuari i en els entrenaments, la veritat és que és molt bo, la intensitat és espectacular, i jo crec que jo estic molt il·lusionant igual.
0: Per així passa el tren, que ja ha vingut a veure així a jugar a Vicente Morera, és un clàssic, no? És un sol clàssic del futbol així. Parlem de la plantilla i parlem de l'any de centenari. Això també suposa una motivació extra per als futbolistes i també una xicoteta pressió, no? Perquè saber que ara mateix el poble, este any, les expectatives estan molt altes per ser l'any del centenari, pues, volem disfrutar i volem veure un equip molt potent. Com aneu a deportar, i més com a capità, aquesta responsabilitat, motivació, les dues a la volta?
1: Sí, al final ja quan t'acabaven l'any passat ja es començava a palpar l'ambient de que l'any que venia era il·lusionant, però bueno, al final nosaltres anem a intentar afrontar com un any més, intentar esforçar-nos al màxim dins del camp, intentar veure a la gent nova i implicar-la en el que és el Silla Club de Futbol, que al final nosaltres tenim que treballar, deixar-nos la pell en el camp per la gent que ve a veure'ns el cap de setmana, la gent que se desplaça els camps de fora, que al final són molts camps, pareix que no, però

0: ambos camps fora, Castelló, alguno que han empacat el puesto, pues que la gent al final sempre ens apoya, entonces es intentar esforçar-nos lo màxim per a que quan jo vaig a passejar per ahí que no me que no me diguen coses, no me que me diguen, "Molt bé, Capsi, molt bé." Però sí, la veritat, pues res, inculcar a la gent el valor del silla, que al final així no n'hi ha ningú ni grup inversor que clavi diners, al final és gent que vol l'escut, que treballa cada dia per a intentar aconseguir tot de on siga i res, que al final s'esforcen i que per lo menos no mos puguen dir que no se deixen la pell dit el camp.
1: I ara estàs parlant un poc de rivals, competireu en Lliga Comunitat Nord, on s'ha caigut finalment l'Utiel perquè va competir en tercera i va estar l'Atlético Barrio de la Luz Sirvella, però van estar els equips històrics de la província de Castelló, que si l'Almazora, el Onda, l'Alcora, van estar també acadèmies que han demostrat molt de nivell, que tenen darrere acadèmies, com per exemple l'Atlético Guard de les Valls o l'Odissea que apuja, està el Riba Roja que va fer el pillo la temporada passada. Com veus si la Lliga Comunitat Nord per a la pròxima temporada? Quin creus que poden ser rivals més potents?
0: Sí, al final, com tu comentes, per història, potser els rivals més competitius poden ser Riba Roja, perquè com queda l'any passat, el quart de les Valls, que també va acabar bé l'any passat, i damunt s'ha reforçat molt ben xual, justament així en silla, com Pocherlea o Diego Noales. Al final, pues, una lliga complicada, que al final tots els camps tenen les seves peculiaritats, i al final, hasta que jo sempre dic que en el paper tot és molt bonic, però quan la pilota se posa a rodar, la cosa canvia. Entonces, hasta que no vegem els equips realment competir, no anem a poder saber com anem a estar o en quin objectiu podem lluitar. Però ja t'hi dic que l'objectiu nostre és lluitar cada partit i intentar esforçar-se al màxim per a que la nostra afició estigui contenta.
1: I l'última pregunta, com a prèvia d'esta temporada del centenari del Silla, el capità del centenari d'este club dels Blanquets, què li diu a la seva afició?
0: Res, que vinga a apoyar-nos cada partit, que nosaltres ens anem a deixar tot dins del camp, que al final ells són el jugador número 12, que jo sempre dic que a partir del 70-80 les cames ja no m'ho donen, però que si escoltem, cridar-nos i animar-nos des de fora del camp, sempre són un plus, i això és, sense dubte, el que farà que l'equip estigui alt o estigui baix.
1: I acabem d'escoltar a Capsi, al capità, a un jugador des que va formar part d'aquell equip inolvidable, l'ascens de 2016. Just ara, este 2026, es complissen 10 anys d'aquest històric ascens del Silla al futbol nacional, a tercera divisió, amb Ricardo Peris de president, aquell equip d'Edu Reverte a banqueta, amb jugadors com Lucas Parra, Javi Carrasco, Josep, Jordi Carrasco, Juanito, Coque, Sergio Mono, Alberto, Jabu, Servando, David Verdú, Yacín, Cibera, César... Ara continuem en este reportatge especial al Silla Club de Futbol en el Punta Punta Punt Ràdio, que es prepara per a viure el seu centenari. Ara la conversa és amb Vicent Albert, un dels seus fitxatges bomba per a esta temporada. Parlem en un dels fitxatges més cridaners del Silla este estiu, en Vicent Albert, que torna a casa després de competir en categories superiors, després de la temporada passada fer-ho en tercera en l'Atzeneta. Vicent, tornes a casa i com és aquesta tornada?
2: Sí, torna a casa, com tu dius, però torna amb molta il·lusió, en un any molt important per al club i tant per al poble, i molt motivat per a portar el meu granet d'arena i aconseguir l'objectiu que s'ha marcat el club.
1: Parlava amb el capità, ell també és de Silla, dels seus primers records a Silla jugant. Tu suposa que els primers records jugant al futbol no serien en este camp o serien en un parc de Silla per a la pilota de Salvador? Quins són els seus primers records hacia a la població jugant al futbol?
2: Sí, el primer record és un camp d'arena, estava ahí darrere del pavelló, hi ha un campet d'arena i ahí va ser els meus primers partits. Després passarem ja a este camp que estem veient artificial, però encara d'arena, hasta l'etapa d'Alevins, que va ser la meva última etapa al club, i és quan ja vaig marxar a la cantera del València, que vaig estar allí 8 anys formant.
1: I com recordes aquests anys tan xicotet jugant al Silla, a aquesta població? No sé si eres tu dels que jugaven a Mier perquè ho feien un germà, perquè ho feien els amics, o tu tenies clar de ben xicotet que t'encantava el futbol i volies jugar?
2: No, jo crec que m'apuntaven al futbol perquè en casa ja no podia estar molt més de temps, perquè qualsevol cosa que fora una pilota estava sempre jugant. Me recordo jo que de xicotet eixia de casa i el primer que volia fer era anar al parc que vaig jugar, entonces... M'apuntaren així al Silla, els amics, al final lo típic, en el col·le compartir els companys que també van a futbol, i així van ser els meus primers partits i la primera il·lusió com a xiquet, i al final

0: era disfrutar cada partit dels entrenaments dels meus companys, però la meva idea era disfrutar en aquesta etapa, però una etapa molt feliç, molt contenta. Era un xiquet que l'únic que volia era marcar gols i guanyar partits.
1: I a aquesta edat tots tenim algun jugador que idolatrem, no? Un jugador que quan deixem el terreny de xoc pues volem fer el mateix. Tu tenies algun jugador així en especial?
0: Sí, jo per la posició en la que... Per a mi ha sigut un delanter que m'ha marcat molt. I també el fitxatge quan vaig marxar allà a la cantera del València, el poder estar més prop d'ell va ser un canvi i una experiència inolvidable, perquè jo moltes vegades acabava d'entrenar i m'escapava de lo, i la veritat que va ser una experiència inolvidable, perquè al final era el meu ídol de xicotet i superil·lusionat.
1: Com vas viure això, aquesta etapa en la Pedrera con la del València, a més aquests anys que el València pues, tenia més nom, li anava a mirar al primer equip i pues, era un club més relevant a nivell actualitat i el moment futbolístic que vivia, perquè és una gran il·lusió i també pues, molt jove agafar una pressió important, Moreta ahí competint per en un lloc tan important com el València Club de Futbol.
0: Sí, sí que és de veres que en aquesta edat no te dones compte d'on estàs i a lo millor no valores del tot els anys que van passant i tu on estàs formant-te. Per desgràcia, te dones compte quan t'hices d'allí i valores lo que tenies, però no crec que tinguera una pressió, perquè jo arribi allí en 11 anys i me n'aní en 18 anys, i era més disfrutar cada temporada dels tornejos, de guanyar lligues, de defendre al final l'escut del teu equip de xicotet, i era més una experiència que anàvem passant els anys i jo anava disfrutant, anava aprenent com a futbolista, com a persona, i ja t'he dit, no crec que fos més com una pressió, sinó d'un moment inolvidable i de molt de disfrut.
1: L'any passat estaves en Atzeneta, però en aquest camí d'eixir de València fins la temporada passada que et van morir a Atzeneta, has estat en diversos clubs fora, per exemple, fa no molt t'havien vist jugar la penya independenta com a rival en segona federació davant del Torrent, algun altre que l'Alcira també aconseguires aquesta temporada. Com destacaries o com diries o com en resumiries per a que la gent ho conegui un poc més, com ha sigut aquesta trajectòria dels últims anys teva en el futbol?
0: Pues sí que és de veres que una vegada eix del València, que estic 8 anys allí, després vaig al Villarreal C i estic 2 temporades allí, però a mi ese canvi de València a Villarreal era com que el meu cap no va fer ese canvi de xip i me costa molt adaptar-me allí. Entonces vaig estar cedit en un parell d'equipos com el Castelló, el Novelda, i ja es comencé a pegar molts rumbos i bacs de canvis d'equipo. I això a l'hora d'una carrera deportiva, el que un futbolista vol és una estabilitat i confiança. I ja t'he dit, vaig estar en, com t'he dit, Villarreal, Novelda, Castelló, i després torni al Silla, i després del Silla ja marxé 3 anys a la penya independent. Va ser un canvi super important per a mi, perquè era com un moment de que me'n vaig a Ibiza, però era més per il·lusió d'un canvi en la meva vida personal, en la meva parella, que per a nivell futbolístic. Però mira, gràcies a aquest canvi vas recuperar l'il·lusió de seguir competint, varen aconseguir l'ascens a segona ref, i crec que va ser un punt d'inflexió molt important en la meva carrera deportiva, que després m'ha fet anar-me'n a Tenerife, disfrutar d'un equip com és el Mensajero, que és molt històric allí en la isla.
1: En un camp, molt mític, no? Però el que
0: dins de la muntanya, sí. Està clavat dins d'una muntanya i després l'experiència de viure allí és increïble. I ja t'he dit, supercontent. La veritat que no m'arrepentís de ninguna decisió que he pres. Al final, jo dic que el destí està marcat i tens que treballar i les oportunitats van arribant.
1: Tornes a casa, com dèiem, en un any molt especial, en el centenari. Anem a viure un any amb moltíssima expectació, la gent va estar molt pendent de l'equip, en aquesta experiència que tu tens, com l'aneu a afrontar i se repte?
0: Sí, és un any molt important per al club i per al poble. Jo crec que el primer objectiu que ens hem de marcar és il·lusionar a la gent del poble, que vinguin a veure-nos, que ens vegin que defendem l'escut com se mereix el poble. I bueno, jo sóc dels que m'agrada anar poquet a poquet, no

0: a marcar-me objectius a llarg plaç, sinó anar objectius més curts, adaptar-se tot l'equip. Acabem de començar la pretemporada, ens hem de conèixer bé el perfil de cada jugador, saber les característiques de cada uno i fer una unió forta i un equip que vaja on vaja competisca i que defenga els colors del Silla com se mereix.
1: Seguint els primers entrenaments de la pretemporada en aquest especial per al centenari, com veus a l'equip? Moltes novetats. Eres un dels més de 10 fitxatges que ha fet este any el Silla, també renoven 10 jugadors aproximadament. Com són aquests primers contactes amb els teus companys?
0: Al final és com tot, els primers dies costa perquè no n'hi ha confiança, és molta gent nova, no ens coneixem, doncs al final tenim que passar moltes hores des del camp per a agarrar aquesta confiança que se necessita, que la gent se solte, que n'hi hagi un ambient molt saludable, que al final és important a l'hora de aconseguir objectius, que el vestuari siga sa. I ja t'he dit, pues, poquet a poquet estem adaptant-se també a la idea de l'entrenador. Lo bo que la base de l'any passat ha renovat, entonces ja coneixen un poc el perfil de l'entrenador, lo que vol, estan adaptats ja a esa filosofia, enganxar-se lo més ràpid possible a lo que demana el míster i demostrar-li que pot comptar en que nosaltres en qualsevol moment.
1: Estava pensant en els molts canvis que hi ha hagut en la plantilla els últims anys. Només s'hauràs coincidit en cap, si no, en aquella temporada en el Silla fa aquella del playoff que vau fer.
0: Sí, l'únic que queda és Capsi, que jo crec que el dia que se retiri li faran una estàtua, perquè porta molts anys així, i en el Silla. I al final, això és molt bonic, tornar a l'equip del teu poble i veure que n'hi ha companys de tota la vida, amics de quan tenies 6-7 anys i encara estem així. I avui això no, això aporta a l'hora d'aconseguir objectius, de tindre gent del poble, de que saben que van a defendre l'escut com se mereix, i això va ajudar molt a aconseguir l'objectiu.
1: I l'última pregunta, diem, curs molt especial.
0: Pues el missatge és clar, nosaltres el que anem a fer va ser lluitar cada partit con la màxima responsabilitat, donant el 100% de cada un, que al final tenen que vindre així a animar el fin de setmana, però que sapiguen que van a veure un equip que se ho deixa tot, que se ho va entregar tot en el terreny de xoc, i això va ajudar a aconseguir l'objectiu, guanyar partits, perquè al final dir-te que anem a guanyar partits són paraules buides que dic jo, i el que n'ha que fer és demostrar-ho.
1: Ara ens trobem així dins de la seu del Silla i anem a xerrar, a conversar amb el seu president, en Joni Guillem. Hola, Joni.
2: Hola, bona vesprada, Carlos.
1: Estem en un any molt especial, any del centenari, i en primer lloc volem saber els oients de A Punt Ràdio, el Punt a Punt, la teva vinculació en el Silla. Quan va ser la primera volta que vas vindre així al Vicente Morera o que vas tenir relació en el Silla Club de Futbol?
2: Jo tenia alrededor de 11-12 anys, en l'època de cadets, vaig arribar al club com a jugador. Vam acabar tota l'etapa hasta juvenils, després ja vaig deixar de jugar. I després d'estar uns anys, pues, 20-22 anys, pues, per ahí, pues, va arribar l'època dorada del Silla Club de Futbol, en Ricardo Pérez al capdavant. Vam fer la promoció a tercera, contra el Tavernes i Utiel, i ells s'enganxarem de pleno i varen fer la gran animació al front d'Albufera. A partir d'ahí estarem 10 anys animant 8 anys tot l'equip en tercera, 5 en Ricardo, 3 en la directiva que agarrarem nosaltres. I això, la vinculació meva en la gran animació. Després arriba el moment que Ricardo Pérez ja, després de 13 anys, diu, jo ja he acabat, en la meva etapa sí acaba, i no n'hi havia ningú disposat a agarrar el club, perquè això era un monstruo molt gran, un barco que és difícil de conduir, necessita molta feina, jo ara ho sé bé perquè estic clavat tots els dies. I al final, pues mira, en una miqueta mirada del front a l'Albufera, Juan, tornarem, mira, acabem de jugar el playoff en el camp del Roda contra Papuchera segona ref, que va ser l'època dels coeficients. Uh-huh. I tal, mos clavarem en el playoff i van jugar contra el Roda i tornàvem plorant en la sensació de que hòstia, s'han sigut tio l'enveja, perquè si mos veies antes fer ahir el front d'Albufera anava tots

0: camps animaven, el bombo en tots els puestos. I estàvem molt disgustats, hòstia, que això s'acaba i no n'hi havia ningú que volguera agarrar-ho. I al final, no. Mirem Juan i jo en el cotxe, no hi ha huevos, no hi ha huevos. Vam fer números, vam fer diverses reunions amb Ricardo Peris. Ens contàvem un poquet com anava tot, com era, la feina que tenia. I finalment sí que van haver ous per fer-ho. Vam fer una junta directiva formada en pares de l'escola, que estaven disposats a entrar amb nosaltres. I José Vicente Montesa va ser elegit el president amb nosaltres, la persona pues, més empresari i tal. I formarem una junta directiva de 12 components més o menys i tirarem per acabant.
1: Li s'he preguntat també a Capsi, a Vicent, que són d'ací de Silla, un capità que continua i un dels fitxatges que torna ací al seu poble. Això, per els primers records, més allà del club, ells me recordaven, per exemple, el Camp de Terra, que hi havia ací al prop per jugar. Suposo que tu també has jugat allí.
0: Clar, clar. Jo quan vaig arribar a Sorato de Terra, xarcos, fang, i era el que n'hi havia, el que s'estilava en aquest moment. Ara ha estat tot molt modernitzat, és una altra època i ha canviat. No sé si per millor o per pitjor, perquè a mi m'agradava molt el funk, però sí, jo quan vaig a plegar així, em recordo com m'agarren els meus companys, que són els meus amics a dia d'avui, sobretot David Verdú, que va ser el màgic, el golejador, l'estrella del Silla Club de Futbol, el que més gols ha fet, el que més... Sempre me va tirar una maneta, va estar al meu costat i m'ha ajudat molt a caure així en el club i a estar.
1: Comentaves, tu has passat de ser aficionat, bueno, primer jugador, després aficionat, estar en ese front a l'Albufera, a ser president del club, a gestionar un club. Per a la gent que li agrada el futbol, que de moment ho hagi vist com a jugador, com a aficionat, com és el dia a dia de, o la setmana a setmana d'un president? És moltes cridades per telèfon, no? moltes reunions, com és esa setmana a setmana?
0: Imagina't, el telèfon no para, te toquen des de representants, des de reunions amb col·laboradors, perquè necessitem molts col·laboradors, molts sponsors que ens ajuden a dur el club acabant. El meu treball dins del club és ese, aconseguir diners de baix de les pedres per tots els puestos perquè això ho tiri per acabant. Agraïm molt la col·laboració de tots. Enguany, tinc que destacar que la meva empresa, on jo treballo 15 anys quasi, vaig fer una carta i li vaig dir, mira, que sóc el president del Silla Club de Futbol, és una multinacional molt gran, i és l'any del centenari, m'agradaria que la meva empresa on jo treballo i dediqui el meu esforç personal que estigués amb mi i tal, i s'han convertit en els sponsors principals, que després t'ensenyaré la camiseta en el logo. El dia 28 les presentarem contra el Bunyol i ha trobat ahí un sponsor molt guai que damunt és... Hi ha un vincul ahí, que és la teva empresa, sí, que t'està ajudant i gràcies a Déu que la gent del poble, molts, bé siga en lones, bé siga en la camiseta, a la banda de davant, de darrere, on siga, mos ajuden i mos ha... Esa és la meva feina, trobar que la gent mos acompanyi en el viatge, perquè si no, no, seria impossible.
1: Parlem amb el capità, que si ens deia ja que ja des de la fi de la temporada passada ja es respirava que la gent tenia moltes ganes este pròxim any, per com havia evolucionat l'equip la darrera temporada, el curs passat, i perquè és l'any del centenari, no? Com estàs respirant tu, què et diuen pel carrer, del que va vindre esta temporada i ese curs del centenari?
0: Jo, especialment, quan me tiré les eleccions per presentar-me com a president, després d'estar en la junta que vaig estar, la meva primera campanya va ser la passada com a president del club i estàvem esperant estar amb moltíssimes ganes perquè sabíem que era la que fa cent. La vida farà coses tal, però sempre estarà marcada així 20, 30, 40 anys. Què va ser el president del centenari? Pues que diguen Johnny Guillem, va ser. Per mi era un orgull. A mi, per estar així dins, tens que estar un poquet boig, en tindre ganes de dedicar al futbol, estar ahí, que treballi setmana a costa de res, més que per el teu club, per els teus colors, per l'amor que n'hi ha i això. Pues se te ha agradat molt i a mi és una persona que jo me considero que a lo millor no estic molt bé per a fer-ho. Soc la persona ideal per estar així dins.
1: Estem així en la seu del Silla Club de Futbol, que està ple pues, de banderins, de copes, d'algunes samarretes també, del Castelló, del València, o ser firmada per jugadors, i moltes copes. Hi ha així algun detall, alguna copa, algun banderí que veig de molts equips, del Mataró de Catalunya,

0: del Villarreal, de València, d'Alcàsser, de molts equips de la Federació Valenciana, que digues que a tu et faci especial il·lusió. El Tacoronte també, ahir n'hi ha un del Campionat Nacional Sub-23 de l'any 80, i són grans records.
1: Tots guarden la seva essència, el moment que va ser i tal. Som els més antics, jo no els ha viscut des de dins. M'han contat històries que són, pues, que molen estar i sentir-les. I després ponia clubs molt importants, pues, el Ontinyent sí que vaig estar jo com a aficionat en el 2010, que està ahí, pues, en el Clarià no estava en ese camp, quan el donaren.
0: L'Ontinyent que va desaparèixer, l'Ontinyent club de futbol.
1: Correcte. I ese partit ells mos clavaren 5-0. Va ser l'últim de Durrebert al Silla Club de Futbol, pense. I jo què sé, està el Mallorca, això d'algun torneig, Intercity, el Dense, Llevant, pues, tots guarden algo. L'any del centenari del Torrent també està ahí. Nosaltres en guany també estem fent els banderins per tot l'equip que vinga a casa a jugar en el partit de casa l'any del centenari, que s'enduga un detallet del club perquè les seues oficines també estigui el Silla Club de Futbol present.
0: I han sigut molts anys com a jugador, molts anys com a aficionat, ara també com a president, anys de gran il·lusió, com vist ascens històric a tercera amb Edu Revert, que recordem també que allà estava Capsi, i també moments complicats, no? Has dit quan agafareu l'equip estava en un moment ahir que no sabien què anava a passar, no? Que hi havia molta preocupació. Crec que us ho comentava Capsi, que després d'aixa quan Peris se va aixar de l'equip, que va ser després d'aixa del playoff, que la gent parlava que anava a ser del Silla, no? I va ser el moment més complicat o entre el moment més feliç i més complicat, quins dos miries que has viscut en el Silla?
1: El moment més feliç, sense dubte, el dia de Utiel, que pugem a tercera divisió i mantegem a Ricardo allà en el camp, en la celadilla, i el que va aconseguir, que anarem en l'autobús a la plaça del poble, això va ser el moment més feliç. I el més dramàtic per a tot el Silla Club de Futbol era que anava a passar així després de que una persona, un empresari, un soci del club, un xic del poble, que ha fet tot el possible per dur el Silla a lo més alt, pues que deixar això. Hòstia, pues era un moment d'afrontar. I nosaltres, claro, primer anem a entrar com a junta gestora a veure, primer si entra algú, millor, però si no entra ningú, pues estem nosaltres disposats, que quan un club complís 100 anys d'història, gràcies a Déu, és perquè sempre ha hagut algú que vull gastar ahí, si no, no compliria 100 anys. Gràcies a Déu, en el Silla ara sóc jo el que li toca, però espere que el dia de demà, no sé, jo estic per 4 anys, després pot ser que continuï, que no, però qui entre, que continuï i que complisca 100 més i que estigui que ho veig.
0: Any molt especial, any del centenari, en una plantilla que conserva una meitat de jugadors, uns 10-11 jugadors que renoven i altres 10-11 jugadors que són fitxatges. I fitxatges, pues, ho han comentat Vicent, no? Que té una gran experiència a categories superiors, Pastor que ve del Buñol, Soriano i Luis Ruiz que venen de l'Onda i que han sigut importants en esta categoria, i més fitxatges, no? Espina, Dani, alguno més. Com veus este any l'equip per afrontar este repte tan important?
1: Jo veig l'equip molt preparat. La base que hem fet, hem aguantat el nucli dur de l'any passat, la defensa va ser l'equip menys golejat de la categoria, la tenim tota, tenim a Peque, Blas, Capsi, Mario. El mig centro també hem reforçat, van haver molt de palos per jugar, perquè tots són titular, hi ha un equip de 22 futbolistes que tots venen de ser titulars en els seus equips i lamentablement sols caben 11. Entonces esa gestió ja de l'entrenador, de Dani, però va estar bonico perquè tot el món va voler jugar, segur que tenen que guanyar, però pense que tenim 22 futbolistes per donar el callo i l'objectiu que se marquem és estar entre 5 primers. Estar en la això de volem, som ambiciosos, és un any bonico, no hem entrat per salvar-se. Jo des que vaig entrar l'any passat ho vaig intentar, el futbol te dona i te lleva, l'any passat pues, no van aixir les coses bé al principi de temporada, no ho vam aconseguir, ho tornem a intentar, en guany amb més il·lusió perquè és l'any del centenari, i mentre jo estiga la meva idea és buscar l'ascens. No ho tenim com a objectiu principal, aconseguir-ho sí o sí, però sí que estar, que la gent vinga al camp, que l'equip guanyi en casa, que s'anime més a que creixi la massa social, i per què no un playoff? Estar ahí, hòstia, que si punxa este, nosaltres enganxem. O siga un any bonic i il·lusionat mirant la classificació i que estem en la part de dalt. Això és el que vull.
0: I la Copa, no? Que l'any passat la va viure amb moltíssima il·lusió, crec que hi ha una eliminatòria davant del Ribarroja que va superar, i va arribar ahir l'últim tram de la competició.
1: La Copa és una cosa que a nosaltres ens torna locos, la veritat, la volem, és una cosa que volíem. Van entendre la mala sort de jugar a partit únic en Paterna, l'eliminatòria...
2: Semifinals, no?
0: No, és part de final.
1: Part de final. Al ser partit únic en el seu camp, allí va ser un partit molt difícil de jugar, molt lenyeros, se n'anava la llum cada 2x3, se ficaren davant en el marcador i ja no pogueren fer més per arribar a empatar el partit. Si hagueren pogut empatar, pues segurament li hagueren pegat la volta, però no va ser aixina. Tornarem a intentar. He sentit al director deportiu de Javi Sáez de Ribarroja, que també li fa molta il·lusió. A lo mejor se tornem a enfrontar, va ser a bonico, l'any passat va haver molta tensió entre els dos equips, tu penses que vas estar allí, sí. No sé si era el de Liga o el de Copa, el que estigueres tu, i no, rivalitat sana, però pues, són dos equips forts i que volen els seus objectius i pues, anem a lluitar igual que ells per tindre-lo i si ojalà se quedarà en casa. És l'any del centenari i algo volem. No sé, algo mos té preparat la història pel any del centenari pel Silla Club de Futbol.
0: I per a aquest any tan especial del centenari, què heu preparat? Quins regalers li teniu preparats per a la vostra afició?
1: Pues n'hi ha diverses cosetes, encara que n'hi ha moltes en el cap per anar fent. La primera, ara en el passe de temporada, tenim un detall per a cada soci, que és un banderí, bé siga pel cotxe o per a qui no tinga cotxe pel quarto, en l'escut del centenari, que... i en la frase de ser del Silla no sent, o sea, ser del Silla no s'aprèn, es sent. Això és un banderí, el banderí que tenim pels equipos. Mos acaben de, esta vespre han firmat el contracte en els músics que mos han composat la cançó de l'himne del Silla Club de Futbol. Ja la tenim en el nostre poder, ja la podrem sentir el dia de la presentació. Més coses, en l'entrada del camp veus que està Vicent Morera i Javi Moreno. La idea que tinc és fer un museu en Metraquilato en la gent important del poble, com podria ser Javi Moreno, Benito Floro, Paco López, Cabello, Ballester, gent important de Silla, que ha arribat Fowell, que ha arribat al València, al futbol, Amigó, al porter del Barça, pues ficar un poquet d'història de cada un, que la gent quan vinga al camp pues tinga un rato pues, para entretindre's, mentre, sobretot el futbol va ser tots molts pares quan se dutxen i quan acaben els partits i esperen els xiquets, a l'eixida és on està el museu, on estarà el museu present. I esa és una de les coses que està segura que se va a plasmar. La cançó ja la tenim, els banderins, hem preparat una camiseta especial per a l'afició del centenari, que perquè la gent la pugui comprar, blanca, en l'escut dorat, tots els detalls molt bonicos, espero que a la gent li agradi, van anar en la seva caixa també, van anar dins d'una caixa del centenari i la gent la podrà adquirir barata, un preu més o menys de 15 euros i esperem que tinga èxit i que la gent vinga al camp en aquesta camiseta i disfrutem i sobretot que pleguem ahir a la final de Copa i tot el món vagi en aquesta samarreta.
0: Com a president de l'any del centenari del Silla Club de Futbol i després d'aquest vídeo molt emotiu que ha fet el crac Sergio Rocha de comunicació del Silla per a intentar agafar, no?, els socis per a aquesta temporada tan especial, quin missatge li envies a l'afició a punt de, ja que unes setmanes per a començar aquesta temporada del centenari?
1: Pues el missatge és que tota la persona vinculada al Silla Club de Futbol que ha passat per ací, ha sigut jugador, que estime el club en un poquet encara que siga, pues que diga, hòstia, són 100 anys d'història, anem a veure en guany, anem a viure... Jo he sigut part d'aquests 100 anys, ha sigut jugador en el 80, en el 90. Vaig a treure'm el passe i vaig anar a veure i vaig a apoyar al club, perquè contra més socis tinguem, pues més fàcil serà arribar a tots els objectius. És una font important d'ingrés que ojalà que la gent se tots els que no el tenien l'any passat i, hòstia, ha sigut història del club és l'any del centenari. Vaig a veure i vaig a apoyar. I que vinguin al camp, que animen, que entre tots junts aconseguim un objectiu bonico i, sobretot, que vinguin i que disfruten.
0: I així ve el promès a tots els que ens escolteu. Us oferim així, ara mateix, en el punt de punt de punt ràdio, un abans de la cançó commemorativa El centenari del Silla.

0: Pront el Silla Club de Futbol descobrirà la cançó completa del centenari, que sonarà, estic segur, ben fort en el seu camp Vicente Morera esta temporada pròxima. Així finalitza este especial per al Club dels Blanquets, al qual seguirem de ben prop des del Punt a Punt. Ja sabeu, cada diumenge nit en la secció El Futbol Més Nostre, en el Punt a Punt de Punt Ràdio, repassem durant la temporada els resultats i classificació de la Lliga Comunitat amb entrevistes als seus protagonistes. Salutacions des del camp, Vicente Morera de Silla.
1: Punt a Punt. Esport en estat pur.

0: 4 i 45, 15 minuts per arribar a les 5 de la vesprada, moment en el que començarà a les 5 de la vesprada ixa sprint de MotoGP, on en Moto2 acaba de finalitzar, està en el tram final ja de classificació, la quali, la segona classificació, on Ethan Guevara ha fet pole, Alonso López segon, Ivan Ortolà tercer. Així que és com ha finalitzat esta classificació de Moto2. A les 5, en 15 minuts, arranca la sprint de MotoGP. L'hem donat veu a un dels clubs centenaris en esta temporada, com és el Silla Club de Futbol, en el seu president, en el seu capità, en el fitxatge bomba, donant-li també exclusivitat, no? Ese reportatge sonor, descobrint també, bueno, pues la cançó del centenari del Silla Club de Futbol, hem parlat amb el seu president, Johnny Guillem, tot això en Carlos Gallardo, però també anem a parlar de futbol femení, i és que recordareu que la setmana passada ficàvem el focus en el València Club de Futbol, en la seva pretemporada, en la seva tornada a la primera divisió, i en este cas anem a ficar el focus també en el Levante Unió Esportiva, que malauradament va baixar de categoria la temporada passada i estarà en la primera federació, i en el Villarreal, que és l'equip que es va jugar l'ascens amb el València la temporada passada per a muntar a la primera categoria, la Lliga F. Així que d'aixos dos equips, del Levant i del Villarreal, volem parlar i volem fer-ho també en la mateixa veu, la mateixa protagonista, que és la nostra companya de Plaza Deportiva, Bea Blasco. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: De moment l'estiu te tracta bé, no? Estàs
1: sí.
0: Al sol, se te nota, se te nota. Estàs més morena. Jo és que no agafe color, per molt que vulga.
1: Estamos a gusto, estamos a gusto.
0: Que anava a dir-te que parlarem, clar, la setmana passada del València, que serà l'únic representant de la Comunitat Valenciana en la primera divisió, però en la segona categoria, en la primera federació, cal recordar que el nom de la segona divisió en el futbol femení és primera federació, ahí estaran el Levant, després del seu descens, del seu comiat de la màxima categoria, i el Villarreal, que va estar fins a la fi, igual que el València, en eixa final per muntar a primera. Clar, són dos equips que, per començar fent una pregunta general, ¿están obligados los dos a tratar de puchar?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Sobre todo en Levante, el Villarreal ya lleva unos años en segunda división.
0: Sí, que
1: lo tiene más complicado, está ahí luchando.

terminar en el Llevant, ara anem en el Villarreal. Hem parlat de l'objectiu, de que té que ser el de l'ascens directe, però penses que, o què penses que

0: Bueno, pues anem a veure, no? Què és el que en este cas fa el Llevant, què és el que fa el Villarreal. Són dos equips que estaven parant, no? Necessiten tornar, sobretot el Llevant, deixar i tornar a pujar.
1: Sí.
0: Però el que ens agradaria, Bea, és que els dos, una de manera directa i l'altra via playoff, pugueren estar i que l'any que ve també es mantingui el València i ja tindre tres.
1: Exacto, tenir a los tres.
0: Claro, això seria, t'imagines, tindre els tres?
1: Ui, seria increïble. Sí,
0: això seria una gran notícia, per al futbol femení i per a, en concret, el futbol femení de la nostra comunitat valenciana. Pues, Bea, no sé si vols comentar alguna cosa més del Llevant, del Villarreal, alguna cosa que se'ns hagi quedat per dir.
1: Nada, yo creo que mantengan esos objetivos y que esperemos que ahora en esta pretemporada que puedan pues ensayar, ¿no? Un poco para conseguir ese ascenso, que oye, tres equipos valencianos en la primera división
0: sería,
1: viene muy bien.
0: Sería magnífico.
1: Tendríamos varios derbis.
0: Sí.
1: Perfecto.
0: Ya sería más difícil que se salvaran estrés después, pero sería ideal. Pues Bea, ha estat un plaer parlar en tu, ja vàrem parlar del València la setmana passada, avui del Llevant i del Villarreal. D'ací a no res, un mes està arrencant la temporada, sí. Així que estarem pendents i t'agraïm molt este rato de ràdio. Bea Brasco, gràcies. La companya de València Plaza, parlant del futbol femení i en concret avui del Llevant i del Villarreal.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Cinque y 24 y continuem en directe en este punt a punt en A Punt Ràdio. En un dissabte, 8 d'agost, on volem ficar també el... Volem parlar d'un altre dels equips valencians que esta passada temporada pues, li han donat protagonisme i és l'amics del bàsquet Castelló. I és que bueno, pues, tenim a l'altre costat del fil telefònic el seu president, Javier Fortuño, i anem a aprofitar per a saludar-lo i per a parlar de lo que ve per davant. Javier, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Com va la cosa? Com va l'estiu?
2: Bé, pues treballant, fent equipo, que fer.
1: Uh-huh. Lo primer és començar per un poc el balanç de lo que va ser la fi de la temporada passada, que malauradament l'equip es va quedar a un pas, no? Podríem dir, de niixer playoff, tractar de muntar de categoria, però en un poquet de perspectiva, com recordes tot allò? Eixa partida davant l'Albacete i tot allò.
2: Sí, bueno, jo crec que per a pujar tens que jugar finals. Mm. Van jugar dos finals i no lo van aconseguir. Però bueno, va ser un poc raro, perquè en Córdoba va passar algo raro, no? És partit que l'entren tot, rarament, i entonces se nos va massa, i luego en casa casi lo conseguí. Un partit interessant i casi lo conseguí. I el partit d'Albacete, pues lo mateix, van perdre per molt poquet, i creien que lo tenien, i no vaig ir i ja està. No n'hi ha que haver-ne voltes.
1: Quin és el sentiment, presi, que pesa més? L'orgull per aquesta temporada realitzada o un poc la frustració, entre cometes, per haver-lo tingut tan prop? Perquè, clar, suposo que ja en el pas de les setmanes ja va guanyant un poc més l'orgull, no?
2: Sí, bueno, el projecte és el llarg pas. Ja vas començar en febrer i jo volia, i en entrenador, i en director deportiu, i en junta directiva, volíem fer algo diferent, que era un espectacle. I entonces l'entrenador lo va aconseguir. Tu anaves al pavelló i anaves a veure un espectacle. I entonces, ja recordo, van 4.400 espectadors el partit. Sí. 4.000 el partit de Córdoba, 4.000 el partit de Llíria. Això era un tètic espectacle. Abans del partit, durant el partit.
1: Sí, sí.
2: Entonces, l'equip jugava molt bé. Jugava molt bé. No lo van aconseguir, però el primer objectiu, que era canviar i fer un espectacle, lo van aconseguir. També és molt important.
1: Donem fe d'això, perquè nosaltres vam estar en aquest partit.

0: partit en directe, donant-lo en directe per la ràdio, i la veritat és que l'equip, bueno, va estar prop, però sí que la realitat és que en quant a efecte, no?, i en quant a sobretot el rendiment de l'equip i el pla de xoc, i bueno, pues evidentment era atractiu. Clar, no sé si va costat molt el fet d'alçar un poquet l'ànim de la gent, si penses que eixe fi de temporada reforça el projecte de cara a este any. Com és un poquet l'aprenentatge, no?, que deixa la experiència de la temporada passada?
1: Jo crec que reforça el projecte. És a dir, la gent sap el que volem i ens acompanyarà segur. Tant jugadors com aficionats, patrocinador, directiva, tot. No, volem que este any sigui impressionant. Este any serà molt, molt, molt bonic, serà.
0: Clar, n'hi ha que involucrar també a la gent i donar-li un poquet continuïtat en el projecte, i jo crec que un dels primers moviments, i no sé si estaràs d'acord amb mi o si era la idea, era la de confirmar la continuïtat del coach de José Luis Pichel. No sé si era un poc la primera pedra d'este projecte que, com tu dius, ja porta uns mesos, però que ara, entre cometes, torna a començar en esta temporada.
1: Totalment. Quan coneixes a José Luis de veritat, te has descobert que el projecte té que ser en ell. Té que ser en ell. Era l'única alternativa. I entonces, hasta que José Luis, que jo crec que no és entrenador d'aquesta categoria, és entrenador d'una categoria superior, però jo crec que el Pedre dos finals està herido i diu, ai, ho vull aconseguir.
0: Està picat, entonces, no? És com que li ha picat.
1: Sí, crec que José Luis està picat. I llavors dic, vaig a pujar en l'amic. Entonces, yo creo que lo que la motivata a continuar en una categoría que no es la segua y en el proyecto que tenim, van a hablar, van a mirar el proyecto, que se ilusionan para él, por un montón de motivos. Entonces, nos vol acompañar en el proyecto. Y era la pedra angular. Es decir, yo vaig dir molt clar al director deportivo que quan tinguérem fitxat a Pichel, es començarien con la gent. Hasta que no estiguera Pichel firmat, y Pichel nos va donar el sí enseguida. Es una persona molt ambiciosa, és un entrenador espectacular.
0: Que sí o que no? Que sí o que no?
1: Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, espectacular. Sí, sí, no, que sí, enseguida. I a partir d'ahí es comencem a qui se queda, qui se va, qui... Tot això. A confeccionar la plantilla.
0: Què és, sobretot has parlat d'ell com a pedra angular, però què és el que té Pichel, o què és el que ha aportat Pichel al club? Més enllà, perquè suposo que ja parles més enllà dels resultats esportius. Què és el que té?
1: Sí, sí. És que, a més, ell i jo sempre hem parlat, és a dir, jo vull que l'amic sigui un espectacle. Abans del partit, durant el partit, és a dir, el que sigui espectacle que muntem abans del partit, durant el partit, a la mitja part, tot el que muntem. I ell té que muntar espectacle dins de la canxa. I a mi no m'agrada un partit ahí a defensa, defensa, defensa, i que no, no sigui bonico.
0: A poques possessions, no? Ja.
1: Llavors, aquest partit, la gent l'encantava. Això és el que volem, que la gent vagi al ciutat a passar-lo bé, a passar-lo bé. I llavors els resultats vindran. I és el que li vas demanar la setmana passada, l'any passat, i el va complir.
0: No sé si un poc l'espill, encara que és un projecte que, bueno, pues està creixent moltíssim també, però aquest espill de xoc que agrada, que és alegre, no?, que és molt ràpid, que té València Bàsquet, no sé si és un espill o no té res a veure, o és un exemple, sí, sí. O no.
1: Sí, és un exemple a seguir totalment, però a més no solament dins del partit, jo sempre li dic, abans del partit, el que fa València Bàsquet és un espill totalment, però abans, durant...

0: perquè, Javier, no sé si t'he pogut tutejar. Sí, no?
1: Sí, sí, per favor.
0: Tu eres el mecenes de amics del bàsquet Castelló, no? O sea, podríem dir que eres el que fiques diners.
1: Bueno, som uns quants. Jo sí. Realment soc majoritari, sí. en Fidel, en quant a accionista, mm-hmm. ¿vale? Pero som una junta directiva, mm-hmm. grandíssima. La directiva és la que se mereix. Cada mm-hmm. un aporta una cosa. Uno pot aportar diners, otro pot patrocinadors, mm-hmm. otro treball. Hi ha gent molt important, eh? Hi ha gent pensant així, pues, Pablo, per exemple, és clau en el funcionament de l'esto. Mm. I ja, digo, president, és que està tots els dies treballant. Entonces, mira, n'hi ha tot, cada un té el sospecte. Jo me vaig encontrar en una junta directiva molt treballadora i com molt tocant. Jo simplement fiqué la pedra angular de dalt. Sí, sí. I me va apoyant.
0: Era per fer un poquet la foto, no? A l'oient que està escoltant. Estàvem parlant de València Bàsquet, que evidentment té un mecenes molt clar, que és Juan Roig, per saber un poc també com funciona, no? El que n'hi ha darrere d'un club com Amics del Bàsquet Castelló, que bueno, pues que l'any passat va estar ahí, no? I que va estar prop. Estàvem parlant de Pichel, però no sé si notareu també si heu notat aquestes setmanes que el fet de mantindre al coach, a l'entrenador, enviava un missatge de continuïtat, d'estabilitat, de cara, sobretot a jugadors, però també a patrocinadors, a afició. Era un poc ese missatge de calma, no ho hem aconseguit, però continua el mateix?
1: Sí, sí, sí. N'hi ha jugadors que se queden, jugadors molt importants, uh-huh. que se queden perquè està Pichel. I uh-huh. n'hi ha jugadors que venen perquè està Pichel. Perquè si te fas compte, nosaltres, la gent que s'ha anat, l'analitzes, no sé, és que se'n van perquè les hem augmentat, la gent han progressat tant, que, clar, jo no puc, a Russell ha fitxat per la València de l'Ebro, a Ignacio Rosas en Córdoba. És a dir, que algú està fitxant per equipos superiors. Entonces, això és, aquesta gent, Pichel és els que ha revaloritzat. Mm. Estava avui un article del Marca que ficava del Madrid a la NBA. Entonces, me parece que es de la mix al Ebro.
0: Sí,
1: si no sanar,
0: claro. Sí, sí, bueno. Mira lo que le ha pasado a València Bàsquet. Pero sí, es que al final... a València Bàsquet le han llevado hasta el entrenador. Voy a decir,
1: sí, sé. Y mira que a Juan Roig es difícil llevar un jugador y que le lleven... Pero bueno, es que claro...
0: Pero es que has fet una temporada histórica, y claro, Final Four de Euroliga, guanyar la Lliga, claro, es que en el cas de la Mix, pues ha fet una temporada també molt bona, i lo normal és que arriben clubs de fora per atentar, no?, als seus jugadors. Claro, lo bo és que tu has pogut mantenir a Pichel, això és lo bo.
1: Sí, pero luego ni a Jen, por ejemplo, Kenny Santa, que para mí era el millor pivot de la tercera categoria, es va lesionar. Mm-hmm. Pues ha continuat per Pichel, mm-hmm. es decir, o Diante Vázquez, que son jugadors que tenen, bueno, ya no te comente del capitán, perquè el capitán és de casa, entonces sí, Joan és de casa, entonces Joan se queda perquè va con el club, y Joan está el club sin ceguera, o Eric, que també és una persona del club, però esa gent se queda també perquè està Pichel, és així, eh?
0: I te pregunto també, Presi, per un poc la construcció de la plantilla, clar, perquè aquest estiu hi ha hagut també decisió, entre cometes, de conformar una plantilla de cara a la pròxima temporada. N'hi ha hagut adeus, com el cas d'Andrés Roig o de Roger Fàbrega, que no sé si són difícils de digerir, aquestes eixides o aquestes situacions de jugadors que a priori, bueno, pues tenen aquest cartel de importants.
1: Sí, Roger és que estava clar, lo vi dir, mm. estava clar. També s'ha anat als Estats Units, però normal, perquè és que no va altra cosa i era impossible, i m'alegre per ell i que triomfi i ja està. Andrés Roig és jugador de casa i sempre serà de la casa. Andrés no s'ha anat. Se va al costat, a Villarreal, però Andrés sempre serà de la mix.
0: La porta oberta, no? La porta oberta.
1: És el que passa. Sí, sempre, sempre, sempre, Andrés, sempre. Però és que, a més, està en Villarreal i està entrenant aquí en el pavelló, està seguint l'amic, i no passa. Però Andrés sempre serà de l'amic. I,

0: Sí, por ahí.
1: No sou el més gran, ¿no? Entenc, de la categoria.
0: Gran és Ibiza, que crec que triplica quasi el pressupost. ¿Vale? Y luego de l'altre costat està el Sevilla, que també està fort, Valladolid, que també està fort. Però i luego del nostre costat, de nostra liga, estan més o menys més baixes que nosaltres. Nosaltres, superior a Ibiza, molt superior a Ibiza. I luego les tres, pues, un poc menys que nosaltres.
1: Diries que aquest equip té més talent que el de l'any passat o és simplement que és diferent?
0: No t'he escoltat bé, perdona.
1: No, dic que si diries que aquest equip, la plantilla que heu fet aquest any, té més talent que l'any passat o simplement que és diferent i ja està. A veure, jo crec que tenim algun tipus de...
0: Ara t'escolté bé.
1: Vale. Que, no, que te diria que si esta plantilla, si la que heu confeccionat aquest estiu, si penses que és simplement que és diferent a la de l'any passat o si penses que té més talent que la de la temporada passada?
0: Jo crec que és molt similar. La idea, el que busca Pichel, és molt similar. Molt similar. Pichel ara se té d'incorporar en tren de sistemes de Pichel, tàctiques, és molt similar l'equip. La forma de jugar serà molt similar.
1: Està tancada ja o queda encara algun fitxatge o sorpresa?
0: Hi ha una posició, o sigui, ens queda una possibilitat, però podríem terminar així o podríem fer un mes com a màxim.
1: Val, o sigui, que com a molt arriba un o més.
0: Sí, si no serà alguna oportunitat, doncs fitxarem. Si no, el que tenim és...
1: I en quant a objectius esportius en general, perquè hem parlat un poc de la plantilla, però en quant a objectius del club, després d'estar tan prop de l'ascens, suposa que dins del club, en el vestidor o en el coach, és inevitable tornar a parlar de primera fe, no?
0: Sí, escuchar, l'objectiu, clarament.
1: O sigui, sense cap dubte.
0: Sí.
1: Però saps, per si que això té una pressió, i és que t'acabes de ficar la pressió damunt de...
0: Bueno. Me da igual, es decir, Pichel se ha portado bien la presión, yo se ha portado la presión y ellos tienen que... es que es lo que volem.
1: Sí, sí. Claro. No, no, si me pareix molt valent, dir-ho...
0: Que no diu la veritat, pues no me pareix. Tenim un equip superior y luego tomo ahí por sus equipos de la mateixa manera. Bueno, pues a pelear. Pero yo lo tinc molt clar.
1: No, és que... Però estem mal acostumats moltes vegades a escoltar objectius més baixos de lo que hauria de ser, no? De lo que pensa la majoria de gent, per el simple fet de no defraudar, no? De no col·locar-se una pressió més gran.
0: El caràcter que jo vull a la gent que m'acompanya en el projecte és guanyadora. I el guanyador busca pujar. I punto. Sí.
1: Totalment, no? I me sembla genial i a més ho estàs dient en Apunt Ràdio que és en un altaveu en tota la comunitat valenciana. Hem parlat de que l'objectiu és ixe, però què esperes d'esta segona FEB en esta temporada? Creus que és més exigent? Creus que serà semblant a la temporada passada?
0: Semblant, jo crec que semblant. Un equip superior que és l'Ibiza i després el resto que s'ha fallat. Tens que guanyar fora, tens que sempre guanyar en casa i guanyar el partit de fora que pugui, i ja està. I més o menys anar com està impassat. De 3 o 4 partits llega regular, i si estàs ahí estaràs entre els 4 primers.
1: De fet, te volia preguntar per aquest grup B, rivals com Gandia, Benicarló, Llíria, Huesca, Cartagena, Prat, què te sembla el grup?
0: És que els coneixem. Llíria és una bombonera. Guanyar en Llíria és difícil. Es dificilísimo, ¿vale? En Benicarlo lo matéis. Y entonces, es decir, que son partidos complicados. En Huesca, bueno, yo voy a escuchar a Huesca el año pasado, el partido es un campeón, y son partidos complicados los de fuera. Pero nosotros en Ciutat tenemos que ser muy fuertes en Ciutat de Castilla.
1: Claro.
0: Tienen que crear una idea muy fuerte. Tienen que arribar, que arribar a casi 2.000 personas por partido, que es complicadísimo, y entonces crear que la gente se lo pase bien y que venga.
1: Y te pregunto también... per la Copa d'Espanya, perquè clar, se parla molt de lo que és la

0: van crear una cosa nova, que era que darrere de les canastes hi havia uns palcos que era per a patrocinadors, empreses noves i tal, i van aconseguir que de repent el últim partit eren 100 persones en els palcos que n'hi havia baix i 25 persones en institucions. Entonces, això és el que estaves dient, tipo NBA, tipo Rosarena, que compares. Entonces, al principi van començar i no venia ningú, tenien que tapar. I després van començar a patrocinador, i ara, esta gent que no havia anat mai al bàsquet, ha anat i volen entrar per ajudar-nos. Entonces, claro, és molt important el que van crear l'any passat. I després també no n'hi ha qualitat d'institucions. Nosaltres tenim un gran apoi d'institucions, i l'any passat van crear la moda. Jo quan vaig veure l'últim partit, que eren 25 persones d'institució.
1: Sí. Quan van eixir tots a la pista...
0: Sí. Que no creiem que... Digo, 25 cadires i anem 3 persones o 4 d'institució. I cada vegada m'hi ha més. I l'últim partit 25 persones. Que digo, madre mía, bueno, que había un lío con el protocolo que se han puesto.
1: Normal.
0: Por eso era cosa de Raúl Chaparra, digo, Raúl, es el problema del protocolo.
1: ¿Quin missatge li envia el president a l'aficionat o al veí de Castelló que està dubtant de si traure-se l'abono, de si fer-se abonat? ¿Quin és el missatge?
0: Que il·lusió, que anem a fer un espectacle i entonces que vinguin a passar un diumenge pel matí molt agradable. En fi, a més, ara anem a ficar en la cafeteria bocadillos, entonces que vinguin pronte a les 2 del matí, que van a almorzar, que els tipus fent les coses, que després van tenir un partit que siga bonito, que se lleva aquí, que sea espectáculo, y que se lo vaya a pasar bien. Yo creo que cuando tienen que ir a ver un espectáculo, es sanar a pasarlo bien. Una vez que vas a ver un partido de fútbol, vas a ver un partido de algo y dices, bueno, esto es aburridísimo. Vas a todo el rato para hablar con el concepto. Y eso les gusta. Que se ilusionen y que nos den la oportunidad en los fútbol.
1: I hem parlat de lo que és esta temporada i este és el missatge per a la gent que se pot il·lusionar o que pot anar al Ciutat de Castelló esta temporada, però has dit abans, al començar la xerrada, que clar, que tu has arribat recentment al projecte, però que és un projecte que té que durar més temps, no? I per tant, mirant al futur, on t'agradaria veure els Amics Castelló d'ací a 3-4 anys, ja no dic l'any que ve, 3-4 anys.
0: Jo crec que nosaltres, nostra categoria, crec que té que ser per ciutat i per apoio, ciutat té que ser l'Eboro. Però estar en la part alta de l'Eboro, luchar per una cosa que no està consumint mai, que és intentar play-off de l'Eboro. A partir d'ahí, és el primer objectiu. És dir, és passar l'Eboro i mantindre i luego intentar pujar un poquet més. Tenim ciutat per això.
1: Sí, la veritat és que, a veure, és ambiciós, l'objectiu, però clar, estem parlant de 3-4 anys, dona temps, no?
0: Sí, és que vam parlar de 5 anys quan vas començar el projecte, és a dir, n'hi havia que mirar coses...
1: Ja se fixareu que d'ací a 5 anys estan en la part alta de l'Ebro.
0: Sí, és a dir, és que jo quan m'havien preguntat és a dir, clar, què volem pujar? Però inclús estem preparats, si encontrem pujar a l'Ebro la temporada passada, doncs mira, encantat. Però no, jo crec que el club no està encara preparat. Este any sí, sempre molt preparat.
1: Que si d'ací a 10 mesos o 11 mesos tornem a parlar, però sí, què tindria que passar o què tindria que haver passat per a que me digueres que ha estat una temporada perfecta?
0: Lo mínim, jugar la final. Si jo passa com l'he passat, que van fer el partit que van fer en San Antonio, que va ser espectacle total, i ve 4.000 persones. Si tinc que renunciar a pujar i la gent se l'ha passat bé, estic encantat. És a dir, és que a mi m'he donat una categoria. Jo que vull és el que va passar a partir del partit de San Antonio. Que tot és partit, San Antonio, Giria, Córdoba, Albacete. La gent se la passava de meravella. I és la gent, i jo dic, estan disfrutant del baloncesto. És a dir, havia gent que no li gustava el baloncesto i anava per l'espectacle que hi havia allí. Oye, tu, que l'amic està de moda, anem a l'amics. Això és el que vull. Si jo m'he acompanyat el resultat esportiu i podem fer un ascenso, pues té categoria. Però el mínim és això, que tu vien jugar, passar-lo bé, estar bé i aplegar al final. És el que, sí, clar, t'ho vull pujar, però és el objectiu, però jugar a la final.
1: Pues, però sí, jo l'únic que me queda per preguntar-te o per dir-te és si tens alguna cosa més que dir-li a l'aficionat, o en este cas al veí de Castelló, al que pues, estiga escoltant la ràdio, o al que vaig a escoltar esta entrevista, que segur que bueno, pues jo se la passaré a Marc Calduig per a que la tingueu en el departament també de comunicació, però no sé si vols aprofitar este altaveu per a comentar alguna cosa més després d'una temporada que, bueno, pues que està a prop, no? de muntar, però que l'objectiu és que torni a passar, no? I que en este cas acabe bé.
0: Pues a mi m'agradaria que en la temporada regular, quan es comencem, que vingueren al pavilló i que intentaren que siga lo d'any passat. Entonces, si lo d'any passat és la gent que venia a los partits i tal, que vinga. Entonces, intentar provocar il·lusió a la gent i que això passen bé.
1: Pues, presi, Javier Fortuny, moltíssimes gràcies per este ratet de ràdio. Estem pendents de vosaltres, com has vist, que volem que quan tantes pugeu de categoria i que, sí. Per suposat, que si necessiteu qualsevol cosa, pues el punt a punt està en marxa tots els caps de setmana, pendents de tots els esports i tots els clubs valencians, com és el cas de l'Amics del Bàsquet Castelló.
0: Moltes gràcies.
1: Un abraç, presi.
0: Adeu.
1: Pues les paraules del president del Amics del Bàsquet Castelló, Javier Fortuño, en este punt a punt de dissabte 8 d'agost, ja estem, a 8 d'agost, on tenim ja els 9 que han puntuat en MotoGP, en la Sprint, en Silverstone, que són Jorge Martín, Ogura, Bezzecchi, Àlex Márquez, Dijan Antonio, Pedro Acosta, Mir Morbidelli i Marc Márquez són els nous que puntuen en esta sprint de Silverstone en este dissabte 8 d'agost, on evidentment una de les notícies, ho hem comentat al principi, bueno, pues és la mort del pare de Leo Messi, Jorge Messi, que als 68 anys pues, ha faltat, i per tant és una de les notícies de la vesprada. En una vesprada llarga, en la que encara queden moltes coses per contar, per comentar. S'està parlant també molt del futur d'un valencià com és Ferran Torres, i esta vesprada pues, estem pendents perquè hi ha més futbol en directe i més futbol en pretemporada, sobretot en ixe València-Newcastle del Trofeu Taronja, que serà l'últim partit de Trofeu Taronja en l'estadi de Mestalla. Així que, bueno, pues, en aquest partit estarem per suposat, i en la resta d'encontres també en esta vesprada de futbol, on encara ens queden partits com el del Castelló davant el Llevant, el Villarreal C Baiduixó, en aquest toc especial de saber com es va recuperant el dia a dia en la Baiduixó després dels incendis, el Galatasaray davant el Villarreal, i com estem comentant, per a tancar el dia, ixe Trofeu Taronja en l'estadi de Mestalla, en la veu de Luis Urrutia, en els comentaris de Xar Egea, en alguna sorpresa en quant a l'equip, i per tant pues estarem pendents de lo que faça este València de Carlos Corberán en esta vesprada de nit. Així que arribem a les 5:59 i anem a donar pas als companys dels serveis informatius d'esta casa. Saludem, donem la bona vesprada. Susana Golf, què tal, com estàs?
2: Hola, molt bé, gràcies, Salva. Bona vesprada. Doncs s'ha alçat el confinament a la població de Serra d'en Galceran, una mesura preventiva que s'havia establit davant l'incendi declarat en esta zona de la Plana Baixa, i ja no queda cap persona desallotjada des de diferents masies. Amb això es dona per acabat el dispositiu. En una hora es celebra una nova reunió del SECOPI en el lloc de comandament avançat, que s'ha desplaçat precisament a la població de Tírig. El dispositiu d'emergències concentra ara els esforços allà, en Tírig. La previsió de ratxes de vent per esta vesprada podria complicar els treballs. 200 efectius terrestres i 17 mitjans aeris treballen en la zona. El foc va ser originat per llamps, encara que la delegada del govern, Pilar Bernabé, diu que es continua investigant els focus. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha confirmat que es van declarar quasi simultàniament entre les 7 i les 9 hores a Culla, Serra del Galceran, Tírig i Salsadella. Després d'una nit intensa, l'evolució de l'incendi ha sigut positiva, però els veïns

0: ho han passat molt mal. Escolten.
1: Veiem el fum, preocupació, jo vinc a plorar, molt mal, la veritat. Estàvem veient tot com cada vegada s'extenia més el foc. Al rato, pues, Guàrdia Civil, envien un mensatge per al grup de veïns del poble. Estem confinats, no ho saps, si a mitjà nit te desperten i te diuen, no, és que te n'has d'anar perquè ha crescut massa, molta preocupació, i bueno, este matí pues, també esperar ordres a veure quan podíem eixir al carrer.
0: I no cal baixar la guàrdia. Esta mateixa vesprada, mentre la situació millorava a la Vall d'Alba, es declarava un altre incendi forestal a Palmera, que per sort ha pogut ser estabilitzat en menys d'una hora, gràcies a la ràpida actuació dels mitjans d'extinció. Recordem que tota la Comunitat Valenciana es troba avui a nivell màxim de preemergència per risc d'incendi forestal. Pel que fa a l'oratge, continuem patint altes temperatures i pendents de les tempestes. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Fins a 43 graus s'han registrat avui a Guadasséquies, 41 a Vilallonga, 41 també a Palma de Gandia, a Aielo de Malferit o a Pego. Per tant, molta calor, especialment a les comarques centrals, i ara pendents dels ruixats i les tronades que, de moment, han deixat 5 litres per metre quadrat al terme municipal de Requena. Per tant, esta vesprada estarem pendents d'aixòs ruixats que afectaran especialment zones entre la Plana d'Utiel Requena, passant per la Serrania, el Racó de Mus i l'interior de Castelló. Afectaran de gaidó les comarques interiors de Castelló perquè el gruix de les tempestes caurà ja a la província de Terol. De cara a esta pròxima nit i matinada, de nou, esperem mínimes que no baixaran dels 25 graus a la costa i demà augmenten els núvols i augmenta la humitat. De fet, demà al matí tindrem núvols baixos, abundants, al sud del Golf de València, les comarques centrals i a la resta cel prou ras. Ja de vesprada creixeran núvols d'evolució, però amb menys risc de tempestes que avui. Caurien especialment en zones interiors d'Alacant i del sud de València, però demà serà un dia prou tranquil i amb un esperat descens de la temperatura que es notarà especialment on avui ha fet més calor, és a dir, al sud del Golf de València i comarques centrals. Amb tot, encara esperem màximes que arribaran als 38 graus a les comarques més occidentals a l'interior de la província de València. Un diumenge, per tant, un poquet menys càlid i amb menys risc de tempestes.
0: Gràcies, Lluís. Bones notícies. I també hi ha temps per a la festa. Esta mitjanit, Altea acollirà un any menys la disparada del tradicional castell de l'Olla, que enguany complís 40 anys. Este matí s'han instal·lat els focs artificials en les plataformes aquàtiques. Fernando Trotonda, de Pirotècnia Vulcano.
3: Quant a magnitud, en quant a estètica, doncs s'ha incrementat el fet d'utilitzar dues plataformes més. Anem a gastar més matèria reglamentar, en concret 1.650 quilos. Mai s'ha fet un castell d'esta envergadura.
0: José Pérez és el president del Castell d'Olla i ens explica l'origen d'esta tradició.
4: Castell va començar des d'una comissió de festes. Van tirar un castell piroaquàtic i va estar tan bonic, al vora l'Ogis la Mar, que al final pues, eixa comissió va decidir que tots els altres anys siguents ells arreplegarien diners per a fer-lo.
0: I per la nostra part és tot. Tornarem demà a les 9 del matí, però podem seguir tota l'actualitat informativa en la nostra televisió, el web i des del seu mòbil a l'app d'Apunt Media. I ara tornem la paraula als companys d'Apunt a Punt. Salva Gomis.
5: Gràcies, Susana. L'última hora de l'actualitat en quant a la resta de vessants en la esportiva. Estem així en este punt a punt des de les 3 i mitja del migdia fins a les 12 i mitja de la nit, en una vesprada en la que encara queden moltes coses per contar, però abans fem un alto en el camí al tornar. Més coses en este punt a punt.
6: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
7: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: ¿Qué haces este finde?
10: Pues festa.
9: ¿Y el siguiente?
10: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?

6 i 7 minuts i ara de seguida anem a escoltar esta, ja sabeu, secció musical, de la música dels vestidors, de què és el que sona en els vestidors del futbol de la Comunitat Valenciana, però abans els més nombrosos d'este europeu que es disputa en Birmingham i que Espanya competirà en 47 dones i 46 homes, una serà 92 atletes i que per primera vegada en la història pues el nombre de dones supera als de homes, algo que ja havia ocorregut en els dos últims grans campionats a l'aire lliure, que varen ser els Jocs Olímpics de París i el Mundial de Tòquio 2025, però que no havia passat encara en cap europeu. La marxadora Maria Pérez, doble medallista olímpica i quàdruple medallista mundial, i Quique Llopis, valencià, quart en els Jocs Olímpics i subcampió europeu, lideren l'equip que compta en diversos medallistes continentals en l'última fita de 2024, com és el cas de Mohamed Atawi en els 800 metres, el propi Quique Llopis en els 110 metres valles,

0: I com sempre, anem a donar-li pas a la música dels vestidors en este punt a punt de dissabte.
1: Hola, sóc Andreu Serrano, jugador de l'Ontinyent 1931. Us desitjo a tots molt bon estiu i ens vegem la temporada que ve al Clariano per disfrutar d'un gran any. La cançó que més ha sonat esta temporada al nostre vestidor és la de Princeses de Pereza.

sóc Borja Mir, jugador del quart de les Valls i vos desitge un feliç estiu a tots. La cançó que més ha sonat en el vestuari del quart de les Valls ha sigut Billie Jean, de Michael Jackson.

Hola a tots, sóc Arnau Negre, jugador de l'Algemesí Club de Futbol i vos desitjo a tots un gran estiu per a passar-lo amb la família, amb els amics i descansar molt després d'aquesta temporada. La cançó que més ha sonat al nostre vestuari ha sigut La Morocha.

0: I, de fet, anem a saludar-lo perquè jo crec que ja el tenim per ahí, en algun lloc de la vall d'Uixó. Toni Galindo, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, Gomis del Salvador, què tal? Salutacions, molt bona vesprada, sí senyor. Jo sóc el que vulgui ser.
0: Correcte.
1: Con totes les persones de bon sentiment i bona fe, efectivament. Mira, pues estic així en el José Mangriñán,
0: sí.
1: L'estadi de la Vall d'Uixó, on va disputar-se el primer partit de pretemporada amistós entre l'Aude, d'entre la Vall d'Uixó, i el Villarreal C. Bueno, pues dos equips que es faran les cares també esta temporada en la tercera federació. I un partit que va ser molt especial, no? Pues, ja sabeu tot el que va passar així, tot el que va ocórrer en la Serra d'Espadà, el desastre que va suposar l'incendi i tot el que va patir, el que ha patit la Vall d'Uixó i pobles pues, com Alfondeguilla, com Eslida, com Aín, Artana, Xóvar, la Vilavella, bueno, pues, una autèntica catàstrofe natural, el pulmó de la Serra d'Espadà, que tant de mal de cap ens va dur, no?, estos dies dels incendis. I també molt pendents, no?, d'aquest incendi la Serra d'en Garcerán, de Tiris, la Salsadella i Culla, i bueno, pues el punyetero foc, mira, que estic així en el president de la UDE, de la Vall d'Uixó, de Ximo Guzmán. Ximo, el foc que ens du de mal de cap, no?, en estiu.
2: Bueno, la veritat és que ha sigut una empassa, no?, ho has dit molt bé. Vam tindre que anar amb jo per lo menos vam tindre que evacuar i anar amb un de casa. Vam estar 3 dies fora, la veritat és que s'ha fet un treball excel·lent per tal de sofocar-lo, que al final han tardat 11 dies. Però que, en definitiva, pues mira, tota aquesta gent que està darrere, que no se veuen, que són els que protegeixen a les persones com nosaltres, ha fet un treball excel·lent i vull pues, des d'ací donar-los l'enhorabona i manifestar-los el nostre recolzament a nivell personal i a nivell com a entitat esportiva.
1: La veritat és que sí, no? Si són bombers, si són membres i forces de seguretat de l'Estat i tantes institucions que tracten de sufocar aquests incendis. Però tu te vas lliurar de poc, que m'estaves dient que vius ahir a Pegueta la muntanya i te toca votar perquè, bueno, ja saps que estàvem comentant, jo també estic molt vinculat al Fondeguilla i estic ara passant uns dies per així i, bueno, la imatge és lamentable. La veritat és que és un poc contradictòria, no, Ximo? Perquè vens així, arribes a la Vall d'Uixó i veus una part de la muntanya totalment verda, però és que l'altre tenen de ganes de plorar, no? Per exemple, municipis com Artana m'han dit que és un desastre perquè pràcticament el 100% del terme municipal és que eixes de la porta de ta casa i ho veus tot cremat.
2: Sí, al final l'aire va fer molt de mal, no? El foc anava girant-lo per un costat i per un altre, i la veritat és que va fer molt de mal. Sí, pues vam tindre que abandonar, però vam tindre la sort de que el foc va quedar, pues va estar ben protegit, per el que t'he dit antes, per la gent que s'ha dedicat a que no mos passarà res, i en definitiva, pues mira, una anècdota queda com a anècdota. Ara sí que vindrà un treball de reconstrucció, un treball de reforestació, i que ara l'únic que hem que donar és temps i que no torni a ocorrer i ja està.
1: Ximo, el lío, ara la temporada ha canviat pràcticament mig equip, no? 13 noves incorporacions, si no m'equivoque.
2: Crec que 14.
1: 14? Mal informat.
2: Crec que 14. Bueno, la veritat, conforme t'he dit antes, el tindré 25 fitxes. En definitiva, al final hem omplit les 25 fitxes, se n'han quedat 11 de la temporada anterior, més o menys el que és la columna vertebral de l'any anterior, i pues, 14 incorporacions. Molt il·lusionant, amb moltes ganes, amb molta precaució i amb molta moderació, perquè l'objectiu de la Unió Deportiva Vall d'Uixó continua sent competir partit a partit i intentar mantenir aquesta categoria bonica que estem afrontant ja 2 temporades, en esta serà la tercera, i que pues, en tota la il·lusió del món tornar a competir i tornar a preparar al personal perquè ens donem esperades molt.
1: En realitat, anem a veure quin espectacle ens oferiu, no?
2: Bueno, pues, no deixen de ser partits de pretemporada, on se fan molts canvis, tant un equip com un altre. Això no compta, en aquest moment només compta per anar sumant minuts, per anar sumant valoració del cos tècnic en saber com i de quina manera tenen que afrontar la temporada, i nosaltres com a espectadors pues, començar a veure les primeres pinzellades d'esta gent nova que desconeixem i a veure com s'amolden i com estan. En definitiva, lo de tots els anys, a rodar, a marxar i a veure la temporada que ens dona.
1: Molt bé, Ximo, pues, moltíssimes gràcies per les teves paraules al Punta Punta Punt Ràdio.
2: Moltes gràcies, Toni, moltes gràcies.
1: Vinga, pues les paraules de Ximo Guzmán, el president de la UDE, de la Vall d'Uixó.
0: Que va ser protagonista d'aquest partit, Toni, que volíem sobretot estar al costat de la Vall d'Uixó després de lo que ha passat,
1: claro que
0: no?
1: Sí.
0: En estos dies, estes setmanes, en els, per desgràcia, els incendis que, evidentment, pues, han afectat a tota la Serra d'Espanya.

Sí, sí, 42, acabem d'escoltar a Carlos Llorenç parlant en Toni Galindo, és el nou tècnic. Carlos Llorenç, no Toni Galindo, de la Unió Esportiva Pujol. Toni Galindo és lo que ell vulga.

0: Padà, la Vall d'Uixó...
1: Sí, sí, Gomis, és que ell mateix, ho acabem de comentar, sí, sí. Ell mateix, ell viu així, en, bueno, pujant per el que són les coves de Sant Josep, ell viu per una, urbanització, no m'hi sé la paraula. I, bueno, és que li toca votar, tota la gent va tenir que ser evacuada, i jo he passat per on viu Ximo, i, bueno, és que les flames estaven però pegades completament. Mm. No, pegades, o sigui, pegades. El miracle és que tots els bombers i tota la gent que els brigadistes forestals, tu saps la feina que van fer per salvar no només el part del bosc, sinó també cases, perquè és que s'han quedat cases completament a ratlla, al ras de les flames del foc. Mm. O sigui, és un autèntic miracle que no és que ha passat una desgràcia més gran.
0: Pues, Toni, anem a estar, pendents d'eixe partit. Bueno, Villarreal, sí.
1: Gomis.
0: Més tu, coses.
1: Si vols, No, més coses. Si vols, te puc dir ja els 11 titulars.
0: Vinga, pues sí, contamelos, perquè me tinc que anar també al Castelló Llevant per a que me'ls conte Álvaro Molina.
1: Pues te ho dic ràpidament. Mira, anem a veure, per part de la Vall d'Uixó, en defensa, amb un 4-3-3. Tenim a Manu en porteria, de dreta a esquerra per a Tendero, Añó, Cuixart, Xuso, que és el que estava fa no res en l'Utiel. Ahí tenim al mig del camp per a Meseguer, Borja, Gonzalo, per la dreta jugarà Barron, per l'esquerra Sam i en punta d'atac Luengo. Per part del Villarreal, sí, que també té un fum de novetats, pràcticament ha canviat a mig equip. Pau Polo en porteria, defensa d'esquerra dreta per a Danilo, Agitell, Dani, Toni, mig del camp per a Marc, Saúl, per l'esquerra Mauro, per la dreta Cantero i parella atacant Kevin i Julio.
0: Bueno, pues són els protagonistes d'eixe partit que, com bé ens deia Toni Galindo, arranca a les 7 de la vesprada, al igual que també arranca a les 7 de la vesprada en la Coma, eixe partit entre el Castelló i el Llevant, Unió Esportiva, on ja està Álvaro Molina en alineacions. Álvaro.
2: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de la Punta a Punta Castelló Llevant, que juguen avui el seu últim partit amistós abans de començar les seues respectives lligues. I ja tenim aquests 11 titulars. L'equip Castelló de Pablo Hernández, que juga amb un 11 titular ple de fitxatges. En porteria, Amir Saipi, línia de 4 per a Juanjo Nieto, Iago Parente, Marco Due i Albert. Per davant, Antonio Gala i Black. Tres mitja punta, Rodrigo Rego, Hamza Belari i Pablo Santiago. I en punta, Álvaro García. Per part del Llevant, Lluís Castro, que alinea amb una alineació que podria ser perfectament la que utilitza en el primer partit de Lliga, amb alguna excepció. Porteria per a Matthew Ryan, la línia de 4 per a Manu Sánchez, Aysa Mandi, Dela i Nacho Pérez. Per davant, Oriol Rey, acompanyat amb Carlos Álvarez i Ola Sagasti. En punta, Víctor García, Paco Cortés i Iván Romero.
0: Pues són les alineacions d'este Castelló Llevant. Alguna cosa que vulguis afegir, Álvaro?
2: Bueno, que està així tot preparat en la ciutat esportiva de la Coma, que encara està construint-se, però sí que és cert que és una meravella com estan quedant les instal·lacions. Això sí, no hi ha cap de sombra, estem així al sol, en una basca que està caigent ara mateix abans de que comenci el partit. Sí que és cert que estem baix d'un focus, perquè si no és un poc insuportable, però ja el dic, són unes instal·lacions espectaculars en les que ja està entrenant el Castelló i són instal·lacions, podríem dir, ja de primera divisió.
0: Bueno, pues n'hi ha que, si no n'hi ha ombra, n'hi ha que buscar-la, o n'hi ha que construir-la d'alguna manera, alguna gorreta, alguna, no? Alguna cosa per a tractar de protegir-se del sol, que encara que siguin les 7 menys 9 minuts, encara pega de valent, no, Álvaro?
2: Sí, sí, de moment ja el dic, estem baix d'un dels focus d'ací, d'un dels cantons, perquè ja el dic, és que estem buscant, i a més ens han dit ací a la premsa que hem vingut que hem d'estar en una part que estem a un metre del camp, perquè podem tocar quasi els jugadors, però estem en una part que no hi ha sombra. Sí que és cert que en l'altra part sí que podríem estar un poquet més coberts del sol, però ens han dit que hem d'estar així que hasta que comenci el partit sí que és cert que estem un poc tapaets, bevent un poquet d'aigua, perquè la calor ací apreta. He estat mirant uns 33-34 graus de sensació tèrmica, és a dir, que fa molta basca, però bueno, de moment, esperant que comenci este partidàs, que com també hem dit, és l'últim ja partit de pretemporada dels dos equips, perquè en una setmana ja comença la Lliga.
0: Pues el meu consell, junteu-vos entre tots i teniu que convèncer a la gent del Castelló perquè vos deixi estar en la part de l'ombra, encara que quede un poquet de sol encara, però jo crec que és el que teniu que fer. Álvaro, de seguida tornem ahir i fem un poquet la prèvia també en ixe Valldoixó Villarreal C, però

0: Quan falten 8 minuts per arribar a les 7 de la vesprada, anem a fer una xicoteta pausa per a uns consells de publicitat. Al tornar, futbol en directe, en el punt a punt.
1: Som la veu de tots. Som a punt. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.

0: 54 minuts passen des de les 6 de la vesprada. Continuem en directe en este punt a punt, per suposat, perquè ara de seguida anem a començar ja en els partits de les 7 de la vesprada. Futbol de pretemporada encara, 8 d'agost, encara els equips estan preparant-se per al començament de la Lliga. El Castelló i el Llevant es veuen les cares en la Ciutat Esportiva de la Coma. A les 7 de la vesprada arrenca aquest partit en Álvaro Molina. A les 7 també arrenca en el camp de la Vall d'Uixó, el Vall d'Uixó Villarreal C, en un partit que, bueno, pues, volíem visitar a la Vall d'Uixó després d'unes setmanes complicades i donar-los per suposat el carinyo que durant l'any també li donem. En la veu de Toni Galindo estarem contant-vos aquest partit. A les 8 de la vesprada el futbol continua en aquest Galatasaray-Villarreal de pretemporada i a les 9 de la nit el Trofeu Taronja València Club de Futbol Newcastle. I clar, la gent se pregunta, tot això és pretemporada, però d'ací no res comença lo bo. I és de veres que la setmana que ve arranca la Lliga, arranca el futbol en primera i en segona divisió i, per suposat, el punt a punt estarà ahí per a contar-vos tots els partits dels equips valencians. El divendres 14 arrenquem en eixe Reial Societat B Castelló, en segona divisió. El dissabte 15 no n'hi ha futbol de primera, tampoc de segona, en quant als valencians, però els oferirem un amistós de primera federació, com és un partidàs Villarreal B davant el Saragossa, equip que va baixar de la segona categoria a la tercera esta passada temporada. I el diumenge, la traca, Racing de Santander, Villarreal, Espanyol, Llevant, i el dilluns, el Deportivo de la Coruña, Elche, i en segona divisió, el Eldense, que visita al Almeria. És el menú, això sí, setmana que ve, quan ja comença lo bo per a tots, menys per al València, que arranca la primera jornada el dia 22, perquè el Betis es va acollir a aquesta norma que la Lliga havia facilitat als clubs que tenien jugadors al Mundial en les semifinals o en la final, i el cas de Lo Celso en Argentina pues, li va permès al Betis començar una setmana després la Lliga, i per tant el València no arrencarà la setmana que ve, arrencarà la següent el dia 22 davant el Betis. Però la setmana que ve, punt a punt, arrenca la Lliga en primera i en segona divisió. Este dissabte, avui, encara estem de pretemporada, així que anem als partits del Castelló contra el Llevant i de la Vall d'Uixó contra el Villarreal C. Se n'anem a la Ciutat Esportiva de la Coma, Álvaro Molina, per a conèixer com estan les coses, per a saber com és la foto, si hi ha en els jugadors, per a saber com arriben el Castelló i el Llevant a este partit.
1: Comencen a sortir els que són avui els suplents dels dos equips. De moment no estem veient els equips titulars, que els tenim allà al fons, de moment no estan entrant. Hem de dir que és un partit que és a porta tancada, però sí que és cert que hi ha una cantonada que té una reixa, perquè encara, bueno, les instal·lacions no estan completament acabades, i sí que veiem des d'ací aficionats del Castelló que s'han apropat perquè volen veure el seu equip, i sobretot destaca que Pablo Hernández avui fa una alineació totalment, diríem, dels nou fitxatges, de jugadors també que vol veure que estiguen a prova, perquè recordem que ahir van jugar davant de l'Hèrcules, que l'alineació pràcticament podria ser la tua, i avui són sobretot els jugadors, els nou fitxatges com Rodrigo Rego, Antonio Gala, Black, Hamza Belari, que acaba d'arribar, i són jugadors que podríem dir que és una prova, que és una oportunitat també per a ells, per a demostrar que poden estar també en eixe 11 titular. De moment, com diem, estan sortint ara de moment els suplents en apenes 3-4 minuts. Començarà així a la Coma este Castelló Llevant Unió Esportiva.
0: Pues estem pendents de que comenci aquest partit en la Ciutat Esportiva de la Coma, un Castelló que ara, Álvaro, repassarem la seva trajectòria de la pretemporada, també la trajectòria en pretemporada del Llevant, per a veure com arriben els dos equips de cara a este partit, a este duel autonòmic entre el Castelló i el Llevant. Però anem al José Mangriñán per a conèixer Toni Galindo també com està ja la prèvia d'este partit entre la Vall d'Uixó i el Villarreal C.
2: Bueno, pues supongo que la fotografia és la mateixa que estava dient Álvaro, no? Comencen a eixir els suplents, els que van omplir les banquetes, els titulars encara no han eixit. Sí que em quedé amb un detall, crec que, bueno, la Vall d'Uixó va lluir l'uniforme, la primera equipa, però el Villarreal C, pel que estic intuint en els jugadors que estan ocupant la banqueta, va lluir la segona equipació, que a mi em pareix preciosa. És un color roig granate, que a mi aquest color m'encanta, i bueno, pues el Villarreal C que lluirà aquesta segona equipació, la titular amb l'oficial. Serà l'equip local, no? L'equip que habita el José Mangriñán. Així té la graderia, pues, hi haurà unes 300 persones que estan així a la zona de l'ombra. Afortunadament tenim ombra, perquè, bueno, sí. Així estàvem marcant fa no res 34-35 graus de temperatura. Afortunadament el que és la humitat és un 40-50%, que no és un excés d'humitat, i afortunadament quan bufa l'airet pues es pot suportar. El sol crema com un dimoni, però, bueno, quan estàs a l'ombra és una cosa molt supertolle. Ara, afortunadament, des d'ací, no, les muntanyes que estan calcinades, que estan cremades, les tapa una edificació. Sí que veig una punta allà dalt, és una autèntica llàstima, és que dona canes de plorar. Este partit servisca com a homenatge per a totes les poblacions afectades en estos maleïts incendis. Us recordem la Valluxó, el Font de Guilla, Eslida, Ina, Artana, Xóvar, la Vilavella. Bueno, pues tots els pobles que han patit tant i que encara els queden uns anys per patir, no? A poc així, la Valluxó està tornant a la normalitat, perquè ara estan en plenes festes, estan les penyes ja en marxa, pues ja continuen sí. La festa dels bous, jo tots els matins, pues, com estic per així propet, pues em pose i puc seguir els bous. Mira, ara comencen a eixir ja els equips titulars. Bueno, pues, pantaló blanc, camiseta blava, calces blaves per a la Valluxó, calces ros granate, pantaló del mateix color i un color crema. Jo no tinc ni punyetera idea d'aquestes graduacions de color, que tu eres l'especialista, Gomis.
0: Sí, sí, de fet, però la veritat sense és que poder voler-lo. Ara m'envies foto, i te dic quins colors són, però suposo sí. Que el pantaló granate estaràs parlant d'un roig torino, no? És el que pensa que...
2: Sí, a mi no, bueno, no em mereixes, per l'amor de Déu, que jo soc molt bàsic en aquests elements. Mira, estic parlant d'en tu i estic fent-te la foto.
0: Vinga, va.
2: Bueno, no puc fer-ho. No puc fer-ho tota la vegada perquè...
0: No, tranquil, tranquil, no passa res.
2: Però mira, te l'envia Gomis ara mateixa i la veritat, bueno, estan saludant-se ja els dos equips. Bueno, canvis totals, ja ho hem dit. 13 jugadors, 13 novetats en la Valluxó, 11 renovacions. He estat parlant amb Cifu, amb el míster David Cifuentes, l'entrenador del Villarreal C. Dic, bueno, que de la passada temporada, la resta és tot nou. És el sino d'un filial, no? Que són jugadors que entren, ixen, pugen, baixen...
0: I en este cas, d'un segon filial, perquè és el C, clar. I a més en tot el que ha passat en el tema de el Roda, que este any ja no és club conveniat, diguem, en el Villarreal, així que moltes vegades passaven del Roda al Villarreal, i això ja deixa de ser una realitat per a l'equip groguet.
2: Clar. Bueno, i una altra cosa, no?, que també podem dir de la categoria, una altra novetat, i és que estaven ahí, bueno, estan, els de l'Utiel estan més contents que unes castanyoles, finalment ocupant ixa plaça que deixava vacant el Castelló B, pues, bueno, al final ocupa la plaça, retorna a la tercera federació després de baixar a Lliga Comunitat, per qüestions administratives, per ixa plaça que deixava el Castelló B, estava la cosa entre el Benidorm i l'Utiel, bueno, els testigos han estat ahí que no es tocava el coll de la camisa a vores, i finalment és l'Utiel que tornarà a conservar la categoria després de Pedrela, i estan molt feliços i molt contents, així que continuarem viatjant a un camp que volen molt perquè ens tracten molt bé.
0: Pues mira, jo, Toni, veig la foto que m'has enviat i me'n vaig ja

0: La ciutat esportiva de la Coma per a conèixer si arranca o no el partit entre el Castelló i el Llevant, però mirant aquest color de l'equipació, i això és algo que sempre li agrada molt també a Salva Folgado, te diria que és un beige crema, és el color que pense que bueno, caracteritza en este cas a l'equipació.
1: Acompanyant... I què vols, una medalla o què?
0: No, però tu m'has preguntat i jo te dic el color, per a que el pugues apuntar i després pugues fardar de gramàtic. No?
1: Bueno, Gomis, així el que està a punt ja d'arrencar, eh? Així ja veus els jugadors que estan, pues els dos equips estan ja situats, l'àrbitre també, o sigui que estem a escassos segons per arrencar així el José Mangriña.
0: Pues vinga, ara en seguida estem ahí. Álvaro Molina, està a punt d'arrencar el partit del Castelló i el Llevant?
2: Sí, de moment s'ho estan prenent un poc de calma.
0: Que
2: estem
0: fa molta calor.
2: Sorteig, els dos capitans que estan ara saludant-se i fent aquest sorteig de camp. I així les equipacions és habituals. El Castelló, que està jugant amb la blanquinegra, el Llevant, que juga amb la seva blaugrana, és a dir, així no tenim cap confusió, cap segones equipacions. Ara el col·legia que diu que s'han de canviar de camp. En apenes un minut ja rodarà la pilota hacia la ciutat esportiva, la Coma, en este Castelló Llevant.
1: Arranca el partit del José Mangriñán.
0: Pues anem ahí, Galindo.
1: Ah, sí, comença ja el partit. La toca en defensa la Belluxó, i toca la Ude. La Ude, que juga la pilota, el tira en llarg. La pilota que ja travessa la divisòria, la controla molt bé el Villarreal Cés. Allitell, que la deixa per a Dani. Dani, que ja la donava al mig del camp. I rebuix en defensa aquí. Rebuix en defensa Borja. Recupera la pilota la Ude. Ahí la toca la Belluxó, controlant l'esfèrica Gonzalo. Gonzalo que la tira cap arrere. Està tranquil·litzant el xoc la Belluxó. No vol precipitar-se, està analitzant el seu rival, ja es queixa Cifu. David Cifuentes, el tècnic de la Villarreal C, que no li agrada alguna cosa que estan fent els seus jugadors. Ahí toca la defensa, la toca Cuixart. Cuixart, que és una de les noves incorporacions de la UD. Ahí recupera la pilota de l'equip groguet, que avui lluís d'una equipació amb colors que Salva Gomis controla molt bé, però jo no vull complicar-me la vida. Jo directament diré que és l'equip groguet i punto. Ahí l'està jugant Manu, el porter de la UD, per a la seva defensa. La toca Cuixart, la toca per a Tendero. Tendero, que la dona en curtet per aquí, la dona per a Barrón. Barrón, que perd la pilota, no, però mira, la recupera el seu company, però fan falta, serà falta a favor d'aquí, falta a favor del Villarreal C. La falta que havia comès Meseguer, i ahir tenim ja crec que és Marc el que es posarà a traure la pilota. Ui, mira, sembla que l'àrbitre, a veure, perquè estava comprovant la pressió, no. Ha sigut una falsa alarma, semblava. Ah. No. Està posat
2: comença
1: a apretar.
2: Comença el partit.
0: Pues vinga.
1: Pues res.
0: Anem ara en seguida en Toni Galindo a continuar aquest partit, però arranca el partit entre el Castelló i el Llevant, Álvaro.
2: Arranca ja el partit en la primera posició, que és per al conjunt del Castelló, que ja vol fer aquest atac. La pilota que li arriba a Manu Sánchez, que ha de rebutjar la pilota, serà treta de banda per al Castelló. Traurà ja Juanjo Nieto. I avui sí que no tenim, clar, tampoc tenim marcador, hem de posar el nostre rellotge particular.
0: Sí, comença i 5.
2: Ja l'han ficat eixe crono. És a dir, que sense problema, i ataca el Castelló per la part esquerra. És Albert qui té la pilota, que juga per dins, per a Black deixant-la darrere, per al seu central. Joc entre centrals, el Llevant ara que està esperant, aguantant el conjunt de Luis Castro. Tota altra vegada per a la part esquerra, és Albert qui vol conduir, qui vol progressar, continua, la deixa en banda i continua trencant allà l'espai. La pilota, la possessió que continua sent del conjunt avui local en la ciutat esportiva, la Coma. El Llevant encara esperant massa en aquest bloc molt baix. És Juanjo Nieto, tots els jugadors del Castelló, excepte el porter, en camp contrari. Continua la pilota, manejant d'un costat a un altre. Sense perdre la pilota, és Black, tornant a jugar darrere. Per al central, Iago Parente, que vol fer aquesta pilotada llarga. Per a Álvaro García, que la baixa, que la deixa darrere. És Pablo Santiago, que se'n vol anar a línia de fons. Continua Pablo Santiago, dins l'àrea, cau! La pilota que se'n va fer línia de fons. Traurà el Llevant Matthew Raya. Estos primers minuts, ja estem dient, és a porta tancada, però és una passada estar a escàs un metre del camp, és a dir, que tenim els jugadors, podem tocar-los pràcticament, i és una passada estar així en esta ciutat esportiva. És Matthew Raya, que ja trau pilotada llarga per a Ivan Romero, el davanter del Llevant, que ja estava barallant-se amb el central, la guanya Ivan Romero, se la volen portar, és Paco Cortés, la recupera el Castelló. De moment, primers minuts de partit, màxima igualtat, el Castelló que ha eixit volent ser protagonista amb la pilota. De moment, Castelló 0, Llevant 0.
0: Toni Galindo.
1: Ahí tenim a la Ude, que controla la pilota, i atenció que té pas entre la pilota. Ui, quina parada que ha de fer el porter de Villarreal. Ahí estava la rematada de la Ude, de la Vall d'Uxó. Era Gonzalo, i la parada de Pau Polo, que avui està de porter titular.

Primera ocasió clara del partit, ha sigut també la UD. Primera ocasió que anotem al minut pràcticament 3-4 de la, al minut 4 de la primera part. Estem així, el José Magriñán empat a 0 en el marcador entre la Vall d'Uxó i el Villarreal C. Ahí pressiona Kevin, el jugador de l'equip groguet. Kevin, que bueno, la passada temporada també jugava en el Villarreal B de David Albelda. És un futbolista que també té els seus minuts. Està ara amb el Villarreal C. És un futbolista molt elèctric i molt a tindre en contra, Lluís. El dorsal número 10 en la camiseta. Ahí l'està jugant de l'equip de FIFO. Ahí la juga el Villarreal C. La pilota que se'n va per a Agitei. Agitei, el defensa central. La tira així a l'esquerra per a Danilo. Este perd la pilota, la controla Cuixart. Ahí tenim el defensa central, que la dona en curtet per a Messeguer. Messeguer calça el cap. Pilota en horizontal. Ahí tenim la pressió de Julio, el davanter del Villarreal C. Però la UD la tira per a jugar la pilota per banda esquerra. La pressió del Villarreal C. Va i recupera la UD. Ahí la pressió, la lluita de la pilota. Serà falta a favor de l'equip local, de l'equip de la Vall d'Uxó. Estem en el 4, camí del 5, a punt d'arribar a aquests primers 5 minuts de partit. Vall d'Uxó 0, Villarreal 0. Ahí està jugant la UD, la controla Messeguer. Messeguer que la dona per aquí, per a Gonzalo. Este no, és... Añó, Añó que se retira. Ahí la continua tenint Messeguer. Messeguer que ja fa que la pilota en profunditat, la pilota que està jugant ara per banda esquerra, ahí pot fer la centrada a la UD, no, para la pilota. Ahí està controlant la Gonzalo. Gonzalo que dona per a Messeguer. Messeguer que la tira cap a la banda esquerra, alça el cap, ahí fa la centrada a l'àrea. Ui, ui, Gonzalo de taló, a les mans de Pau Polo, la frivolitat de la Vall d'Uxó, la rematada de taló des de dins de l'àrea, bombeja l'esfèrica i acaba sense... passa per ell a les mans del porter del Villarreal.

0: la divisòria. Ai, a veure si volem com pot controlar la pilota, no li es ve. L'esfèrica que se'n va morteta per al porter Grobet. Ui, de rosa. I no vaig a dir la gama cromàtica, dice rosa. Gomis. Ahí está jugando el Villarreal, sí. Ahí lo juega el equipo de David Cifuentes. Dani.
1: De moment, Toni, en quant a també ambient, i ara me'n vaig a la coma, en quant a ambient ahí en el Magriñán, què tal?
0: A veure, atenció que tenim que superar Kevin, Kevin que està des de la frontal, la rematada, ha clavat la cama, Cuixart, serà que... No, serà porteria, sembla que... La pilota no l'ha tocat en última instància el futbolista de la UDE, semblava que sí, però bueno, serà porteria. Bueno, l'ambient bé, la mitja entrada, podríem dir, la preferent, tenim mitja preferent amb bon ambient d'espectadors. Jo li calculo uns 300
2: de aficionats. Gol de Llevan! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol del Llevan, Iván Romero! Passada entre línies de Carlos Álvarez, qui si no veis a Esquerra Màgica, la passa perquè Iván Romero en eixa mama amb la cama dreta fa el primer del partit en el minut 7 de la primera part. Iván Romero avança llevant Castelló 0, llevant 1.
1: Arriben els gols, arriba el primer gol del llevant davant del Castelló. Estava parlant Toni Galindo.
0: Jo no, hi havia una falta ahir, s'havia rebut una falta, crec que era Barron. Però al final acaben no res. Bueno, pues ja està la pilota en marxa, la toca el Villarreal, està jugant la defensa, la toca Dani. Dani que l'envia per a Toni. Toni que la torna en curteta, ara espera Gitell. Tranquilitzant el joc, el Villarreal se ben col·locat a la UDE. No vol deixar cap forat, però puga passar l'equip que entrena Cifu. Ahí la juga Toni. Toni que fa la retallada, està en el rogle central, la pilota cap arrere, toca el Villarreal se. Ahí està Gitell. La pilota en profunditat, buscant qui? Buscant... Manu, anem a veure perquè la recupera en defensa la Valluxó. L'havia tocat en l'última estància el jugador del Villarreal. Serà banda per a la UDE. Jugant l'equip local. Estem sense gols així. El José Magriñán, estem en el 8, que havia del 9 de la primera part. Villarreal, sé que no aconseguís marcar, tampoc ho fa la Valluxó. 0-0, per tant, en el marcador. Ahí està jugant la Valluxó. La pilota que buscava el baló en profunditat. Ha tocat un jugador del Villarreal, sé, ara la controla aquí Groguet. Ahí la pilota en disputa, està en el rogle central. La toca, la rebuix en defensa el Villarreal, sé, però la recupera la Valluxó. Així tenim a Barron, que està reclamant-la. Està alçant els braços, ahí li arriba la pilota. La pilota que està per la banda dreta, la pilota cap arrere, ahí se va cap a Tenderos, clava Cuixart, que se la lleva de damunt davant de la pressió del Villarreal, sí, així que serà banda final, equip Robet.
1: Minut i marcador, Toni.
0: Pues estem ja en el nou camí del 10 de la primera part, no hi ha gols, el José Magriñán, la Valluxó 0, Villarreal 0.
1: On sí que n'hi ha gols, i ja ens ha contat Álvaro Molina el primer, el d'Ivan Romero, és en el Castelló, llevant Álvaro.
2: I acaba de tindre el segon altra vegada. Iván Romero amb cama esquerra, una altra passada de Carlos Álvarez i aixe remat amb cama esquerra que se'n va fora. Però llevant ja, agafant pulsacions i entrant ja al partit en calor, perquè ja duem 8 minuts, el Castelló és el qui té més la pilota, però és que el llevant, quan la té, està sent molt més incisiu. Ara és Oriol Rey que fa aixa falta en atac, tornarà a jugar en defensa el Castelló. Que avui estàvem comentant aquesta alineació amb moltíssims fitxatges, el que ha posat avui el Castelló. Ahir va jugar en la ciutat, en el Rico Pérez, d'aquest partit, i avui està jugant el segon partit d'este cap de setmana. La pilota en defensa, el Castelló que la vol traure. El llevan defensant de moment molt bé, en aquest 4-3-3. Els més avançats que són Carlos Álvarez i el davanter Iván Romero. Ara vol pujar Juanjo Nieto, el lateral, per la part dreta. No arriba Manu Sánchez, la pilota que va per a Hamza. Hamza per a Juanjo Nieto, ja dins l'àrea. Juanjo la deixa per a Black. Black dins de l'àrea per a Álvaro García, que vol girar, li vol pegar. La pilota que és rebutjada, la vol traure Olasagasti dins l'àrea. Regateja, la posa perfectament per a Iván Romero, que l'aguanta. Iván Romero que continua aguantant la pilota amb el defensor. Li fa la falta. Iván Romero que trau el que volia, traurà el llevant des del seu camp, però ja ho diem, el llevant guanyant 0-1 a la ciutat esportiva La Coma, i ese gol d'Ivan Romero ha tingut el segon gol dos minuts després per a fer-hi 0-2, i el llevant que, com diem, també curiós, en eixa part dreta, eixa lateral
1: no reacciona, Álvaro, el Castelló no... No hi ha cap reacció?
2: Bueno, de moment la reacció és que el Llevant li ha pogut fer el segon.
1: Ja, però això t'he dit.

0: El Levante està jugant en una alineació pràcticament que podria ser la de la setmana que ve, de la primera jornada de Lliga, i s'ho està prenent molt seriosament d'este partit. I el Castelló, pues, en moltes proves, podríem dir. Al final li falten molts jugadors que són titulars. De moment, la pilota que continua sent del Llevant, i anava a dir que en aquest lateral dret, com Nacho Pérez, pareix que li ha guanyat la posició a Jeremy Toljan, i ja es parla de que puga ser Nacho Pérez el jugador de la Pedrera, que puga ser el titular d'aquest equip en lo jove que és. Quan ara vol atacar el Castelló, era Hamza Belari, que la deixa prou bé per a Pablo Santiago. Pablo Santiago, que vol arribar a la frontal de l'àrea. Continua Pablo, li pot pegar, llança Pablo. Torna així rebutjada, però l'àrbit que xiula una falta perillosíssima. Quan havia fet aquest llançament Pablo Santiago, ha arribat per darrere Carlos Álvarez. I després de xutar, l'àrbit que ha pitat la falta perillosíssima, com diem, des de la frontal, l'agarra Hamza Belari. Però és Pablo Santiago el que vol llançar aquesta falta des de la frontal. Està ja Matthew Ryan posant la tanca per una falta boníssima, sobretot per a un esquerrà, més que per a un jugador dret. Però segurament siga Pablo Santiago amb la cama dreta, ell l'ha rebut i ell és qui la vol llançar. Serà Pablo, perquè ja es queda sol, se'n va Hamza d'ahir. Aixina que serà Pablo Santiago quan estem arribant ja al minut 11 d'esta primera part. 0-1, està guanyant el Llevant. A veure si en esta jugada, en esta falta perillosa, pot empatar el Castelló. Serà Pablo Santiago. I veiem, ja no ens sorprèn que un home com és ara Carlos Álvarez estiga tirat a terra per si la pilota va per baix, però no deixa de ser curiosa la imatge. En la tanca, quatre jugadors, Carlos Álvarez tirat a terra i l'àrbit dient-li ara...
1: Ja és un clàssic, una nova realitat,
0: Sí. Totalment.
1: Les barreres.
0: L'àrbit dient-li que no es menegen a la barrera i serà Pablo Santiago en cama dreta. Va llançar des de la frontal. Ahí va Pablo. Pablo que llança molt per baix. Li pega la tanca, el rebuig, el llançament que se'n va fora. Havia provat des de la distància i ese llançament de falta que no li ha eixit bé, però ha acabat finalitzant la jugada. Traurà Mati Ray, que s'ho pren ara amb calma. El porter del Llevant, Ryan. Quan arribem ja al minut 12, 0-1, guanyant el Llevant.
1: Pues en ese 0-1 del Llevant tornem al José Mangriñán. Toni Galindo, no es mereix el marcador, no?
2: No, però acabem de tindre possiblement la millor ocasió del partit. Ha sigut a la Vall d'Uixó, una jugada triangulada, acabat amb Gonzalo dins l'àrea, on ha rebut una espenda. Se podia haver reclamat penal, el jugador n'hi ha reclamat, és a dir, l'àrbitre tampoc ha assenyalat res. Vol dir que ahir no ha passat res, però la jugada ha sigut espectacular. Ha entrat fins la cuina, a l'àrea venuda, i ahir ha caigut. Bueno, doncs una bona jugada de la Vall d'Uixó, que de moment està oferint més cosetes que el Villarreal. Se Cifu, que està desganyitant-se en la banqueta, no li agrada el que està fent el seu equip. Estem en el 14, camí del 15 de la primera part, la Vall d'Uixó 0, Villarreal 0.
1: Pues en ese 0-0 i tornem a la coma perquè, Álvaro, busquem la reacció del Castelló també.
0: I està atacant el Castelló i la centrada de Juanjo Nieto, que no troba rematador, i el lateral que ho estava dient, el davanter ha d'entrar al primer pal per a rematar-la. Era una centrada perfecta per baix que l'ha agafat perfecte Matthew Ryan, que ja és el que trau, és Oriol Rey, el pivot d'este equip, jugant per a Manu Sánchez. Manu Sánchez, que retalla, que juga per al seu central. Dient que tranquil·litat, que calma, esperant que es manegen el jugador. Juga amb el seu capità, Dela. Dela ja jugant, mirant, retalla. Davant el davanter del Castelló, jugant per a Ryan. Continua Ryan conduint. Ryan, que fa aquesta pilotada llarga, així a banda esquerra, per a que la baixe. És Paco Cortés, que no la pot baixar, la guanya Hamza Belari, que cau a terra, no hi ha res, és Manu Sánchez, qui té la pilota, Manu Sánchez, que fa una bona passada per Ivan Romero, Ivan Romero trencant a l'espai, i continua Ivan Romero amb el central que hi ha de posició, serà treta de banda, traurà Manu Sánchez, ja en camp del Castelló. I és també increïble com quan no hi ha gent es pot escoltar com parlem
1: les indicacions.
0: L'àrbit,
1: sí.
0: L'àrbit també dient-li el que pensa de cada jugada, també el linier també l'escolten perfectament. És a dir, és futbol total quan traurà ja Manu Sánchez amb les mans jugant per Aixamandi. Aixamandi jugant per Adela. De moment en el centre del camp el Llevant amb calma, jugant i guanyant 0-1, així a la Ciutat Esportiva la coma. És Nacho Pérez per banda dreta, Nacho Pérez que fa una boníssima passada per a Víctor García. Víctor García a por la línia de fons, la deixa darrere, no arriba Carlos Álvarez. Era boníssima la jugada, però la centrada de Víctor García, que no ha trobat a Carlos, i és el Castelló el que vol eixir amb la pilota. És així, la té...

0: El número 27, Antonio Gala, que ja juga per a Hamza. Hamza conduint en la seua cama esquerra. Hamza, que ja vol encarar a Manu Sánchez. Continua Hamza, se'n va Hamza, cau a terra, no hi ha res. La recupera Manu Sánchez. I serà altra vegada pilota per al llevant. Manu Sánchez, que la vol traure. Pilota de llarga, que ara sí no troba Ivan Romero. I ara en calma controla la pilota Iago Parente. El central del Castelló, jugant per a Marcos Due. Due jugant per al altre central, que avui és Albert. Albert jugant per a Black. Black en el centre del camp, jugant per dins. La pilota no és bona, la recupera altra vegada el llevant. És Carlos Sánchez jugant per a l'Osagasti. Hola, Sagasti, una bona passada. Però és el porter Amir Saipi, un altre dels fitxatges del Castelló. I torna a recuperar el conjunt local. A veure si una d'estes. Altra vegada Black, ara no l'és ningú. Black jugant en banda. Altra vegada per a Hamza Belari, que la deixa de cara per a Juanjo Nieto. Juanjo Nieto per a Hamza, tuya meua, teua meua. Hamza, altra vegada per a Marcos Due. Hamza, que ara la vol passar a eixa passada llarga. A les mans, fàcil per a Maciu Raya. I tornarà a construir el llevant des de darrere quan arribem ja al minut 16 de partit. Continua guanyant el llevant. Val el gol d'Ivan Romero.
1: És el partit de... Álvaro, sí, tranquil.
0: Estem veient ara com està cridant aixos cris d'Aixa Mandi, perquè li havia pegat en la mà un jugador del llevant. I estava queixant-se, bueno, com si fos una falta ja en la primera jornada de Lliga. L'àrbit, pues bueno, l'ha mirat amb cara de dir, què estàs contant-me? La jugada que ha continuat, però és curiós. I esos crits com s'escolten en un partit com el d'avui. La pilota que espera el Castelló en línia de banda pot ser perillós. Este atac del Castelló se'n va per en línia de fons. No, es queda dins del camp, la recupera la Sagasti dins la seua pròpia àrea i fa aquesta passada en llarg. La pau guanyar Ivan Romero, no cau a terra, li demana a l'àrbit que li estan fent falta, recupera el Castelló.
1: Un també pendents de lo que passa en el Vall d'Uixó Villarreal C, però n'hi ha un fum de partits en marxa i durant tota la vesprada de pretemporada respecte al que afecta als equips espanyols. En el temps de descans està el Coventry Espanyol 0-1, va guanyant el Espanyol. En clau valenciana, el Chilicità està perdent 1-2 davant el Torrellano. El Castelló llevant, estem visquent-lo en directe en este 0-1 al marcador. En quant a més partits espanyols, el Ferencváros 0, Real Madrid 0, minut 22 de partit, i en el minut 7 està el Leganés-Tenerife, també dos equips de la segona divisió. A les 7 i mitja, la Nucía Alcoyano, a les 8 Antequera-Granada, a les 8 de la vesprada també el Cieza València-Mestalla, l'equip filial del València Club de Futbol, que juga a les 8 davant el Cieza, equip que estarà en el seu grup en la segona federació. A les 8 els contarem el Galatasaray Villarreal, però a les 8 també n'hi ha diversos partits. Osasuna al Ain, a les 8 i mitja Nàstic Girona, mateix hora Betis Bournemouth i Real Oviedo Le Havre. També el Teruel Castellón B, a les 8 i mitja nou menys quart el Genoa Deportivo de la Coruña, a les 9 Barça Nottingham, partit de 45 minuts perquè el Barça també jugarà a les 10 el Udinese Barça, i a les 9 Mallorca Elvesberg, el Nàpoles Celta de Vigo, el evidentment València Newcastle del Trofeu Taronxa, i a les 9 i mitja Cádiz Las Palmas. Anem al José Mangriñán. Toni Galindo, com van les coses?
2: Bueno, pues poca cosa, poques oportunitats. La veritat és que el partit no té moltes ocasions, poques visites per les àrees en respectives dels equips. Ara tenim un córrer que havia llançat el Villarreal C, però ha acabat en llançament de porteria per a la Vall d'Uixó. Ahí tenim Manu, el porter, que la dona en curtet per aquí, la dona per a Cuixart. No, este és Anyó. Anyó la torna al seu porter, així que poques cosetes, poques novetats, poques ocasions, així. En el José Magniñán de la Vall d'Uixó, quan ja estem en el minut 20, camí del 21 de la primera part, de la Vall d'Uixó 0, Villarreal C 0.
1: Álvaro Molina, Castelló llevant.
0: Mentre cau a terra, Ivan Romero, l'àrbit que ara sí que li xiula la falta, traurà el llevant pràcticament des del mig del camp. El Castelló, que sí que és cert que té la pilota, que la maneja d'un costat a un altre, però li està costant, no acaba de tindre ritme. També un dels jugadors del Castelló ho ha dit, quan tenia la pilota un dels centrals, estava dient de ritmo, perquè li està faltant eixa velocitat en atac al Castelló per arribar amb més claretat a la porteria de Maciu Raya. Ara la pilotada llarga que no troba company del llevant, de la que es disculpa amb el seu jugador. Altra vegada la pilota serà per al Castelló, des de la línia defensiva, és Iago Parente jugant per Albert. Albert i Iago Parente, avui la parella de centrals, jugant ja per dins per Antonio Gala, que volia girar, cau a terra, xiula la falta,

0: Quan volia Isir, Víctor García amb la pilota, es queixa l'àrbit, però clar, una jugada clara per Isir, però hi havia abans falta. Traurà ja Black, la posa en joc, però la pilota estava en moviment, així que tornarà a traure el Castelló. Des del mig del camp serà Albert qui posa la pilota en joc. Amb aquesta cama esquerra jugant ja per a Iago Parente. Iago Parente per a Juanjo Nieto. Els tres formant una línia de tres des d'eixida. Hamza Belari donant més amplitud en la part dreta. La pilota de Iago Parente que vol fer aquesta pilotada llarga que se'n va directament per línia de banda, però la baralla prou bé el jugador del Castelló. Finalment sí que se n'havia eixit. Traurà Nacho Pérez, el lateral dret del Llevant, que està quallant una molt bona pretemporada.
1: Està cridat Álvaro Nacho Pérez a ser el titular en aquesta banda dreta. És l'aposta del club. Bueno, pues, evidentment un jugador molt jove, però que este any s'espera que pugui ser important.
0: Sí, sí, ja ho diem. És que per davant tenia el Jeremy Toljan, i és que ja tot el que escoltes, tot el que veus, tot el que sents també del Llevant és que este Nacho Pérez va ser el titular. Té 17 anys, crec que enguany fa 18, és a dir, que és un jugador sí, molt jove, però que ser titular ja en un equip de primera per davant d'un Jeremy Toljan, que per exemple el València el volia en ese lateral dret,
1: sí, correcte,
0: i serà Nacho Pérez segurament qui jugue com a titular. I ja dic, és que esta defensa Nacho Pérez de la Aixa Mandi Manu Sánchez està cridada a ser la defensa titular. Quan ara està atacant el Llevant per la part dreta és Víctor García, que sempre va prou bé en ese remadeu que Víctor García dins l'àrea de la deixa Ivan Romero, que no la pot espentar dins la gàbia. Era claríssima per al Llevant, per al Llevant era Víctor García que apurava línia de fons, la deixa darrere Ivan Romero, que només l'havia d'espentar amb la cama dreta i no li ha pegat. I és típic que sí que solen passar, però era molt clara. En el minut 21 Ivan Romero, que ha tingut la segona ocasió per a poder fer-hi 0-2, i ara seria Castelló dins l'àrea, la rematada és Aixa Mandi, que va prou bé a terra i ara cau a terra i xiula la falta Aixa Mandi, que este se les sap. Però aquestes són les que Ivan Romero no pot perdonar. Claríssima. Era Víctor García, li la deixa darrere i era espentar. És a dir, no era una passada tampoc forta, era espentar-la només i haguera fet el seu doblet. Aquestes no podrà perdonar-les ja en Lliga perquè aquestes són fonamentals. Pilota que espera el Llevant, que ha tingut aquest segon gol. La pilota que va per línia de fons traurà Matthew Raya quan estem arribant ja al minut 22, a punt d'arribar, suposa, a aquesta pausa d'hidratació, perquè avui sí que és necessària. De moment, sí, a la Ciutat Esportiva, la Coma, Castelló 0, Llevant 1.
1: Anem al partit del José Magniñán. Contamos com van les coses, Toni Galindo.
2: Bueno, García, sí, estem en el minut 24 i acaba de veure a José Manuel Descalzo, el tècnic de la Vall d'Uixó, que estava reclamant-li a l'àrbitre que arribara, per favor, i sa pausa d'hidratació, perquè, bueno, efectivament, avui la vespradeta és calorosa i els jugadors estan acusant esta calor. De moment, l'àrbitre no ha assenyalat encara que arriba a eixa pausa d'hidratació. Està trenant bones jugades, no les està finalitzant com cal per a fer gol, però sí que està trenant la maquinària, està un pèl·liu més engrasadeta que el Villarreal, sí, així que, bueno, cosetes que s'està oferint de la Vall d'Uixó. El Villarreal sé que encara li falta rodar un poquet d'aquest engranatge. Estem en el 24, que a mi a punt d'arribar ja al 25 de la primera part. No s'ha manejat el marcador, així el José Magniñán. La Vall d'Uixó 0, Villarreal C 0.
1: No s'ha manejat el marcador en este partit, però sí que n'hi ha més ocasions, Álvaro, és en el del Castelló Llevant.
0: I quan té la pilota altra vegada se'l lleva antes a Aixa Mandi, ja en camp contrari Carlos Álvarez, que la deixa prou bé per a Manu Sánchez, que ja comença a pujar a Aixa banda, la volia deixar darrere i no la deixa bé, i serà contraatac del Castelló. A veure Hamza Belari si ara pot triar bé. Hamza Belari, que està ja encarant a Oriol Rey, continua Hamza Belari en la seva cama esquerra per dins, la deixa per darrere, és Nacho Pérez, que estava perfectament col·locat, cau a terra ara Carlos Álvarez i serà falta prou clara del jugador ara Hamza sobre Carlos Álvarez, però molt ben col·locat Nacho Pérez, perquè Hamza amb la pilota conduint tirava aquesta diagonal i el lateral de l'altre costat, que era Nacho Pérez, aguantant molt bé la seva posició, era una passada claríssima de Hamza i Nacho, que l'ha tallada perfectament el jove lateral del qual estàvem parlant abans. Traurà ja el Llevant en el minut 24. De moment es resistís a esa pausa d'hidratació, però ja dic, és necessària inclús per als periodistes que estem ací, els fotògrafs, sí, que també estem per ací per fora, comença a fer-se també necessària. Pilota que traurà Aixa Mandi, que també s'ho pren en calma, deixant que passi el temps.

0: un jugador ja veterà, que se les sap totes, jugant per Adela, el capità, també aguantant, veu que no li pressiona ningú i està totalment parat. Ara ja sí que es posa en moviment, la deixa per a Ryan, Ryan el porter que la xafa, mirant algun dels jugadors, és per a Nacho Pérez, el lateral dret, Nacho Pérez, deixant-la darrere per al seu capità Adela, que gira la jugada per a Ryan, altra vegada el porter. No li entra ningú, ara sí, troba l'home lliure, és Oriol Rey, que la deixa per Adela, i Adela ara sí que pot progressar. Tranquil·lament, amb calma, ho fa Adela, no li entra ningú, la xafa en el centre del camp, continua Adela que fa aquest canvi d'orientació, però no és bo perquè la talla Hamza Belari. Hamza Belari que torna a conduir per mig del camp, Hamza Belari amb la cama esquerra, Hamza que ja es planta a la frontal, pot pegar-li, aguanta Oriol Rey, Hamza Belari que ara s'escora la bola i a deixar per darrere, no hi ha fora de joc, és Pablo Santiago, la posa al segon pal, no hi ha rematada perquè la trau Mandi, la pilota que cau a terra i la guanya el Llevant, serà treta de porteria per al conjunt valencià. I el Castelló només li queda això, recupera una pilota que Hamza Belari amb la seva conducció i capacitat, aquesta velocitat que té, trenca línies, però és que li està costant molt. És que quan arriba a la frontal, les idees se li tallen al conjunt avui de Pablo Hernández. Traurà altra vegada el Llevant quan arribem ja al minut 26, 0-1, guanyant el Llevant, que està siguent el que està tenint més ocasions i està guanyant el partit d'avui, este últim partit de pretemporada per als dos equips, perquè ja comença el bo la setmana que ve, la pilota per a Oriol Rey en el centre del camp, jugant per a Olasagasti, que és un dels que menys està participant al centre del camp, un altre que està cridat a ser important en aquest mig del camp del Castelló, però sí que és cert que estan apareguent molt més tant
1: Oriol Rey com Carlos Álvarez. Gol del Villarreal C! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! La jugada de l'equip groguet, la pilota que arriba ahí a la frontal de l'àrea, la penja, no he vist bé el futbolista, crec que ha sigut Toni, i ha fet una penjadeta per damunt del porter de mano, acaba dins la porteria, per tant s'avança en el marcador, Real Villarreal C, Vall d'Uixó 0, Villarreal C 1, estava jugant millor la Vall d'Uixó, però ha materialitzat, ha pegat primer l'equip groguet, així que 0-1 en el marcador, quan estem en el 28 de la primera part, i arriba també la pausa per la hidratació.
2: Bueno, pues arriba en el moment adequat, ese gol, en el moment de parar per a pegar un clopet d'aigua, perquè evidentment la temperatura en el José Mangriñán pues també és com per a parar un poquet i també, per suposat, Álvaro, en ese recinte de la ciutat esportiva de la Coma, on de moment encara continua guanyant el Llevant.
0: I on tenim treta de cantonada, Pablo Santiago, el jugador del Castelló, la posa, primer pal, la rebutja el jugador del Llevant, la torna a traure, li cau a Carlos Álvarez, que no la pot guanyar, altra vegada Pablo Santiago, la recupera el Castelló des de la frontal, el llançament, que torna a traure a Isamandi des de la frontal de l'àrea, a veure qui la baixa, a veure qui la vol, és Carlos Álvarez, se la queda el Castelló, és Pablo Santiago que cau a terra, l'àrbitre diu que no hi ha res, la guanya Rodrigo Rego, que ja deixa per davant, per a Antonio Gala, la guanya finalment el Llevant, i ara sí, l'àrbitre diu que pausa d'hidratació quan arribem al minut 28 de partit, Castelló 0, Llevant 1.
2: Bueno, pues en ese 0-1, que estem en el temps per a veure, ara de seguida anem a estar ja en ese trofeu taronja, que a partir de les 9 de la nit farà rodar la pilota en l'estadi de Mestalla, però també estem pendents de l'arribada dels jugadors, dels autobusos, del rival, bueno, de tots els detalls que tenen que veure en un partit que tindrà diferents actes. Ara de seguida estarem en Luis Urrutia per a que ens conte quals són els diferents actes que n'hi han preparats per a este trofeu taronja, l'últim en l'estadi de Mestalla, però també estem de ací no res a punt de conèixer els 11 del Galatasaray del Villarreal per a que ens conte el partit Javi Morell. Ara de seguida estem en tot això, en quan ens donen l'okay, però tornem a fer un minut i marcador ràpidament en els camps

0: Lindo, en el José Mangriñán, com van les coses, minut i marcador.
1: En pausa d'hidratació, minut 30 de la primera part, del Valldux 0, Villarreal 1.
0: I Álvaro Molina, en la coma.
2: Exactament igual, pausa d'hidratació a 5 minut 29, val el gol d'Ivan Romero, Castelló 0, Llevant 1.
0: 7 i 34, fem un alto en el camí i continuem amb més coses en este dissabte d'esport.
3: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Punt a punt. Esport en estat pur. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind.
0: And sometimes I get nervous. Pues seguim en directe i volem viatjar cap a l'estadi de Mestalla, cap a aquesta avinguda de Suècia, on Luis Urrutia, què tal, com estàs? Bona vesprada.
7: Hola, Salva, què tal? Salutacions i bona vesprada des d'este balcó del segon pis de la façana principal del camp de Mestalla.
0: Pues on està, anava a dir, on està a punt d'arribar ja l'equip, no? De cara...
7: No, ja ha arribat. Ja ha arribat? Ja fa alguns minuts, sí. Ja fa alguns minuts que ha arribat l'autocar del València així al camp de Mestalla davant d'una expectació, Salva, espectacular.
0: Sí?
7: Jo no recorde un taronja amb... els milers i milers d'espectadors que han estat esperant a l'equip, han estat en un so realment espectacular, ovacionant els futbolistes a mesura que anaven baixant del autocar i ara mateixa, en quant ja les tanques que col·locaven els seguidors en les voreres s'han desfet, veiem un autèntic riu de persones que estan caminant per la calçada, per este carrer de l'avinguda de Suècia i que van acostant-se cap a, bueno, pues, suposo que cap a les portes, no? Perquè estava previst l'apertura de portes a les 7:30, fa 6 minuts i van tots caminant. És un autèntic riu de camisetes del València, majoritàriament senyeres, les que caminen per este focus d'atenció del valencianisme en la jornada d'avui. Ja dic que primer ha plegat el Newcastle United a este estadi de...
2: Gol del Castelló!
7: Vinga.
2: Gol del Castelló! Fa l'empat el Castelló després de la represa, de la pausa d'hidratació. Hamza Belari que la dissa darrere per a que Pablo Santiago posi l'empat. Un remat espectacular al qual no pot arribar Matthew Raya. En el minut 32 d'esta primera part, empat el Castelló. Castelló 1, Llevant 1.
0: Fica-li establece el Castelló, ara tornem, Álvaro, però... Luis, ens contaves que ha arribat abans l'autocar del Newcastle.
7: Sí, eren realment dos autocars, un per als jugadors, altres per als acompanyants de l'equip. Després ho ha fet el grup de Corberan fins esta façana principal del camp de Mestalla i fins així ja s'han endinsat al terreny de joc. En un instant suposa que ja anirem veient sobre el terreny de joc de Mestalla als jugadors d'un i d'altre equip que van a disputar esta nova edició del trofeu taronja així en el camp de Mestalla, amb els actes que estan preparats per a l'inici del partit i que anirem contant, anirem descobrint a mesura que vagin ocorrent en la vesprada nit d'avui fins al moment en el que una de les grans llegendes d'este València Club de Futbol, Vicent Guillot, entregue el trofeu de guanyador d'este trofeu taronja de l'any 26, ve al València, ve al Newcastle. Així que els dos equips ja estan dins del terreny de joc. Ja dic, un autèntic riu de persones la que hi ha així en l'avinguda de Suècia, així que se'n pugem fins la cabina per a des d'ahir començant a contar a poc com van anant les coses en este

0: Trofeu Taronja, que va enfrontar a València i Newcastle i que, per damunt de tot, és la presentació de l'equip de Corberan davant de la espectacular afició del València.
1: És una realitat. Gràcies, Lluís. Ara de seguida tornem des d'eixa cabina de ràdio, de A Punt Ràdio, d'este punt a punt, en el que fins a les 12:30 de la nit estarem en tot el postpartit d'eixe València-Newcastle. Deia Lluís que, clar, rius de gent, és que és l'últim partit de Trofeu Taronja en l'estadi de Mestalla. I en este Trofeu Taronja sempre n'hi ha moltes històries i moltes intrahistòries de gent que té la tradició d'anar, que igual és dels pocs partits que va a l'estadi de Mestalla, i clar, és l'última vegada que ho podran fer, i per tant jo crec que encara ha aportat més boxeria a l'estadi de Mestalla, a la seva afició, que això sí, ja ha demostrat durant els anys que no abandona el seu equip. 20 minuts per a que siguin les 8 de la vesprada, i això ara està previst que comence el Galatasaray Villarreal, i en l'estudi d'este punt a punt en Apunt Ràdio ja tenim per així a Javi Morell. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Què tal, Salva? Vesprada, companys, oients del Punt a Punt, de Punt Ràdio, tot preparat per a que, com dius, en poc menys de 20 minuts doni començament l'últim partit de la pretemporada del Villarreal d'Íñigo Pérez davant el Galatasaray, que jugarà al seu estadi, atenció al nom de l'estadi, Ali Sami Yen Complexi Rams Park. A mi em sembla molt més fàcil tant la ceràmica com Mestalla, però allí serà on jugue el Villarreal.
1: No te vaig a demanar que tornes a dir el nom, perquè és...
2: Tinc una xuleta, xuleta. Ali Sami Yen Complexi Rams Park.
1: No sé, igual jo... el Rams Park ha estat més, no? Més curtet.
2: No sé si seran tot patrocinadors, però estaran trincant, estaran trincant de bé els turcos. Uns turcos, els de Okan Buruk, que van a formar en Gubens en porteria, defensa de 4 per a Salah, Lemina, Jacobs i el Mali per davant, el doble pivot per a Gabriel Sara i Lucas Torreira, un costat per a Sané, l'altre per a Gilmaz, enganxarà Yunus Akgün i dalt el seu davanter referència, Víctor Osimhen. Per part de l'equip groguet d'Íñigo Pérez, un 11 molt reconeixible que podria perfectament encetar la Lliga la pròxima jornada, el pròxim diumenge, quan el Villarreal, recordem, visite el Sardinero. Va formar amb Luis Junior, baix els pals, defensa per a Santiago Mourinho, Juan Foyt, Renato Veiga i Carlos Romero, per davant el doble pivot per a Pape Gueye i Santi Comesaña, una banda per a Moleiro, l'altra per a Nicolás Pepe, dalt la dupla atacant la formen a Jose Pérez i Mika Utatxe.
1: Pues alineació prou titular, la del Villarreal. No sé què te sembla tu en quant a...
2: Amb la falta de reforços que té el Villarreal a dia d'avui i en el que queda de mercat i el que queda sobretot per a encetar la Lliga, com dèiem, al Sardinero el proper diumenge, jo crec que pot ser perfectament l'11 per el que aposte Íñigo Pérez de cara a ese debut lliguer a Santander, a Cantàbria, en un partit que serà difícil. Per cert, l'únic reforç, recordem, Gulaxi, el porter ex del Salzburg, que està a la banqueta, ha entrat a la convocatòria però no és titular, serà Luis Junior qui estiga a baix espals.
1: Bueno, pues de moment continua el brasiler com a titular per a Íñigo Pérez. Són i 43, tornem als punts en directe que tenim en la ciutat esportiva de la Coma. Castelló llevant, Álvaro Molina.
3: I el golejador que havia sigut Antonio Gala, l'italià, en una passada després d'eixa pausa d'hidratació. El llevant que ha sigut un poc adormit la recupera Hamza Belari, que l'ha deixat darrere. I Antonio Gala en una rematada espectacular amb la cama dreta. I on no ha pogut fer res Matthew Ryan, quan la pilota és ara per al llevant, per a Aixa Mandi. Aixa Mandi ja pressiona, jugant per a Matthew Ryan. Ryan en la pilota als peus, esperant que li arribi Álvaro García, la juga per Adela, el central, deixant-la de cara a Ole Sagasti, altra vegada per a Ryan, bueno, quina sessió li acaba de fer, la controla bé, la deixa per a Isamandi, pressiona molt el Castelló, la trau bé el llevant, i en banda esquerra és Manu Sánchez, qui vol progressar, Hamza Belari, que li fa la falta, això en un partit de Lliga que seria targeta groga, Isamandi, que l'està demanant, la targeta groga, i l'àrbit li està dient que calma, que la setmana que ve la traurem, però aquesta encara no. I ja tret el llevant, és Dela el que està progressant, el que passa a la línia divisòria. Dela continua mirant l'horitzó, a veure si troba algun compàs. Isamandi en la pilota, dient-li a Carlos Álvarez que se'n vaig, la vol deixar per damunt per a Paco Cortés amb...

0: Mascara la podia rematar. Continua Paco Cortés, la deixa per a Carlos Álvarez. Carlos Álvarez la posa molt baixeta, la trau el Llevant, la trau el Castelló, perdó, i li torna a caure el Llevant. Oriol Rey per a Aixamandi, atacant el Llevant. En estos últims minuts de partida, sí, a la Ciutat Esportiva, la coma 1-1, empatant Castelló i Llevant, és Oriol Rey. Oriol Rey jugant en banda per a... És... Paco Cortés, Paco Cortés que conduís, que està mirant, que la vol deixar darrere per a Aixamandi, Aixamandi que torna a aixafar la pilota i la deixa darrere per a Dela, Dela jugant per a Nacho Pérez, ja en banda dreta, Nacho Pérez que controla, que juga, que retalla i la deixa per a Dela, el capità del Llevant aixafant-la, donant-li ara calma a l'atac del seu equip, jugant per a Manu Sánchez, que és l'home lliure, Manu Sánchez controla, ja té davant a Hamza Belari, que està jugant un molt bon partit, el jugador del Castelló és Carlos Álvarez, i altra coma, Castelló 1, Llevant un.
1: Se n'anem al José Mangriñán. Antoni Galindo, contas un poquet com van les coses.
2: Camí del 42, atenció, Kevin des de la frontal, la rebatada del Villarreal, sí, a les mans de Manu, el porter de la Vall d'Uxó. Assistem amb el marcador com el teníem, va guanyant el Villarreal, sí, per 0 gols a 1, gol que arribava al minut 28, obra de Toni, un jugador que ha sigut substituït, bueno, coses que passen en pretemporada, s'ha aprofitat la pausa d'hidratació per a fer aquesta substitució sense anunciar, sense dir, i quan estàs mirant el partit dius, ui, així alguna cosa no enquadra, i és que, bueno, pues havia entrat un jugador que ha aparegut de sobte per ahir, no? I és segut Aran, que ha entrat en substitució de Toni. Deuria ser que tenia alguna molèstia. Atenció que termina el Real Seba, la profunditat, atenció, atenció, la jugada del Villarreal Seba, va ser gol, va ser gol, va ser gol, gol de Julio, marca Julio, marca el Villarreal C, 42 de la primera part, arriba el segon per a l'equip groguet, la jugada de balón profunditat, el davanter del Villarreal C que es queda mama amb el porter de la Vall d'Uxó, que està jugant millor però té més efectivitat, el Villarreal C, la Vall d'Uxó 0, Villarreal C 2.
1: Bueno, pues arriba el segon, en este cas del Villarreal C, i Galindo, imagine que contensen les banquetes, no? En el cas del Villarreal C.
2: Bueno, en este cas sí. Yo he vist a Cifu que estava... Bueno, pues no para de corregir en tota la primera part, no li estava agradant. Algunes coses que estava, alguns moviments, alguns mecanismes que encara estan engreixant-se, no?, en el Villarreal, sí. Però, bueno, són xavals que tenen moltíssima qualitat i això es nota, eh? Ja t'he dit jo que la Vall d'Uxó està jugant millor, té ocasions molt millor trenades, està oferint cosetes amb més vistositat, però, bueno, en qüestió d'efectivitat, quan tu li dones la pilota a un xaval com estos del Villarreal, sí, que té una qualitat desorbitada en els peus, bueno, pues te la lia. Atenció, perquè tenim una ocasió per al Villarreal, sí. Ahí está el balón en l'àrea, no, està ara i la recupera la Vall d'Uxó, la recupera de nou el Villarreal, sí, que cau a terra per muntar la contra la Vall d'Uxó. Ahí la està conduint Gonzalo, Gonzalo que es frena, està alçant les mans en Meseguer, la pilota que se'n va a la banda esquerra, ahí la toca Sam, que està en la lateral de l'àrea, està cobrint i Dani, la pilota centrada, pot rematar Barrón, la pilota passada, se n'anirà fora, no, la deixa passar, sí, la deixa passar Danilo, serà banda per al Villarreal, sí, estem en el 44, un minutet escàs per arribar al descans, sí, el José Magriñán, la Vall d'Uxó 0, Villarreal C 2, i Gomis, una proposta per a aquest partit del Galatasaray, Villarreal, podien dir-li a Lee Park i te lleves problemes.
1: No, sí, sí, o qual, de qualsevol manera menos de la que...
2: I una altra cosa, dice València-Newcastle. El Newcastle és el meu equip de la Premier. Jo, si sóc d'algun equip, és del Newcastle, per un nom, per un jugador, per un futbolista, tu eres molt jove, no sé si te'n recordes d'ell, dir Newcastle és dir Alan Shearer. Això era una màquina.
1: Sí que som molt joves. Sé qui és, però no l'ha vist, Galindo. Jo sé qui és, però no l'ha vist.
2: Una màquina espectacular. I a més va lligar tota la seva trajectòria al Newcastle, el primer com a jugador, després com a entrenador. Un autèntic crack, una figura, un davanter estratosfèric, bueno, que se va quedar sempre allí en les urraques.
1: Però ho hi va ser en el València, no?
2: Home, home, no, i una altra coincidència, els dos van de blanc i negre.
1: Sí, a veure, anem a veure qui canvia, suposo que canviarà el Newcastle. Doncs, pues, Toni, ara en seguida tornem ahir, però anem a tornar en aquest Castelló Llevant, que ja estarà Álvaro Molina en el tram final de la primera meitat.
0: Sí, en els últims ja minuts per arribar ja al descans, en el minut 44, precisament ja també trobem alguns signes de cansament per part del dos equips, perquè està fent moltíssima calor i ara és fora de joc de Pablo Santiago, el jugador del Castelló, traurà el Llevant.

0: Que tampoc estic veient des d'ací, no tenim quart àrbit, és a dir, que no sabrem el que s'ha afegit, suposa que un o dos minuts, però no sé jo si hi haurà carteló, però pareix que no. Traurà ja...
1: Uepa, hem perdut ahí a Álvaro Molina, ara de seguida tornem en ell. Pero Toni Galindo, anem en tu, contamos.
2: Se habrá desmayado de la calor, Álvaro.
1: Sí, yo pensé que te que ser algo de eso.
2: Bueno, pues así estem ja esperant que l'àrbitre indiqui el final. Estem en el 46, per tant estem ja en el primer minut de l'afegit. I a veure què diu l'àrbitre. Està reclamant, que sembla, un baló perquè se n'ha anat fora. Bueno, també estic meravellat perquè així el José Magniñán té una pista, pot ser multiusos, d'atletisme, de velòdrom, de ciclisme també podria ser. I ahir per els fons, pues, tenen les revoltes peraltades. Em recorda molt al circuit de Monza, però a l'antic, perquè jo he estat ahir en el Parco di Monza, he estat mirant alguna carrera de Fórmula Open 3. Bueno, arribem al descans. I bueno, la imatge de l'antic circuit de Monza, que queda encara alguna zona, i queda la zona peraltada, però on corria Fangio. I bueno, la veritat, te fosa la carn de gallina, perquè veus aquestes revoltes peraltades amb els arbres a escassos centímetres, no? Per on corrien els pilots amb els seus fórmules a més de 200 km per hora. Bueno, pues un poc recordo aquesta peraltada així al José Magriñán. Estem en el descans, així, a l'estadi de la Vall d'Uxó, a vice marcador de la Vall d'Uxó 0, Vila-Real 2, temps de descans, temps per a refrescar els jugadors i també les tàctiques dels entrenadors. Tindrem, m'imagino, que un rosari de canvis en la segona part, així que arribem al descans, així, al José Magriñán.
1: Pues ara de seguida tornem de cara a aquesta segona meitat i sembla que hem recuperat a Álvaro Molina. Álvaro, estàs per ahí?
0: Ara crec que sí, veritat?
1: Sí, perfectament.
0: Ara ja sí, quan ha estat a punt d'arribar el segon gol del Castelló, una jugada en la frontal, ara sí que arribem al descans. A punt de posar el Castelló i ser 2-1, però xiula l'àrbit, no ha sigut gol, perquè Rodrigo Rego, el seu llançament, que serà anat per dalt, valen els gols d'Antonio Gala i de Ivan Romero en la primera part, jugadors ja a vestidors en este Castelló 1, Llevant 1.
1: Bueno, pues en ese marcador, empat, en la victoria també del Villarreal C en el José Magriñán, te pregunto, Álvaro, què t'ha semblat esta primera meitat entre el Castelló i el Llevant?
0: Bueno, ha sigut un partit que el Llevant ha començat prou bé, que ha tingut 2-3 ocasions claríssimes en el protagonista Ivan Romero, que ha fet el gol, però que ha pogut fer 2 o 3 gols més. I ahí ha estat el partit. Si el Llevant arriba a posar el 0-2, jo crec que el Castelló ha baixat un poc el que és la intensitat, però s'ha refet després d'eixe 0-1, ha tingut eixe 1-1, sobretot amb un Hamza Belari molt actiu des de la part dreta, el jugador esquerrà que té una cama espectacular i s'ha activat gràcies a ell. I al final ha arribat a aquest empat, aquesta assistència de Hamza per Antonio Gala, 1-1, ha pogut anar-se guanyant el Castelló i al final sí que ha sigut més igualat, però és cert que el qui ha tingut ocasions més clares ha sigut el Llevant mitjançant el seu davanter Ivan Romero.
1: Bueno, pues es el recull de Álvaro Molina de esta primera meitat. Me queda per escoltar el de Toni Galindo, que no sé si estarà per ahí encara o
2: bueno, clar.
1: A Bàltica.
2: Jo sempre estic així.
1: Igual,
2: sí. Jo sóc com Nostre Senyor, estic en tots els llocs.
1: No, sí, però igual has anat a algo, saps?
2: A pausa de deshidratació.
1: Correcte. Que saps
2: no,
1: que pot passar també. No, el teu resum d'esta primera meitat.
2: Pues un partit en poques ocasions, el Villarreal C ha tingut més efectivitat, ha oferit més futbol, ha oferit millors ocasions, ha tingut millors ocasions la Vall d'Uxó, però li ha faltat rematar en aquests metres finals, no ha tingut encert, però sí que l'ha tingut el Villarreal C, que no ha sigut tan vistós el seu futbol, però molt més efectiu. Així que això és el resum que podem oferir així en el José Magriñán.
1: Pues en començar la segona meitat estem ahí, Toni, en eixe carrusel, segur de canvis que esperen de cara a la segona meitat, qualsevol cosa,
2: sí,
1: qualsevol protagonista que tingues en temps de descans, ens avises, i estem pendents i en les línies obertes en eixe José Magriñán en la Vall d'Uixó. Gràcies, Toni, ara de seguida estem ahí. I en 7 minuts, Javi Morell, arranca el partit del Villarreal. No sé quina sensació és la que està donant este Villarreal en pretemporada.
3: Em va deixar molt bones sensacions, sobretot a l'últim partit que jo vaig fer així, aquell partit
1: PSV
3: davant el PSV Eindhoven, on va guanyar amb molta superioritat, tal vegada en un marcador que no va terminar de reflexar esa superioritat que va mostrar l'equip d'Íñigo Pérez. Jo crec que encerta Íñigo Pérez un poc, almenys en el que estem veient a la pretemporada, deixant

0: tan de costat el que seria la seua idea que va implantar, sí, al Rayo Vallecano, i seguint el que ha recollit del bon treball que ha fet Marcelino durant els últims anys. I jo crec que és una temporada per a la il·lusió al Villarreal. És una temporada de donar un passet endavant, de mostrar una altra cara, sobretot en les competicions europees. Recordem que l'any passat ni tan sols una victòria a la fase de grups de Champions.
1: Copa del Rei també, eliminats a la primera de canvi.
0: Sí, i el parlàvem l'altre dia. Jo, si fora el Villarreal, ficaria molts ous en la cistella de la Copa del Rei. Primer, perquè és un trofeu. Sí. Segon, perquè dona accés a competicions europees. Tercer, per la il·lusió que pot generar a la afició granota, perquè la Lliga, sí, el Villarreal hem vist que és capaç de competir pràcticament fins als últims instants i estar a la part alta, però hi ha dos transatlàntics, tres, si sumem a l'Atleti, uh-huh, que fan en el futbol d'avui molt complicat que el Villarreal pugui alçar-se amb el títol de Lliga, i la Champions sabem que està molt lluny. És cert que es va arribar a semifinals fa uns anys, que dona molta il·lusió a l'afició groguera, però és molt complicat arribar, sí, a fer-se amb el títol de campió d'Europa. Per això jo m'agradaria que el Villarreal donara un passet endavant en aquesta competició com és la Copa del Rei.
1: Bueno, pues veurem si la dona o no. Lo que sí que sembla és, de moment, una bona imatge. No vaig a dir l'estadi, perquè jo no me'l sé de memòria, però en l'estadi del Galatasaray, la imatge en quant a afició, bueno, pues no, de moment n'hi ha, sobretot de l'anell inferior, ja sí. Si anem a l'anell superior ja és més complicat, però ahí estan, els aficionats turcs a punt de viure este partit davant el Villarreal.
0: Sí, ja sabem que el futbol turc és molt passional.
1: Sí, de fet, ahí està la verxa.
0: Sí. I ho hem vist en els darrers dies, no sé si has vist la presentació de Salah amb el Trabzonspor,
1: com si
0: fora el mateix Messi o el mateix Maradona.
1: És que, bueno, i la quantitat de diners, no? S'ha desvelat el salari de Salah, però és que sembla un futbol molt noventer, perquè mira, eixa reixa, no? Enfront dels aficionats, per a tractar d'evitar, supose, que puguen accedir al terreny de xoc. Mira, és que n'hi ha valles,
0: Sí, és que ja sabem com se la gasten tant els aficionats com, recordem, inclús els directius.
1: No, sí. Moltes vegades són més perillosos els que poden entrar que els que no poden entrar.
0: Sí, ja hem vist com han estat en més d'una, en partits d'alt voltatge. Esperem que avui, sent un amistós, sàpien els jugadors medir i mesurar aquesta intensitat. És l'últim partit, tant del Galatasaray com del Villarreal, en aquesta fase de preparació, abans de començar la Lliga. El Galatasaray, que ho farà el proper divendres, en menys d'una setmana. El Villarreal, que ho farà diumenge a l'estadi del Sardinero. Per tant, últim partit per a Okan Buruk i per a Íñigo Pérez per a fer les últimes provatures de cara ja a la competició oficial.
1: Un Galatasaray que sempre té noms interessants en els seus onces, en les seues plantilles. Sempre hem vist jugadors de molts minions i, clar, tu veus l'onze de avui, no? I podem destacar, pues, jo crec que des del propi, jo no sé si jugarà com a carriler, però Roland Salai, que és el hongarès, el propi Torreira, ex-Atleti de Madrid,

0: més, però són noms que valen milions, eh?
1: Sí, és un equip que acostuma a tindre molt de nom, però després no competís, sí, almenys en les competicions europees, no competís com s'espera. Perquè per a fitxar aquests jugadors, és, sí, cert que quan es fitxen estan de capa caiguda, tot i que, per exemple, Osimhen a mi em pareix un dels millors davanters referència del futbol europeu, però es gasten molts milions. Sí, El futbol turc es gasta molts diners en fitxar aquestes superestreles, que diria Aitana.
0: Correcte.
1: I per noms, tu ho veus i és un equip que assusta amb Leroy Sané, amb Osimhen, amb Yilmaz, amb Torreira, que tant va sonar per al València Club de Futbol, que ha passat, ho mencionaves tu, per l'Atlètic de Madrid, també ho ha fet per un equip com l'Arsenal, que és l'actual campió de la Premier. Aleshores, és un equip que jo tinc ganes de veure-lo. Tinc
0: I
1: ganes
0: que
1: de veure com competís.
0: Veus la banqueta, i en la banqueta encara tenen jugadors com Iglai Gundogan, que sí, que ja té una edat, però Gundogan té moltíssima qualitat, com el propi Davinson Sánchez, també, el central, ex del Tottenham, com Hugo Chukwu, que és migcampista que estava al Chelsea, que, bueno, també va estar pretès per el València de Carlos Corberán la temporada passada. És a dir, no tan sols tenen veterans, sinó també gent jove, no? Perquè les temporades són molt llargues.
1: Sí, és un equip que sap barrejar, no? I s'ha experiència dels futbolistes que tu has repassat. Davinson Sánchez no fa tants anys era un dels millors centrals d'Europa, sí, al Tottenham Hotspur. Va costar-li una milionada al Galatasaray. És un equip que, com venim dient, es construís a base de bitllets. Veurem com Villarreal, que tan sols ha fet un fitxatge, que no sé jo, l'afició grogueta, com estarà dilusionada de cara a la propera temporada, que s'enceta ja la setmana que ve. Així que amb moltes ganes de veure aquesta última prova de l'equip de Íñigo Pérez.
0: Bueno, pues ara de seguida anem a conèixer aquesta última prova, com estava comentant, sobre el Villarreal, sobre este Galatasaray Villarreal Javi Morey, però tornem al estadi de Mestalla, perquè ja va agafant, jo crec que algo de color la graderia, i Luis Urrutia, des de la cabina, imagine que també en algo de fresqueta, no? En eixa cabina d'estadi de Mestalla.
2: Bueno, pues sí, fa calor, és de veres, que fa calor així.
0: No s'anem a enganyar.
2: Però, vaja, tampoc és una exageració, no? Fa calda, sí, pues, però és el que és normal per un 8 d'agost, en fi. Fa calor, sí, però és de veres que per als que estem així asseguts, tranquils, i,
0: sí,
2: el problema és per als que estan allà baix, de curt i correguent,
0: sí,
2: en aquesta humitat salvatge, que això sí tenim, i avui el partit comença a les 9 de la nit. Recordem que d'ací a 4 setmanes estaran correguent al màxim sobre este terreny de joc a les 4 de la vesprada el València i el Barça.
0: El
2: en
0: que,
2: 4 setmanes, eh?
0: El que se li va a correr aquesta idea, aquesta meravellosa idea, és per a que vaig ell a córrer en aquesta temperatura.
2: Sí, sí.
0: Ara,
2: sí, sí.
0: A mi em marcava la sensació tèrmica de 34 graus en València. No sé a les 9 de la nit com estarà, però, home, calor. Els que hem estat en Trofeus Taronja en l'estadi de Mestalla i els que esteu ara, evidentment, sabem que ne fa. I en quant a la humitat ja ni te conte. Està per ahí Charlie Gea?
2: Està. El que crec és que no te sent.
0: Ah, pues...
2: El que crec és que no te sent. A veure si...
0: Bueno, pues
2: si
0: ara de seguida...
2: En un segon any.
0: Ara de seguida estem ahí en sí. Charlie Gea, per a també conèixer les seues impressions. Quan estan eixint Javi Morey ja els jugadors del Villarreal i del Galatasaray al terreny de xoc?
1: Sí, estan ja xocant les mans tant els futbolistes del Villarreal com el del Galatasaray. Un Villarreal, Salva, que va formar amb la nova equipació que es va presentar ahir, i sa tercera equipació per aquesta temporada 2026-2027 de l'equip groguete, que és d'un blau turquesa, que va cridar molt l'atenció a l'afició, que va rebre també moltes queixes a les xarxes socials, i avui l'estrena el Villarreal. Ja s'han fet ixa foto protocolària

0: abans de començar aquest partit, ja superem en 3 minuts l'hora en la que estava prevista que donara començament l'encontre. Estan fent ara el sorteig de camp. En no res donarà començament aquest partit entre Galatasaray i Villarreal.
1: Bueno, pues estem pendents d'aquest començament, també de que arranque la segona meitat en el partit del Castelló i del Llevant, en el de la Vall d'Uixó i el Villarreal C, i en seguida estem en l'estadi de Mestalla, també per a conèixer les primeres impressions, ara de seguida també, quan estiguen les alineacions, tot el que té que veure en la prèvia d'un partit que sempre és assenyalat en el calendari de l'aficionat valencianista, com és el trofeu taronja que avui enfronta el València davant el Newcastle. Recordem este últim trofeu taronja en l'estadi de Mestalla. Ara de seguida estem en Mestalla de nou quan puguem, però està a punt d'arrencar Javi Morell el partit entre el Villarreal i el Galatasaray.
0: Sí, estan ja els 22 protagonistes sobre la xespa. Vegem ara el porter del Galatasaray, a Gubens, que feia uns exercicis d'escalfament a només segons de que doni començament a aquest Ali Park de Galatasaray, el partit entre el conjunt local i el Villarreal. Està el col·legiat Kadir Saglam, que es porta el xiulet a la boca, bufa ben fort i arranca el partit, l'últim de la pretemporada per al Villarreal. Ahí està jugant Juan Foyt per dins amb Renato Veiga, este per a la part esquerra, amb Carlos Romero, la pilota que es queda a Yoce, rebia la tarascada, però continua amb el baló jugant amb Moleiro, treballava defensivament i Mario Lemina, i haurà treta de lateral per al Villarreal.
1: Lemina, que és un altre mític vell de Sitch del València, el mig del camp.
0: Sí, i que avui l'anem a veure com a central.
1: Sí, sí, sí.
0: Al mig de la línia defensiva, un jugador que prometia molt quan estava a la Juventus de Turín.
1: I de que es van anar a la Premier, no?
0: Sí.
1: Si no recordo mal, no sé si Southampton o... Ara ja no el recordo. Ja no el recordo, però va acabar en la Premier quan semblava que el València era el que volia. Ara ja fa anys, de tot això. Però, bueno, ahí està, en el Galatasaray. Guanyant diners.
0: Pilota que té el Villarreal, primer minut de partit complit. Baló verd cap a la part esquerra, Moleiro, pilota profunda per a Nicolás Pepe, retalla i se baló a tocat a la mà de Lemina i n'hi ha penalt a favor del Villarreal. Oi. Primer minut de partit, la pilota oberta a l'esquerra per a Alberto Moleiro, feia la passada en profunditat, crec que és per a Nicolás Pepe, que fa una retallada espectacular amb molta qualitat de l'exfutbolista de l'Arsenal. Anava a terra Mario Lemina, li hem fet la del gafe i amb la mà tocava la pilota, diu l'àrbitre, molt prop de l'acció, que n'hi ha penalt des dels 11 metres i al segon minut de partit tindrà l'oportunitat el Villarreal d'avançar-se al marcador.
1: Bueno, pues oportunitat de primeres, Javi, per al Villarreal. És el començament desitjat de qualsevol entrenador.
0: Anem a veure qui va ser l'encarregat. No se ho creu Mario Lemina, però és molt clara. La mà ha anat a terra tractant d'evitar ese atac del Villarreal sobre la línia de fons. I l'ha tocada amb la seua mà dreta. Jo no vaig a banyar-me en això perquè no acabe d'entendre els àrbitres quan la mà està dalt, quan la mà està baix, quan és penal, quan no. Crec que no s'entenen ni ells.
1: No se sap.
0: I jo no vaig a banyar-me en això. El cas és que ha xiulat penalti i està preparat a Yoce. Des dels 11 metres va Yoce amb el 22, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Yoce Pérez per avançar al Villarreal al minut 3 de partit. des dels 11 metres, llançament creuat buscant l'escaire, amb molta potència del futbolista canari, no ha pogut fer res Gubens, s'avança el Villarreal, marca Llozé, 3 minuts de partits al Ali Park, Galatasaray 0, Villarreal 1.
1: S'avança el Villarreal, però se n'anem a l'estadi de Mestalla. Luis Urrutia, comencen a eixir els jugadors?
2: No, no, ja han començat fa temps. Ja fa... Som com el Rodalies de Catalunya, sempre fem tard. Així que, sí, estan eixint els jugadors...
1: Tots a la vegada, no?
2: Ja, no, per línies.
1: Vale.
2: Estan eixint per línies. Primer han eixit els porters, després han eixit els defenses, els migcampistes, i jo crec que els últims en eixir van a ser els davanters, mentre veiem ja la banda de música com s'acosta cap a la zona del camp que tenim a la nostra dreta, tot això en un corredor que formen tres grans banderes.
3: Arranca el president amb... de la Vall d'Uixó.
1: Continua, Luis.
2: Amb l'escut del València. Tenim que saber en quin moment estem, i ahir va acostant-se cap a aquesta zona, darrere d'ell Omar Sadik i Hugo Duro. Jo crec que fins així, no? Perquè no hi ha més davanters en este València, així que són els tres jugadors que acaben d'eixir, i com que no es vol nomenar Carlos Corberán per a que no comencen allò de Corberán dimissió, pues, a continuació jo crec que van a nomenar el cos tècnic.
1: Com a bloc, no? En bloc.
2: Sí, per complet, i d'esta forma, Charlie, evitar, no?
4: Sí, què tal, Luis? Buenas tardes.
2: Hola.
4: Sí. La verdad es que sí, van a hacerlo. Para evitar los problemas.
1: Continueu.
2: No, que hi ha gol.
1: Pues gol del Galatasaray.
0: Marca Víctor Osimhen després de l'atac per la part esquerra. De o empat al minut 6 de partit el Galatasaray. Galatasaray 1, Villarreal 1.
1: Comença viu el partit, anem a Mestalla.
2: Ai, així ja Corberán.
4: Sí. Hay muy poca gente en el campo.
2: Corre, sí.

0: Ayerío, me parece que poner a Astores de Serrano ahí por la publicidad, no sé, me parece un poquito simple, pero obviamente como no quieren ver la reacción de la gente, ni quieren ver cosas que no quieren ver, pues lo hacen una hora antes y casi escondidas. A mí me parece muy pobre esta presentación, para los que hemos visto muchas presentaciones, Luis, aquí nombrando a los jugadores con la gente enloquecida, pero bueno,
1: se va a entrar todo. Y acaban tenés fichajes y tal.
0: Claro, claro.
1: Pero en fi, pues ara mateix estan tots els jugadors formats. Mentre des de la feijonia es reconeix el record per a totes les persones afectades i també l'esforç de tots els efectius que han ajudat a sufocar este incendi. 10, 11, 12 dies, no?
0: Terrible, terrible.
1: Espectacular, afortunadament, sense víctimes humanes, però amb tota la serra d'Espadà absolutament damnificada.
2: I sembla que en una, no sé si és pancarta o és una, no? Un mosaic.
1: És un dibuix.
0: De Mestalla, sí, de, con las gradas vacías.
1: En una persona, no sé, sempre un xiquet amb el dènou a l'esquena.
0: És que no tiene ningún simbolismo tampoco.
1: Que li dona la mà a un altre que du el 23.
0: És que no tiene, no sé, perdón, és que a mi, sí, és que me parece un poco triste, lo digo en serio.
1: Sí.
0: Hay más de azul que jugadores, Luis.
1: Sí, sí, sí.
0: En la foto.
1: No sé si podem sentir el so.
0: A ver.
2: Sí.
1: Mentre des de... Si estem molt lluny, clar, de... d'Enrique, que està i baix en el, sí, en el terreny de joc, parlant i forçant alguna ovació des de la graderia de Mestalla. Pues ara és, sí, quan conviden els fotògrafs a que immortalitzen. És una llàstima que es faça la foto oficial de l'equip amb la graderia buida, eh?
2: Sí, perquè... sobretot la part de darrere és que està, claro, buida, és que està, sí, buida.
0: És que...
2: perquè en la tribuna encara n'hi ha un poc més de gent, sí, però és que la foto és cap a l'altre costat.
1: Sí, sí.
0: És que falten 45 minuts pel partit, eh? En un partit de verano a 32 graus en la calle, claro. La gente no sé qué se trae en la grada.
1: Claro.
0: Porque esto no puede empezar una hora antes con, sí, un simbolismo para mí barato. Es que, de verdad, es tremendo. Pero como está todo el mundo asustado, todo el mundo esperando la reacción del público, que no entiende casi nada, como nadie entiende casi nada. Porque habitualmente en este acto hablaba el presidente, hablaba el entrenador,
1: bueno, pero eso ya famoso,
0: hablaba el capitán. El capitán suele hablar habitualmente. Es que aquí no están contentos con el presidente,
1: sí,
0: con el entrenador ni con el capitán. Es que es pleno.
2: ¿Quién parla, Charlie? ¿Quién parla?
0: Claro.
2: Es que no va a hablar, sí, ningú.
0: No.
1: Sí, no, yo no veig a cap micròfon preparat per a que
0: no.
1: Es que, produisca cap parlament.
2: És que si Ron Garley parla, serà en anglès.
1: Sí. Veiem ara com... també compareixen el terreny de joc més persones, jo crec que deuen,
2: sí,
1: de pertanyer...
2: Són de l'estaf, sí, sí, sí,
1: sí. Són els fisios, no? Els,
2: correcte,
1: operadors, els, sí, sutillers...
0: Luis, ¿cuándo se volvió loco el fútbol?
1: Totes estes...
2: El Campeche, també, veiem ahí a Pedro López.
0: Porque,
2: Mateu...
0: Madre, sí, mía, hay 30 tipos, ¿eh?
1: Sí, no...
0: És una barbaritat.
1: Però el que els diferencien de color, ¿eh?
0: Sí.
1: Els que van... no sé si la tele ho està fent... però els que van d'un color més clar són els, diguem, els que treballen en la part, sí, tècnico-tàctica, i,
2: uh-huh,
1: i els que van vestir de fosc són els que s'encarreguen més de la part de material, de les recuperacions...
2: I mèdica, sí.
1: I mèdica, sí, sí, sí.
0: Hay 16, en el cuerpo técnico.
1: Sí.
0: 16.
1: Sí, sí.
0: Madre mía.
1: Sí, sí, ho sabem. Jo crec que en un equip de Champions són d'hora 25.
0: Sí, sí.
2: Sí, jo recordo la època de Marcelino...
0: Eren molts.
2: Sí, sí.
1: No, l'any passat en Villarreal, jo crec que eren 22.
2: Sí, sí.
0: I Luis i jo recordamos l'època que eren 3.
1: Sí.
0: 3, 4 al màxim.
2: Per cert...
1: Primer, segon entrenador i preparador físic.
0: I ja està.
2: Per cert...
1: Ahí s'acabava, eh?
0: Apareció la figura del entrenador de porteros.
2: Clar.
0: Bueno...
2: Els analistes, ara, que n'hi ha 3 o 4,
0: sí, 3 o 4, sí.
3: Luis i Charlie, sí, recordeu aquella època en la que s'esperava el trofeu taronja amb il·lusió i emoció per veure totes les novetats i, bueno, n'hi ha un comboi, un rebombori. Penseu que aquesta mateixa il·lusió, aquest mateix ambient encara està sí. present o no?
1: Sí, és que avui ací va haver més de 35.000 persones, Toni. Sí. I si això no és

0: Il·lusió anar al partit de presentació del 35.000
1: però, persones. Però, Luis, per què ser últim?
2: Bueno, es que yo pensé que también porque, ya porque tengo un poco de sentimientos.
0: Le Raúl les poses tú, claro. Yo te poses números, Fred.
3: Los números en el trofeo naranja habitualmente son...
1: Sí, siempre.
3: Bueno, de mucha gente que no va al fútbol.
0: Una hora cantar. No sé si desde el so de la tele el podremos agafar bé, porque yo creo que va a sonar el himne regional, porque cuando veníem hem sentit l'assaig.
3: Tres veces.
0: I jo crec que està tot preparat per a que comença a sonar l'himne regional així en el camp de Mestalla, Trofeu Taronja, presentació del València.
1: Pues

0: Pero si no, futbolistas, es que vas a llegar a la primera jornada con 17 del primer equipo, porque no vas a tener más, además. Y como tengas la mala suerte de que se te lesione un central, tienes un drama. Por tanto, no, yo, por ejemplo, ahora que el Celta quiere al portugués, oye, y no haber negociado antes y que venga aquí Núñez y se vaya allí Almeida y tienes un jugador que te puede jugar de central y de banda derecha. Es que llegamos tarde a todo, chico.
1: Sí.
0: Es que llegamos tarde a todo.
1: Pues ahí sí, ya a calzar el Newcastle United al camp de Mestalla, que va a jugar a Hornicek en la portería, Bodman, Bamba, Úrsula, Barnes, Tiau, el seu millor jugador, que és Elanga, i quatre jugadors del filial, Waldmaid, Ramsey, Pivas i Shahar. Estos són els homes. S'ha vingut des de Múrcia Sánchez Martínez per a menjar una paella i per a jurar
0: pues sí.
1: L'encontre en el dia d'avui. Partit sense pressió, per a Sánchez Martínez. En el...
0: Sí, perquè estos naranjas, Luis, no són los naranjas de nostra època,
1: no,
0: Que venien brasileños i argentinos.
1: No,
0: I eren guerres mundiales los partidos. Sí. Guerres mundiales.
1: Así no ve més el Newcastle. Així que ja dic, l'equip anglès, l'equip britànic, que està ja treballant sobre el terreny de joc, l'equip de Matías Jaisle, mentre el València continua en el seu vestidor. En un parell de minuts i seran ja a calfar els homes de Corberan per a este Trofeu València Taronja que viurem així en el Punta a Punta Punt Ràdio.
2: Pues, Lluís, abans de dir-vos que ara tornem, la informació que tenim, i he preguntat el tema d'Alberto Marí, per què sí. No ha eixit en la presentació de l'equip. Me diuen que és perquè estan valorant-se diferents propostes per a que isca cap a la segona divisió i que no eix en la foto perquè no va estar segur en la plantilla d'esta temporada. És el que a mi me diuen, encara no ha eixit, té contracte en el València, però donen per fet que va eixir segur cap a la segona divisió i per això avui Alberto Marí no ha eixit en la foto de la plantilla. A mi me sembla que encara que no estigues tota la vida, no? S'ha eixit.
1: No. En els últims anys, sí, no. Els jugadors que no anaven a comptar i ho sabien, no estaven en la foto. No, això no és novetat d'enguany. Això ja ha passat en altres temporades.
2: Però és perquè estaven tancats o perquè estaven apartats?
1: O perquè estaven a punt de tancar-se, claro. O perquè... Mm. No, jo, això sí que em sembla bé, eh? Vull dir, si vas a fer
2: claro.
1: La...
2: Sí, està clar. Sí, està clar. Si després té que jugar en el València o estan en plantilla, ja és un altre cantar, però...
0: Sí, perquè, además, el caso d'Almeida, per exemple, que creiem que se va marxar,
2: Sí.
0: Repito, creiem que se va marxar.
2: Ell no ho té tan clar, eh?
0: És que, claro, vull dir... Es que creemos que se va a marchar, pues creemos que se va a marchar, pero es que igual llega un momento en el cual el chico dice, oye, que no me voy, y te lo comes con patatas, y tienes ahí en la foto, obviamente, claro.
1: Sí, no, pero es que el caso del medio no está claro.
0: No, claro.
1: Pero la resta, cuando hicieron los porters del Valencia a calzar, davant de la vasió de un camp de Mestalla que continúa muy buit, no pleguem ni a la meitat de la gradería plena en este... Estadi de Mestalla, on veig que en la graderia de la meua esquerra, en la graderia del fons nord, del gol xicoté de Mestalla, jo crec que l'anell superior està tancat, eh?
0: Sí, solo está abierta la zona de los ingleses, Luis.
1: Sí.
0: La zona de los ingleses.
1: Crec que tot este anell està tancat.
0: Sí, jo crec que sí. Però este no, este no.
1: No, el de la dreta està obert, sí.
2: Però encara?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, és que solo hay una persona en toda una parte.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Pues
1: ah,
2: és
1: un
2: estiguard
1: d'estos.
2: Sí, és curiós.
0: Sí. No sé.
1: En fi.
2: Bueno, pues,
0: coses de les trofeus de verano.
2: Qualsevol cosa, tornem a l'estadi de Mestalla. Anem a reubicar la resta de marcadors, de partits que tenim en marxa en este punt a punt de dissabte 8 d'agost. I, de fet, anem a primer al José Mangriñán, Toni Galindo, per a conèixer com les coses en este Ball de Uixó Villarreal C.
3: Bueno, de moment poques coses, ha canviat els dos equips pràcticament en la seva totalitat, així que ja tenim a la resta de futbolistes de la plantilla sobre el terreny de xoc, tenim corrent a favor de la Vall d'Uixó, la rematada, ahí estava dins l'àrea, la menuda, la parada del porter del Villarreal C, de Charlie, que es fa amb la pilota, estem en el 67 de partit, continua el marcador sense menjar-se, com estava en la primera part, és a dir, Vall d'Uixó 0, Villarreal C 2, poques ocasions així al José Magniñán en esta segona part.
2: I Álvaro Molina, minut i marcador del Castelló Llevant.
4: Mentre arribem així al minut 22 de la segona part, un ritme més baix que en la primera, guanya el Llevant 1-2 davant del Castelló.
2: Javi Morell, minut i marcador del Galatasaray Villarreal.
5: Camí del minut 26

0: Vinga, Turquia, empata un gol, Galatasaray 1, Villarreal 1.
1: I acaba de finalitzar el Elche Lícita 1, Torrellano 3, està el temps de descans, la Nucía 1, Alcoyano 1. Estem pendents també del marcador del Cieza València-Mestalla, de moment sense menejar-se, i també pendents de la resta d'equips valencians que jugaran esta vesprada nit, però l'important, Luis, tornem a l'estadi de Mestalla, València-Newcastle. Està la gent poqueta a poqueta omplint la graderia del Coliseu Valencianista.
2: Sí, sí, a poc a poc aniran ja endinsant-se en el terreny de joc perquè bueno, pues tenen ganes. A més, els preus que han col·locat per a les entrades són realment bons en el moment en el que ix el València, que jugarà de blau en la segona equipació el partit en la jornada d'avui. Dic que els preus que han posat per al partit d'avui, sí, són realment assequibles, crec que són 47 euros l'entrada més cara i 17 euros la més barata per a l'afició, per als socis i per als abonats hi ha preus encara més baixos, però queda clar que menys de 50 euros l'entrada més cara, la millor cadira de Mestalla per a presenciar este partit, Charlie, són preus,
3: sí,
2: irresistibles,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sobretot de 17-20 euros, Luis. Yo creo que este partido hay pocos socios, ¿eh? Yo creo que estos partidos son mucho más de,
1: sí,
3: gente que está
1: sin que haciendo, no puedo tanar durante el año,
3: sí, sí, haciendo turismo. He visto mucha gente joven. Me llama la atención, yo soy muy maniático de las camisetas y he estado haciendo un pequeño análisis de la camiseta. A mí no me gusta ninguna de las tres que ha sacado Valencia este año. La blanca la veo simple, la rosa al natural no me vuelve loco y la azul me parece flojísima.
1: ¿Y la del porter?
3: La del portero es que no me fijo mucho en la de los porteros. He visto que ha sacado Dimitrievski.
1: Sí.
3: Bueno, supongo que es un poco peculiar también.
2: Pantaló gris, ¿no?
3: Sí,
1: sí, pero a mí me resulta muy cridanera la camiseta,
3: sí,
1: ¿eh?
3: A mí también. Pero es que me llama la atención porque no he visto a nadie. Y había gente, Luis, era desde arriba.
2: Sí.
3: A nadie con la camiseta azul.
2: En la camiseta hablaba, sí.
3: A nadie. Me he fijado porque a mí me hacía ilusión ese equipaje. Pero creo que el Valencia tiene que darle un toque a Puma. Y tienen que mejorar un poquito el tema del diseño y de las camisetas. Llevamos demasiado tiempo sin camisetas buenas y bonitas. Y eso se tiene que notar, porque todas las blancas que veo son extranjeros. Son todos extranjeros que quieren la del primer equipo, obviamente.
2: Sí. Pues els dos equips ja realitzant accessos de calfament. Recordem la formació del València per a la jornada d'avui, per este taronja, formada per Stoli Dimitrievski en la porteria després del Mundial. Ha tornat per a ser el porter indiscutible d'este València, si no hi ha dubtes, no? Dimitrievski.
3: Hombre,
2: és el porter titular.
3: Hay pocas dudas.
2: Sí, sí.
3: I que no se constipe.
2: Això és.
3: I que no se constipe.
1: Això se busca un altre porter, sí.
2: Perquè, no? Sí, però tu te ho creus?
1: Jo sé que estan buscant un altre porter.
2: Ja.
3: Però lo de bueno, bonito, barato, es caro incluso. No,
2: sí, si Dimitrievski se constipa, què?
3: Sí.
1: Vicent Abril, de moment.
2: Vicent Abril, ¿no?
1: De moment, sí.
2: Rivero, no.
1: No, en pretemporada, això, Vicent Abril.
3: Però Abril no tiene cerrado para irse al Nàstic de Tarragona.
1: Té al Nàstic, però no el deixen eixir fins que arribi un altre porter.
3: Home, Rivero, jo crec que és una aposta...
1: A Rivero li han dit que si sap contar, que no compten en ell. Vull dir, que busque un equip.
2: La pregunta és per què el renovaren fa uns mesos, no?
1: Ja, pues, pregunta en una altra finestreta, no?
3: És que jo crec que tendría que buscarlo el club... al equipo, a Rivero, no Rivero buscarse el equipo.
1: Hombre, yo entenc que le estarán ayudant, entenc. Altra cosa es que Rivero vull ganar-se'n.
3: Esa es la otra.
2: El lateral dret per a l'encontre en el dia d'avui va ser Jesús Vázquez. El lateral esquerre suplent es col·loca com a lateral dret. És més, en la banqueta no hi ha cap lateral dret. Perquè estic veient i...
3: Ni del filial, ni nada.
2: No. L'únic, bueno, és Gamón.
1: Gamón i Mayol, no? Està Mayol també.
2: Bueno, Mayol, sí. Però Mayol no és un lateral dret.
1: No, és mi centre i Gamón era
2: Gamón
1: un extrem.
2: Tampoc.
1: Clar,
2: vull dir,
1: però
2: extrem,
1: els dos, sí, han entrenat, sí, en el primer equip en la posició, sí, de lateral dret i Guanyala, bueno, també.
2: Sí, i Guanyala és un central.
1: Sí, sí.
2: Un central tronco, eh? Però, en fi, ho hem dibuixat així en el dia d'avui, el lateral dret per a Jesús Vázquez, sense... cap lateral dret, És que me sorprèn moltíssim que quan l'equip està... Recordem que la Lliga per al València no comença el pròxim cap de setmana, començarà el dia 22, i jo ara mateix ja faig una pregunta. No s'ha enganyat el Betis demanant ajornar este partit?
1: Sí.
3: Sí, sí, sí. Però també la participació de los Celso en el Mundial no ha sido agotadora.
2: Ja, ho dic

0: que després de veure el Betis guanyar en Londres i després de veure la pretemporada que està fent el València...
1: Sí, cuanto antes mejor, ¿no?
0: Pillar, per al Betis seria pillar ja, no? Al València.
1: Cuanto antes mejor, eso prefiero.
0: Sense porter suplent, sense extrem, sense lateral dret... en dubte respecte del sistema, no? Perquè després de tres partits de pretemporada, avui es juga el quart, que no se sap encara, no, Salva, si va ser l'últim o no.
2: No, no, de manera oficial no se sap encara.
0: Ja, perquè algú ha tingut la peregrina idea de buscar un equip de Marruecos.
2: Sí, en la setmana en la que no era la millor idea.
0: Sí, per a, i he llegit esta setmana que hi havia problemes en els visats dels jugadors del Raya de Casablanca.
2: Per lo que siga.
0: I que... Claro. Clar, i que es troben en dificultats per a que puga vindre l'equip marroquí per a jugar aquest partit el proper cap de setmana sí, a València. Hi ha llocs en el món, eh?
3: Sí. Ara acabes de buscar un equip italià, ho arregles del tot.
0: Sí, també.
1: Sí.
0: Però, en fi... tres centrals, després de els assajos de pretemporada, és la primera volta que ho fa. Està bé que ho fas abans de que comenci la Lliga.
1: Hombre,
0: no, Charlie, per això estan estos
1: grans... No, per supuesto. Y si no le ha gustado el sistema o el rival es más potente que los de antes y quiere probar el sistema, a mí jugar contra centrales sin lateral derecho me parece una buena opción, lo digo en serio.
0: Així que els tres centrals en el dia d'avui van a ser Tàrrega com a lliure, amb De Haas, que és el fitxatge junt a Rinosuke Sato, que va a jugar en el dia d'avui, i Pepelu, que va a jugar també com a central. El lateral d'esquerre és el capità Gallà, que esperem que millore les prestacions de les últimes temporades. Per davant, el doble pivot, que este sí està fet, no? Tots els partits de pretemporada els han jugat junts, i Ugrinich i
1: Guido
0: són...
2: Uh-huh. En Javi Guerra per davant.
0: La parella, Javi sí. Guerra per davant. Després anem a veure on juga... bueno, Javi Guerra per davant o Javi Guerra en una banda, no?
2: Perquè... Clar, és que ara té que tirar a banda algú.
0: Clar, està clar que Sato va a una banda i que Hugo Duro, que continua siguent titularíssim en este entrenador, va a jugar en l'atac, i anem a veure quina és la posició de Guerra.
2: O, Luis, sense extrems i en una doble davantera en Sato i Hugo Duro. Sense extrems, carrilers, Jesús per la dreta. En la, darrere dels dos davanters.
0: No,
2: en lo
0: home,
2: que seria...
0: no.
2: En lo que sería un 5-3-2.
1: No, Sato va a jugar en una banda, seguro.
0: El día que Corberan juguen dos davanters,
1: sí.
0: Y ese día alcem un busto así en Mestalla.
1: No, Sato va a jugar en una banda.
2: No sé, es la única idea.
1: A mí lo que me da miedo
0: Corberan juega en un davanter.
1: A mí lo que me da miedo es que si la banda derecha la va a ocupar un lateral zurdo y por delante no va a tener a nadie, igual ya la tiene que jugar ahí.
0: Pero es una lástima que el teu millor jugador ahora mateixa, per a mi, en el València, és Guerra i Déu més.
1: Home.
0: En este moment.
1: El que fos vendible del València és Guerra.
0: Que el canvies de posició perquè te falta el lateral dret.
1: Ja.
0: Saps?
1: El dibujo va ser complicat.
0: Jo, a la meva mitja punta, que és de lo milloret que estic tenint en l'equip, el tinc que canviar de posició perquè me falta el lateral dret, tinc que fer un canvi de sistema, i, en fi, pues, de tot això hi serem de dubtes, i l'altre dubte que teníem és qui anava a jugar de davanter, perquè recordem que en els dos últims partits de pretemporada, o un partit i un entrenament de pretemporada del València, ha marcat en els dos en Juba,
1: sí.
0: Ha marcat en els dos, i avui torna a ser suplent, clar. Avui la titularitat, altra volta, però voto.
1: Jo és que jo esperava a Dan Juba en una banda, i a Sato en l'altra, lo tenia claríssim, però claro, me sobrava un futbolista, entonces no sé a quién
2: y Luis, va a quitar. I Charlie, en la banqueta davanters, justet, perquè s'ha dit que està lesionat, tens ahí l'opció de Dan Juba, però del filial Aymar, és l'únic davanter centre que tens, perquè Jaume Durà és mitja punta i jugador que pot caure a banda. Así que...
1: Y porque Mario Domínguez, os he leído que se va fuera, ¿no?
2: Sí, sí, Mario Domínguez está ya feto oficial en el Excelsior de Rotterdam. Cedit esta temporada, opció de compra del Rotterdam de 1,5 milions. El València té opció de recomprar al jugador, i en cas de que el Excelsior execute aquesta opció de compra, el València manté prop del 50% dels drets del davanter granadí.
0: Pues te vaig a dir una cosa, per a mi és una llàstima.
1: Jo...
0: Una llàstima, que no tinga opcions de ser suplent. Clar, però jugant en un únic davanter és impossible.
1: Ja, però Luis...
0: Si jugares en dos...
1: Ja, però hemos tenido 5 partidos de pretemporada y no he tenido ni un minuto.
0: No, ni un minuto.
1: Pues claro, es que luego dices, es que el Barcelona... Oye, es

0: Que Cubarsí el primer dia era mal central.
1: Sí.
0: Va ser el mejor del mundo.
1: No, no, en recorda quan debutava así en Mestalla que el tienen que expulsar al quart d'hora.
0: Es que, ¿me entiendes? Es que al final, si el joven tiene calidad, tiene que jugar. Si no tiene calidad, no tiene que jugar. Si tiene calidad, tiene que jugar, chico. Y no darle ni una oportunidad, pues no lo sé. No, peor que muchos no lo haría, te lo digo ya.
1: Continua el calfament de València i de Newcastle. Dena Minú espera que comence así en Mestalla una nova edició del Trofeu Taronja que vivim així en el Punta Punta Punt Ràdio.
2: Pues ara de seguida estem en Mestalla de nou, però Jaime Morey pica baralla en el Galatasaray Villarreal. Osimhen s'ha tornat boig.
3: Sí, n'hi ha tan gana, no n'hi ha forma de parar a Víctor Osimhen ni els seus companys ni els jugadors del Villarreal. Crec que està buscant a Santiago Mourinho després d'una acció dins l'àrea. Mourinho que obri els braços demanant-li explicacions al futbolista al davant del nigerià, que ja aconseguissin ara entre tots els seus companys que han anat a la seva zona desplaçar-ho d'allí. S'ha llevat fins i tot i s'ha mascarat tan representativa de Víctor Osimhen. Ara el crida el col·legiat. Anem a veure si podem tornar a veure aquesta acció. És que eixa de la monyica Santi Mourinho. Víctor Osimhen que respira a fons, que agarra aire, que tracta de tranquil·litzar-se perquè anava cap a ell, anava cap a el futbolista del Villarreal, un partit que està sent molt net, pràcticament sense entrades dures, això sí, amb molta intensitat, un partit que està dominant el Galatasaray en quant al joc. Mira, ara continua Víctor Osimhen, sí, sí, que ara va per qui va, és a per Juan Foyt, està fora de si, el sí, sí, davanter sí del Galatasaray. Fins i tot ara
2: li, en l'àrbit alça, també,
3: sí, li alça la mà a l'àrbit, que tracta de parlar amb ell, de calmar-lo. S'apropa per allí també a Jose, diu l'àrbitre que s'allunyen d'allí els jugadors tant de Villarreal com de Galatasaray, i parla amb els protagonistes, amb Santiago Mourinho i amb Víctor Osimhen. Targeta groga per a cadascun dels jugadors, sí, després d'aquesta acció que havia ocorregut dins l'àrea.
2: No sé. Algo li ha dit, eh?
3: Sí, no
2: algo,
3: sé, no algo sé li ha dit, però ha anat i li ha pegat punyà, eh?
2: Algo li ha dit, no per, ha, per a que es torne bocho, sí, Osimhen.
3: Sí, no, no, algo li ha hagut de dir, no podem assegurar-ho perquè no ho sabem. Osimhen, que s'ha llevat inclús
2: la papers, eh?
3: Màscara.
2: No, no, les imatges són increïbles. Sí. Les imatges són increïbles.
3: Perquè després de un xicotet, una xicoteta lluita dins de l'àrea per a desmarcar-se el davanter del Galatasaray, ha anat correguent cap al futbolista del Villarreal a carregar contra ell.
2: Sí.
3: No sé el que ha pogut passar, ara ho parlen, es donen la mà ja com amics,
2: bueno,
3: després de que se li haya anat el cap, que s'hagi tornat boig el davanter del Galatasaray.
2: Minut 40, com veus el Villarreal, i ara anem al Castelló-Llevant.
3: Sí, ho estàvem dient, que estava dominant el Galatasaray, que ha tingut l'ocasió més clara en les botes de Gilmaz després d'una acció individual molt perillosa de Sané, però el Villarreal...
4: I gol del Llevant! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Nacho Pérez després d'una treta de Cantona des de la part dreta. Arriba el primer pal, la pentina, i no la pot parar el porter del Castelló. Arriba el tercer del Llevant, el fa el xiquet, el fa Nacho Pérez en el minut 35 de la segona part. Castelló 1, Llevant 3.
2: Pues com estàs veient al Castelló i al Llevant, Álvaro?
4: Bueno, és que el Llevant feia dos minuts, Manu Sánchez acaba de tindre el 1-3, era un mama claríssim que l'ha volgut picar i ha sigut una bona aturada, i al Castelló que li està costant, que ha fet set canvis en esta segona
3: gol
4: part.
3: Gol del Villarreal.
4: Està donant minuts,
3: gol, gol,
4: i millor
3: gol,
4: el Llevant.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal. Fa el segon l'equip castellonenc. La jugada per la part dreta, el baló que arriba dins l'àrea per a Nicolás Pepe, fa la passada endarrerida per a que amb l'interior de la seua bota dreta Mica Utatze faci el segon per a l'equip d'Íñigo Pérez. Es torna a avançar el conjunt groguet a Galatasaray. Galatasaray 1, Villarreal 2.
2: Un altre gol groguet. Estava parlant Álvaro Molina acabant de dir-nos com estava el Llevant.
4: Sí, dient que el Levante està millor, que pràcticament acaba de fer ara 3 canvis, és a dir, que pràcticament han jugat tots els jugadors titulars el total del partit. El Castelló ha fet 7 canvis, ha canviat, està donant minuts també a gent que no sol ser habitual, i molt millor el Levante en esta segona part, que ja va guanyant per 1-3.
2: Bueno, pues ara tornarem a la ciutat esportiva de la Coma, però també...

0: Anem en marxa i en el tram final suposa, Toni Galindo, el partit entre la Vall d'Uixó i el Villarreal C.
1: Bueno, pues encara falten 7 minuts per arribar al 90. El marcador continua com estava, 0-2 a favor del Villarreal C. La Vall d'Uixó, que per a mi m'està agradant més, més bones jugades, més mecanismes assimilats. El Villarreal C, que està mostrant més eficàcia de cara al gol en este partit. Estem ja en el 83 de partit. La Vall d'Uixó 0, Villarreal C 2.
0: Pues en ese marcador tornem al tram final d'esta primera meitat, Javi, en la que acaba de marcar el Villarreal, però encara queden uns minutets.
2: I tornava a intentar-ho ara amb una passada llarga, no ha pogut arribar ahir a Yoce. Pilota que recupera el Galatasaray, recordem, estem camí del 43. Guanya victòria momentània del Villarreal d'Íñigo Pérez. Estava sent millor el Galatasaray amb més domini de la pilota, però el Villarreal en aquestes transicions que ja veiem a l'equip quan era entrenat per Marcelino, sempre molt perilloses amb els seus homes d'atac, ha fet el segon micautatge fa només un minut. Juga el Galatasaray per la part dreta, pilota per a l'Heroi Sané, poc de protagonisme en el partit d'avui, tracta de fer la jugada individual, s'endinsa en l'àrea, continua Sané, la passada, Raere, l'ha tret Luis Júnior, pràcticament baix els pals, l'ha tingut el Galatasaray per a l'empat.
0: En este ja minut 43, estem en el tram final d'esta primera meitat en el 1-2 en el marcador i tornem al estadi de Mestalla perquè ja tenim així en imatges, Luis i Charlie, que ja inclús la zona visitant, la zona anglesa en el dia d'avui en l'estadi de Mestalla, també ja va agafant algo de coloret.
3: Sí, va venint gent, sí, a poc a poc van omplint-se les graderies d'aquest camp de Mestalla. Ara mateixa, que veure, Charlie, per damunt de la meitat de l'aforament ja ocupat, sí. Un poquet més de mitja entrada.
0: Que veiem ahir banderoles de Newcastle i gent que col·locant les seues pancartes.
3: Sí, ja. Vull dir, anem a veure si entenem què és el Newcastle, El Newcastle és un equip que va ser un equip extraordinari en Rafa Benítez en la banqueta, en Pepelu com a... Pepelu, José Lu. Sí. Com a davanter, és un equip que té una llarguíssima trajectòria en la Premier League. És un equip, vaja, no és el United, no és el Arsenal, no és el Chelsea, però és un dels habituals de la primera divisió del futbol anglès. En condicions normals, diríem que el Newcastle en la Lliga anglesa és menys que el València en la Lliga espanyola, però tal i com estan les coses a dia d'avui, el Newcastle és un transatlàntic, sí, al costat de la barca de pesca que és el València.
0: Home, soles n'hi ha que veure, Luis, Charlie, els fitxatges i el valor per als que ha fitxat, en este cas Newcastle, a Ewen per 21,5 milions al Reims, a Bazoumana per 47 milions al Hoffenheim, a Esther Sean per 23,5 a l'Ajax, a Bamba a l'Atgi per 35,5 al Mònac i per 30,6 a Hornicek Lucas al Braga. És a dir, tots per damunt dels 20 milions. No té res que vole.
3: És una altra història.
4: És que ha vendido a Tonali, que era un futbolista descomunal.
0: Sí, sí,
4: ese.
0: Sí. 100 kilos, 100 kilos.
4: El entrenador se ha ido por las ventas.
0: Y a Gordon al Barça per 80.
4: Claro, es que ha hecho 180 millones en dos ventas, ¿eh? Es decir,
0: sí, sí.
4: Es un equipo que ha estado peleando los últimos años por estar en Europa. El pasado no le fue bien, pero sí es un equipo que, aunque venga con gente del filial, es un equipo...
3: El seu mejor futbolista es titular, sí. Que es el Anga junto a Barnes, sí. Y deixa la banqueta a dos de les seues estrelles, como son Joel Linton y Wissa, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que ellos también, Luis, ellos sí que empiezan la semana que viene en la Liga.
0: Yo te voy a fechar un nombre, Luis, y fixa't, en Nick, sí. Woltemade, el davanter alemán.
4: Hombre, alemán, muy bueno, sí.
0: Pero que
4: ese
0: también...
4: ¿no?
0: Sí, sí,
4: dos,
0: sí.
4: Metros.
0: Sí, sí, sí, sí. Es físico, enorme.
4: No puedo entender cómo no tuvo casi ningún minuto en el Mundial. O jugó poquísimo en el Mundial, creo que salió un partido, pero es un futbolista que a mí me gusta mucho. Y para lo alto que es, técnicamente es muy bueno, muy bueno. También es un buen jugador, sí.
0: Javi Morell.
2: Descansa Estambul, temps per a els entrenadors, jugadors cap a vestuaris. Pel moment guanya el Villarreal en la seva...

0: visita al Galatasaray, Galatasaray 1, Villarreal 2.
1: Què t'ha semblat esta primera part?
0: M'ha agradat molt pel que comentàvem, no? Abans de que es començara el partit, dèiem que Íñigo encertava en mantindre aquesta idea de joc que proposava Marcelino García Toral. És el que hem vist al llarg de la primera meitat, un Galatasaray que ha tractat de portar, diguem, el pes del joc, i el Villarreal a base de transicions que estava fent molt de mal a la defensa del conjunt turc. Així han arribat els dos gols, el primer des dels 11 metres de Ayoce, el segon després d'un contracol perfecte en les botes de Mika Utadze.
1: Pues peguem una ullada en el partit del Castelló Llevant, en la coma Álvaro Molina, minut i marcador, i també en el José Mangriñán, minut i marcador, Baiduixó, Villarreal. Se comencem per el Castelló Llevant, Álvaro.
2: Arribant ja a la fi, minut 43 de partit, és a dir, minut 88 de partit, així a la Ciutat Esportiva La Coma, Castelló 1, Llevant 3.
1: Galindo.
3: 89 ja de partit, estem a punt d'arribar ja al final, 0-2 a favor del Villarreal contra el Vall d'Uixó. Damnificats en els dos equips, estan pagant els esforços, jugadors que s'han retirat i que han jugat la primera part estan tornant a entrar per a suplir els que estan lesionant-se.
1: Bueno, pues en el tram final dels dos partits, tornem a l'estadi de Mestalla, Luis, Charlie, encara no es retiren els jugadors del València?
4: Sí,
5: ja van retirant-se a poc a poc, els de Newcastle ja ho han fet, i si mirem cap a la llotja, veurem el president. El president del València està en la llotja,
1: o sea, que
5: del camp
1: quedat,
5: de Mestalla.
1: S'ha quedat, va estar en la Basílica, però s'ha quedat a veure el partit.
4: Sí,
5: no ha fet com el pare, que vingué a dinar i quan el València jugava a les 8 se n'anà. Mm-hmm. Així que Kiat, junta Joey Lim, estan en Mestalla i ja estan dins de la zona VIP del camp de Mestalla. Per a mi és una molt bona notícia que el president del València acudisca als partits del València.
1: Sí, per fi, sí.
5: Podria semblar un contrasentit, no? Vull dir que el president de la comunitat estigui en les reunions de la comunitat.
1: Però el València és notícia en el València, és notícia en el València.
4: Però va estar en el palco o en un palco?
5: Bueno, això ja ho veurem, no ho sé.
4: És important, el matí és important.
5: Ja, però no.
4: Però
5: no sé, el que sí que sé és que està.
4: No, que és importantíssim, Luis, estic contigo.
5: Tenim a Salva Folgado, espigolant.
3: Mira el José Mangriñán.
1: Tenim a Salva Folgado, dius, Luis?
5: Espigolant en el camp de Mestalla, i s'ha creuat en ell, l'ha saludat, l'ha demanat
1: una foto.
5: Una entrevista exclusiva per al punt a punt, l'ha dit que si ho pensa i que després ens ho diu. I en fi, pues esta és la notícia. El president del València és la persona que va presidir el partit. Jo no sé des de quant de temps un partit del València no és presidit pel president del Consell d'Administració.
1: Pues igual caldria remuntar-se a aquesta breu etapa de Koyama Kalimudin.
5: És possible, perquè, des de Kalimudin, sí.
1: Perquè abans... no te rigues, Charlie. No te rigues, Charlie, per l'amor de Déu. Charlie.
5: Kalimudin ha sigut president del València,
1: sí, uns dies.
4: Tiene nombre de lado de verano.
1: Ah, però Koyama Kalimudin.
4: Però Lai Hum no era presidenta?
1: Sí, però sí. Això va ser l'impàs també. Anil Murti també, vull dir. Anil Murti també era president, però vale. Clar.
4: És que jo... te digo que si algun partit... Puede ser, sentarse en el palco es este, creo yo.
5: Sí,
4: porque
5: sí.
4: Con los socios sería más complicado. Sí. Sería más complicado.
5: Así no están votados per socios. Pues 5 minuts i comença el partit.
1: Luis, 5 minuts i tornem a aquest començament del partit, però anem a tancar els partits en la coma, Álvaro Molina, Castelló Llevant.
2: Ja acaba el partit, així a la Ciutat Esportiva, victòria contundent del Llevant, 1-3 davant del Castelló. El gol del Llevant, que ha sigut doblet d'Ivan Romero, i un gol de Nacho Pérez. El gol del Castelló l'ha fet Antonio Gala. Final, últim partit de pretemporada dels dos equips, Castelló 1, Llevant Unió Esportiva 3.
1: Toni Galindo, final en el Mangriñán.
3: Bueno, l'àrbitre no ha volgut prolongar l'agonia. Els jugadors dels dos equips estaven ja tenint problemes físics per l'esforç. La veritat és que aquest és el primer partit de pretemporada i estava notant-se. Els jugadors estaven ja fundits en aquest tram final de partit. Així que victòria clara del Villarreal. Sí, el Vall d'Uixó, que ha jugat per a mi millor, però bueno, 0-2 a favor de l'equip de David Cifuentes. Primer amistós a favor del Villarreal. Sí.
1: Gràcies, Toni. Gràcies, Álvaro. Vinga. I tornem a l'estadi de Mestalla, Luis, perquè està a punt de començar el Trofeu Taronja.
5: Sí, han col·locat ja... el sostre damunt del qual es situarà el baló amb el que es va jugar este partit, esta edició del Trofeu Taronja, que forma part de la història perquè en principi este és l'últim taronja que es jugarà així en el camp de Mestalla. Han sigut molts anys, molts estius, molts extraordinaris jugadors que han xafat este terreny de joc de Mestalla, primer en un format de partit únic, després i al llarg de molts anys com a triangular, però no com a triangular de 45 minuts, no. Com a triangular de 3 partits, 3 dies consecutius, on el València jugava primer i tercer i els dos equips convidats jugaven el partit del mig. Durant molts anys eren dies de Tangana, de equips brasilers, de veure el Santos en Mestalla.
4: Aquí ha jugado Pelé, aquí ha jugado Maradona, aquí ha jugado Beckenbauer, aquí ha jugado los mejores jugadores de la historia en el Trofeo Naranja. Y yo me quedo con un jugador que me impactó, era muy jovencito, tenía 19 años, vino con la Fiorentina, se llamaba Roberto Baggio, hizo un partido contra el Valencia y el partido del medio que a mí me maravilló. Yo dije, este chico luego fue el jugador para mí más importante del fútbol italiano, otro de los más importantes. Sí, era un torneo con un nivel altísimo y con unos piques altísimos. Es que antes los trofeos de verano eran las giras de ahora actuales, ¿no? Eran los torneos buenos, estaba Carranza, había torneos Teresa Herrera, que lo ganabas y parecía que le ganaba un título. Ahora pues se ha devaluado mucho, la verdad, se ha devaluado mucho.
5: Pero es el taronja, ¿eh? Y es l'últim que juga así en Mestalla, y sí que tal y com poc a poc els abonats del València estan rebent estos dies el últim carnet on la fotografia és l'estadi, és Mestalla, que si tot va bé d'ací a un any i alguns mesos serà derruït, per a que la part que ara mateix és el terreny de joc siga espai verd i el que ara mateix són les graderies siguen edificis, no? Siguen vivendes, en un dels solars que en el seu dia Florentino Pérez qualificà com un dels 4 solars més importants lliures d'Espanya.
4: Y hemos preguntado además a gente del club y las fechas se están cumpliendo. Es difícil.
5: En la construcción del nuevo Mestalla.
1: Van en plazo.
4: Van en plazo. Claro, cualquier cosa que pueda pasar, que puede pasar en una construcción, muchas cosas, igual te hace que este no sea el último naranja, incluso que la liga empezara aquí. Pero en los plazos actuales, el último naranja es este.
5: En principio, el último naranja en Mestalla.
4: Sí, en Mestalla.
5: Ahí sí que efectivamente, pues eso es el que té que córrer en la jornada d'avui. Els operaris col·locant les llesques que hagin pogut alçar-se al llarg del calfament dels equips en el camp de Mestalla, tot a punt, en un no res, van eixir el terreny de joc València i Newcastle per a que comença a disputar-se este trofeu taronja.
1: Pues queda res, per a que comenci aquest partit. A les 9 de la nit està previst que arranqui. Estan els jugadors ja a punt d'eixir en aquest estadi de Mestalla. Estem també pendents de que de seguida comenci la segona meitat entre el Galatasaray i el Villarreal, però anem a centrar-nos en aquest trofeu taronja que, com estàveu comentant, Lluís, Charlie, bueno, pues a priori és l'últim al estadi de Mestalla, perquè l'any que ve la intenció i l'idea del club és estar ja en el nou estadi de Mestalla. Jo crec que encara no som conscients de lo que és dir adeu a un estadi centenari com el de l'Avinguda de Suècia, com l'estadi de Mestalla.
5: Pues... Però que cal canviar, eh?
1: Sí, és de veres.
5: És que aquest estadi és centenari, sí. Y con todas las cosas centenarias están bellas.
4: Sí.
1: No se ha reformado.
4: Que... Claro. No, aquí la única solución para quedarse era tirarlo y hacerlo nuevo.
5: Sí.
4: Hacer que parecía la mejor solución, por fases, obviamente, pero este campo está viejo. Está viejo y la gente que tenga dificultades con la movilidad y tal, es imposible venir a este campo. Entonces, a mí me da una pena terrible, porque creo que la solución era haberlo hecho aquí mismo, pero una vez empezó la marcha del otro, era muy difícil echarlo atrás, muy difícil.
5: Ahí sí que este va a ser l'últim. Tot començant tan pronte
4: i el partit,
5: per a que el partit comence tard. Sí. Te n'adones, Charlie?
4: Home, però esto es una pelea. Con el partido me da 5 mínimo. Mínimo. Parece que salen ya. Parece. Ahí está, sí.
5: Pues sona... El... Però jo no veig els jugadors així, eh?
4: No. A ver.
5: Salsa al públic.
4: Sí, perquè sona l'himno del València.
5: Sí.
4: Entonces parece que van a salir.
5: Y ahí está. Ahora sí, Sánchez Martínez encapsulant

0: El Newcastle, que va jugar en Mestalla com si siguera el Castelló.
1: Sí.
0: L'equipatge igualet.
1: Sí.
0: I el València, que va jugar de blau davant de l'ovació d'un camp de Mestalla que està, excepte la graderia d'animació i la part més alta del gol xicotet, sí, la resta ple, eh?
1: Muy buena entrada.
0: Però ple Mestalla,
1: muy buena entrada, sí. Yo he dicho 30.000, eh?
0: No,
1: serán más, ¿no?
0: Yo creo que son más, sí, sí. Este embora en el 35.000 espectadores segur en el camp de Mestalla per a veure este partit entre València i Newcastle United, en el que va a suposar el trofeu taronja. Recordem la formació del València per a la jornada d'avui, amb novetat en quant a posició de jugadors i també en quant a dibuix tàctic per part de Carlos Corberan per al partit d'avui, que va jugar amb Stole Dimitrievski en la porteria. Lateral dret, novetat, Jesús Vázquez. Per l'esquerra, el capità de l'equip, José Luis Gallà. El València avui juga amb tres centrals. César Tàrrega ho fa com a home lliure. De central esquerre ho fa De Haas. De central dret, Pepelu. El doble pivot per davant format per Ugrinic i Guido Rodríguez. I tres homes per a l'atac. Veurem on els col·loca Corberán, que són Javi Guerra, Sato i Hugo Duro. Estos són els jugadors per part del València. Queden en la banqueta del conjunt blanquinegre Cristian Rivera i Vicent Abril com a porters, Mesdi Acabí, Danjuma, Almeida, Dieng, Raba, Otorbi, Gamón, Guanjala, Mayol, Iker Córdoba, Aymar i Jaume Dura. Per part de l'equip de Matías Jaisle, el Newcastle United, que juga en Mestalla amb Lukas Hornacek en la porteria, un dels fitxatges de l'equip britànic en este estiu, més Sven Botman, Bamba, Osula, Barnes, Tiau, Anthony Elanga, Nick Woltemade, Jacob Ramsey, Pivas i Sahar. L'àrbitre encarregat de jugar el partit és el murcià José María Sánchez Martínez, el veterà. Ja deu d'estar prop, tinc que mirar, de la retirada.
1: I que pensava que era el Mundial Sánchez, i s'ha quedat en casa. I s'ha quedat en casa.
0: I es queda sense... Total, per a l'actuació arbitral que ha tingut Espanya en el Mundial.
1: Sí, magnífica.
0: Millor quedar-se en casa, eh?
1: Sí, mejor, sí.
0: Així que, com que és un equip de primera, han enviat a un àrbitre murcià, per a mi sorprenent, perquè el taronja habitualment tenia un àrbitre valencià.
2: Sí, sí.
0: Era l'única volta en la que podien jular els àrbitres valencians, sí, al València.
2: Mm, jo recordo Mateu Lagoz, també.
1: Sí, moltes vegades. Que li encantava, además, perquè nunca podia pitar en Mestalla, además.
0: Hi ha canvi de camp, així que el València començarà atacant el gol nord en este partit. Sembla que el Newcastle, que ara ovaciona els centenars de seguidors, sí, del Newcastle que hi han en esta zona més alta de la graderia del camp de Mestalla, i crec que es guardarà, sí, minut de silenci en el dia d'avui així en Mestalla. És en memòria de Suco, sí. El gallec Suco, que va faltar fa algunes jornades, una de les superestrelles d'este València de meitat del segle XX.

0: Pues fins ací este temps mort en record de Suco, davanter del València entre els anys 63 i 66. Andrés Parada Alvite, descansa en pau este bon davanter que tingué el València al llarg de 4 temporades. Bueno, pues ara sí, ja està tot a punt. Les 9 de la nit i 5 minuts per a que comence este taronja. Este no sabem encara si és últim o penúltim partit de la pretemporada del València. El que sí sabem és que ho tenim tot preparat així en el punt a punt per a que comence la Lliga el divendres de la pròxima setmana. I l'equip preparat per a obrir el teló serà qui? El Castelló, que ho farà en Sant Sebastià davant del filial de la Reial Societat. I a poc aniran apareguent tots els equips, els 6 equips del futbol professional.
1: Per la col·locació, parece que Pepe lo va ser el libre. Va ser...

0: carga a la derecha, dejas a la izquierda, Pepelu en medio, delante Guido y Ugrinich, y Guerra un poco caído, Sato a la derecha entonces.
1: Acaba de comenzar el partido.
0: Vale, Sato a la derecha.
1: El balón para el Valencia, pilota llarga para Hugo Duro, y Hugo Duro no la pot guanyar, así que lluita para recuperarla. Aplega para Gallà, la pasada de Gallà cap a la posición de Sato. Es produeix en pèrdua de pilota per a el conjunt de Mestalla.
0: Un poco caído a la izquierda Javi Guerra, Luis.
1: Sí.
0: Y Sato ayudando a, sí, a Vázquez, obviamente.
1: Balón ya espera que jugue el Newcastle, pero la recuperará. Quina pèrdua. Ara té que vindre Pepelu, pero el mal rebucha la de Targa. En tot cas, el Valencia té fortuna. Y Javi Guerra agafa la pilota. Allá va Guerra, única para la derecha. La té Vázquez, aparece en el carril de Valencia en la jornada de hoy. Va Jesús amb la pilota controlada y hasta la frontal del área. Filtra per a Sato, tocan de primeres. Espera que venga la pilota de nou de Jesús. La pilota de Vázquez, espera que Guido torna a distribuir per a la derecha. Allá va Sato, el japonés, linda de fons, fa la centrada. El rebuig defensiu de l'equip britànic torna a vindre a peus de jugadors del Valencia. La pilota és d'Ugrinich. El València amb superioritat per aquell costat. Molt replegat està, sí, sí, el Newcastle. Ja, va a jugar-la de nou el València. El baló des de la seva zona defensiva. Pepelu fa el canvi d'orientació cap a la dreta. La torna a esperar i la controla molt bé Sato. La baixa al pis, fa la diagonal, s'acosta cap a la frontal, busca la trena, però es produeix la pèrdua per part de Jesús Vázquez, que ha fet un mal control i la tornarà a recuperar el Newcastle United.
0: Estem... No mala salida del equip.
1: No, no.
0: Estem... I muy activo el japonés.
1: Ja camí del minut 2 d'esta primera meitat. 0-0 en el taronja. A veure si a este equip no li venia malament jugant amb tres centrals.
0: Es que cuando tienes carencias en una banda, para mí es un sistema fantástico. Y más tienes un central que es casi un libre. Porque Pepelu te puede hacer de libre. Vamos a ver si se coge ahí. Se coge ahí, va a jugar muchos partidos, te lo digo ya.
1: Jesús Vázquez per la dreta. Entrega per a Guido Rodríguez. Este oteaba a l'horitzó per a buscar per l'altre costat a Gallà, però no s'ha atrevit a entregar en curt per a Pepelu. Este la fa circular per a que toca de primeres Ugrinich. Ja l'espera altra volta per a entregar sobre el perfil dret. Allà l'espera Sato. Sato la filtra dins l'àrea, va Javi. Javi Guerra que retalla, però no pot amb la força de Botman. El central que recupera la pilota per al Newcastle, encara que la pèrdua és immediata per a l'equip de les Illes Britàniques.
0: Ellos no han tocat dos manes seguidos todavía.
1: La recupera de nou el València en zona defensiva. Camí del 3 de la primera meitat. Això és el punt a punt de Punt Ràdio. El València, recorden, comença la Lliga 22 i jugarà 25. Els dos partits en Mestalla davant de dos equips europeus com Celta i Betis.
0: Sí.
1: Este serà l'inici de la Lliga per al València, que té el proper cap de setmana lliure. La pilota espera Sato per la dreta. La centrada rasa. Ve per a Gallà. La rematada de Gallà que s'enverina. Bota Duro. La deixa en la frontal de l'àrea menuda i rebutja la defensa del Newcastle.
0: Buena aparición del japonés en los, todas las veces que la ha pedido. La que toca Gallà en la derecha. La verdad es que era complicado para un zurdo cerrado pegarle ahí. Pero bueno, buena acción ofensiva del Valencia.
1: Traurà des del costat de nou José Luis Gallà.
0: De lo que he visto de pretemporada hasta ahora, de lo mejor en 3 minutos.
1: Gallà entrega per a Javi, toca de primer, espera Ugrinich, però la furta al mig del camp del Newcastle, que tracta de girar el contraatac, però està molt ràpid el València en la recuperació de la pilota. Allà va jugar-la Sato, pilota en profunditat, però això és el que té, jugar un esquerrà en la banda dreta.
0: A canvi perdió, sí.
1: Té que canviar de posició. Que bé ho ha fet Jesús. Entrega per a Guido, la pilota per a Ugrinich. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, Ugrinich, gol! Gol!

0: València 1, Newcastle 0.
1: Quin golaç, Charlie.
2: És un golazo descomunal. I era una de mis dudas esta temporada. Ugrinić, hay que exigirle más. El año pasado fue un jugador cómodo, sin arriesgar. Demostró que tenía un buen golpeo de balón. La primera que ha tenido la ha metido a la escuela. El
1: gol es que sembla que le pegan la bona, ¿eh? Sembla que le pegan la bona y él es dret y le pegan la esquerra y la clava.
2: Sí. No. Nada más recibir el balón, se ha visto que iba a golpear ahí. Porque la ha metido en toda la escuela. El gol es una maravilla. Y el arranque del partido del Valencia es muy bueno.
0: 15 minuts més bons del València.
2: Sí.
0: Absolutament superior al Newcastle. Molt bé. L'equip de Coberán en estos primers 5 minuts de partit.
2: Salió muy enchufado, muy metido, muy presionado, con ganas de que la gente disfrute, de que vea algo, Luis, de que se vayan los miedos. Y buena acción y qué pena otra vez.
0: Mal control de Jesús Vázquez que provoca la pèrdua de pelota del València. La pregunta es, ¿cuántos palmitos hay hoy en Mestalla?
2: Todos. Claro, pero la grada está llena, ¿eh?
0: Milers y milers.
2: Sí.
0: Ataca el Newcastle. La controla Pivas per la dreta, però finalment es produeix la pèrdua de pilota i la recuperació per al València. Allà la té Guido i finalment és Ugrinić el golejador qui endarrereix per a que la tinga de nou el porter.
2: Te pide calma, Guido, de calma. Que llevamos 6 minuts i vamos acelerados, oye. Ya hemos hecho un golazo, vamos a jugar con calma ahora. La pide él y Dimitrievski, que es listo. Para el partido, claro.
0: Stole Dimitrievski, jugant amb tranquil·litat, veu obert en banda dreta Jesús Vázquez, juga cap al mig, Ugrinić a punt de perdre, ara la perd, recupera el Newcastle, que ja ataca, està dins l'àrea, perilla el llançament, fora! A punt d'empatar el Newcastle, el llançament amb cama esquerra del seu davanter, era Elanga, i el seu xut amb cama esquerra que se'n va a pegadeta a la soca del pal dret de la porta del València. Pilota fora, a punt d'empatar el Newcastle. Ha estat Will Osula, l'executor d'este xut amb cama esquerra, que ha estat a punt de suposar l'1-1.
1: Avisa el Newcastle i comença la segona meitat, Javi Morell.
3: Sí, ja s'ha reprès el xoc a Estambul. Continua guanyant el Villarreal, que no ha fet cap canvi al temps de descans. Pel moment, Galatasaray 1, Villarreal 2.
1: Tornem a Mestalla, Charlie.
2: En la jugada de ellos, la pérdida de Ugrinić es peligrosa, Luis.
0: Otra volta va el Newcastle, frontal de l'àrea, un contra un davant de César Tàrrega. César ha tapat molt bé. Ha guanyat molt bé la posició, César. Ha abusat el seu cos.
2: Sí.
0: I ha impedit que l'un contra un siguera èxit per a el jugador del Newcastle.
2: Buena salida de balón.
0: La té Javi. Allà va Guerra com a interior a l'esquerra, s'acosta a la frontal de l'àrea, juga per a Gaia, la centrada rasa de Gaia cap a la frontal de l'àrea, intercepta la defensa del Newcastle.
2: El partit està bonito, eh?
0: Pressiona Gaia, provoca la pilotada llarga de l'equip britànic, la lluita la guanya de Haas, que la deixa marxar per el costat, serà servici de banda per un València magnífic, amics, magnífic, sí, sí. El València en estos 8 minuts.
2: Quitando de la pèrdua que ha sido gravíssima de Ugrinić, ojo a la entrada, eh?
0: Entrada sobre Gaia.
2: Dura.
0: Que el deixa queixó sobre el terreny de joc. Però s'alçarà sense problemes, sí. La rata penada d'este equip.
2: En estos partidos los árbitros tienen que parar mucho esto, ¿eh? Que has visto lo que le ha pasado al Getafe con su fichaje estrella, que lo ha perdido para toda la temporada.
1: Buah, quina barbaritat lo de Uche, ¿eh?
2: Sí, sí. Terrible.
0: ¿Cuál le queda de contracte a Gaia?
2: Este año.
1: Ah, sí, acaba en juny del 27, ara el dubte, i avui ho debatarem en temps de tertúlia, és sí. Què faries? Què faries en Gaia, clar? Renoves per a que te isga, entre cometes, més econòmic Gaia, o acaba contracte Gaia?
2: Esa falta que digan es tarjeta.
0: Sí.
2: Yo es que hace tiempo que de Gaia hubiera buscado la negociación con el club, ampliación 2 años y repartir el dinero en 3 años.
1: Claro.
2: Yo lo habría hecho él hace tiempo. Yo lo llevo comentando mucho tiempo. ¿Qué tienes? ¿Qué le cuestas? 5 este año. ¿Qué quieres ganar? 3 al año. Pues divídelo en 3 años.
0: Va Sato per al València. Sato finalment que atacava molt vertical cap a l'àrea del Newcastle, però recupera la pilota l'equip anglès, que ja juga la pilota, però no ho fa a màxima velocitat. El València immediatament col·loca els 8 defensors, 5 per darrere, 3 per davant, perquè Javi Guerra s'incrusta al costat dels 2 pivots. La toca Ramsey per a el Newcastle, balón en la

0: frontal de l'àrea, busquen la trena i finalment apareix per a recuperar la pilota el conjunt de Mestalla, encara que els britànics demanen falta en la mitja lluna de la frontal.
1: Yo no les he tirado, pero vamos, pero la busca, era la falta peligrosísima, vamos. Ellos han empezado a sentirse en el partido, ¿eh?
0: Quina pilota filtrada més bona per Ikeben Newcastle. Gol, acaba d'empatar Ronovald, fora de joc. Acaben d'anul·lar el gol per fora de joc. El gol aconseguit per Elanga, anul·lat per posició avançada de fora de joc.
1: Jo tinc dudes.
2: És justet, no? Jo sí, em semblava en directe justet. Anem a veure la repe.
0: A mi des d'ací diria que posició correcta, però...
2: A veure, tinc la repe i... Buf! Per el muscle, eh?
1: És fora de joc, vale.
2: Sí. És fora de joc, però per el muscle.
1: Aquí parecía gol, sí.
0: Sí. Des d'ací semblava posició correcta, però...
1: El València ha salido bien, però ja han creado tres muy claras, eh?
0: Cal dir que no hi ha bar, eh?
2: Claro, no, això no ha de dir-te, Luis. Avui no n'hi ha bar, eh?
0: No, n'hi ha bar, no.
2: Claro. Avui, com altres dies, no n'hi ha bar.
1: Sí, exacte.
0: Encara que està l'estadi preparat amb la tecnologia de bar, però en el dia d'avui no cal utilitzar este videoarbitratge, així que el que trien Sánchez Martínez i els seus assistents será prou.
1: El gol le ha pegado de maravilla el delantero, sí, sí. De Luis. Madre mía, el golpeo ha sido fantástico.
0: Pepe Lu per al València. Intensifica la pressió el Newcastle. Qui té que enviar el llarg per a perdre la pilota és César Tàrrega. La torna a recuperar l'equip anglès. Bueno, doncs han estat 10 minuts magnífics del València, però
1: sí.
0: Dona la sensació que el Newcastle comença a igualar el partit.
1: Sí, i además ha tenido tres claras, Luis. Es decir, que pese al dominio del València era buena salida, atrás con tres centrales, han creado un gol anulado, uno que le entra de milagro y otro hasta bien Tàrrega. Es demasiado castigo en 10 minutos, ¿eh?
0: El balón para el Newcastle, que el juega desde la seva zona defensiva. Estem camí del 12 de la primera meitat. A punt ràdio, acompanyant els equips de la comunitat. Avui han jugat els 4 de primera, no?
2: Sí, l'Elx este matí, el Llevant, està en marxa el Villarreal, que ara anem a fer una visita a aquest partit davant el Galatasaray, i el València ara.
1: Solo no ha jugado el Eldense, ¿no? De todos.
2: Sí, que
0: sí
2: va...
0: també ha jugat este matí. Allà va el Newcastle. Que intel·ligent que ell este és Dimitrievski, perquè acaba d'evitar l'empat. Bueno, me preocupa ya cómo están pillando la defensa del Valencia de forma constante.
1: Están llegando muy fácil, ¿eh?
0: Sí.
1: Muy fácil.
0: En pasades verticales.
1: Sí,
0: no, el Dens ha jugado este matí también.
1: Ha jugado todos los.
0: Ha jugado el 6, sí, sí.
1: Los 6.
0: El 6 han jugado en el día de hoy. Todos han triado dissabte, ¿eh? Para jugar. Cap de ellos el diumenge.
1: Porque dan día libre el domingo y ya se preparan para el arranque liguero Castellón, sobre todo que juega el viernes, claro.
0: L'està tocant el València. Javi Guerra apareguent com a entrenador esquerre. La demana més enllà José Gallà. Gallà que busca l'un contra un davant del lateral del Newcastle.
1: Oh,
0: la passada de Javi és una pèrdua de pilota.
1: Malíssima.
0: I això pot posar a córrer a l'equip britànic, encara que fa un gran balanç defensiu el València. En tot cas, no la perd el Newcastle, que la juga mitjançant Elanga per la banda dreta. Espera que se li acoste Shahar. Entrega per a que puga distribuir Bamba, però la seua passada impossible de controlar per a Pivas se'n va directament pel costat servici de banda. Estem ja a camí del 14 de la primera meitat. Això és el Taronja en Apunt Ràdio. 1-0 guanya el València. Ha marcat Ugrinich.
2: Javi Morell, com van les coses per al Villarreal?
3: Estem camí del minut 55. Molt millor el Villarreal en la segona meitat. Ha disposat de dues ocasions molt clares. La primera en les botes de Nicolás Pepe. L'ha aturat Jancat Gilmaz. La segona, un llançament creuat de Carlos Romero. Torna al Villarreal. El llançament ara des de la frontal de Ayoce. Se'n va per dalt del travesser. Estem camí del minut 54. Pel moment guanya el Villarreal. Galatasaray 1, Villarreal 2.
2: Tornem a Mestalla, Luis.
0: La pilota que torna a ser per al València. El Lens efectivament no ha jugat, vull jugar a Irk en Albacete, sí.
2: 1-0 va perdre.
0: Sí, sí. No vull a Irk. Però vaja, en este divendres no, dissabte...
1: No, han jugat tots,
0: joder. Han jugat tots.
1: És que la Liga de Semana que viene menos el València juguen tots, ja.
0: Sí, sí.
2: És que ara ja va de bo, eh?
1: Exacto, estamos a día 8 de agosto, pero parece que estamos a 22 de noviembre, vamos, con el fútbol.
0: Justin de Haas tracta de fer passada avançada sobre Gallà, però col·loca bé la cama defensiva Shahar, el lateral dret del Newcastle United. El servici des del costat per al conjunt britànic.
1: No,
0: va a buscar la jugada per la banda, però diu Gaya que ja falta, encara que diu Sánchez Martínez que no.
1: El pas era complicadíssim de Javi Guerra, además.
0: Pues al costat de la... Anem a contar una d'aquestes coses, no? Que al costat de la nostra cabina es col·loca sempre el tàctic de l'equip rival. I, efectivament, avui està així el tàctic del Newcastle. Normalment, els equips col·loquen una camareta en la part alta de la cabina i estos van... En una cámara profesional, en un realizador, están ahí grabando el part. Pero
1: de hombre, Luis,
0: B, estos están fe
1: en B. En el Valencia son 16. Podrían tener también un camarógrafo de estos.
0: Pero a viajar en el equipo y claro. Todas estas imágenes van a un ordenador.
1: La imagen aquí es buenísima, ¿eh?
0: Sí,
2: y Luis, moltes vegades van en directo, a la banqueta. Tienen una tablet y moltes vegades van en directo toda a la banqueta.
1: Se me escapa esto a mí ya.
0: I han repès que es mostren en el vestidor en el descans, Els clips que trien els entrenadors quan allà fora de joc Dugrinich en l'atac del València, dic que moltes voltes els clips van directament a ser ensenyats als jugadors durant els descansos.
1: No ha canviat esto, Luis.
0: Sí.
1: No, home, claro, es que imagínate, yo no me imagino a Magureki.
0: No, però l'entrenador li diu al seu segon, dile al tàctic que vol que este clip.
1: Y claro, que David Vidal eso lo podría haber hecho.
0: No.
1: Es que también la figura de entrenador ha evolucionado, quizá la que más en el mundo del fútbol.
0: Tractaba de jugar ahora vertical el Newcastle en la pasada de Bamba.
1: Ha parado el partido un poco el Valencia.
0: Sí, ¿no? Sí.
1: Porque.
0: Estem ya necesitant la pausa de hidratación, ¿eh? Estem en el. No, es que fa molta calda, Charlie. Es que.
1: Mucho humedad, Luis.
0: La calor es. Realment gran, sí. La que estan patint els jugadors.
2: I en la cabina com esteu?
1: Pues hace calor.
0: Fa calor, sí.
1: Es que justamente fuera de la cabina se está bien, pero la cabina hace calor.
0: Así dins fa molta calda, sí.
1: Sí.
0: Està jugant Sato per al València, bueno. Sato que perd el baló.
1: No.
0: Ajuí de l'àrbitre assistent.
1: Pues creo que no ha salido.
0: Per a mi tampoc, eh?
1: No sé.
0: Cal veure la repetició, però dona la sensació que aquest baló en cap moment ha abandonat el terreny de joc. En tot cas, es pilota per al Newcastle. Estem en taronja. Està guanyant el València 1-0 amb el golaç d'Ugrinich en el minut 5. Pilota en atac per als anglesos. Jugant Elanga per la dreta. Entrega per a Bamba. Espera també per este costat dret. Shahar. La passada que talla José Gallà, molt atent. I allà va Hugo Duro a tractar de guanyar la pilota aèria. La guanya. El baló espera Ugrinich amb molt de terreny per davant. Ya está en la línea de Michos del Newcastle. Vázquez. Continúa Ugrinich. Vázquez. Espera Jesús. La centrada en la dreta. Pero el lanzamiento. Pero Ismo Segat. Per parte de Sato. Será servicio de meta. Pero el Newcastle. Sato ha chutat fatal.
1: Sí. Me has dado cuenta. Era fácil el golpeo. Y aparte de la ocasión clamorosa de gol. La ha pegado muy mal. Sí. La ha pegado muy mal. Yo creo que es más zurdo que diestro, ¿no? Entonces le ha caído la pierna. Pero el disparo es horroroso. Horroroso. Muy bien Ugrinich, por cierto, la jugada.
0: S'endú les mans al cap el mateix Sato, coneixedor de que acaba de perdre una gran oportunitat.
2: Estan repetint el gol de Ugrinich, és una barbaritat.
1: És el debut de Sato en Mestalla,
0: Sí.
1: Claro, es que, chico, este chico viene de jugar en Japón.
2: De 9 anys per a 20, Charlie.
1: Claro, es que...
2: És un xiquet.
1: Claro, ¿no? Hay que ser el debut en Mestalla, que hemos visto debuts terribles de jugadores magníficos después. Es decir, que no es fácil debutar con esta humedad, además, o dice Luis.
0: El gol es semblante al de Sato.
2: Sí, té un aire. Es de veres que Sato l'agafa un poquet més botant, no? Però sí.
0: La trajectòria de la pilota.
2: Entra pràcticament.
0: Mira que va otra volta Sato dins l'àrea. No aplega Hugo Duro, pilota, mira José. El xut de Gallà, correr! Ha retallat després d'amagar amb el xut amb l'esquerra. Se l'ha col·locat en el peu dret. I el xut ras que anava bo ha col·locat el peu a l'Aji Bamba per a enviar-la al córner.
1: Nos hemos metido en el partido otra vez. Lentamente nos hemos metido. Vamos a ver quién saca. Ugrinich, no parece.
0: Sí.
1: El que va a golpear. Es una pena porque el recorte era muy bueno, ¿eh? El recorte era...
0: Minut de 9.

0: València guanya 1-0 al Newcastle. Estem vivint el taronja.
1: Pues ara tornem en aquest estadi de Mestalla, en la pausa d'hidratació, però acaba de tindre ocasió Galatasaray, Javi Morell.
2: Sí, perquè havia eixit a Perraim Peter Gulaksi, el nou porter del Villarreal, després de la treta de Cantó, una de cal i una d'arena, perquè la treta de Cantó ve d'una gran parada que havia fet el porter quan es preparen fins a 1, 2, 3, 4, 5, 6 canvis a les files del Villarreal. Molts jugadors de la Pedrera, diu Íñigo Pérez, que ja està bé de provatures en quant als jugadors del primer equip, que ja estan molt carregats, ja estem en el 71, i ve el carrusel de permutes. Se'n va Santi Mourinho, també veig per ahir a Nicolás Pepe. És Micautatze també qui abandonarà el terreny de xoc. A veure si ens tira una maneta a la realització, perquè això en les pretemporades és un autèntic irigai, això dels canvis.
1: Sí, sí. Bueno, pues estem en este minut 71, encara en la victòria del Villarreal. Tornem a l'estadi de Mestalla perquè indicacions, Lluís, Charlie, de Corberán i el seu cos tècnic en este temps per a beure aigua.
0: Indicación sobre todo del sanglesos al árbitro.
3: Se lo han comido.
1: Sí, ¿no?
3: El 10 y el 9 le han dicho.
0: Y el entrenador, ¿eh?
3: Quiere decir.
0: Ah, nada, pero Sánchez Martínez, pero dile, ¿eh, amic?
3: Es que no es necesario, además, Luis.
0: Sí.
3: Es que no es necesario en su partido de pretemporada. Hay un penalti clarísimo, lo pitas, porque eso solo puede llevar al piquen de los jugadores. Es la única opción que hay. Acá se piquen, que lo protesten todo, que pegue una patada de destiempo. El penalti, pítalo, chico, que no pasa nada, hombre.
0: Que estén en pretemporada.
3: Que también hay que ensayar, que si no va a parar, además, Dimitrievski.
1: Claro, claro. Y que era evidente, puedo decir que...
3: Sí, era muy claro. Y fuera del juego del gol también, a ellos les ha parecido dudoso, porque era dudoso también. Era bastante dudoso, entonces, claro.
0: Bueno, es el momento de valorar, pero primera vuelta, jugando en tres centrales. ¿Qué te sembra, Charlie?
3: Pues quitando los dos despistes que ha habido, veo al equipo más cómodo jugando con tres centrales. El problema de jugar con tres centrales y con un punta es que el punta tiene que ser muy activo. Es decir, este sistema con Danjuma arriba que se mueve y tal, me gusta. Es que Hugo Duro no ha tocado ni un balón. Como vas a preguntármelo.
0: Sí. No. ¿Qué tembla el partido de Hugo Duro?
3: Es que no ha tocado un balón, entonces.
0: O sea, como siempre, ¿no?
3: Sí, es decir, ya, es un jugador.
0: En la segunda línea.
3: No es un jugador que cuando le cae dentro del área, pues tiene un porcentaje alto de acierto, pero si no le cae, es un jugador que no aporta excesivo. Y menos contra estos equipos. A mí la defensa de tres me ha gustado siempre. Y cuando tienes un fallo en un lateral, me parece que proteges. Pese a todo, ellos han tenido tres o cuatro llegadas muy buenas. Porque ellos son un buen equipo, además.
0: Pues anem a veure.
1: A mí no me acaba.
0: ¿A tú no te acaba?
1: No, a mí no me acaba.
0: ¿Tú preferís jugar 4-4-2?
1: Sí,
0: o 4-2-3-1.
3: Si tienes lateral derecho. Si tienes lateral derecho.
1: Bueno, ya, pero es que no el tens ahora tampoco. Pues, Jesús Vázquez no es lateral derecho.
3: Pues ya, pero juega mucho más cómodo.
1: ¿Quin control?
3: Si le ayuda.
1: ¿Quin control de línea en el CAP, a los sí, Ronaldinho? Sí, sí, vuelve. Sí.
3: Pero Vázquez juega más tranquilo, teniendo a Tárrega muy cerca, que no teniendo a nadie. Entonces yo creo que es un poco para proteger el lateral derecho.
1: No, sí, hombre, si no tienes lateral derecho, sí, pero a mí lo que me sembraría una vergüenza es arribar el día 22 y no tener lateral derecho.
3: Pues no lo sé.
0: A mí me sembra una vergüenza plegar el día 8 y no tener lateral derecho.
1: Ya, pero sí, eso, que imagínate el 22.
0: Que tenga 15 días para prepararse. ¿No?
1: Imagínate el 22.
3: Sí. Pero yo también creo que es mejor traer uno bueno que no traer a uno por traer, ¿eh?
1: No, ya están en ese punto.
3: Pues traer a uno.
1: Corberán ya está en ese punto de no voy cualsevol cosa, ahora ya me espere.
3: Hombre, es que si no, es claro, es que viene Enzo Sarabia, pues chico, es como si bajamos Luis y yo a jugar, es que...
0: ¿Renzo?
3: Renzo Sarabia, es decir, es que me parece, no sé, para eso me espero y si tienes suerte te cae uno bien y si no, pues ya veremos.
0: ¿Tú crees que se habrán planteado que torne Thierry?
1: No, porque pues, ya te contracten en el Venecia.
3: Pues porque tiene equipo, pero si no, Luis, si no hubiera seguido... Es que desde abril sabes que te hace falta uno o dos, ¿eh?
1: No, pero el que sí que ha querido advertir estic así es Renzo, ¿eh?
3: Claro.
0: Oye, claro, porque no te equip.
1: Correcto.
3: Y como se recupere Fulquier, venderán que no saben ustedes la pretemporada que está haciendo Fulquier para volver. Y la gente pues lo comprará y ya está, si aquí lo compramos todo.
0: ¿Cómo está Fulquier, Salva?
1: Fulquier está en muchos problemas.
0: Yeah.
3: Sí.
1: I Xechenoi dona molts dubtes al club, perquè és una lesió que no és per a recuperar-se i... No, és que és pràcticament crònica aquesta lesió. i ese problema que té el Xenoi,
0: oh, li va... Quina patada li acaba de pegar Gaia, expulsat.
1: Gaia
0: expulsat, Gaia. Sí. Quina patada li acaba de pegar Gaia i Tangana. Això és el taronja.
1: Ix
0: de la banqueta
1: ara
0: aquí.
1: Ara tenim imatge.
0: Ix el de el pacificador Diacabí.
3: Sí, sí.
0: Al terreny de joc.
3: A mi l'entrada me parece muy dura.
1: Jo és que nosaltres no l'hem vist. Estàvem veient la repe de l'acció d'abans. Ah, vale. I ara Guido s'emporta a un jugador de Newcastle també, però no hem vist l'entrada. És que està bé, oferim una repetició d'abans.
3: L'entrada és fea.
0: La patada és absurda, sí, duríssima,
1: i que fa
0: innecessària per part de José Luis Gallá,
3: que és el capità,
0: que se'n va al carrer en este minut 35 després de pegar una patada duríssima. És una autoexpulsió.
1: A veure... Ara anem a tenir la repe.
0: No, és que ha rebentat el jugador en Newcastle.
1: Buf! No es vara, no? L'únic dubte que tinc és que es vare...
3: Es vare o no es vare...
0: No es pot anar així per una pilota.
3: En pretemporada.
1: Ja.
3: Lo siento.
0: No, en un partit de Lliga tampoc.
3: Bueno, tío, estás picado. Queda un minut, te juega la vida.
1: Però no té cap sentit.
3: No té ningún sentit.
1: No té cap sentit. No n'hi ha un context de... No n'hi ha un context de... És que no s'alça el jugador, eh?
3: És que la cara és muy dura y muy fea. Es el capitán del equipo, chico, es que...
1: Pues...
3: Pues ahora vas a jugar con 4-4-1, mira, te va a gustar el sistema. Va a meter a Vázquez.
1: Ahora te que echar a Jesús de lateral esquerre, ¿no?
3: Sí, seguro. Y va a meter a lateral derecho, Luis, ¿no puede hacer otra cosa?
1: No, llevará un davanter y colocará a Guanyal, a Gamón o a Mayol.
3: Al davanter, ¿te refieres?
1: Bueno, sí, un jugador d'atac.
3: Vale. Sí, el Japo tiene muchos números.
1: Claro, es que yo pensé que llevará a Sato y colocará pues a Guanyala, a Gamón o a Mayol.
3: Madre mía, igual, aquí ha liado este chico. El fútbol nunca deja de sorprender.
1: Solo hem vist una repetició, m'agradaria veure més, perquè el plànol que hem vist és molt llunyà, no hem vist de prop, però sí que... Bueno, és el metge del València, Pedro López Mateu també va...
0: No, que l'ha rebentat.
1: Demana...
0: La llitera.
1: Sí, no, demana llitera,
0: no,
1: eh?
0: Que no pot alçar-se.
3: Ha salido para que el árbitro, que es más casero que mi, que el portero de mi finca, salga corriendo con la roja en la mano, tiene que haber visto la entrada durísima.
0: Sí. Durísima. O la mateixa que hem vist des d'ací, de Charly.
3: Sí. Mare meua.
0: Sí, en aquest tenen que retirar en llitera el jugador del Newcastle, José Luis Gallá, que ja se deixa el capità i que se'n va.
1: El segon capità informava...
0: Timis xiulits per a Gallà des de la graderia.
3: Guido, no?
1: Sí. Informava esta setmana Nacho Sánchez, el company Nacho Sánchez, que el segon capità és Guido. A veure, ara tenim una repe. És una botxeria a l'entrada de Gallà.
3: És una... lo que le faltava a Gallà.
0: Ovació per a... El jugador del Newcastle que abandona el terreny de joc en llitera.
1: Gallà... Lesió
0: que té molt mala pinta.
1: Jo crec que Gallà se dona compte molt tard de lo que ha fet, eh? Quan s'alça...
3: És inexplicable.
1: Jo crec que quan s'alça és conscient de lo que acaba de fer.
0: Entra Jacob Murphy en el lloc de Elanga, que se'n va del terreny de joc en llitera, lesionat després d'una entrada salvatge de José Luis Gallá.
1: I és que, clar, per al Newcastle és un golp duríssim perquè és un dels jugadors clau en el seu equip.
3: Estas cosas, como lo dije el otro día con el jugador del Getafe, lo tengo que decir con Gallá. No tendría que volver a jugar hasta que el jugador estuviera recuperado. Lo digo en serio, ¿eh?
0: Sí.
3: Lo dije con el del Getafe. Chico, has matado a un tío de una patada en un partido amistoso. Pues hasta que el chico ese no vuelva a jugar, tú no vuelves a jugar. Porque si no, es que el fútbol pierde la esencia de deporte noble, porque es una entrada barrio-bajera la que acabamos de ver, de un futbolista que no sé en qué tiene la cabeza.
0: Es coloca Vázquez de lateral esquerre.
3: Normal.
0: Sí que el experiment de Vázquez com a extret dret ha durat 35 minuts. Es coloca Sato de lateral dret, en este cas de carriler, per davant un tribot format per Guido, Ugrinić i Javi Guerra,
3: sí.
0: I queda com a davanter Hugo Duro. Així que el València en deu.
1: Sato, no? El que arriba ahí.
0: Sato lateral dret. Sí. O carriler dret, així que de poc va a aprofitar ja este partit.
3: Sí, de nada.
0: Per a jugar 11 contra 10, així que ens quedarem en els primers 10 minuts del València, que han sigut ja està. El millor del partit, perquè de així fins que conclogui l'encontre,
3: no.
0: Pues, en fi, jo crec que ja de poc aprofitarà ja per al València en esta inferioritat numèrica.
1: Minut i marcador, que anem a veure una allà del Villarreal.
0: Pues estem en el minut 40 de la primera meitat, en el taronja, el València, que guanya amb gol d'Urinic 1-0 al Newcastle.
2: A Estambul continua la victòria momentània del Villarreal, ja amb moltes permutes per part d'Íñigo Pérez, que ha donat entrada pràcticament a tota la banqueta. Estem a punt d'entrar en l'últim tram de partit, superant el 80. Pel moment, Galatasaray 1, Villarreal 2.
1: Tornem a Mestalla, Lluís.
0: Baló per al Newcastle, que és qui ataca sense parar des de que el València s'ha quedat amb 10 per aquesta expulsió de José Luis Gallà. Baló per la dreta, per a que la jugui el recent incorporat Murphy. Amaga amb la centrada Bamba, entrega en la frontal de l'àrea. Pilota oberta cap a el vèrtice de l'àrea gran de l'àrea del València. Des d'allí fan la centrada cap al segon pal, però apareix magnífic Stole Dimitrievski per a agafar la pilota en l'aire. Minut 41.
3: El que mejor vale el partido va a ser Dimitrievski, ya verás.
0: 1-0 al marcador. Bueno, mirant-ho des d'altre punt de vista, també el val com a exercici, no? El saber com jugar amb inferioritat numèrica, no?
3: Sí.
0: És un exercici habitual també en els treballs d'entrenament.
3: El problema és que el desgaste físic del futbolista és mucho mayor con un jugador menos, ¿eh?
0: Entonces, sí, però amb canvis il·limitats.
3: Tienen que jugar todos, Luis.
0: Sí.
3: Tienen que jugar todos y ya está. Y tienes una ventaja, no juegas la semana que viene.
0: Claro.
3: Que es una semana más de trabajo.
0: Bueno, a veure si es confirma ese amistós per a dissabte vinent.
3: Bueno, però és un amistoso.
0: Sí, sí. Però el futbol de debò no començarà fins el 22. Així en Mestalla, jornada inaugural davant del Betis. 3 dies després aplega el Celta. I després visita a Riazor en el primer viatge de la temporada. Això és el calendari que té el València per a les 3 primeres jornades de Lliga abans de rebre el Barça en la quarta. Partit que jugarà en un autèntic infern a les 4 de la vesprada. 4 i quart.
3: Que canviaran l'hora, creo yo, no sé.
0: Quin retall més gran de Jesús. Se'n va per l'esquerra. Jesús Vázquez encara, lateral de l'àrea. La deixa boníssima per a Javi. Javi que retalla, Javi que xuta. La para el porter del Newcastle. Javi Guerra és molt bo. Jesús Vázquez juga molt bé.
1: És que anava a dir-te, Luis. Se nota.
3: Le va a hacer daño a Gallà.
1: I jo crec que se nota que Jesús està millor que Gallà.
3: Sí, sí.
1: O acaben de vore.
3: Sí, sí. No, está más fino, está con el coco más limpio, es que el fútbol...
1: Claro, que no pasa res, Charlie, que no pasa res.
3: No, vamos, yo, por supuesto que no pasa nada.
0: Peluli Forte, una molt bona pilota a Osula. Això provoca el contraatac del València, però no aplega Ugrinic. Talla bé la defensa del Newcastle.
3: Però València no ha estat mal des de la expulsió,
0: Busca l'atac l'equip britànic davant d'un València superdefensiu. Pilota per la dreta, la té Shahar. Este juga en la zona medular per a que puga distribuir Botman. Entrega en curt per a Tiau. De nou Shahar, la pilota entre central i lateral. La protegeix molt bé Jesús. Per a finalment pegar-li puntelló i regalar la pilota al Newcastle. 43 i mig de la primera meitat. Jo crec que afegiran almenys 5 minuts en esta primera part.
1: En sèrio? En sèrio?
3: Yo lo de tres, siendo que
0: entre la pausa y la expulsión.
3: Estoy con Luis, de 6 o 7 minutos la primera parte. No creo que haga tanto, pero bueno.
1: Yo pensé que en un par ahí va a haber.
3: Sí, yo tres, digo yo.
0: Ataca el Newcastle per l'esquerra. Van a buscar el llançament des de l'interior de l'àrea centrada. Segon pal, el rebuig de Pepelu. Queda per a Shahar. Amenaça amb el llançament. Está molt a prop del gol el Newcastle.
3: Está muy encerrado el València en l'àrea.
0: Shahar, la centrada, Stole. Agafa Dimitrievski. És que és un porter que ix molt bé.
3: És un porter
0: Dimitrievski.
3: És un porter seguríssimo. Seguríssimo.
1: Luis, què li passa? Per favor, és que jo estic preocupat ja.
0: No ho sé, és que és un home que tinc així davant.
3: Justo delante, sí.
1: Però és del Newcastle, no? Perquè no s'entén res de lo que diu.
3: Este es nuestro.
1: Ah, pues va full de cervesa, pues.
0: No. Sí, també. No ho sé, però enfadat està, eh?
1: Perquè no s'entén res de lo que diu.
3: No, sí, quiere que el equipo salga de atrás.
0: Sí.

0: atrás no se ha dado cuenta que jugamos con uno menos, porque igual no se ha dado cuenta. Entonces es complicado el partido. Es complicado.
1: Balón el mig del camp que torna a guanyar el Newcastle. En 15 segons estarem en el 45, mentre el quart àrbitre li pregunta a Sánchez Martínez:
0: ¿Qué hago?
1: José María, ¿cuánto añado?
0: ¿Qué hago?
1: José María.
0: ¿Qué hago?
1: Mentre se li acosta un empleat del València.
0: Bien, Dimitri, es que...
1: I el temps afegit és
0: 5,
1: de...
0: 5. Nacho Luis, ¿verdad? Es que eran 5.
1: Estaba parlante en José María.
2: No, no, si es que José María directo. El que le preguntas a Luis, es que el tema es...
0: Normal, son compañeros y amigos. Sí, sí, sí. El hábito que mejor se lleva con él.
2: Bueno, pues 5 de afechit en Mestalla.
1: Y a muy buena gente.
0: Una cosa, no, o sea, le acabas de decir al hombre que se calle.
1: ¿Sí?
0: Sí, sí, sí, es bronca. Hay bronca.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, ahora me contes la bronca, pero sin de afechit, estem en el tram final del partit del Galatasaray davant el Villarreal. Javi Morey, com van les coses?
3: Continua guanyant l'equip castellonenc, que està sent millor en aquesta segona meitat, tot i que a partir dels canvis ha baixat sobretot en el pes del partit, però pel moment no hem vist pràcticament a Peter Gulaksi, el porter en aquesta segona meitat del Villarreal. Ja pràcticament en el 87 de partit, Galatasaray 1, Villarreal 2.
2: Tornem a Mestalla, Luis.
1: Baló per al Newcastle, que està en zona d'atac. Estem en la feixita de la primera meitat, guanyant el València per 1-0. En este trofeu taronja ataca el Newcastle, frontal de l'àrea. La pilota que aplega Bamba, no, té que col·locar el peu Hugo Duro.
0: Bueno, recupera
1: la pilota, és la millor acció d'Hugo Duro en el partit.
0: Con mucha diferencia, porque había disparo ahí. Porque había disparo ahí, lo ha hecho muy bien.
2: No, pero molt bé, eh?
0: Sí, muy bien, muy bien.
2: Ha tallat, ha estat providencial per a tallar, i després la falta clara de Gualtomade.
1: Sí. Estic veient una magnífica fotografia de Fernando Bustamante, el porter, el fotògraf del diari Levante, de Kiatlim en la llotja, superatente a lo que passa en el partit. És
0: que li gusta el futbol, Luis.
1: Està superatent Kiatlim.
0: Ayer hablo con los jugadores.
1: Sí, sí.
0: Ya está.
1: En la banqueta.
0: Pues es que es...
2: No, però sí, és que està hasta la basílica, en la Mare de Déu.
1: Molt bé, eh?
0: Si és lo normal, si és que... Si jo crec que en el club le dieran naturalidad al tema, tampoco pasaría nada. En fin, no, que tampoco estamos escondiendo al ganador del Oscar, chico. Es el presidente del club y viene a ver a su equipo, que es lo normal, en cualquier país normal.
1: Quin bon fotògraf és Serrano.
0: Hay muy buenos fotògrafs en València, Luis, muy buenos.
1: Servicio de banda per al València, que está en zona d'atac. Estem en el tercer dels 5 minuts d'afegit d'esta primera meitat. En el taronja està guanyant el València per 1-0. El baló el té Ugrinić. Per fi el València una miqueta pot tocar la pilota, que sí. Portava molts minuts correguent darrere de la pilota que dominava el Newcastle.
0: I a tocar-la hasta el descanso, Luis.
1: Pepe Lupera Haas per l'esquerra, avança la pilota, buscava Hugo Duro, però la recupera de nou el Newcastle. És Shahar, entrega per a la pilotada del seu capità Tiau.
0: Vamos.
1: La recupera el València, allà va Ugrinić. Ugrinić ha parat la seva carrera per a buscar la presència de Sato. El Japo per la banda dreta fa la bicicleta, continua Sato.
0: Bien.
1: I este juga darrere de nou per a Ugrinić.
0: Hay que aguantar dos.
1: Baló per a Pepe, lo alza la pilota cap a l'interior de l'àrea, rebutja la rereguarda del Newcastle. Va a jugar en pilota controlada el equipo británico.
0: Que no corran ellos.
1: Busca el contraataque mitjançant el recent incorporat Murphy. Entrega per la dreta per a Shahar. Y este va a buscar a Aladji Bamba. Des del mig del camp, Ramsey distribuint cap a l'esquerra. Allí la toca Pivas. Per ser de Gualtomade de poc,
2: Sí, sí, no, no, no ha aparegut. No ha aparegut. Millor, també t'he dit.
1: La té de nou Shahar. 48-40 en el cronòmetre. 1-0 al marcador, guanyant el València en esta edició del trofeu taronja. I a servici de banda per al València en la zona defensiva. Banda dreta des d'ací la té Jesús Vázquez. Últim minut de la primera part.
0: Ui, cuidado.
1: La errada en la sesió amb el pit.
0: Bien. Oh, Vázquez.
1: De Guido Rodríguez provoca la pèrdua de pilota. Tot i la protesta de Jesús Vázquez a l'àrbitre assistent. És l'última jugada de la primera part. És atac per al Newcastle. Mentre els àrbitres que a partir d'ara serveixen per a comptar.
0: Sí.
1: Més que altra cosa, per a xular penals. Per això no.
0: Son... Oh, bueno,
1: ara ja falta sobre Hugo Duro.
0: Eso lo hace bien. Lo hace muy bien, además.
1: Pero la falta sobre Hugo Duro es la frontal del área del Valencia.
0: No, sí, sí, no, sí, para que llegara al descanso, sí, digo. Sí. Lo ha hecho bien, vamos.
1: Mentre agafa la pelota de Haas y la deixa per a que siga Stole Dimitrievski, que isca del área, yo creo que ni trobaran, ¿eh?
0: No.
1: Al costado de la pelota Stole. Ahora sí, colpeja final. Conclou la primera meitat en Mestalla, el València en el taronja que guanya per 1-0. El gol aconseguit per Ugrinić. Descans. Jugadors a túnel de vestidors. València 1, Newcastle United 0.
2: Ara de seguida estem en la vostra valoració d'esta primera meitat, però resten segons, Javi Morell, del partit del Villarreal.
3: Sí, 45 segons exactament per a que acabe aquest partit a Estambul, que continua guanyant el Villarreal per 1-2 davant el Galatasaray. Recordem, en el que serà l'última prova de l'equip d'Íñigo Martínez abans d'encetar el campionat lliguer el proper diumenge al Sardinero. Ve Buchanan per al Villarreal, vol tancar-ho el futbolista internacional. Se l'ha deixat darrere quan tirava la bicicleta. Pilota que recupera el Galatasaray. Jugant per dins és Hugo Djugu. La per recupera el Villarreal. Juga per dins el futbolista de la Pedrera, un dels jugadors que sí, ha pujat sí, de cara a la propera sí, sí, temporada. Sí, sí. Íñigo Pérez i diu el col·legiat que fins així arriba l'última prova de la pretemporada. S'acaba el partit a Istanbul. Molt bona imatge del Villarreal. Una primera part amb més transicions, la segona part amb més domini, però el resultat és favorable. S'acaba el partit, Galatasaray 1, Villarreal 2.
2: Ara te demane valoració d'aquest partit, però tornem a Mestalla, perquè Luis, Charlie, han acabat sí, els primers 45 minuts i vos pregunto què vos ha semblat aquest València en la primera meitat.
0: Pues como decía Luis, el inicio del partido ha sido muy bueno, me ha gustado mucho el equipo, con intensidad, con llegada, con buena salida de balón, con seriedad atrás. Para mí 10 minutos, no más, porque luego es cierto que el Newcastle ha tenido tres llegadas claras, en las que una vez Tarregada ha tapado muy bien, luego ha habido un gol anulado por muy poquito, luego ha habido un penalti muy claro, no pitado. Pero Valencia, de lo que he visto en pretemporada, ha tenido momentos que no han estado mal. Lo que ocurre es que, claro, en el 30 y tantos te quedas con un jugador menos en pretemporada, tu capitán sin jugadores de banda, y se complica todo bastante. Bueno, si le saca rendimiento a los 10 minutos y trabajas los tres centrales, que creo que si no hay lateral derecho van a tener que hacerlo, pues la prueba no es mala. A mí me deja muy tocado lo que ha hecho Gaya. Muy tocado, sí. Para mí es una cosa de una gravedad terrible para el capitán de un equipo que acaba contrato este año, con las miradas puestas en que no está en su mejor momento, con la irrupción de un jugador que parece que está mejor que él para jugar. Creo que es una cruzada de cables, no sé si por la presión que está sufriendo o por lo que sea, pero creo que lo deja en un muy mal lugar.
2: Pues la veritat és que aquesta expulsió no té cap sentit, eh? No sé si està per ahí, Luis.
1: Sí.
2: Luis, la teva valoració d'esta primera meitat.
1: Jo vull centrar-me en les cares noves, no? D'este València, en Sato i en De Haas, que juguen el seu primer partit en Mestalla, no? Estos dos futbolistes en el dia d'avui. I jo crec que el qualificatiu per als dos és discret, no? Uns bons primers minuts inicials de Sato i després desaparegut, i de Haas, bueno, pues jo crec que amb alguna dificultat li han filtrat algun valor que no tocava per la seva zona, però jo crec que discrets, no? Els dos en, ja dic, el seu debut en el camp de Mestalla.
0: Cumplidores, diria jo. És a dir, un partido... Jo estic con Luis. A mi de Haas me ha creado alguna duda, ¿eh? Porque le han doblado dos veces y le han ganado dos veces. Sato me ha parecido más interesante, porque pese a todo, aunque ha fallado una clarísima que le ha pegado al aire, se ha ofrecido, se ha mostrado, está jugando en su zona, que no es natural, que es en la derecha, ha trabajado. Yo creo que va a ser cambiado en el descanso, porque físicamente ha hecho un desgaste brutal. Bueno, cumplidores, es decir, es que el equipo en este momento es muy inferior al de la temporada pasada, muy inferior.
1: En Newcastle, per cert, farà 4 canvis en el descans, perquè veig a 4 jugadors fent exercici de calfament i 4 titulars que estan fent les, claro, carreres sí. habituals.
0: És que quan ha dit 4, digo, estos han jugado, claro, están, acabando el trabajo.
1: Sí, están acabando el treball, així que no van a continuar en el partit. Són Osula, Barnes, Sahar i Bamba. Estos quatre jugadors van a ser substituïts en el descans per part del Newcastle United, que suposa que col·locarà en el camp a Joelinton, a Wissa, i que tractarà de guanyar este partit perquè la superioritat numèrica que té li ho permetrà.
0: Se l'ha posat molt bé el partit, se l'ha posat molt bé.
2: Ara tornem a l'estadi de Mestalla, de camí als segons 45 minuts, però vaig a acomiadar perquè ha finalitzat ja el partit també, en victòria per al Villarreal. Javi Morell, què t'ha semblat el Villarreal per a tancar este ja partit de 1-2 davant del Galatasaray?
3: Sí, crec que hem vist un Villarreal amb dues versions molt diferenciades, una en la primera meitat on veiem una línia més continuista del que va ser Marcelino, amb un equip molt bé defensivament, que és capaç de córrer a molta velocitat i a molta verticalitat al contracolp, i una segona meitat en el que ha optat més pel domini, pel mantindre la possessió, per mantindre la pilota, juntar passes i a partir d'ahí generar ocasions. Jo crec que ha sigut molt superior el Villarreal davant el Galatasaray, que m'ha deixat en roïnes sensacions, una versió molt pobra, la que hem vist del conjunt turc, però bé, el que ens importa és el bon paper que ha fet el Villarreal, que ha guanyat per 1-2, tot i que la victòria podia haver sigut molt més abultada.
2: Pues Javi Morell, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, companys.
2: Hasta la pròxima. Pues això en quant al Villarreal, 1-2 ha guanyat el Galatasaray, però també durant la vesprada hem estat pendents del Castelló davant el Llevant i, de fet, una vegada ha finalitzat en victòria per a l'equip granota, Álvaro Molina, el nostre Álvaro Molina, ha estat en protagonistes.
4: Estamos en directo en el Punta Punta Punt Radio con Iván Romero, jugador del Levante. ¿Qué valoración haces del partido, sobre todo de tu partido, doblete en el día de hoy?
5: Bueno, al final hemos hecho muy bien las cosas, creo que tanto defensivamente como ofensivamente en las que hemos tenido hemos estado acertados. Yo contento en mi caso por los dos goles, por ayudar al equipo. Ojalá que sea así en temporada, que es donde más cuenta. Y nada, muy contento por el trabajo, porque al final no es fácil con la calor, sobre todo de la temperatura que hay. Y nada, contento por la victoria y por sumar minutos todos otra vez.
4: Temporada exigente, semanas de mucho trabajo. ¿Qué valoración haces de estas semanas antes de comenzar la Liga?
5: Bueno, al final viene gente nueva también, nos tenemos que conocer entre nosotros, los partidos nos vienen muy bien porque ahí se demuestra un poquito más la unión, sobre todo, y nada, muy contento de la pretemporada que hemos hecho, ahora arrancar la siguiente semana para la Liga, para competir de verdad y nada, preparados para lo que viene.
4: Ahora ya empieza lo bueno, la temporada pasada fue histórica en el apartado positivo porque al final el Levante consiguió salvar la categoría. ¿Qué objetivo se pone el equipo de Luis Castro, este Levante Unión Esportiva, para esta temporada?
5: Bueno, el objetivo es el mismo del año pasado, es el intentar permanecer en Primera División otro año más. Ojalá y no sea tan difícil, pero bueno, al final sabemos que hay mucha igualdad en todos los equipos, está siempre muy apretado todo y será difícil, pero nosotros a intentar conseguirlo de nuevo.
4: Y un mensaje para esa afición granota, también incondicional, que prácticamente llena siempre ese Ciutat de València y que es fundamental para vosotros. ¿Qué mensaje le haces llegar antes de comenzar la Liga?
5: Bueno, que estén con nosotros, que ahora sobre todo como he dicho antes, con las temperaturas, pues se necesitan más que nunca y nada, que en los partidos de fuera, como siempre, que estén ahí apoyando, que eso es un plus para nosotros y para dar un poquito más siempre.
4: Muchas gracias.
5: Gracias.
4: Les paraules de Iván Romero, davanter del Llevant, així en directe en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
2: Pues ahí está, les paraules del golechador en el dia d'avui, vi golechador del Llevant, Iván Romero, que té que ser també clau de cara a esta pròxima temporada per als interessos granotes i per a un Luis Castro que afronta una temporada sense una figura clau en l'apartat golechador com és Carlos Espí, després de la seva marxa al Real Madrid. Això en quant al Llevant, però en clau Castelló, Álvaro Molina també ha estat en protagonistes.
4: En directe, Pablo, per al Punt a Punt de Punt Ràdio, com bé dius, moltes cares noves per a començar a fer un poc aquest engranatge. Ahir també va jugar l'equip. Quina és la valoració que fa, sobretot, d'aquests jugadors menys habituals i jugadors que són nous?
6: Bueno, pues al final quan venen jugadors nous, pues el principal i el més important és que s'acoplen el més ràpid possible. És veritat que ha sigut una pretemporada molt curta per a nosaltres, perquè van acabar una miqueta més tard el play-off, i això ha fet que aquesta pretemporada haya sigut només de 4 setmanes. I en general content, no? Perquè la gent nova pues, s'ha acoplat molt bé, estan agafant els conceptes molt pronte i estan integrant-se molt bé en el grup, i la veritat és que content. És veritat que seria millor si haguessin tingut alguna setmana més, però bueno, jo crec que estem preparats per a començar la Lliga la setmana que ve.
4: Crec que parlant d'aquesta pretemporada, 4 setmanes molt exigents, jugant davant d'equips de primera divisió, com arriba l'equip a aquest primer partit de Lliga?
6: Bé, arriba bé. Al final, òbviament, tots volem guanyar, no?, tot el partit, però per a mi el més important de la pretemporada és que físicament agafen el millor punt possible per a començar la Lliga. Jo crec que físicament l'equip està preparat i els jugadors estan preparats i tenim ganes ja, no?, de començar. Primer partit la setmana que ve, divendres, fora de casa, i esperem pues, començar con 3 punts.
4: Encara és pront, estem en agost, però quin és l'objectiu d'este Castelló, que la temporada passada va fer una temporada espectacular i que té molta il·lusió, sobretot l'afició? Quin és l'objectiu que pot tindre el Castelló a dia d'avui, 8 d'agost?
6: Bueno, l'objectiu jo crec que és intentar millorar la temporada passada. Sabem que és difícil, sabem el repte que tenim enfront, perquè aquesta competició és molt exigent. Ara tenim equips que han baixat, com el Mallorca, Girona, que si veus les seves plantilles, pues són equips que de segur van estar en la lluita, i és on volem estar, en la lluita altra vegada per aquests puestos de davant, que donen la opció de pujar directament o jugar play-off. Intentarem, sabem que és molt difícil, però anem a intentar-lo.
4: I un missatge per a l'afició, aquesta afició incondicional en Castalia, que plena pràcticament totes les setmanes el camp. Quin és el missatge que li podries donar abans de començar la temporada?
6: Pues el missatge, el que sempre els he dit, no? que estiguem a l'equip, que com l'any passat, que van estar ahí sempre, tant en Castalia com fora de casa, en tots els jocs on jugaven, havia molt d'aficionat del Castelló, i espero que aquest any siga igual, i que nosaltres anem a fer el mateix, no? Deixar-nos tot en el camp per a intentar guanyar els partits, i que amb ells pues, sempre tenim una mica més d'energia.
4: Gràcies.
6: Gràcies.
4: Les paraules de Pablo Hernández en directe per al Punt a Punt a Punt Ràdio, entrenador del Castelló, que la setmana que ve comença aquesta nova temporada en segona divisió.
7: Punt a Punt. Esport en estat pur.

0: 10 i 9 minuts de la nit. Hem escoltat els protagonistes d'aquest partit entre el Llevant i el Castelló, dos equips que la setmana que ve ja arrenquen la seva temporada i estem en temps de descans en l'estadi de Mestalla, on anem a tornar per a que bueno, ens conten com va aquest temps de descans, si cal fer algun jugador del València, si no, si està la banda de música Luis Urrutia, estadi de Mestalla, temps de descans.
1: Sí, estan calfant els jugadors, els suplents tant del València com del Newcastle. Ja dic que en el conjunt britànic es preveuen quatre substitucions per al descans. En el València jo crec que cap, eh? No dona la sensació
2: están
1: de que...
2: Estan calentando todos, sí. Ninguno más fuerte, no tengo ni idea, pero la verdad es que este descanso parece el del Mundial, chico. Llevamos 20 minutos aquí esperando que salgan los jugadores. Pero los del València están calentando todos. No sé si... No había ninguno con más intensidad. A ver si alguno se quita la camisa, pero yo no lo sé.
0: No, sobretot es veure si ara no eix algú, no? Perquè si falta algú, Sato o algun jugador...
2: Claro.
0: Ara tenim en imatge...
2: A reforzar la banda derecha.
0: Tenim en imatge a Raba, a Dieng, però sí que està Guanyala per ahí, també.
1: El partit no s'ha posat per a Danjuma.
2: Però hace rato, por Hugo Duro, dices...
1: Para jugar en un davanter.
2: Claro, porque con movilidad, te he dicho antes. Sí. Es que partidos como estos, y más ahora con uno menos, necesitar un jugador que arriba caiga una banda. Pero que una banda con calidad, no caer por caer. Entonces, porque el juego aéreo no vas a llevarte ni una, Luis.

0: 30 hectàrees. Uns 200 efectius dels bombers continuaran treballant en l'extinció del foc durant tota la nit.
1: Quin estiu portem, eh?
2: És que, Lluís...
1: En el dia en el que el punta a punta ha acompanyat el Vall d'Uxó, que avui tornava a jugar després dels incendis, ha tingut que ajornar, incloure alguns... alguns entrenaments. El president ens ha contat avui que ell inclús tingué que evacuar i que va estar 3 dies fora de sa casa, motiu pel qual la banda de Vall d'Uxó és la que ja sí en Mestalla en el dia d'avui.
2: En un bon gesto, Luis.
1: Sí.
2: En un bon gesto. Igual que se critica moltes coses, sí. Otras s'aplauden. Les que s'hacen bien s'aplauden sempre.
1: I ahí està el nostre micròfon al costat del Vall d'Uxó perquè volíem estar al seu costat, no? Volíem recolzar també a l'Aude, al Vall d'Uxó, en el dia en el que tornava el futbol a esta localitat de la Plana.
2: El València se ha rendido, Luis.
1: Sí, nois, ¿no?
2: Nos ha
1: jugado la segunda parte.
2: Es que llevamos, te lo digo, llevamos 20 minutos largos de descanso, ¿eh? Mm-hmm. Bastante largos.
1: Pero, ¿tienes algo mejor que hacer?
2: Yo ni nada.
0: ¿Está en casa en el aire? Yeah.
2: No, yo soy anti-aire acondicionado, además. Es unas peleas en mi casa tremendas. Va muy bien, pero yo es que no lo soporto. Pero aquí estamos en la gloria, con 90 grados en la sombra. 90. Luis ha perdido 72 kilos ya. La sudada de Luis no la podéis ni imaginar. Al Valencia, a ver.
1: Bueno, pues ya ahí. Si Cárrega, Sato, De Haas,
2: vale,
1: Duro, Guido, no Pelu, Udrinich,
0: me llama
1: Javi.
2: 41.000 personas.
1: ¿Qué te pareix? 41.000. Els més optimistes parlaven de 35.000. 41.383 espectadors.
2: És una barbaritat.
1: En Mestalla esta nit.
2: Mestalla,
0: a la fresca de Mestalla, en 41.000 persones.
2: I antes venia con la il·lusió de ver mucha gente nueva. Però ja m'he anat a ver a dos jugadores, no han venido más.
0: Mira,
2: esta afición, este club tiene un caldo de cultivo para hacer el mejor cocido del mundo y hace un arroz mal hecho.
1: Sí, pasado.
2: Es una pena.
1: Arroz, sí.
2: Es una pena, che, es una pena.
0: ¿Está el cartelló anunciant canvis?
1: Sí, en el Lucas, en els 4 canvis que hem anomenat en el Lucas. Acaba de començar la segona meitat, ha estat l'equip britànic que ha posat el valor en moviment per part del València. No hi ha novetat, continua Sato com a lateral dret,
2: sí.
1: Continua Jesús Vázquez com a lateral esquerre, Tribot per davant de la línia de 5, el tribut que formen Javi Guerra, Guido Rodríguez i Udrinich, l'autor del gol, deixanta Hugo Duro més avançat. Anava a dir com a davanter, però seria faltar a la realitat. És com a jugador més avançat.
2: Estos partidos son ya para darles a los jugadores que crees que van a ser titulares 60-70 minutos, porque tienen que cargar minutos. Con uno menos, la carga va a ser complicada.
1: I ja, pilota en servici de meta per al València. L'ordre donada, té que donar-se pressa, eh? El porter, perquè en les noves normes o trau ràpid,
2: sí,
1: o te tiren un córner.
2: Sí.
1: La pilota llançada en llarg per Dimitrievski, que recupera la defensa del Newcastle, que va estar tota la segona part atacant.
2: Sí, però claro, Luis. I quan llegue el gol, pues con más tranquilidad, pero hasta que llegue. Si no llega, pues imagínate. Pero sí, van a intentarlo, yo creo que lo van a por el torneo.
1: La pilota rebutjada per Jesús Vázquez, la envia directament fora. I ara es queixava, crec que era Pepelu.
2: Sí?
1: Sí.
2: Pues...
1: d'alguna mancança defensiva d'algun company. La juga mentre el Newcastle, estem en el taronja. La pilota creuada per a buscar l'atac, no la pot controlar.
2: Parecía Ramazzani ese.
1: Basuma Touré. I serà servici de meta de nou per al València. Fins ara toquem fusta. Els 4 equips valencians de primera jugaven avui i tots ho han guanyat o va guanyant.
2: Sí. No, està clar.
1: Perquè este matí ha guanyat l'Elx, està esperant guanyar el Llevant, acaba de guanyar el Villarreal. Quina pretemporada el Villarreal, eh?
2: Muy buena.
1: Benfica, PSV, Galatasaray...
2: Contra equipos muy duros, es verdad.
1: S'ha buscat una pretemporada contra equips
2: yo
1: Champions.
2: Que lo he visto y me ha gustado mucho. A mí me sigue quedando muchas dudas la portería del Villarreal. Muchísimas.
1: Ja ha fet una pretemporada realment duríssima,
2: duríssima, sí.
1: Des de l'inici el Villarreal, i sí, jo crec que aplega a punt
2: Hombre.
1: Per a l'inici de la Lliga.
2: I tanto.
1: El nostre equip Champions.
0: La dada d'avui de Mestalla, dels 41. Sí.

0: graderia de Mestalla que respon a estos moments de dur treball defensiu del València, que està amb 10, recordem, per l'autoexpulsió de Gaia en la primera part.
1: Es meritorio, no, lo siguiente, lo de la afición del Valencia.
2: Sí.
1: Es tremendo, es... Yo repito, tienes la gasolina mejor y vas en 600, chicos, una pena. Es una pena.
0: Servicio de banda, camí del 13 de la segunda parte, en el taronja, empaten aún. Si empaten, ¿qué? ¿Ya prórroga?
1: No, por favor.
0: No.
1: Ha habido trofeos de verano con prórroga.
3: Sí, ¿no tengo prórroga en el Mundial?
1: Este año ha habido, ¿eh?
3: No, Mestalla se está activant, eh?
1: No, activa, Mestalla és la bomba.
0: Està ara Vicent Guillot pentinant-se per a preparar-se, perquè serà ell, el mític Vicent Guillot, qui entregue el trofeu de guanyador del taronja. En algun moment de la història sigui un trofeu descomunalment gran.
1: Sí. Mira, y aparte yo, con Guillot tengo una cosa, que mi padre es que le parecía el mejor jugador del València, ¿eh? Siempre. Mm. Dice, es que no lo podéis imaginar, yo obviamente a Guillot no lo he visto jugar, ¿no? Pero todo el mundo me decía que era brutal, brutal.
0: Baló per al Newcastle, dins l'àrea, van a buscar el xut, fora.
1: Sí.
0: El llançament de Ramsey que se'n va a la dreta de la porteria.
1: Sí.
0: Del conjunt blanquinegre serà servici de meta de nou per a Stole Dimitrievski.
1: Van 1, 2, 3, 4 canvis en el València.
0: En el València van a eixir per al doble pivot Dieng.
1: Sí.
0: Va a eixir per a la banda, suposa que de lateral es col·locarà Otorbi.
1: Sí.
0: Ix Danjuma.
1: Sí.
0: I també Diakabi.
1: Sí.
0: Se'n va Hugo Duro.
1: I Tàrrega.
0: Se'n va Tàrrega. Se'n va Udrinic.
1: Sí.
0: I l'últim en anar-se serà Sato, no?
1: Sí, Sato se va. Sato, sí.
3: Pues a veure com recomposa, no?
0: Pues en el València, a partir d'ara va jugar Dimitrievski en la porteria.
1: Sí.
0: En lateral dret ara va ser Otorbi.
1: Sí.
0: Que és el jugador número 6. Que juga com a lateral dret en la pretemporada.
3: Això no va dir-te, això no va dir-te.
0: Sí. Ja, ho vas dir en el primer partit. Això no era un càsting, és un cameo.
1: Sí, és un cameo.
0: Perquè juguen molts pocs minuts, eh?
1: Sí, no, la titularitat que juga.
0: No, és un cameo que fa. I ara juga Otorbi de lateral dret i Jesús Vázquez de lateral esquerre. Els tres centrals ara són Diakabi, Pepelu i Dejas.
1: Però mira, arriba.
0: Per davant el doble pivot, ara format per Dieng i per Guido Rodríguez. I deixa una miqueta alliberats a Javi Guerra i a Danjuma. Jo crec que col·loca a Danjuma d'extrema esquerre i a Javi Guerra de davanter,
1: sí, sempre. Sí, així és. Porque a Danjuma va a utilizarlo en banda porque no tiene jugadores de banda.
3: Sí, sembla
1: este
3: això.
1: Este equipo me gusta más.
3: Javi
0: pues
3: Guerra
0: yo
3: como
0: yo els canviaria de posición.
1: Yo también. Mm. Pero, sí, pero Javi Guerra te puede robar un balón, Luis, ahí.
0: Y Danjuma también.
1: Sí, pero Danjuma también.
0: Y es más rápido que Javi.
1: Sí. Yo, a Javi Guerra le va a dar 10 minutos más.
0: Pero a mí el nou del equipo tiene que ser Danjuma.
1: Pues creas un cirio mortal, Luis, en el equipo.
0: Ataca el Newcastle, la pilota tallada per Jesús Vázquez, córner. I haurà llançament des del cantó per a l'equip britànic. Estem ja en el 16 de la segona meitat i això continua empatat 1-1. Ha marcat un golàs Udrinic.
1: Sí.
0: I en la segona meitat ha empatat Wissa després d'un regal, però vaja, d'aquests regals
3: de
0: que
3: s'agraeixen. De Nadal, sí, sí.
1: Una assistència bona. Què se dice?
3: No, la passada si hagués estat en ataques de l'Audrup, sense mirar.
1: Sí. Mirando a la grada. Mirando a la grada.
0: El córner que trau el Newcastle per a buscar el 3 contra 2 en banda. Apareix Danjuma per a fer un 3 contra 3, però guanya en posició per a la centrada, que atrapa sense cap complicació.
1: Tranquilitat.
0: Stole Dimitrievski.
1: El portero, que tranquilitat, aquestes jugades.
0: Que ja trau la pilota per a Javi. Ahí li dobla Dieng. Este per a Javi Guerra. Javi Guerra, que fa la conducció. Pilota avançada per a buscar Danjuma, però la recuperarà. S'ha fet mà.
1: En la mà.
0: En la mà.
1: Sí, en la mà, en la mà.
0: Javi Guerra.
3: Sí, no más Guerra, ¿no?
1: Sí.
0: Algún dit, sembla, ¿eh? Com que se li ha tort algun dit de la mà.
3: En un colp.
0: La juga mentre el Newcastle United, que tampoc és que siga una llau de futbol amb
1: no,
0: un súper d'Amèrica, ¿eh?
1: No, ni mucho, no. El partido es normalísimo.
0: Tampoc està fent un recital. Mira quin

0: Gran retall acaba de fer Jesús Vázquez per a endinsar-se en camp rival, però és el jugador més avançat. Continua Jesús amb la pilota.
1: Bien.
0: Vázquez, no, que la deixa per a De Haas.
1: No le hacen caso a nuestro amigo.
2: No, no, está enfadísimo.
1: Quería que se regatara a 7 y marcara gol, que está bien, que es lo normal en el fútbol. Que es
0: normal. Yo voy a hacer Pelé, ¿no?
1: Claro.
0: No ha sido una victoria.
1: Es que es así, es que es así.
0: El balón para el Valencia, que ahora deja en zona defensiva el Newcastle. La pilota es de Jesús, entrega en curt para que la puga filtrar la pilota, que era bona Javi Guerra, sí, pero no ha pogut controlarla Dieng. És un jugador amb un físic senzillament portentós.
1: Sí, sí que lo es. Sí.
0: Diacabí per al València, busca Otorbi. Este fa un bon retall, se'n va del seu parell. Continua Otorbi, entrega per a Dieng, que veien sentat els canvis al València.
1: Te he dicho que a mí el dibujo me gustaba.
2: Cames.
1: El dibujo, sí, el dibujo. Es que Otorbi es un futbolista que creo que no es un extremo brutal, pero de banda es buen jugador. Y ahí te puede cumplir el chaval.
0: La pilota per a Danjuma. Apareguen com a extrem esquerre. Allà va Danjuma, fa la centrada, que bona per a Dieng, però eix el porter del Newcastle i atrapa. Que bé, s'havia desmarcat Dieng,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Ara el contraatac és per a d'ells, però apareix Diacabí per a tallar la pilota. Ho ha fet bé ara el central francès.
2: Sí. Però no està, eh?
1: A mi me ha dado hasta miedo cuando ha arrancado.
2: No està, no està.
1: Me ha dado hasta miedo.
2: No, no, eixa arrancada no està.
0: Está a punto de ir sin lesionarse.
1: Sí, es que yo lo he pensado, Luis. Iba a decirlo también. Lo he pensado.
2: Esos cambios de ritmo son muy peligrosos, ¿eh?
1: Sí. Sí.
0: Molt tard, Diacabí. Guanyant possessió de balón per al València.
2: Va més canvis en Newcastle, ¿no?
1: Sí.
0: Que ho necessita? Venen tres més, sí. En el conjunt britànic, quan s'acostem al 20 de la segona part, però la pilota encara està en moviment.
1: Però València ha igualat el partido con los cambios,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí.
1: Muchísimo.
0: Els canvis li han setat molt bé al conjunt de Mestalla.
1: El equipo está mucho mejor colocado, el equipo está, ha ganado velocidad arriba. Fíjate cómo Danjuma se cambia de posición con Guerra.
0: La pilota de Pepelu per la dreta. La passada llarga per a buscar Otorbi lateral de l'àrea. Allà va el nigerià, retalla molt bé, continua Otorbi, se'n va cap a la línia de fons, canvia de nou de direcció, que bé Otorbi. Quina gran acció. La pilota de nou per al València és Diacabí. La deixa arrere per a que la jugue Pepelu. Són els millors minuts del València en la segona part. Els millors, de llarg.
1: Con diferencia.
0: L'equip de Corberan. Aquí li han sentat molt bé les substitucions.
1: Sí.
0: Otorbi. Conclusió número 1. Sato de lateral dret no val.
1: Es que era muy arriesgado dejarlo allá, además.
0: De Haas.
1: Y con un partido así, tu 9 tiene que tener movilidad, sí, brutal, brutal. Ha estado ahí en la izquierda, no,
0: es,
1: vale.
0: Es jugar en 11 y se nota, ¿eh?
1: Claro, claro, claro.
0: La pilota per l'esquerra.
1: Danjuma otra vez.
0: Danjuma. Danjuma encara, lateral de l'àrea. Danjuma té dos homes davant, així que allibera per al toc de Jesús. La pilota per a Javi. Guerra que la centra per a Moutardi a Cabí, que anava a buscar la rematada. Però la recuperarà el Newcastle.
1: Qué bien, otra vez.
0: Allà se'n va Touré. Touré davant de la carrera magnífica de Pepelu. Quin partit de Pepelu de Denia.
2: Perquè Diacabí no podia, eh?
1: No, no podia. I otro balón perdido por Guido. Sale con caño sobre Guido. Y yo creo que a los jugadores importantes hay que exigirles un poquito más.
0: Lesionat el jugador del Newcastle. Partit parat en Mestalla. És Basoumana Touré.
2: És al caure, eh? És al, sí, caure. Pues este ha costat 40 i pico quilos, eh?
1: Sí.
2: 47.
1: Tres canvis, sí.
0: Entra al camp Joelinton.
1: I a veure si hi ha canviat també a este.
0: Perquè continua siguent a test.
1: Jo sigo diciendo que Pepelu va a jugar mucho de central este año. Oh. Mucho.
2: Si no fichen un. Si no fichen un.
0: No fa falta ya, ¿eh? Vull, mirant les mancances que té el València en moltes posicions
1: del
0: camp.
1: Para mí no es el fichaje más importante.
2: No, no, la prioritat és lateral dret, extrem,
1: y banda,
2: porter
1: y, banda, sí,
2: y central. Ese es el orden.
1: Es el orden, sí.
2: El orden del club, ¿eh?
0: Per a mi les necessitats són lateral, extrem, davanter.
1: Davanter, sí. Pero eso no se va a producir, Luis. Delantero no van a fichar. Porque para fichar un delantero hay que quitar un 9 de la plantilla. que quizá es el momento de quitar el 9.

0: contra el punt a punt en este trofeu taronja. I en 6 dies comença la Lliga. Tots els partits els podran sentir dels 6 equips professionals i, per suposat, dels 2 de primera federació i dels 8 de segona federació.
1: Del futbol femení.
0: I dels 18 de tercera i del futbol femení i del bàsquet i de l'Eurolliga, la masculina, la femenina, ja tenen calendari.
2: Les supercopes.
0: L'handbol. Els 2 equips de la Lliga Sobal, els 3 equips de la Divisió d'Honor Femenina.
1: Un no parar.
0: Això és un no parar. I vulga saber de l'esport, ja saben, a Punt Ràdio. El baló per al Newcastle.
1: I del volei, Luis.
0: Estem en tot, en tot.
1: Tot.
0: Estarem en tot. I de tot el que vinga, perquè tornarem a tindre Copa del Rei de Bàsquet en València.
1: És verdad.
0: En el mes de febrer, el Roig Arena tornarà a ser la seu de la Copa del Rei de bàsquet i de vòlei.
1: I de vòlei.
0: La Copa del Rei de vòlei, que també jugarà en València. Mentre li furta o torbi molt bé la pilota a Touré.
1: Ese sí que està tocado el 17, además.
2: No, no està bé.
0: I la pilota és de nou per al València. Ja va Javi. La pilota oberta per a Otorbi. Sprint Otorbi, lateral dret. La demana Danjuma. Continua Otorbi. Otorbi que fa la centrada cap al segon pal. Danjuma! I a Danjuma la mare que l'ha fet.
2: Oh.
0: Danjuma, però com pots xutar tan mal?
1: El passe d'Otorbi
2: és espectacular,
1: descomunal.
2: Sí, sí.
1: Descomunal.
2: Molt bé, Otorbi, els minuts està aprofitant-los.
1: Que igual està encontrant el lateral que estava buscant,
0: Per a jugar en tres centrals, mi em sembla la millor opció que hem vist,
1: Pues sí.
2: En quant a cameos, no? En quant a cameos,
1: sí,
2: la millor actuació.
0: Esta és la millor actuació, De tots els actors que han oficiat com a lateral dret en esta pretemporada.
1: I voy más lejos. Y en la izquierda, Vázquez.
0: Sí. Que no sabem si avui acaba o no. Danjuma per al València. Danjuma, frontal de l'àrea, retalla cap a dreta, el xut!
1: Bueno.
0: Atrapa el porter del Newcastle.
1: Ha tingut 3 ja, S'ha inventat 2. Ha fallat una molt clara, és veritat.
0: El cabal ofensiu de Danjuma és millor que el de Goduro?
1: No és comparable.
0: Baló en el mig del camp. La pilota de Pepelu. Entrega, que bona pilota per a Javi. Allà va la centrada, rasa. No la pot rematar Danjuma.
1: Que buenos minutos.
0: Que estava una miqueta empanat,
1: Com un poco.
0: Ai, Danjuma. I és el Newcastle, Peri, que ve amb tot. El 2 contra 1, pilota correcta. Poden fer el segon. La pilota per al Newcastle. Gol.
2: No,
0: acaba
2: no.
0: De marcar el Newcastle el segon. En un contraatac, 2 contra 1. L'assistència de Touré. I el gol del Newcastle per a voltejar el marcador. Minut 30 de la segona meitat. Marca el Newcastle. València 1, Newcastle 2. El gol de Wissa.
1: ¿No está fuera de juego?
0: Yo creo que no.
1: Salva. El balón no está.
2: A mí no me ha semblado,
1: Pero el balón no está por detrás del jugador. Aquí no se ve. Estamos en la otra parte.
2: Voy a ver la repetición. Ahora. Yo creo que el trenca de Acabín la primera pasada y en la segunda pasada está en línea.
1: El balón está en línea, ¿vale?
2: Sí, está en línea.
1: Es que me ha parecido muy justo.
2: Cooling break.
0: Sí. Pausa per a la hidratació. Acaba de marcar el Newcastle per a col·locar-se per davant. En el taronja era un miracle que el València poguera suportar amb un home menys per l'expulsió de Gallà en la primera part. 1-2. Guanya el Newcastle en el taronja.
1: Guido está fundido. Y yo creo que no es necesario mantener a un futbolista que está fundido. Ha llegado al roglet este, ha llegado cojeando. Chico, sentémoslo, no nos arriesguemos, no vale la pena. Estoy con Luis, es un milagro que el Valencia se parece que tiene delante un equipo bueno, iría 1-4 ganando perfectamente. Oye, lo ha intentado, lo ha peleado, me ha gustado mucho el equipo. Con los cambios, pues ya está, pero no mantengamos jugadores que no pueden físicamente, no vale la pena, es que no vale la pena. Va a salir el 36 del Valencia, que no sé quién es.
0: Iker Córdoba, el central.
1: Va a salir, creo yo.
2: Que este
0: yo creo
2: matí,
0: que para jugar de central y que Pepe lo va a echar mismo.
1: Yo creo que va a sentar aquí dos, pero...
2: Que este matí en contat que l'Atleti de Madrid, el de Fernando Torres, está muy interesante en Iker Córdoba.
1: A mí me parece un jugador muy interesante.
2: Que le agradaría contar a May, i que, bueno, pues, de fet, Torres i Iker Córdoba van parlar ja pel

0: teléfon, pero claro, yo claro. creo que el Valencia no va a dejar decir.
1: Sí. Van a salir él y Dani Rava, me parece. Pero yo es que el Córdoba, yo creo que es un central muy interesante, pero yo lo digo de verdad.
0: Ha tenido un minuto en prácticamente 8 partidos, ¿eh?
1: Sí.
0: De pretemporada. L'any passat va estar cedit al Mirandés, jugar la primera part de la sí. temporada, després el Mirandés pues, comença a baixar i a, bueno, pues, a tindre menys victòries i demés, i va desaparèixer Iker Córdoba. I està calfant-se l'ambient, no?
1: Sí.
0: Va Rava també.
2: Se'n va Guido,
1: sí.
2: entra Córdoba per a que jugui Pepe Lu en el doble pivot.
1: I qui és l'altre?
2: I entra Rava per Javi, que està també fundit.
0: Per què xiula més tallà?
1: No sé, no tiene mucha lógica, Salva. Están enfadados con el gol de ellos.
2: Sí.
0: ¿Pero sembla pels canvis o no?
2: No,
1: yo creo que no, yo creo que esta vez. El entrenador, al entrenador le ha salvado la papeleta a Gallá hoy. Claro, porque ahora el entrenador yo creo que está haciéndolo bien con lo que tiene, chico. Hoy el entrenador es poco culpable de que Valencia pueda perder el partido. Tu capitán es a tu expulsa y tu mejor jugador. Regalar el empate, pues chicos, es difícil. Y así todo, la imagen no ha sido mala, ¿eh?
2: Está jugando a Dieng per al Valencia. Arriba espera la pilotada al llarg del porter, que después de un mal control de Botman recuperará Otorbi per al Valencia.
1: Pues es una pena no ganar el último trofeo de naranja de Vestalla, chicos.
2: Sí, sí, pero era casi imposible,
1: sí,
2: ¿eh?
1: Sí, no. Yo creo que el equipo ha aguantado
0: pero no
1: mucho más de lo que esperaba.
0: ¿No penseu que un deu més afegit en la versió que està en veient de este València pot empatar?
1: Sí, podria.
0: Jo no veria gens
1: no, estrany. No, perquè ells no estan bien tampoc.
2: Només hi ha una possibilitat i és traure Almeida.
1: Sí, saps, eh?
0: Però traure Almeida de l'equip, no? Vols dir?
1: Del país. Del país.
2: Va ser l'únic professional que deixa per jugar en el dia d'avui, eh?
1: Sí.
0: Home, és un missatge claríssim. És que esta setmana, fins al dimecres, ha estat...
2: Estava venut, eh?
0: No, i entrenat a banda.
2: Ah,
0: estava
2: sí.
0: entrenat a banda perquè n'hi havia un acord en el Swansea per a la seua, per al seu traspàs. Però li crida algú del Celta dient-li que, bueno, que n'hi havia opcions i digui, doncs pues al Swansea no me'n vaig, jo m'espero que arribi el Celta. El Celta
1: el
0: no ha cridat.
1: El calentamiento Salva lo ha hecho aparte también, eh?
0: Sí, no, que está.
1: El calentamiento del partido estaba él corriendo solo y jugando el solo.
0: Está apartado porque el club le iba a decir que aceptara la del Swansea. Ey, se va a negar y, por lo tanto, ya sabe que no cuenta.
1: El chico no debe entender nada tampoco, ¿eh?
0: Hombre, el renovar es no fa molt, ¿eh?
1: Qué buen choque.
2: La pilota lluitada en el mig del camp. Comencen a pegar moltes patades, ¿eh?
1: Sí.
2: Els migcampistes del València. Baló per al Newcastle, el frontal de l'àrea. Amaguen el llançament.
1: Hola.
2: Otra. Està... És que, clar, ara escalfen tots.
1: Sí.
2: Perquè Sánchez Martínez està deixant.
1: Sí.
0: També t'he dit que pràcticament el 50% o més dels partits de València han acabat en picabaralla, eh?
1: És verdad. I con expulsiones, muchos,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí.
1: No, yo creo que esta vez Pepe lo ha sido listo y ha ido a chocar con él.
2: Sí.
1: Y como sabía que se iba a pitarle al árbitro. Cuif.
2: Minut 81.
0: Dimitrescu.
2: El València que perd 1-2. Bona acció ara de Diakabí, que és la pilota controlada.
1: Muy bien.
2: Molt bé, Diakabí. La deixa per a Córdoba. La demana en Kurt Rava, si la rebe el Cántabre. Per a jugar de nou sobre Iker Córdoba. El català per a Pepe Lu.
1: Oy.
2: El baló de Rava, que tractava de fer un pontet en el mig del camp, però li furten el baló i recupera el Newcastle. Estem en els 8 minuts més descompte d'este trofeu taronja que està guanyant el Newcastle.
1: Almeida calienta, eh?
2: Bueno, calfa.
1: Sí, sí, calienta. Está cargando su entrenamiento
2: está,
1: de hoy.
2: Están caminando.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. No, aparte está entrenando, él tiene que entrenar.
2: Pilota per al Newcastle, que ataca per l'esquerra, és Willock, qui va buscar el seu lateral dret.
1: Si el Almeida fitxa per el Celta, ha de votar més tallà, Luis.
2: Sí. El baló per a Steur.
1: El futbol.
2: Per l'esquerra, Charlton. Pilota filtrada per a que la jugui Joelinton. Whistle, el vigolejador, que busca la passada, la que no pot aplegar el seu company. I hi haurà servici de banda del València, per al València en la zona del lateral esquerre.

0: Danjuma, Danjuma, que amaga en marxar. Qué continua bé. Danjuma en la pilota, línia de fons, fa la centrada, però és que no hi ha davanters.
1: Qué bien.
0: Danjuma té que jugar.
1: Claro que sí.
2: Però no n'hi ha si ningú, ahí.
0: No
2: n'hi ha ningú.
0: No, és que està...
1: És que centra ell i remata ell, claro.
0: Tendria que haver aplegat Dieng o Raba. Sí. Però cap dels dos estava per la tasca d'acostar-se a l'àrea rival.
1: Sobretot Raba.
0: Danjuma té que jugar.
1: Es que
0: y tiene que ser el davanter
1: si
0: del equipo.
1: Si te lo quedas, tiene que jugar. Eso es mejor. Si no te lo quedas, no te lo quedas. Pero, chico, es que viendo a Sadik y viendo a Boduro, con todo el cariño del mundo, es dramático.
0: Pilota llarga en el contraataque del Newcastle. Posición correcta de Basaumana, Touré. Pero no continúa corriendo y espera que apregue Wiese, el bigolejador del Newcastle.
1: Es fuerte, ¿eh?
0: Sí. 43 y mig de la segona meitat. Això és el punt a punt de Punt Ràdio. I demà diumenge també no tindrem futbol de pretemporada, però estarem tota la vesprada contant les històries, eh? Perquè tenim ja sí, l'inici de la Lliga i anem a valorar des de tots els punts de vista l'inici del campionat per als 6 equips del futbol professional valencià. Ataca el Newcastle, pilota en la frontal de l'àrea. Queda per a que...
1: Estan durmiendo el partido, sí. muy bien ahora ellos.
0: El Newcastle vol que això s'acabe, sí. Ja. I que aparega Vicent Guillot per entregar-li, sí, el trofeu. Mentre esperen Mayol,
1: sí,
0: i Aymar per incorporar-se al partit.
1: Pégale.
0: Ataca el Newcastle. El llançament bloquejat per part de Stean Steur.
1: Llavors 3 minuts per fer un canvi, eh?
0: Sí, sí.
2: No, els pobres...
0: No hi giran, eh?
1: A este paso, lo dice Luis. Van a sacar el descuento antes que los cambios.
0: Això compta com a debut en la camiseta del València o no?
1: Com no? No és partit oficial.
0: En ser un taronja. Però jo crec que Sánchez Martínez hauria de jugar en el 90, eh?
1: Sí.
0: Sí. Perquè el València en 10.
2: Oh, a la rondet, eh?
0: El Newcastle, sí, si tenia una possessió llarga
1: ahora
0: de pilota.
1: Ara se puede llevar una patada no esperada. Doncs
0: pues donen 3 d'afegit, eh?
1: Sí.
0: Donen 3 minuts més. El valor per al València. Vale. Pepelu tractava de buscar Danjuma. El rebuig no és bo per part de Henry Johnson.
1: Estava muerto Pepelu.
0: Però amb molta fortuna el baló aplega fins al porter del València, partit sencer per a Jesús Vázquez i per a Pepelu, no?
1: Sí,
0: i
1: Pepelu.
0: Per a De Haas.
1: I De Haas.
0: Estos tres són els que han jugat partit sencer per part del València.
1: Sí.
2: I jo suposo que si entra Mayol serà per Pepelu.
1: Sí. No va entrar, estic con Luis. Jo crec que van aguantar ellos tot el que falta.
0: És que ja no en queden interrupcions. Mentre hi ha una falta d'Iker Córdoba.
2: Bé, pues seria lamentable que no entraren.
0: Sí.
1: Ja.
0: Per a que debutaran en Mestalla. Jo... Bueno, Iker Córdoba, jo no sé si haurà jugat a un partit de Copa.
1: Sí. Sí.
0: Però no sé si en Mestalla, eh, Xavi.
1: No lo sé.
0: Fora de casa, segur. Recorda el partit de Copa en Córdoba. Sí. Dic, en Burgos.
1: Sí.
0: Ui. Mira, mira, mira, quina velocitat per part de Touré, lateral de l'àrea, fa la centrada, segon pal, i acaben de perdonar el tercer.
1: I van los cambios, van a jugar por lo menos.
0: Acaba de perdonar el tercer gol, Jacob Murphy.
2: I Acabí no està, eh?
1: No, se va de Haas, que no acaba el partido, y se va Pepe Lu. Solo Vázquez, Luis.
0: Sí. Ahí sí que hi ha moltes reflexions que fer d'este partit. Estem fins les 12 i mitja de la nit per a continuar analitzant esta quàdruple presència valenciana en la pretemporada de primera. La victòria de l'Eix, la victòria del Llevant en Castelló.
2: Ui, ui, Corberán dimissió.
1: Uf, que no esperava avui, eh?
0: Partit 1 en Mestalla. Partit 1.
1: Sí.
0: Després de que al teu entrenador li queden 2 anys més.
1: Sí.
0: Baló en atac per a Aymar. La pilota que se'n va fora serà córner. Bueno, pues serà l'última per a València.
1: Vamos, va.
0: Puig a Dimitrevski!
1: Pues sí, pues sí. Pues sí, Luis. Tanto que tenia que subir.
0: Però no puig.
1: Oh, un entrenador inteligente, eh? Le dice que suba.
0: Claro.
1: Y se mete al público.
0: Claro. Pues.

0: voy a guayar fins el taronja.
1: Es que no tiene ni esto, tío.
0: Sí.
1: No tiene ni esto.
0: Es tan académico, ¿eh?
1: Ah, es terrible, es terrible.
0: Allá va el córner.
1: Va un golito y penaltis, va.
0: Per al València, la pilota que ja vola, per a la cabotada defensiva. Demana penal el de sempre, Diacabí, que està tombat en terra. Ja s'alça, continua Danjuma amb la pilota, línia de fons, fa la centrada, corre. No, meta.
1: No.
0: Pues ai, correr, Sánchez, eh? Martínez, com eres final. Conclou el taronja, el guanya el Newcastle. Final de partit en Mestalla, València 1, Newcastle 2. En uns instants els contarem com Vicent Guillot entrega el trofeu de guanyador d'este trofeu taronja al capità del Newcastle.
2: Pues acaba el partit, acaba este trofeu taronja. Ara estem de nou en l'estadi de Mestalla, però són les 11 i 3 minuts i així comencen els últims 90 minuts del punt a punt.

0: Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt, últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja nosaltres durant tot el dia. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en aquests últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és la següent. Què t'ha semblat el partit del València avui davant el Newcastle? Què t'ha semblat, ui, el València, en este trofeu taronja davant el Newcastle de la Premier League? I és que el València ha tancat en el dia d'avui una retaïla de partits dels equips valencians, començant per l'Elx, que ha guanyat 3-0 al Toulouse, el Orihuela, que ha perdut 7-2 davant el UCAM Múrcia, el Llevant li ha guanyat 1-3 al Club Esportiu Castelló i el Villarreal ha guanyat 1-2 davant el Galatasaray. El València acaba de perdre el partit davant el Newcastle per 1-2. Així que són les 11:04 i així comença el Punt a Punt, últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. ¿Pasa siempre?
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges i enllaç amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
1: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
1: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: punt. Els últims 90 minuts.
1: Set minuts passen de les 11 de la nit i continuem en directe en sintonia de A Punt Ràdio i tornem a l'estadi de Mestalla perquè Luis Urrutia, Charlie Egea acaba de finalitzar el trofeu taronja. Estan els jugadors poquet a poquet abandonant la xespa de l'estadi de Mestalla.
2: Estan acudint cap a la zona on rebran el trofeu que els acredita com a guanyador. Després de saludar, és el primer que han fet, anar cap a la zona alta de...
1: Visitant, no?
2: Sí, per a saludar els seguidors del Newcastle, mentre els jugadors del València també esperen, no? Per a... allí, quan ja veiem al mestre Guillot, que li farà entrega al capità del trofeu taronja. Ahí està Guillot, història viva del València, entregant-li... És una rata penada, no, Charlie?
3: Sí. Ha canviat, és bonito. Sí. És bonito.
2: Així que ara és una rata penada el que li dona...
3: Muy bonito el trofeo, la verdad.
2: El trofeu taronja.
1: En un mes tallat pràcticament buit, no?
3: Sí, s'ha vaciado.
2: Aprofiten per a fer-se fotos, alguns seguidors i tal, però... Bàsicament ja han abandonat el terreny de joc. També, a més, els jugadors del València s'han quedat tots en el terreny de joc. A més, no es donen l'esquena ni res als jugadors del Newcastle.
3: Normalitat, educació.
2: Unes coses ja són complicades de veure,
3: Sí.
2: En el món del futbol. Bueno, però ja retiren els jugadors del Newcastle amb la rata penada en la mà del seu capità, de Tiau. Mentre els jugadors del València...
3: Estoy viendo, Luis, no sé si lo ves desde aquí, si estaba Gallina en el césped. Yo no lo he visto.
2: Yo no lo veig, no.
3: Yo no lo he visto tampoco.
2: Yo no lo veig.
3: Me estaba fijando a ver si estaba... Imagino que no saldrá.
2: Sí. Mentre Javi Guerra el veiem ahí parlar amb Guillot.
1: I en Tàrrega, no, és? El altre?
2: Sí, és possible.
3: Sí.
2: Estem molt lluny, però...
3: Són del mismo pueblo, no? El Tàrrega i Guillot. Sí. Ahora vamos a ver. Igual algún jugador de Valencia más va a entrar un poco más, porque yo creo que mañana tendrá el día libre, imagino.
2: Sí.
3: Imagino a una carga de trabajo más para algún futbolista.
2: Y ahí está la foto, sí, de Guillot, que esposa de Puntete, Salao. Al costado de
3: Javier. Dos valencianos.
2: Sí. Y de César Tárrega, efectivamente. Así que...
3: Sí, fíjate, ahora van a entrenar Diakabi, Danjuma, Dien... Y el otro de aquí no lo veo. Va a hacer una carga de trabajo más.
2: Sí. Ver a cargar una miqueta més els músculs abans de marxar.
3: Sí.
2: Bueno, pues va buidant-se el camp de Mestalla. El València que no ha pogut guanyar este que, en teoria, és l'últim taronja que es juga en Mestalla. Però són moltes les reflexions que ens queden per davant. Hi han sigut algunes preguntes.
3: Sí.
2: La primera d'elles és... ¿El mejor lateral derecho Torbi del que hem vist en esta pretemporada? La segunda, ¿l'equip está a jugar para jugar amb tres centrals? La tercera, ¿deu de tindre alguna oportunidad Dien? ¿O es solidísimo el doble pivot Guido junta Ugrinić? ¿Qui es el mejor davanter del Valencia? ¿Rioja seria el millor lateral dret si estiguera en una defensa de 3?
3: Són moltes preguntes.
2: L'equip físicament està preparat per a començar a competir? L'equip està fet? Quants fitxatges necessita este València? No prengueu nota de totes les preguntes perquè si no se passem així tres dies xerrant, però...
1: No, però ara en la tertúlia sí que com... més d'una d'eixes...
3: En la tertúlia sí,
1: està
3: claro.
1: La taula,
2: És que són per a
3: la tertúlia. Jo crec que l'equip necessita refuerzos, no fitxatges, refuerzos. Esta plantilla, yo, si no está reforzada a final de mes, va a tener muy difícil continuar en primera división. De lo que has dicho lateral derecho, pues yo creo que es el que juega más cómodo con tres centrales, el chico este Otorbi.
2: Sí.
3: ¿Por qué? Porque es diestro, porque ha jugado en banda y porque es muy rápido. Arriba, yo, si quiere ser futbolista, para mí no hay ninguna duda. Danjuma es mejor que Sadik y que
2: Duro.
3: Pero ninguna duda. Creo que Dien tiene que ganarse lentamente el puesto, porque para mí, aunque he hecho un golazo hoy, a Ugrinić espero mucho, mucho más de él. Es grave que tu mejor central haya sido el que no es central, pero ha sido el mejor

0: Sí. No, hombre, si parla algú, ja sabem que roda de premsa de l'entrenador no hi haurà.
1: És que, bueno, no, ens han dit que previst no estava, vull dir.
0: Igual
1: se calfa Corberán i vol parlar.
0: No, i menys ser un partit així, en una expulsió en la primera part.
2: I quan la gent ha pitat, dime, Salva, perdó. Sí.
1: No, res, la teua opinió per a tancar de este partit i de lo que queda ara, sí, que són dos setmanes per a començar.
2: Hombre, el partido yo creo que se rompe con la expulsión de Gaya. Hasta ese momento, el inicio del Valencia me ha gustado, los primeros 8 o 10 minutos. El gol es un golazo descomunal. Ellos luego han tenido varias opciones que no han aprovechado y la expulsión tan temprana de un jugador te ha marcado. Me ha gustado el equipo cuando ha cambiado Corberán. Así como siempre creo que hace peor mal los cambios, hoy el Valencia ha hecho bien los cambios. Y luego además que te expulsan a un jugador y tu mejor futbolista en el campo regala el empate. Entonces, no sé, chico, yo no sacaría tampoco demasiadas conclusiones. El equipo está por hacerse, pero yo repito, Salva, este equipo necesita refuerzos, refuerzos de jugadores titulares, no de fichar por fichar. Y si los hace, pues sufriremos poco, y si no los hace, sufriremos mucho. Y luego hay dudas, como lo de Gaya, como lo de Vázquez. Arriba yo no tengo ninguna duda, pero tampoco sé si Danjuma va a dar el paso adelante o no va a darlo. Para mí es indiscutiblemente el mejor delantero del Valencia, porque a mí personalmente no me gusta ninguno de los otros dos. Y creo que el japonés ha tenido cositas, pero que está verde para ser...
0: Pero para jugar de extremo, ¿eh? Pero sí. De mitja camp cap arrere, no, val.
2: Para mí es un jugador de ataque. Sí. Que muchos partidos fuera de casa no tendría que jugar, pero en casa es bastante interesante. Yo al equipo lo veo mucho peor, a la plantilla mucho peor que el año pasado, Salva.
1: Pues això me preocupa. Charlie Ejeda, moltes gràcies. Bona nit.
2: Un abrazo, amigo. Un abrazo.
1: Luis, s'escoltem ara.
0: Vaig cap avall, sí.
1: Un abraç.
0: Vale.
1: Pues són les impressions de Luis Urrutia, de Carlos Ejea, després d'estos 90, més afegit, partits, minuts, perdó, d'este partit del Trofeu Taronja, en el que el València pues, ha perdut davant el Newcastle, un equip, sí, és de veres, de Premier, sí, en un o menys, però en una imatge i en una sensació que jo crec que deixa, almenys, baix el meu punt de vista, una sensació agridolça, no? Agridolça després d'una d'uns primers minuts bons, d'uns primers minuts on el València ha estat més seriós, però arrel de l'expulsió de Gaya, incomprensible expulsió de Gaya. Ara anem a parlar de José Luis Gaya i de què hauria de fer el València en José Luis Gaya, no tan sols per l'expulsió d'avui, sinó per tot el que venim veient en els últims mesos en el capità. I, evidentment, avui ha perjudicat en eixa entrada a destemps, sense cap sentit, fora de lloc, en eixa entrada a Elanga, que, a més, l'ha lesionat, se n'ha anat en eixa llitera, i, per tant, Gaya serà un dels noms que anem a analitzar. Però Gaya i tants altres que van des de Corberán fins a noms propis en el dia d'avui, com, per exemple, Otorbi o Danjuma, que eren els que destacava Luis Urrutia en este tram final, en este anàlisi postpartit. Estem també pendents de declaracions durant lo que resta de nit i de programa, perquè lo que està previst no és que parli Corberán, no està previst que parli Carlos Corberán. Estava prevista zona mixta, és a dir, que parlen jugadors després de l'encontre, així que, bueno, pues, ara de seguida demanarà pas Luis Urrutia des de l'estadi de Mestalla, siga que siga el protagonista que tinga en el Coliseu Valencianista. És l'últim partit de Trofeu Taronja en l'estadi de Mestalla, perquè l'any que ve està previst que el València pues, estiga en el nou Mestalla de cara a la pròxima temporada. Així que, en una derrota i davant el Newcastle, és com acomiada al Trofeu Taronja en l'estadi de Mestalla, si no passa res o si no hi ha ningú contratemps, el València en este mític trofeu, en el mític estadi de Mestalla. 11 i 16 minuts de la nit i anem a obrir ja temps d'anàlisi, de debat, de tertúlia, d'opinió en este bueno, programa, este últim 90 minuts del Punt a Punt de dissabte 8 d'agost, perquè ens falta per afegir una veu, però ja tinc per ací a Vicente Fuster, Plaza Deportiva. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Hola, Salva, bona nit.
1: I a Manolo Mas, què tal, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit, com estem? Molt bé.
1: Lo primer és quina sensació porteu en el cos quan acaba de terminar el partit, i ara entrarem en profunditat. Falta Pepe Pla, que està a punt d'arribar, però vos pregunte per sensacions, titulars, no? Després entrem en profunditat en lo que ha donat de sí, en els noms propis, Campis i en el que té que veure en els temes d'actualitat.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda, la música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent que ens escolta ja a partir de les 7 del matí. Moltes gràcies per acompanyar-nos. El 8 d'agost es deixa algunes dates que han marcat la història. L'any 1974, el president dels Estats Units, Richard Nixon, anunciava per televisió la seva dimissió arran de l'escàndol Watergate. Un fet sense precedents que culminaria l'endemà amb l'eixida definitiva de la Casa Blanca. Si reculem fins a 1938, eixe mateix dia s'inaugurava a Àustria el camp de concentració de Mauthausen. Durant la Segona Guerra Mundial es convertiria en un dels principals símbols de la repressió nazi, on van perdre la vida desenes de milers de persones. I el 1963, el 8 d'agost, passava la història pel famós gran robatori del tren. Un grup de lladres va saltar el tren de correu que cobria la ruta entre Glasgow i Londres i es van dur més de 2 milions i mig de lliures esterlines en un dels robatoris més espectaculars i mediàtics del segle XX. I pel que fa a les festes, el 8 d'agost és un dels dies grans de l'estiu a la Comunitat Valenciana. Molts pobles celebren les seues festes patronals amb música, rebelles, cercaviles i actes tradicionals. Xàtiva ja respira l'ambient de la seva històrica Fira d'Agost, mentre Elx viu de ple les seues festes en honor de la Mare de Déu de l'Assumpció. Cocentaina celebra les seues festes de moros i cristians a Sant Hipòlit. A més, nombroses localitats de les comarques valencianes omplin els carrers de pólvora, música i activitats populars, fent del 8 d'agost una jornada especialment festiva arreu del territori. I nosaltres, entre tanta festa, comencem el programa d'avui escoltant el concert del dissabte. A partir de les 8 del matí entrarem de ple en la secció Avui en qui parlem i es visitarà al nostre estudi el director Cristóbal Soler, que ens parlarà del 5è Festival Òpera Open Air que celebra a Cullera. A continuació, seguirem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció Arrels Musicals i es visitarà una família de músics de la societat musical La Lira de Quatretonda que enguany compleix 40 anys. Així que comencem fent banda, escoltant ja el concert que vos hem preparat. En el concert d'avui escoltarem tres obres interpretades o dirigides pels protagonistes del programa. Començarem amb l'Orquestra de Cullerars, que ens oferirà tres moviments de la novena sinfonia de Beethoven, una de les obres més universals i emblemàtiques de la història de la música. Composta entre 1822 i 1824 i estrenada a Viena quan el compositor ja havia perdut pràcticament tota l'oïda. Aquesta sinfonia va revolucionar la música sinfònica i va passar a la història per incorporar per primera vegada un cor i solistes en el seu quart moviment amb el famós Himne a l'Alegria. Nosaltres anem a escoltar els tres primers moviments interpretats per l'Orquestra Cullerars, un recorregut que es mostrarà tota la força, l'energia i la sensibilitat d'una de les grans obres mestres de Beethoven. El primer moviment, Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Després vindrà el segon moviment, molto vivace. I acabarem amb el tercer moviment, adagio molto e cantabile. Doncs jo crec que és hora d'escoltar ja a l'orquestra Cuillerars eixos tres moviments de la novena de Beethoven dirigida pel mestre Cristóbal Soler.

Acabem d'escoltar els tres primers moviments de la novena sinfonia de Beethoven per l'orquestra Cuyerars, una obra que gairebé dos segles després de la seva estrena continua captivant per la seva força expressiva i la seva extraordinària riquesa musical. I seguim el concert amb una obra envoltada de misteri, l'Ave Maria, que escoltarem a continuació, és coneguda arreu del món com l'Ave Maria de Caccini, però en realitat no és una obra del compositor italià del segle XVII. La peça va ser composta l'any 1970 pel músic rus Vladimir Vavilov, que la va publicar atribuïda a Giulio Caccini. Amb el pas del temps, la confusió es va estendre i el nom de Caccini va quedar definitivament lligat a aquesta melodia. Més enllà de la seva autoria, és cert que estem davant d'una música d'una bellesa extraordinària. La seva línia melòdica, senzilla i profundament expressiva, transmet una gran sensació de pau i espiritualitat, motiu per el qual s'ha convertit en una de les peces més interpretades en concerts, cerimònies i enregistraments d'arreu del món. Nosaltres escoltarem esta emotiva Ave Maria en la interpretació de la mezzosoprano Lorena Valero, acompanyada per l'orquestra Cuyerars sota la direcció del mestre Cristóbal Soler.

Uau, quina meravella de melodia i quina interpretació més exquisida. Una combinació de sensibilitat, elegància i emoció que ens ha fet gaudir d'una de les pàgines més belles i evocadores del repertori. La veu de Lorena Valero, acompanyada per l'orquestra Cullerars, sota la direcció del mestre Cristóbal Soler, ens han regalat un moment d'una gran intensitat musical i emocional. I ara deixem la música simfònica per endinsar-nos en un gènere que forma part de la nostra identitat, el pasdoble. Acabarem el concert d'avui amb el pasdoble La Lira de Quatretonda, un pasdoble compost l'any 1997 pel mestre alcoià José María Baix Satorres i dedicat a la societat musical La Lira de Quatretonda. No va ser un encàrrec, sinó un homenatge que el mateix compositor va voler regalar a la banda, amb la qual manté una estreta relació personal i musical. Amb el pasdoble La Lira de Quatretonda va saber plasmar el caràcter noble, elegant i brillant d'una societat musical amb una llarga trajectòria, fins al punt que esta peça s'ha convertit en tot un emblema de la banda. Gaudim, doncs, d'aquest magnífic pasdoble del mestre José María Baix Satorres, La Lira de Quatretonda, interpretada per la banda de la societat musical La Lira de Quatretonda.

0: Acabem d'escoltar el pasdoble La Lira de Quatretonda, una peça que resumeix la perfecció de l'estil elegant, brillant i ple de vitalitat del mestre José María Baix Satorres. I fins així el concert d'avui dissabte. I ara, com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
2: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En Apunt Ràdio.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
8: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
9: A base de bé.
10: A base de bé.
8: Bé. També és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
11: Home, pues clar.
8: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
12: Molt ben pensat, doctor.
8: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
13: Very, very beautiful.
8: I de mems pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
14: Està tot molt mal.
15: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
16: Molt senzillo.
17: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
18: Està de categoria.
19: Molt mal està tot.
8: Estos mems són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
20: I què li sembla?
21: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
8: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
22: Correcte!
8: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
23: Què diu? Què, què?
8: Que en valencià diríem deixar de seguir.
23: Ah, ara ho he entès.
8: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
24: Senyor, sí, senyor!
8: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
25: Això és de veres, ensenyar... Sí?
26: Sí, ho fas molt bé.
27: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
8: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
27: Queda clar, sí.
28: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
8: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
29: Molt millor.
8: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
30: Per l'amistat i per la salut.
8: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
7: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. Apunt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. I moltes gràcies per estar ahí escoltant-nos. Com he dit abans, el 8 d'agost es deixa algunes dades que han marcat la història. Per exemple, l'any 1974, el president dels Estats Units, Richard Nixon, anunciava per televisió la seva dimissió arran de l'escàndol Watergate, un fet sense precedents que culminaria l'endemà amb la seva eixida definitiva de la Casa Blanca. Si reculem fins a 1938, aquest mateix any s'inaugurava a Àustria el camp de concentració de Mauthausen. Durant la Segona Guerra Mundial es convertiria en un dels principals símbols de la repressió nazi, on van perdre la vida desenes de milers de persones. I en 1963, el 8 d'agost, passava la història pel famós gran robatori del tren. Un grup de lladres va assaltar el tren de correu que cobria la ruta entre Glasgow i Londres i es van dur més de 2,5 milions de lliures esterlines en un dels robatoris més espectaculars i mediàtics del segle XX. Pel que fa a les festes, el 8 d'agost és un dels dies grans de l'estiu a la Comunitat Valenciana. Molts pobles celebren les seues festes patronals amb música, revetlles, cercaviles i actes tradicionals. Xàtiva ja respira l'ambient de la seva històrica Fira d'Agost, mentre que Elx viu de ple les seues festes en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció. Cocentaina celebra les seues festes de moros i cristians a Sant Hipòlit. A més, nombroses localitats de les comarques valencianes omplin els carrers de pólvora, música i activitats populars, fent del 8 d'agost una jornada especialment festiva arreu del territori. I nosaltres, entre tanta festa, hem començat el programa d'avui escoltant el concert del dissabte. I a partir d'ara, continuem el programa amb la secció Avui amb qui parlem. I ja tinc quasi al meu costat el director, mestre, pedagog, amic i moltes coses més, Cristóbal Soler, que ens parlarà del 5è Festival Òpera Open Air que celebra a Cullera. A continuació seguirem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Arrels Musicals i es visitarà una família de músics de la societat musical La Lira de Quatretonda, que enguany compleix 40 anys. Així que seguim així en Fem Banda, on sempre diguem que no hi ha estiu complet sense una banda de música sonant en una plaça.

0: I ara sí, em fem banda, tinc el privilegi de rebre el mestre Cristóbal Soler, director d'orquestra, reconegut com una de les figures més destacades de la seva generació, amb una carrera que l'ha portat a dirigir orquestres i produccions operístiques als principals escenaris d'Europa i Amèrica. Actualment és director titular de la Banda Simfònica Municipal de València, a més d'impulsor de nombrosos projectes musicals i pedagògics. Desgraciadament, no ha pogut vindre acompanyat amb la seva dona, la mezzosoprano Lorena Valero, perquè fa uns dies va faltar son pare. Des de Fem Banda li donem les nostres condolències i una abraçada molt forta en estos moments tan complicats. Bon dia, Cristóbal.
1: Bon dia, moltíssimes gràcies per les teves paraules i com sempre és un plaer estar al teu costat.
0: Ja estàs emocionant-me, Cristóbal.
1: És normal.
0: Bé, abans de res, avui he obert el mòbil, i això que veus el Facebook, i el primer que m'apareix eres tu en una frase: la òpera convida a la reflexió.

0: i tant. Jo crec que sempre la música en general té un mensatge per a la humanitat, i sempre és un mensatge que crec que hi ha que reflexionar, perquè són mensatges en general positius i d'alguna manera que compensen aquestes idees o aquestes coses a voltes injustes que passen en el món. I realment els missatges de la música, en aquest cas de l'òpera o per exemple de l'Elixir d'Amore, no? L'efecte psicològic, no? D'aquest licor, d'aquest elixir, no? que ens pot portar. I bueno, el missatge parla de lo important que és la ment i lo que la ment, des de la ment, podem millorar, no? Entonces, millorar en tots els sentits.
1: Ahir vau començar ja el 5è Festival d'Òpera a Cullera, en un moment complicat per a Lorena, perquè, claro, la pèrdua de sí, en este cas, d'un ser molt arrimat, sí, com és un pare.
0: I tant, perquè sobretot la veu és l'instrument de l'alma de les persones. Entonces, el tindré que cantar, pues, no ha sigut fàcil, però bueno, també són, com diria jo, apostes, no? que la vida te posa per davant, que tens que resoldre, tens que anar endavant, i la reflexió que fem, no? Començant per Lorena, és que son pare, lo millor que volgueras que ella cantara, que ella estigui davant, i d'alguna manera entenem que estem nosaltres.
1: Segur, això és veritat. Bé, ahir vau començar en l'òpera L'Elixir d'Amor, de Donizetti, que és esta obertura que escoltem.

0: I tu estàs ahí?
1: Ja mos han sentit.
2: Ah, sí?
1: Bueno, és que estic així parlant en Cristóbal. Sempre és un plaer, perquè és una enciclopèdia. Eres una enciclopèdia, Cristóbal. Ahir vau arrencar en esta, l'Elixir d'Amour. Segur que estava ple, que va ser tot un èxit.
0: Molt content, molt satisfet, són les paraules, no? Perquè darrere n'hi ha un treball, un esforç, començant per l'Ajuntament de Cullera, que tenim la sort d'un alcalde amb aquesta sensibilitat musical,
1: sí,
0: que sap que la música és l'aliment de l'alma, l'aliment de la societat, i jo crec que Cullera, ell té dos projectes, bueno, realment estan les dues societats musicals, que, vull dir, jo sempre he dit, hi ha molts, ha fet molt bé moltes coses durant dècades,
1: sí,
0: durant dècades,
1: sí,
0: ara
1: sí,
0: estem
1: sí,
0: traient el que te comentava, el segle XXI, estem traient, dins de lo que és gràcies al món de les bandes, de la societat musical, pues ahí tens un gran músic, que és Jordi, que entra en mi, la banda, quan jo dirigia en Santa Cecília, tocant la percussió, un xavalet, me'n recordo, 11 o 12 anys, que anava a dir-me fa més de 30 anys que anava a ser l'alcalde de Cullera, i apostant per la música, per les dues societats musicals, i a més altres projectes, com és el Festival d'Òpera i el concurs de violí.
1: I no tinguem que oblidar a Juan Carlos Alandete.
0: I tant, perquè, bueno, tenim l'alcalde, però té un equip mm-hmm, espectacular, entre ells el consejal d'activitats musicals. Té un altre consejal de cultura, que és Juan Carlos, que a més és, diguem, que fem equip per a poder plantejar sempre aquesta programació, i a més és un excel·lent músic, com sabeu, trompetista de l'Orquestra Nacional d'Espanya, ara jubilat, però dedicat el seu temps a impulsar la música en el seu poble.
1: A la música, és així. Ahir vau fer l'Elixir d'Amour, i avui feu el paper de l'òpera, el paper que té en l'òpera, dins del món del cinema. Abans de parlar del que fareu avui, esta poqueta nit, escoltem esta peça per veure si està dins del repertori que interpreteu. A veure si l'ha encertat, eh?

0: Rectifique, rectifique. És demà, és dissabte, demà és diumenge. És demà. Demà feu un concert que poseu el paper de l'òpera en el món del cinema. Explica'm això. Esta peça ja m'has dit que no. No.
1: Podrían ver, és una meravella. Realment, Podrían ver és un musical que, sí, òbviament, que com a musical s'ha plantejat en cine com a tres musicals, no? West Side Story, per exemple, també és un dels títols famosos. Nosaltres, en este cas, perquè, clar, material, hi ha molt de material, vull dir que podem fer diversos concerts dedicats al cine. Diguem que el que, en este cas, la música que anem a escoltar és música d'òpera, no de musicals, d'òpera, que també se pot... No, però m'has donat
0: però
1: una idea.
0: Escoltem la veu de Lorena. Lorena és la que està sonant.
1: Anava a dir-te, jo dic, aquest color de veu és únic de Lorena. Sí, igual me puc enganyar, però...
0: No.
1: I d'on aquesta gravació?
0: Faig màgia.
1: Bueno, jo no... Lorena, jo crec que no la tenim. Ja l'estava escoltant i dic, és Lorena. Sí. El Porgiambés.
0: Sí, crec que és a Madrid. Crec que és el... Crec que és l'Auditori Nacional, sí, si no recorde mal. I ara estic pensant...
1: Pot ser que fora el Teatre Monumental o no, l'Orquestra de Televisió...
0: Sí, crec que sí.
1: ...en Madrid.
0: Bueno,
1: sí.
0: Bueno, és un...
1: Per ahí. Pues, en este cas, vull dir que idees, com acabes de comentar, no? Segurament eren que podien fer temes de musicals, també, sí, que això és un èxit garantitzat. Però, bueno, el que s'ha fet és... I ses temes... Aquestes pel·lícules que han utilitzat àries, duos d'òpera, sí, d'òpera, de fet, de la pel·lícula Amadeus, tenim com tres o quatre, sí, peces, per exemple, o el que és Confidencial, La mamma morta, no?, d'aquest tema tan conegut. Tenim, pues, això, i la idea és que com tenim un ciclorama al fons, projectar les imatges de... d'aquests moments de la pel·lícula mentre pues, bueno, s'està escoltant en viu aquesta orquestra, aquesta soprano, mezzosoprano, o tenor o barítono, o bé concertats.
0: Quines veus,
1: duos,
0: quines veus, ja que has
1: pues,
0: enamorat?
1: La idea és que actuen les quatre veus, diguem, principals del món de l'òpera, que és, sí, la soprano, la veu aguda, en este cas Laura Cruz, una cantant valenciana que està cantant molt bé. De fet, ella és protagonista, ha sigut protagonista en l'Elisir d'Amor a Dina, està cantant molt bé. Tot ella serà la soprano, Lorena Valero, la mezzosoprano, i ja en el que és les veus masculines, el tenor és Vicent Romero i el baríton és Vicent Antequera.
0: Teniu ahí un cartell que la gent no té que perdre esta oportunitat d'escoltar i d'apropar el que és el món líric, el món de la interpretació, no?, de la representació escènica a la gent.
1: Aixina és. I sobretot també una de les idees del festival també és apoyar al músic valencià, el cantant valencià, perquè no tenim que oblidar que en aquestes, com dia abans, les societats musicals s'han fet molt de bé, i les escoles de música i els conservatoris i les institucions òbviament que han estat darrere, i sobretot les famílies i els pares, perquè és aquest so que s'està fent molt bé, però des de fa dècades, des de fa anys. Avui en dia tenim que saber tot si aprofite...
0: Dis-ho, perquè siguem molt derrotistes.
1: Sí, doncs pues, avui en dia tenim que saber tots els espanyols, sobretot els valencians, que podem traure pit, i sentir-nos orgullosos. Des de ja fa quasi dues dècades, vull dir que portem ja 20 anys, que els millors músics, com sona, els millors músics d'Europa... estem nosaltres. És a dir, les dues joves orquestes, Gustav Mahler, Eulio, el primer país representant, però no des de fa un any o dos, des de fa ja una vintena d'anys, és Espanya. Seguim nosaltres espanyols, i en especial els valencians. I en els cantants mos passa igual. Tota aquesta gent que t'està comentant està fent carreres internacionals, cantants per tot arreu, Vicent Romero en Alemanya, ara Lorena fa una gira en Canadà, Laura Cruz està debutant, és molt jove i està debutant en els millors teatres. Vull dir que estem parlant... És que, saps què passa? Que podem confondre. Podem confondre perquè és normal, jo ho entenc, fa 50 anys o 60 anys això era un desert, però estem parlant fa 60 anys. Me recordo encara el primer solista que ocupava una plaça en Europa en l'Orquestra Residencial allà, Vicente Zarzo. Això fou un símbol, una figura, això també ja està jubilat. Però és que ara podríem fer un llistat de centenars de músics professionals que estan ocupant les millors places.

0: de les orquestes, millors orquestes a nivell mundial. Això ho tenim que saber. Entonces, no vull que se confundís que és una programació local. No, és una programació excel·lent com a local.
1: I tu fas una gran tasca perquè, a banda d'este festival, sabem que eres el director de l'Orquestra Federal de la Comunitat Valenciana, no?
0: Sí,
1: de la Federació. I allí descobreixes molts joves cantants. Així han vingut.
0: Sí,
1: joves
0: sí,
1: cantants
0: sí.
1: Que anar allí, no?, a veure un assaig teu i descobrir veus impressionants de gent jove.
0: Així és, diguem que un dels objectius més importants de la jove orquestra, de la Federació de Societats Musicals, és el que estem parlant, és posar en valor el jove talent, i és un projecte pedagògic ample, és a dir, músics, cantants, compositors, directors, tots col·laboren en aquest projecte, i no n'hi ha en què no estrenem obres de compositors joves, no n'hi ha en que debuten cantants, no n'hi ha en que no debuten solistes instrumentals. Per exemple, en quan fem una gira en el que tenim dos contrabaixistes que són extraordinaris, Neleta i Eduard.
1: Sí, però no ens n'anem perquè n'hi ha tant que parlar del cinquè festival de Cullera que... Aleshores, demà, a quina hora és?
0: 10:30.
1: A les 10:30. I allí podrem escoltar àries que s'han utilitzat per a banda sonora de pel·lícules.
0: Així és, àries i duos.
1: I duos.
0: Sí, sí, sí.
1: Però resulta que el dimarts dia 11... Jo li tinc un amor a esta sarsuela que flipes.
0: És una meravella.
1: Perquè quan estudiava cant ja interpretava alguna d'elles, alguna romança, no? Que és esta que anem a escoltar ara.

0: El bracet va amunt, va avall, no està. Estem escoltant Qué tiempos aquellos.
1: Qué maravilla.
0: La del Manojo de Rosas. Em porta a la meua... Abans, quan estaven en la banda, interpretaven molta selecció de sarsuela. Entre elles, la del Manojo de Rosas. El dia 11, la representació a modo de concert, i escoltarem també les mateixes veus, les quatre veus que has nombrat abans.
1: Així no és. Vull dir que una de les coses que hem plantejat des de la primera edició és posar en valor tant l'òpera com la sarsuela,
0: sí,
1: per igual. De fet, sempre arrenquem en òpera, al centre fem una gala lírica aprofitant els solistes que estan cantant o bé l'òpera o bé la sarsuela, i sempre tanquem en un títol de sarsuela, i bueno, enguany és la del Manojo Rosas, que bueno, són títols que jo crec que la gent espanyola ràpidament reconeix, perquè és una música ja generacional. I a més, jo vull explicar que la sarsuela, fer sarsuela, és de la millor manera que se poden formar, perquè és el nostre patrimoni. Melòdicament, rítmicament, és una riquesa increïble. De fet, jo sempre gasto a voltes expressions, perquè l'espanyol és un poc així, no? Diuen en Alemanya que tal director d'orquestra diu que me parece estupendo. Entonces aprofite esa mentalitat per dir un dels grans directors d'òpera, per a mi un dels grans, que fou el pare de Carlos Clavé. Carlos Clavé fou un geni, però son pare fou el director de l'òpera de Berlín. I fou l'únic, seguint alemà, que es posa en contra del moviment nazi. De fet, el tiraren.
0: Sí.
1: Vull dir que molta gent tingué que firmar i en el carnet pues, estar ahí, perquè sabien que entrava en perill el seu treball, i se pot comprendre, però aquest home fou tan valent que es posa en contra del moviment, i Erich Kleiber, pare Carlos Kleiber,
0: sí,
1: el tiraren de l'òpera Berlín, però dels grans directors que ha tingut Europa, ho diu el seu càrrec. Després emigrar a Argentina, fou director del Teatre Colón. Ell, tot això que dic, ell, este home que fou un dels grans directors del segle XX, del principi del segle XX, deia que la millor manera de formar-se era fent música d'opereta. En este cas, l'opereta espanyola, estem obligats a formar-nos. Mm-hmm. És un deure, els conservatoris, les escoles de música,
0: sí,
1: i els directors de les bandes, que els nostres músics

0: se formen a través de la sarsuela. Recibiran una bona formació, la millor.
1: Jo, ahir, opinia el mateix. La millor. No és el camí ràpid.
0: El tres difícil. Això és el tema, però bueno, creixem les dificultats. Creixem les dificultats.
1: Per què l'elixir d'amor que vau fer ahir i la del manojo de roses?
0: És molt bona pregunta, perquè cada any un dels reptes que tenim és la programació. Com acabes de dir, han fet títols com... Títols, òbviament, pensant sempre en el públic. Mm. És molt important. Tot el que fem, al final, és per... Nosaltres disfrutem moltíssim, però està pensat perquè el públic, pues, tinga un atractiu per a ells i que realment disfruten, no? Entonces, havent plantejat en estos anys anteriors títols molt potents en quant... com diria, títols que quan dius Carmen, per exemple, sí. Hem fet Carmen.
1: També heu fet Carmen.
0: Sí, sí, Aïda, Aïda, imagina't, cor, totes les trompetes egipcies i tal. Però també volia plantejar, i on necessites veus més fetes, més maures. Com dia abans, nosaltres tenim un talent jove en els cantants increïble, gent en 25 anys, en 30 anys, però sí que és de veres que tenim que anar molt de cuidar en ells, a voltes en tota aquesta bona voluntat d'encarregar-los obres, òperes més dramàtiques, del verisme, per exemple. No? Entonces, pensàvem en un títol en què poguem proposar gent jove. Gent jove i, per exemple, el bel canto. El bel canto és la millor escola per a la gent jove per a formar-se. Després vendria el verisme i les obres més dramàtiques, veus més líriques, més amples, però això ho hauria de deixar-ho ja per les veus més fetes, més desenvolupades, perquè és un instrument que necessita també molts anys de transformació, de maduresa. Entonces, pensant en el jove talent i que pogués encaixar bé el seu perfil, de fet, estos dies en una conferència parlava que no sols podem seleccionar bones veus, sinó el tratge. A vegades contava l'anècdota, tu no pots contratar a Messi per posar-lo de porter. Doncs pues així passa igual. Entonces, havia gent jove que se quedava un poc esperant, a veure Cristóbal, sí. I l'Elixir d'Amor ha donat cabuda a veus joves. De fet, debuta una xica de Cullera, Inca, que ha acabat els estudis de cant i fa el paper de Janeta. Sí. És a dir, són veus, l'Elixir d'Amor, que dona cabuda al jove talent. I la sarsuela mos passa un poc igual, és a dir, que nosaltres anem fent títols atractius, com hem fet el Barri de Lavapiés, Aurirem, per exemple, en Luisa Fernanda, i són títols que crec que el públic, encara que coneixen gravacions, la música en viu, i sobretot també perquè no n'hi ha tant de gravació en sarsuela, de gravació actual. Sí. De gravació actual no hi ha tant com podria haver en altres repertori. Entonces, no és de més que agarrem títols que tota la gent pot conèixer, atractius, com deia abans, però que ho puguem escoltar en viu.
1: N'hi ha grans gravacions, jo les tinc en el casset.
0: Eso es. De fet, hi ha una gravació perquè veges...
1: Jo m'encantava escoltar-les.
0: Sí, sí, sí.
1: Dic la veritat, la Dolorosa, claro. El Barberí, i les tinc encara en casset. De fet, és complicat.
0: Sí, sí, no, però has donat el clau, per això has dit lo del casset. De fet, una gravació referent de la Manojo de Rosas és dirigida per Pablo Sorozábal. Vull dir, correcte, que avui en dia pots entrar i a nivell, ja saben tots, que a nivell digital pots escoltar estes, s'ha remasteritzat, no?, estes gravacions, però sí que és de vegades que tu escoltes i ja és un so que avui en dia inclús la joventut no reconeix este so, sol esperar pels aficionats, però sí que és de vegades que quan gent jove, no?, que ve a escoltar en viu una sarsuela, bueno, nosaltres farem Leyenda al Beso en el Palau i havia, me consta, que en viu també, en viu en la banda municipal de València, i fa un èxit molt gran, la gent en peu, i molta gent de la generació actual, de 20 anys, aficionats, dient, però això és una meravella, i pues, clar, no coneixien la Leyenda al Beso.
1: El que passa és que tinguem que recordar i recordar i recordar per a que no es perga. Això serà el dimarts, dia 11, també és a les...
0: Els jardins, 10 i mitja, mateix horari, mateix espai.
1: I es poden aconseguir les entrades allí mateixa, se poden aconseguir també. I també se poden aconseguir per internet.
0: Sí, jo recomano que ho traguem per internet, hi ha una web i se ven fàcil, i pots aconseguir inclús el lloc que tu voldries sentar-te.
1: Sí, sí, sí, i que no tarden perquè s'ompli. Sempre s'ompli.
0: Sí, sí, ahir està aquest ple i ja queden molt poquetes entrades i...
1: Anem a parlar una característica d'este festival, que és l'orquestra.

0: l'Orquestra Cullerars, que està formada per músics de les dues societats musicals de Cullera. És tot un repte, aquesta orquestra.
1: Sí.
0: I quan va començar? Perquè ja porteu anys.
1: 5 anys. És, com has dit, és molt bonic, perquè independentment, com ja he dit abans, són dues societats musicals que, bueno, jo crec que ja fa uns anys que no coincideixen en el certamen, no?, internacional, que això sempre és, bueno, una rivalitat.
0: No, però no són ells, és de Llíria, tampoc coincideixen, jo tampoc coincideixen,
1: n'hi ha moltes. Però sí que és de veres que fer projectes, que pugues juntar el que estan comentant, no?, el que estàs juntant són músics de Cullera, músics excel·lents, que a més, com estàs comentant, molts d'ells són professionals que no estan en Cullera, no viuen durant l'any en Cullera, estan treballant en els seus llocs de treball, en diferents orquestres professionals, bandes municipals, i el mes d'agost, pues, és el mes de vacances, i és una manera molt bonica de juntar-nos, de fer música junts. De fet, els assajos han sigut dobles assajos, que ja no sabia jo si el més divertit era el mateix assaig o quan dies pausa o acabem l'assaig a les 8 i enganxem l'altre assaig a les 9 de la nit, com la gent se juntava a aprendre, sí, algo, a posar-se al dia,
0: sí,
1: i és un ambient,
0: sí, sí, sí,
1: molt bonic, i sobretot el que podem compartir en la música.
0: I crec que és una bona tasca el que estàs fent de les dues bandes, no?
1: Sí,
0: Un altre punt important és la evolució dels instruments de corda. És a dir, la evolució, perquè siguem una terra, diguem, de bandes, no? Però des de fa, jo què sé, 10, 15 anys, igual 20, anant en creixendo,
1: sí, sí, nice.
0: I tinguem grans músics, tocant el violí, la viola, el contrabaix, el violoncel.
1: Així
0: és formidable.
1: És el que comentava, no? Ara és un segle XXI, que jo dic que és el segle de les bandes de música, les societats musicals d'aquest país, d'aquesta comunitat, de la música, Espanya. És un moment brillant, però aquestes coses que dius, és un moment brillant, és perquè és fruit de molts anys, jo ja dic dècades, de molts dècades que ha hagut molta gent ahí que donar-se aquests primers passos. De fet, jo, com a pedagog, a vegades dic als meus alumnes, normalment la humanitat parla de a curt plaç, a mig plaç i llarg plaç. A mi m'agradaria parlar del plaç per als nostres nets. Sembrar, que segurament nosaltres no ho veurem, però igual sí que volen els nostres nets, els nostres rebels nets. I jo crec que aquesta feina hi ha hagut molta gent que l'ha fet, que hauria de traure, no?, tots els nostres il·lustres músics, compositors de fa dècades, perquè ara s'està veient ahí, com estàs dient, les societats musicals. Bueno, jo soc músic, soc director, gràcies a les societats musicals, a la societat musical d'Alcàsser, però òbviament la tensió fan les bandes.
0: Sí.
1: Les bandes fou el acicate, no?, d'arrencar. Però aquestes societats musicals en el que arriba un moment que diu, bueno, què passaria si també arrenquem la corda? Què passaria si la societat musical, a part de la banda, de l'orquestra? És de veres que els primers anys jo vaig viure, quan estava en Santa Cecília a Cullera, que jo ho entenc, que venien i Cristóbal, estem preocupats, estàs donant més violins que clarinets a esta marxa, vas a destrossar la Santa Cecília. No crec. Però jo ara els entenia, perquè la tradició, ja ho he dit, la tradició ha sigut...
0: El canvi sempre costa.
1: Sí,
0: fins que veuen.
1: Són molts anys, jo de sort que estic parlant fou de l'any 91, per això quan diries 15, 20 i jo te diria 30, i ja Sanjaime, el director anterior,
0: sí,
1: ja havia format aquesta orquestra, com en Benaguasil, en Llíria, vull dir que estem parlant dels anys 80 i algo, començaven, i ara, clar, el que estàs comentant, jo crec que hauria que posar un número, no?, però crec que n'hi ha ja més de 100 societats, sí, musicals, que ja tenen la seva escola de corda, la seva orquestra juvenil, aquesta corda, i sí, entonces, el que estem comentant, està xinxent de la corda en un nivell increïble.
0: Increïble. Bé, anem a continuar, però vull que continuem escoltant, sé que te vas emocionar, però tinc que ficar esta Ave Maria.

0: Recorden els nostres oients que estem parlant amb el director Cristóbal Soler. Estem escoltant l'Ave Maria de Caccini, que la poden escoltar completa, sencera, en el concert que ja hem escoltat a partir de les 7 del matí, on també escoltem tres moviments de la novena sinfonia, interpretada també per l'orquestra Cullerars. I esta Ave Maria de Caccini, que resulta ser que no era de Caccini.
1: Vaja.
0: Però bueno, s'ha quedat tant, ahí.
1: Tots els vols recordeix que...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bé, estem sentint a Lorena, vull saber, ella no ha pogut vindre, però saber un poquet, no? Tu has parlat molt de com és cuidar-se la veu, perquè és un instrument que tinguem dins del cos.
1: Sí, així és.
0: Ella cuida molt la seva veu per a respondre a aquest màxim nivell d'excel·lència que té que... cada vegada que té que fer un concert.
1: Així és, és a dir, la veu és l'instrument de l'alma. Mm-hmm. Estic convençudíssim. Entonces, qualsevol... Vull dir, òbviament és un instrument físic, que tots sabem, no? Que és les cordes vocals, tota la tècnica de l'apollo muscular, òbviament és un instrument físic. Mm-hmm. Però realment el cant, l'expressió, és l'expressió de l'alma. Entonces, qualsevol detall de sensibilitat, qualsevol detall d'emoció, de sentiment, va afectar, sí o sí, vull dir això, no? Vull dir, però, vull dir que pensant en positiu, és increïble, no? Aquestes dificultats, com jo deia abans, no? La veu també hi ha darrere una experiència vital.
0: Sí.
1: I, òbviament, els obstacles, les dificultats, hi ha que superar-los, però quan se superen, aquesta persona ha crescut.
0: Sí, però és molt complicat, per exemple, una pèrdua com la que ha tingut Lorena.
1: Clar, sí.
0: I després posar-se a cantar afecta les cordes vocals.
1: I tant.
0: Perquè està en el teu cos i no pots evitar.
1: I tant.
0: Aleshores apareix la tècnica, però sempre està. I què és el que més t'agrada de la veu que estàs escoltant?
1: Clar, és que la veu representa la mateixa persona. Mm. Entonces, clar, estem parlant de la persona que més vull junta amb la meva filla, mm-hmm. les persones que més vull. Entonces, quan l'escoltes, és ella. Si hauria que definir com és Lorena, escolta-la.
0: Què és el que més t'agrada de la tua dona? La qualitat que més valores?
1: Bueno, ella és molt verdadera, molt verdadera, molt transparent. Ella és una persona que des de la senzillès, sense la senzillès, li encanta ajudar. De fet, sempre veig la sensibilitat d'ella que li agrada ajudar a la gent més dèbil. És curiós, entrega a la gent més dèbil. De fet, dins de lo que és la vida, els sers més dèbils a voltes són els animalets.
0: Sí.
1: Pues ella és un amor a tots els animalets, que ella me diu, Cristóbal, jo no sé, però és que... I clar, els veus ahí, el gosset, el gatet, el pardalet, és una cosa, és un amor a la vida.
0: Sí, sí, amor a la vida. Sí, sí, sí. Tens animals en casa?
1: És claro. Imagina't.
0: Els dos es vau formar a Viena. Sí. Vau agafar maletes, se'n vau anar allà.
1: Sí, sí.
0: Què vos va portar aquella etapa? Artísticament, què vos va portar?
1: Anem a veure. Viena, per a nosaltres, ha sigut el paraís artístic musical. Primer perquè ja conegué a la seva maestra, Margarita Lilova, que fou una professora, una maestra excepcional. N'hi ha que saber, perquè ara jo dic un nom, que dius Margarita Lilova. Bueno, Margarita Lilova la definís de la següent manera. Ella fou la mezzo-soprano solista de l'òpera de Viena en l'etapa de